0: nacionals i internacionals en una cita organitzada per l'ADH. I des de l'àrea de neteja continuen treballant en la neteja i el manteniment de l'espai públic amb la col·laboració també ciutadana, destacant des d'aquesta àrea que la col·laboració de la ciutadania castelldefels és clau per preservar la nostra via pública. Cuidar la via pública és una responsabilitat de tothom, evitar les pintades, els desperfectes i qualsevol ús inadequat. Si s'ha detectat una pintada, es pot avisar a través del WhatsApp de la neteja, el 670-669-020. A més, també, si s'ha produït aquesta pintada a façanes privades, es pot comunicar la incidència a través de castelldefels.org a l'apartat Queixa o Suggeriment o presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. I fins aquí el repàs als titulars destacats d'aquesta hora. Ara ens queda esperar una hora més pel torn de l'informatiu i les notícies destacades d'aquest dimarts 6 d'octubre amb Xavi Martín. Fins després.
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: La jornada Dones, Salut Mental, Ferides Invisibles, Veus Visibles va inaugurar la Setmana de la Salut Mental 2026 del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que comença avui i es desenvoluparà fins al 10 d'octubre sota el lema 5 dies, 5 reptes, com afrontar el futur de la salut mental. Per parlar al respecte, amb nosaltres Toni Serrano, director de Salut Mental del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu i veí per cert també de Castelldefels. Molt bon dia, Toni.
1: Bon dia.
0: Aquesta jornada, doncs, al final va concloure aquesta jornada inaugural que 4 de cada 10 joves, dones joves, afirmen haver tingut ideació suïcida, segons l'estudi Procia liderat pel Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, no?
1: Així és.
0: Són dades presentades, com dèiem ahir, per Regina Vila, precisament sobre aquesta qüestió. És la jornada que inaugura la Setmana de la Salut Mental. I en aquest cas, vosaltres heu detectat que el malestar de les adolescents, de les dones adolescents, creix i que no té una única explicació.
1: Així és, no té una única explicació el malestar de les joves, perquè és social, és emocional, és relacional, és pròpia de l'edat i del xup-xup hormonal que té l'adolescència.
0: Alguns trastorns com el TDAH o el TEA, el trastorn d'hiperactivitat o el trastorn de l'espectre autista, poden continuar passant desapercebuts a les noies. Per què passa això?
1: Bé, perquè les noies tenen un perfil d'expressió d'alguna simptomatologia que passa per un cert retraïment i passivitat i això passa desapercebut. És a dir, els adults o els professors o bueno, l'entorn, diguéssim, se'n dona compte abans de qui fa soroll i qui fa, no sé, qui desendreça les coses, no? Uh-huh. Però qui passa de forma desapercebuda, doncs, bueno, doncs un se n'adona més tard. A la jornada ahir van posar, inclús d'exemple, no? Una mare que deia, escolta, veig la meva filla i jo m'identifico. I ara la meva filla li diagnostica en TEA. Jo seré TEA? Doncs probablement.
0: Parla la psiquiatra i investigadora Judith Usael, presidenta de la International Association for Women's Mental Health. L'adolescentisme i la recerca en salut mental ha contribuït a invisibilitzar a les dones. Hi ha hagut un biaix de gènere aquí, no?
1: Tradicionalment ha existit aquest biaix de gènere en el que molts estudis no contemplaven el gènere com una diferència que podia explicar alguna de les relacions causals entre els fenòmens estudiats i els efectes trobats, per exemple, d'una medicació, no? La doctora Ocelló va posar inclús d'exemple que molts dels estudis s'han fet només en homes joves. I, clar, ni la quantitat de dosis de medicació ni els efectes o l'alteració produïda per les afectacions hormonals pròpies del cicle menstrual que podien fer sobre aquests medicaments doncs estaven ben estudiats i que després de la pràctica clínica això suposava doncs, dificultats a l'hora de poder-ho prescriure o inadequació de la dosis o de la pauta. I això s'ha de corregir afegint a la recerca una sèrie de paràmetres, diguéssim, que es permetin veure aquestes diferències.
0: Hi ha també altres factors que recauen normalment en les dones, com la sobrecàrrega de cura, les desigualtats o l'exposició a la violència masclista, que evidentment són causa també de malalties mentals.
1: Sí, les malalties, els trastorns o inclús el malestar emocional es veu sovint afectat per una qüestió que en diem de determinant social. És a dir, quines condicions teves, simplement per ser humà, estan afectant aquesta situació. I, evidentment, totes les situacions de sobrecàrrega, de sobreestrès o de violència, òbviament, generen aquest tipus de... o afavoreixen, més que generar, afavoreixen aquest tipus de trastorns.
0: La jornada d'ahir també abordava qüestions com la salut mental perinatal. Un tema que és bastant, bastant recent, oi? Que es,
1: sí,
0: que es prengui en consideració.
1: La salut mental perinatal a Espanya, que no a Europa, ha entrat tard, diguéssim, a l'agenda dels professionals. La sort és que els ciutadans de Castelldefels estan dins, diguéssim, del radi d'acció de la salut mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, qui estem en col·laboració amb tots els centres de... ASIR, els ASIR són centres de salut sexual i reproductiva, bàsicament unitat de dones, en el que doncs, una dona que té un embaràs i té bueno, un trastorn mental o s'ha dit sobretot un trastorn mental, pot ser atesa per un equip de salut mental i l'Hospital de Sant Boi tenim una unitat de salut mental perinatal on les dones que tenen o desenvolupen durant l'embaràs una malaltia mental poden ser tractades, diguéssim, tant per l'equip de ginecologia com per l'equip de salut mental. I això li dona una configuració que altres hospitals com per exemple, a Bellvitge, no tenen.
0: Aquí també és bastant recent abordar el tema de la depressió postpart, que dic que és recent, jo diria de fa uns anys només, que es pareix atenció doncs, a aquesta situació de mental de les dones quan han tingut un fill i una filla.
1: Sí, la salut mental perinatal comporta el que està al voltant de peri, vol dir al voltant de la natalitat, que vol dir l'embaràs i el postpart immediat. I sí que ens arriben de tant en quant, no per sort és una cosa molt, molt, molt freqüent, però sí que passa que hi ha persones que amb el, deixem-ho dir d'una forma quotidiana, amb el desgavell hormonal que es produeix després d'un part, amb la regulació hormonal que es produeix després d'un part, poden aparèixer trastorns mentals. La depressió n'és un, però també la psicosi n'és una altra. I les unitats com la nostra de salut mental perinatal permeten que, malgrat estiguem en una situació d'aquest tipus, la dona sigui tractada com a dona que acaba de donar llum a una criatura, però també com a persona que té una malaltia mental i que requereix unes cures especialitzades. I això realment és relativament innovador. Com deia, a Europa es produeix des de feia un temps, aquí a Espanya ha estat més tardant a la implantació i permet donar una atenció integral i integrada. És a dir, ho fem tots a la vegada i en el mateix lloc, que és a l'hospital.
0: Mm-hmm. Doncs parlem del programa de les jornades que oficialment comencen avui. 5 dies, 5 reptes, com afrontar el futur de la salut mental. Què destacaria, doctor Serrano, d'aquestes jornades?
1: Bé, les jornades tenen una vocació triple, no? La primera és informar els professionals de temes que són d'actualitat i poder actualitzar els seus coneixements, però també volem informar a la població. És a dir, que les jornades estan obertes a que persones amb interès per la salut mental puguin venir i compartir l'espai amb nosaltres. I la tercera és trencar l'estigma, no? Trencar aquesta barrera psicològica que tots tenim de quan pensem en una persona amb una malaltia mental, pensant si serà perillosa, si serà inestable, si no serà una persona, sinó que serà un malalt. I això encara estem en èpoques en les que s'ha de trencar. Tot i així, hem de dir que en els darrers anys hi ha hagut un canvi significatiu en quant a la percepció que té la població sobre el que és una malaltia mental. Jo crec que durant el Covid tothom ha tingut a prop algú amb ansietat, amb depressió o inclús amb algun trastorn més greu i ens ha sensibilitzat a tots. Per tant, s'ha recorregut camí, però encara en queda molt i encara queden moltes àrees on realment doncs, hem de poder fer una reflexió plegats. Avui, per exemple, que parlàvem de la discapacitat i la malaltia mental i la necessitat d'ajudar les persones que tenen una discapacitat intel·lectual a integrar-se bé a la societat, ha aparegut un tema que en molts fora és tabú, que és una dona amb una discapacitat, pot ser mare, i realment s'ha obert un debat molt interessant on hi participava l'administració, hi participava una entitat que dona, diguéssim, atenció a l'oci i al treball a persones amb discapacitat, i participaven professionals d'aquí i d'un altre país europeu, i hem pogut doncs, entendre que els problemes complexos no s'aborden amb posicionaments únics, sinó amb una reflexió i amb una adequació i amb una mirada transformadora del que ha de ser l'atenció actual. Hem de poder entendre que el futur ens demana que fem les coses diferents i això és el que hem de treballar tots plegats.
0: Quins temes s'abordarà en aquestes jornades enguany, a més d'aquest que explicava que doncs, ha passat avui?
1: Mira, les setmanes són 5 dies i, per tant, són 5 temes. El primer va ser, resumint, dona i salut mental. El segon ha estat discapacitat intel·lectual. El tercer és recerca aplicada. Nosaltres no volem fer una recerca que quedi a l'estanteria. El que volem és que fem recerca que canviï la vida de les persones. I aquí al Parc hem desenvolupat diferents projectes que d'alguna manera ens ajuden a modificar com fem les coses. El dijous parlarem d'arquitectura, urbanisme i salut mental, perquè allà on vivim, i tant a la casa com al poble, a la ciutat o al context en el que vivim, influeixen en la salut i cada cop hi ha més estudis que així ho demostren, la necessitat de tenir verd a prop, de tenir, diguéssim, aire pur i de tenir unes vivendes dignes. Sabem que això influeix tant a les persones que, diguéssim, no pateixen o no patim una malaltia mental com aquelles que sí la pateixen. I divendres obrim un debat que té una mirada sistèmica de sistema de salut al voltant de l'atenció comunitària. Fa molt temps que es parla de que els grans hospitals haurien de tenir més serveis ambulatoris i menys llits. I això és una transformació que progressivament s'ha anat fent en el camp de la salut mental i que ara estem en un moment on com deia abans, a través de la pandèmia ens hem fet tots conscients i, per tant, la demanda ha crescut i el servei, tal i com el teníem pensat, està en un moment molt tensionat per atendre la població. I potser hem de repensar i fer les coses diferent, i ens semblava molt adient doncs, compartir aquest espai amb experts nacionals i internacionals que ens puguin ajudar en aquesta reflexió.
0: Doncs ara que parlava, doctor Serrano, de les instal·lacions, crec recordar que no fa gaire aquí al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu a Sant Boi es van ampliar les instal·lacions o va haver una reordenació d'alguna manera?
1: Sí, estem contínuament repensant els serveis i fent les adaptacions que cal. El més recent, de fet, ho inaugurem divendres amb la consellera, és un nou edifici integral que obrim a Vilanova i la Geltrú. Vilanova és territori, diguéssim, donem des del Parc Sanitari Sant Joan de Déu atenció al territori de Vilanova, Cunit, etc. I allà han fet un servei integral on s'aglutinen els serveis d'ambulatoris d'adults, els d'infants de juvenil, que estan gestionats des de Sant Joan de Déu a l'Hospital Materno-Infantil d'Esplugues, i també un centre d'atenció a les addiccions que ho gestiona la Fundació Hospitalària de Martorell, i és el primer centre on està íntegrament dedicat a la salut mental. I en breu, els ciutadans de Castelldefels veuran com el centre de salut mental es canvia de dispositiu i es mou de lloc i s'integra en el centre d'atenció primària de Castelldefels 3, que està ubicat una mica més amunt del parc de la Muntanyeta i que esperem que al llarg del mes d'octubre, possiblement novembre, ja obri les portes i doni servei. I allà estarem integrats en tot el que és l'atenció primària i l'atenció pediàtrica.
0: I en aquest cas, com serà el servei que us oferirà des de Castelldefels?
1: Doncs s'oferirà el mateix que estem fent, perquè bàsicament el que fem és traslladar els dispositius. El que es permetrà és una col·laboració més propera i més ràpida amb els equips de primària i d'infantil juvenil, perquè ara estem separats. Nosaltres estem en els baixos d'un local, a l'ambulatori, doncs, ja ho coneixen vostès, el de Can Bou i el Castell, i allà estarem doncs, els tres equips, no? Salut mental infantil, salut mental d'adults i el centre d'atenció primària, compartint edifici, cosa que facilita moltíssim tota la coordinació i el compartir casos complexes, etcètera, etcètera.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Toni Serrano, director de Salut Mental del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Moltíssimes gràcies, que vagin molt bé aquestes jornades, que repetim fins al 10 d'octubre es realitzen al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu sota el lema 5 dies, 5 rectes i com afrontar el futur de la salut mental. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.

0: Per cert, que aquí a Castelldefels també se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental i es farà aquest dijous 8 d'octubre amb la lectura d'un manifest i una tarda comunitària amb activitats i carpes. Serà a partir de 4:45 a la plaça de l'Església amb la participació de les entitats doncs, que es cuiden de la salut mental, com deien, i d'altres associacions de la ciutat amb el suport de l'àrea de salut de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.

0: La nostra mòbil ens torna a costar, en aquest cas un comerç de la ciutat, i ens n'anem a Festa en Cotot, una botiga de productes decoratius per a celebracions i festes. Parlem amb Cristina Díaz de Liaño, en el carrer Llibertat, número 17. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com anem?
1: Bé.
0: Dins un mes feu 2 anys.
1: Sí.
0: I teniu ja la botiga preparada per la commemoració en breu del Halloween.
1: Sí, sí, correcte.
0: Abans de res, Cristina, què és el que us va moure a obrir aquesta botiga?
1: Doncs bé, jo vaig estar molts anys, gairebé 16 anys, treballant al món de la moda i em dedicava a la selecció de producte i compres. Quan vaig deixar aquest període vaig fer un canvi, dedicant-me bàsicament al mateix, però dins del món de la festa. Treballava una cadena molt coneguda de botigues de festa i malauradament doncs, aquesta empresa va acabar tancant i doncs, jo no m'havia quedat a gust, no havia sigut suficient temps en aquest sector que em va enganxar i em va agradar molt. I doncs feia anys ja que tenia aquesta espineta de tenir algú propi i vaig decidir que bé, era el moment de fer el pas, fer-me autònoma i obrir-me una botiga d'aquestes característiques.
0: Ve una botiga que ara es celebra d'aquí un mes els 200 de funcionament. Com ha anat fins al moment? Quin és el balanç?
1: Home, la veritat és que no em queixo, estic contenta. Sempre dic no, que les coses doncs, han d'anar millor perquè doncs, quan un s'obre un negoci doncs, la intenció és aquesta, no, anar creixent i anar millorant, però que en aquests 2 anys doncs, he fet una bona cartera de clients, tinc clients fidels que venen sempre a mirar les novetats, sempre compten amb mi per fer les seves celebracions. I doncs, per altra banda, encara a dia d'avui hi ha gent que passa i diu «Ai, això és nou, no?». I doncs això em fa molta il·lusió perquè vol dir que encara no em coneix tothom i doncs encara doncs, tinc marge aquí per la millora.
0: Mm-hmm. Per què s'anomena la botiga Festa en Cotot? Lo de festa és clar, perquè veneu productes decoratius per a celebracions i festes, però per què Cotot?
1: Doncs pel que t'explicava abans, no? Jo sóc una persona que ai, potser no ho he comentat, o sigui, no. Quan vaig estar 16 anys treballant en el món de la producció i de les compres, era en el món de la moda. I jo, d'estudis, sóc dissenyadora tèxtil. I doncs, el món tèxtil sempre m'ha cridat molt l'atenció, m'agrada moltíssim, he estat sempre molt vinculada a la moda. I volia, dins del sector de la festa, doncs, també tenir aquesta... fer aquesta petita incorporació i de fet cada vegada més intento tenir productes que no només siguin de paper com les coses d'usar i tirar, no? Com són els plats i els gots i tal, però manteleria de cotó, camins de taula de cotó i intento ficar tot el tèxtil i d'aquí ve el Festa i Cotó.
0: Mm-hmm. Molt bé, el tèxtil en el sentit molt variat de mantels, tovalloles, etcètera.
1: Sí, estovalles, tovallons, camins de taula, el tèxtil aplicat dins del que seria el món de les celebracions, exacte.
0: Quins són els productes que tenen més demanda en l'actualitat?
1: Home, en la meva botiga, els globus,

0: digui, uf, un globo, no? A tu també li fa il·lusió tenir uns globus, perquè un globo pues, per si sol ja et fa la diferència i ja et fa la decoració.
1: Mm. I tu també esmentaves les espelmes.
0: Perdona'm?
1: Esmentaves les espelmes com a element de,
0: sí,
1: de decoració.
0: Sí, clar. Mira, les espelmes són bàsiques, no? Perquè tothom quan celebra un aniversari doncs, ha de bufar, no? Ha de fer, aquí acabem l'any i comencem un de millor. I és curiós perquè és una cosa que sempre ho haig de recordar, no? Quan estic a la caixa i doncs, faig, diguéssim, la compta per un client, sempre dic, necessites espelmes? Ostres! No, perquè és una cosa que la gent... pues, s'oblida, no? Ho dona per sentat.
1: És curiós, sí.
0: O el típic client que pues, et fa una compra, no? Plats, gots, tal, s'emporta tot a la festa, se'n va per la porta i als 10 minuts ve corrents. Ah, les espelmes! Sí.
1: És molt curiós. Molt bé, quin és el vostre horari d'atenció al client?
0: Doncs mira, aquí estem de 10 a 2:15, de dilluns a divendres, i de 4:45 a 8:15, també de dilluns a divendres, i després els dissabtes pel matí de 10 a 2.
1: Per cert, ja que fareu d'aquí un mes el vostre segon aniversari, ho celebrareu d'alguna forma especial?
0: Sí, alguna coseta faré que ja estic preparant, però no vull adelantar res. Però serà algú que amb el que vull, diguéssim, agrair i premiar als clients que durant aquests 2 anys doncs, han estat ajudant-me.
1: Doncs producte no et faltaran, eh? A tu.
0: Exacte.
1: Per decorar la festa.
0: Exacte.
1: Doncs, Cristina, moltíssimes gràcies per haver-nos rebut. Que vagi molt bé aquest aniversari i, evidentment, tots els que vinguin, que espero que siguin molts.
0: Moltíssimes gràcies.
1: A tu, moltíssim, que vagi molt bé i molt bon dia.
0: Vale, igualment. Gràcies.
1: Adéu, Cristina.
0: Adéu.
1: Festa Couture, una botiga de productes decoratius per a celebracions i festes. D'aquí un mes fan els 2 anys d'existència i també han portat productes per commemorar doncs, Halloween, que ja està aquí al volver de l'esquina. Vamos!
2: Acústica o elèctrica, la guitarra és la gran protagonista. Els millors temes i virtuosos. Cada setmana, a les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Quan tornes de Menorca?
2: Tornaré el 15 d'agost.
1: Quina enveja, passa-t'ho molt bé. Avisa'm quan tornis i quedem per fer salseo.
2: Salseo? A la tornada ja quedarem per fer safareig i et posaré el dia de les novetats.
0: A Punt de Sal. En català, l'expressió fer safareig designa l'acció de xafardejar o comentar alguna cosa públicament. Per exemple, aquest parell són molt xafarders, sempre fan safareig. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Comencem, com cada dia parlarem de fets que ens sembla a nosaltres que ens n'hem de fer ressò, d'aquí ve el nom del programa, ja que al cel no en fan cas, els farem el crit aquí a la Terra. Però jo no sé ben bé què esteu fent exactament ara mateix mentre m'escolteu. Jo veig que ha caigut la tarda. Veig núvols plegats com vanoves de seda a l'horitzó. La petja de les rodes dels vehicles ja ha encetat al capvespre. Però no hi ha prous estels entre totes aquestes tenebres i minsa és la claror del camí. Minsa perquè continuen passant coses que clarament no haurien de passar. Aquesta setmana passada hem vist encara desnonaments completament fora de mare. Hem vist les manifestacions i l'acampada de Madrid, però no sembla que les administracions ens facin el cas que ens han de fer. Continuem el problema aquí, a prop, a Castelldefels, de l'aeroport, que tanta gent s'hi oposa. Continua encara, a nivell mundial, la repetició de l'horror de la Segona Guerra Mundial. Continua el que... La trista història de Palestina. I potser ens hauríem de plantejar si realment nosaltres podem fer alguna cosa que no sigui el que ja fem. De fet, aquesta setmana hi ha hagut diverses manifestacions. Una força important que ha aplegat gent de Castelldefels i de tot el que és a prop de Barcelona, la manifestació s'ha concentrat a Barcelona reclamant el tema de l'ampliació de l'aeroport, perquè les solucions que ens donen clarament no ens agraden. Hi ha hagut també una altra manifestació aquí a Castelldefels contra l'horror que ja he dit de Palestina. En totes aquestes dues manifestacions, una de les nostres col·laboradores, la Lourdes Carreras, que la coneixeu, una persona activista com poques hi ha, i ha estat present. I serà justament ella, la Lourdes, qui avui ens aporti aquesta frase que fem servir, que farem servir d'ara endavant en cada programa, com ja vam fer el programa passat, com una frase que serà el marc sobre el qual els col·laboradors anirem fent diferents reflexions. La Lourdes ens aporta la següent frase i li dono ja entrada.
1: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda, Lourdes, com estem?
1: Jo bé, el món, com bé tu dius, doncs prou malalt. Exactament. Jo he escollit una frase de l'escriptora estadounidenca Ursula K. Le Guin, que per molts és més coneguda pels llibres de ciència-ficció i fantasia, però també és una persona de fortes i grans reflexions i de llibres de poesia, d'assajos. I en un d'aquests llibres de reflexions, ella ens diu una frase molt curta però molt sàvia, que diu: per escoltar s'ha de callar.
0: Sí, certament és una frase que sintetitza una idea fonamental.
1: No hi ha diàleg si no ens escoltem. No hi ha pau si no ens escoltem. No hi ha solucions si no ens escoltem. I per escoltar-nos hem de callar tot el soroll que ens ve de fora. En moltes d'aquestes situacions que has dit tu, el problema és que hi ha tant de soroll a les xarxes, tant de soroll que ens ofega, no? El poder escoltar veritablement què és el que passa. Tenim clar que res no és... s'explica per una sola persona o per una sola, un punt de vista, no? I, per tant, per escoltar tots els punts de vista i per fer-nos una idea clara de la realitat, hem d'escoltar tothom. Per això hem de callar.
0: Sí, realment a vegades costa perquè són tantes les coses a escoltar, però és que hi ha gent, evidentment, que no escolten mai res i que l'únic que pretenen és imposar els seus criteris al preu que sigui.
1: Així mateix.
0: Molt bé, Lourdes, doncs moltíssimes gràcies per la teva aportació d'avui. Què he dit?
1: De res. M'acomiado i a seguir dient coses tan boniques com les que has dit fins ara. I bon programa.
0: Moltes gràcies. Quedem així.
1: Adéu.
0: Fins ara. Doncs bé, ja ho heu sentit, és una frase molt maca. Evidentment, té moltes vessants, hi ha hagut moltes repeticions sobre aquest tema, però no deixa de ser d'una rabiosa actualitat i no deixa de ser allò que ens ha passat sempre, que rara vegada escoltem l'opinió, sobretot de les vessants que són força contraris a les nostres. Tots heu sentit molts cops que els mítings polítics, per exemple, només hi van els seus seguidors. Però qui és el que s'atreveix a anar a un míting polític que no és dels seus? Que això realment costa. Però seria molt més fàcil tot si d'alguna manera tinguéssim en compte l'opinió dels altres. Però és un tema terriblement llarg. Respecte a aquest tema, ara donarem entrada a la nostra col·laboradora Misha. Ens parlarà també sobre aquesta frase i ens parlarà sobretot de literatura, de novel·la, de poesia, de llibres en general. És la noia amb la que vam parlar el dimecres passat. Ja sense més, li dono entrada a la Misha. Endavant, sisplau.
2: Hola, bona tarda a tothom. Aquí la Misha, estrenant la nova secció literària. Em fa molta il·lusió que hagueu comptat amb mi i m'ha encantat la cita que heu triat pel programa d'avui d'Úrsula K. Le Guin per escoltar S'ha de callar. Crec que és més cert que mai. Avui en dia estem molt capficats en les nostres opinions, en els nostres punts de vista. Existeixen els filtres bombolla a les xarxes socials que només ens mostren aquells perfils als quals som afins i d'aquesta manera ens costa de vegades entendre o posar-nos a la pell dels altres o intentar, doncs això, no?, explorar altres realitats diferents a la nostra. Ara més que mai hem de saber escoltar. Així que 100% d'acord amb la Úrsula K. Le Guin. I a l'escoltar aquesta cita he pensat que seria genial portar-vos unes quantes recomanacions a l'autora, perquè Úrsula K. Le Guin va ser una de les autores més prolífiques i més destacades dels gèneres de la fantasia i la ciència-ficció, però els seus llibres van molt més enllà i fan una grandíssima crítica a la nostra societat i, per bé o per mal, segueixen sent molt actuals. I és per això que avui us porto tres recomanacions per a totes les edats per començar a introduir-vos en la gran obra d'Úrsula K. Le Guin. Mireu, pels més petits us recomano moltíssim Les aventures dels gats alats, Cat Wings. El 2019 l'editorial Flamboyant va reunir tota la sèrie dels meravellosos gats alats, és a dir, un conte de gats alats del 1988, el retorn dels gats alats del 1989, el meravellós Alexander i els gats alats del 1994 i la Jane va al seu aire del 1999 amb les genials il·lustracions de S.D. Schindler. Tot plegat comença quan la senyoreta Jane Tabby, una gata tigrada, com el seu nom indica, dona vida a uns gatets increïbles, perquè tenen ales. Quan vaig llegir la primera història, jo vaig tenir la sensació de que es tractava d'una metàfora. És a dir, la mare intenta donar el millor als seus fills perquè surtin del barri humil on viuen i puguin tenir una vida millor. Però aquí els protagonistes tindran ales per arribar on vulguin literalment. Catwings parla als més petits sobre la diferència. No ser igual que la resta posa en risc la manera de veure el món de la gent i et converteix automàticament en una amenaça. És per això que els nostres gatets de protagonistes no ho tindran gens fàcil. Gràcies a la seva habilitat insòlita, els gats alats viatjaran entre els perillosos suburbis de la ciutat i el camp, on descobriran la vida rural mentre fan amics i ajuden altres companys felins. Com he dit, una gran porta d'entrada a la Úrsula K. Le Guin pels més petits de la casa, és a dir, a partir de 7, 8 o 9 anys. D'altra banda, no podia no recomanar-vos el clàssic per excel·lència d'Úrsula K. Le Guin, que és Un mag de terra-mar, que gràcies a l'editorial Raig Verd i la traducció de Blanca Busquets estem recuperant en català. Per si no la coneixeu, de tota manera, us en llegeixo la sinopsis. Diu: en Jet és un nen que té una gran habilitat en les arts màgiques de terra-mar, que s'articulen coneixent els noms veritables de les coses. El seu poder i ambició creixen i el seu mestre decideix enviar-lo d'adolescent a l'escola de mags de terra-mar. En Jet mostra grans habilitats a l'escola, però la vanitat i la rebel·lia no l'ajuden a adaptar-s'hi. És massa conscient que posseeix un gran poder. En un duel màgic per resoldre una discussió amb un company d'escola, en Jet allibera una criatura de la foscor que l'ataca i el persegueix. Creu que només pot fugir-ne i travessarà mitja terra-mar per alliberar-se'n. Però de què fuig, en realitat? Què us puc dir d'Un mag de terra-mar? En primer lloc, que va ser una obra pionera, és una de les primeres novel·les on va aparèixer el concepte d'una escola de màgia. Ara estem molt familiaritzats amb aquest concepte, però en el seu moment la Úrsula K. Le Guin va ser pionera i tot plegat va néixer arrel del seu dubte, del dubte que es feia l'autora de dir, ostres, per què tots els mags de les llegendes, doncs això, són homes? I on aprenen la seva màgia? Aquesta novel·la ho respon i, tot i que està considerada una novel·la juvenil i pot ser llegida per adolescents, com us he dit, a partir, jo crec, de 13-14 anys, en realitat ens parla de temes universals. Le Guin ens demostra que dins nostre cohabiten la llum i la foscor i que tots hem d'emprendre un viatge per esbrinar qui som en realitat. En Jet ho farà. I tal com explica la seva creadora, la descoberta li proporciona la victòria, la mena de victòria que no és el final d'una batalla, sinó el començament d'una vida. També vull destacar la hipnotitzant prosa de Le Guin. Amb descripcions concises i èpiques ens transporta a terres llunyanes i la traducció de Blanca Pujals, perdó, de Busquets, que inclou paraules catalanes tradicionals i antigues, ajuda a conferir-li aquest punt ancestral. La veritat és que les adaptacions a la gran i petita pantalla que s'han fet d'Un mag de terra-mar, des de Miyazaki fins a Robert Lieberman, la veritat és que es queden molt en la superfície del meravellós univers que va construir Úrsula K. Le Guin, però si busqueu una altra porta d'entrada a aquest univers fantàstic, us recomano moltíssim la novel·la gràfica que també acaba de publicar Raig Verd en el seu segell juvenil, que es diu Indòmita, i que també compta amb la traducció de Blanca Busquets, i les il·lustracions de Fred Fordham. I per últim, però no menys important, us vull recomanar una de les obres de ciència-ficció d'Úrsula K. Le Guin. És una obra breu que es pot llegir de forma independent i que enganxa moltíssim. Es diu El nom del món és bosc, també publicat per Raig Verd amb traducció de la Blanca Busquets. Us llegeixo la sinopsis. El capità Davidson dirigeix un campament militar al planeta Azshi, on viuen els criatins, una branca d'evolució de l'espècie humana adaptada completament al planeta. Els criatins viuen en simbiosis amb el seu entorn, una natura exuberant i rica, fins al punt que la paraula que defineix el seu món és bosc. Els criatins somien desperts per teixir els fils de la vida i es relacionen entre ells amb gestos incomprensibles per als terrans. Des de la prepotència i el menyspreu, els terrans exploten sense control els criatins i els recursos i alimenten un conflicte que està a punt d'esclatar. De fet, tot i que l'obra es va publicar el 1972, a mi em recordava moltíssim a la pel·lícula d'Avatar de James Cameron. Està clar que el director es va inspirar molt en aquesta obra de Le Guin, eh? Els experts estan d'acord en que El nom del món és bosc és una de les obres més viscerals de Le Guin. Com he dit, es va publicar a principis dels anys 70 i conté una forta crítica a la guerra del Vietnam i a totes les pràctiques bèl·liques i colonialistes. Recordo que quan el vaig llegir em va semblar una lectura punyent. Realment et fa reflexionar sobre el pitjor i el millor de la humanitat. A més, trobo que Le Guin resumeix a la perfecció com es creen les conspiracions i els discursos d'odi, com es busquen caps de turc i es manipula la realitat fins que encaixa amb una manera de veure el món. Una reflexió que jo crec que ens torna a connectar amb la cita que heu comentat abans. Per escoltar, s'ha de callar. Fins aquí les meves recomanacions. Em podreu trobar a les xarxes socials si voleu més recomanacions com a misha-ql o al meu web de parauladamisha.com, també al meu canal de YouTube, Paraula de Misha, i al meu podcast, que també es diu Paraula de Misha. I si voleu seguir descobrint més coses sobre Úrsula K. Le Guin, també us recomano moltíssim una companya booktuber, que també és prescriptora de literatura a les xarxes. Ella es diu Roser i té un canal anomenat Llibres de Gond. Precisament fa referència a l'escola de màgia d'Un mag de terra-mar, perquè ella és la fan número 1 i experta número 1 en l'obra d'Úrsula K. Le Guin, així que si voleu més recomanacions d'aquesta autora en concret, també us recomano moltíssim que la seguiu a totes les xarxes i sobretot al seu canal de YouTube, com ja he dit, Llibres de Gond. En fi, fins aquí la meva secció. Ja només em queda també animar-vos a escoltar el programa Llibres a la Vista, també d'aquesta cadena, que emetem els dijous a les 21:30 si voleu més recomanacions literàries i més tertúlia literària juvenil. Fins aquí. Canvi fora. Gràcies.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Misha. Tota l'aportació que ens has fet no és pas curta ni de bon tros. Jo aprofito ara per saludar el Martí, un company col·laborador, el qual tinc el goig de tindre aquí en companyia. Martí, benvingut.
3: Bona nit, bona nit. Sí.
0: Moltes gràcies per estar aquí.
3: Molt content d'estar aquí. La primera vegada, aquesta temporada, no és la primera vegada que...
0: Bueno.
3: En directe, així, davant del micro.
0: Esperem que no sigui la darrera. Déu-n'hi-do el que ens ha dit la Misha. Jo em quedo... És que hi ha una cosa que m'ha fascinat. Contes de gats, contes sobre gats, contes per gats, per nens petits. Qui millor que explicar contes de gats que la Misha, amb aquest nom, una persona terriblement vinculada a tot el que són els llibres i a la literatura. Perquè, a més, els que tenim gats sabem que on n'hi ha sempre passen coses. És impossible viure tranquil en una casa on hi ha gats, i mira que no fan soroll, que diuen que són tranquils, i realment ho són, que són serens, també ho són, però l'enrenou que generen no passa mai desapercebut. I de totes aquestes coses que passen, sempre n'hi ha alguna que quede. I aquestes coses que queden, d'aquestes coses, ens en parla, i ens en parla molt bé, Bruna i Anna, en una cançó preciosa que ara espero tingueu el goig de poder escoltar.

Quan s'apaga la tarda i baixa la llum, el món sembla més lent.

0: Déu-n'hi-do la generació de cançons i de músics que tenim ara mateix aquí al davant i que ens està deixant a tots fascinats. Quantes coses queden, quantes. Què queden? Queden abraçades, queden petons, queden les estones, queden la llum, queden les vivències, queden els records, queden les carícies. Què queda? Queda la vida. La vida, perquè això és justament el que tots aquests maleïts i maleïdes que organitzen les guerres mai podran arribar a eliminar, perquè la vida sempre hi serà. Respecte a aquesta frase que avui tenim a l'aire flotant entre tots nosaltres, hi ha molt a dir i tinc aquí ara mateix en Martí Guinovart preparat per fer la petita reflexió sobre la frase i per parlar-nos de la seva secció d'art. Martí, ja t'he donat la benvinguda abans, ara te la torno a donar. Hola, com estàs?
1: Gràcies, Andreu. Preparat, mai, però bé.
0: Tot teu, et dono l'entrada i endavant, sisplau.
1: Vinga, i si has d'incorporar-te tu en algun moment també, vull dir que estàs, bueno, ho tens sí, totalment
0: veig
1: permès.
0: Que hi ha alguna cosa que m'agrada, que també t'hi posaré cullerada.
1: Mira, avui m'agradaria parlar, o parlaré, de fet, m'agradaria i parlaré, a més, d'un personatge, un autor, segurament un pintor imprescindible de l'avantguarda catalana, de la segona part del segle XX, que és en Josep Guinovart. Per aquesta raó, perquè és imprescindible, la segona raó és perquè aquest any farà 100 anys del seu naixement. És mort ja, va morir fa 20, però a part de tot això era, va passar mitja vida visquent a Castelldefels, per la qual és una figura transcendental a la història de l'art i segurament de manera petita, però a la història de Castelldefels.
0: De ben segur que ha deixat petjada.
1: Per la qual és important. I com fa 100 anys del seu naixement, segurament no serà l'únic programa que jo dedicaré a ell, des de diverses vessants. Ara mateix jo volia parlar de l'exposició Qui s'hi amaga? L'animalari en l'obra de Josep Guinovart, que es pot veure a la Fundació Espai Guinovart a Agramunt, Terres de Lleida. D'allà era l'àvia, la seva mare. Finalment, ell va fer el seu espai d'art, és un espai d'art contemporani, on de tant en tant es fa una lectura del fons d'ell, de la seva obra, de l'obra que té la Fundació, i també incorpora un espai més petit on es van alternant exposicions diferents. La lectura que es fa aquesta vegada, que es va inaugurar de fet fa dos diumenges a l'Espai Guinovart i que es titula, com ja he dit, Qui s'hi amaga, fa una recerca, a l'animalari de Josep Guinovart, que descobreix segurament de ben petit quan ell passa la Guerra Civil, un any i mig de la Guerra Civil, amb la seva mare i els seus germans, es refugien d'alguna manera al poble, que és allà a Agramunt, on hi ha algú de menjar, on els parents tenen alguna gallina, alguns porcs, on descobreix els cargols, no? Un nen de ciutat de Barcelona arriba al camp, descobreix els cargols quan acaba de ploure, descobreix les formigues, l'asa, els xuts, com li diuen allà al mussol, i tot aquest univers. I aquesta vegada s'ha decidit a la Fundació fer una exposició que recull tot aquest bestiari o animalari que després aprofunditza més. A priori és algun divertimento, a priori és un descobreix com un nen tot això, però al llarg de la seva vida com a pintor ho relaciona amb altres temes, com per exemple les formigues, amb el món proletari, amb el món obrer, amb les persones, el cargol amb aquesta espiral infinita, la gallina amb l'ou i l'ou que és el fonamental perquè hi hagi vida, a partir de l'ou, l'ou és l'esperança, i ell fa, no?, al llarg de tota la seva vida tota aquesta lectura d'aquests animals que descobreix, l'asa i l'era, no? com els ases, els bous, anaven per l'era. I és important doncs, fer aquest recull també i aquest reconeixement, no? d'aquest infant, no? De com de la màgia que té descobrir com aquest, tot aquest univers, tot aquest món, uh-huh. i com això doncs transcendeix finalment doncs a ja una obra adulta. Uh-huh.
0: Sí, el tema del bestiari és un tema recurrent que l'he vist en forces facetes de molts artistes. Fa poc l'Anna Gual ha tret també un bestiari, és un recull poètic, i veig que amb l'art, amb la pintura, es repeteix. Clar. La mia, saps quin animal m'ha cridat l'atenció? Perquè jo sóc de Lleida, vaig néixer aquí a Barcelona, però tinc la família a Lleida i no me'n puc evitar, segur. El desit l'has nominat el xut.
1: El xut.
0: Allí a Lleida parlàvem del xut, del mussol, de l'òliba...
1: Sí.
0: I tots aquests animals surten reflectits en aquesta exposició, no? Pues, jo ho trobo terriblement interessant.
1: Exacte. De fet, no amb aquesta exposició només, sinó també amb l'univers... amb l'univers Guinovart, eh? Vull dir, el que fa l'exposició és una mica a partir d'obres seves, no? Uh-huh. Reconèixer tots aquests elements, tots aquests animals, no? Uh-huh. I a vegades és això, és jugar només, diguéssim, però a vegades sí que té un altre sentit, com deia, no? Uh-huh. La formiga ho lliga doncs, moltes vegades amb l'orca, moltes vegades amb lo popular, moltes vegades amb el món obrer, uh-huh. El xut moltes vegades ho lliga amb la nit, és evident, uh-huh. Però amb la lluna, no? I a vegades apareix doncs, un ull que és una lluna plena o un ull que és mitja lluna, uh-huh. Però forma part d'aquest xut. La granota ho lliga amb la bassa seca, gairebé, uh-huh. del tros, no? Aquella bassa que ja queda com fang, aquest fang trencat. Llavors és important, és lo interessant és reconèixer, no? com evolucionen aquests animals dins de la seva obra, no? La gallina i l'ou, no?
0: Exactament. Sí, és aquest lligam interartístic, podríem dir, que d'alguna manera ens comuniqui algo, perquè al cap i a la fi l'art és comunicació, si no comuniques,
1: evidentment,
0: no hi ha art o és un art diferent que no té la seva funció. Molt bé, Martí. Què més ens dius d'en Guinovart?
1: Home, d'en Guinovart us puc dir moltes coses, però jo també me'l vull anar com...
0: Dosificant,
1: no? Perquè, bueno, com et parlava, com es diu això, fora de missió,
0: sí,
1: que un altre dia podem parlar d'aquest Guinovart molt vinculat als poetes. Eh? Hi ha una sèrie de poetes, sobretot. Uh-huh. Però bueno, al cap en venen diversos. No? I bueno, podem fer una mica un lligam. No? I una...
0: Sí, tal com hem estat xerrant fora d'antena i probablement durant els propers programes anirem fent algun tipus de treball, algun tipus de síntesi, algun tipus de xerrada en la qual puguem relacionar tot el que són animals, pintura, poesia, que al cap i a la fi a mi el que m'interessa, el que m'agrada, com la majoria de vos sàpiga, és la poesia. Però com també feia en Josep Guinovart, m'interessa molt el tema de la interrelació amb totes les diferents manifestacions de lo que és l'art. Molt bé, Martí.
1: Doncs, bueno, tornar a repetir. Fins al 17 de gener, que em sembla que no ho he dit, està aquesta exposició, i això és, de fet, és a Agramunt, a la plaça del Mercat, sense número. És, bueno, no hi ha pèrdua, vull dir, és un edifici que es veu... Només entrar.
0: Sí, a Agramunt tampoc no és massa
1: gran. No, no.
0: I allí, a part de torrons, no hi ha gran cosa.
1: No, la portalada de l'església de Santa Maria de Agramunt, que és imprescindible del romànic català. Mm-hmm. Imprescindible.
0: Doncs ja ho sabeu, una data que també jo desconeixia, i mira que sóc de Lleida, però no ho sabia. No podeu obviar una visita a aquesta església. Pues moltíssimes gràcies, Martí, per la teva col·laboració.
1: A tu, avui, Andreu.
0: I t'emplaço als propers programes a fer aquest petit treball que hem parlat ara, sobre en Josep Guinovart i tot el que l'envolta i les seves projeccions.
1: Aquí ens trobem.
0: Molt bé.
1: Abraçada forta.
0: Gràcies. I ara passem ja a el que seria el tall poètic. Avui us porto una poeta, la Marta Pessarrodona, una donassa, després us diré per què, que va néixer a Terrassa l'any 41, però que no és ben bé una poeta identificada plenament amb el segle XX, o centrada, millor dit, en el segle XX, sinó que està molt repartida entre el segle XX i el segle XXI. Primer que res, us recito un poema perquè us feu una petita idea. El poema diu així: qualsevol fe et pagarà amb fred i l'hivern és llarg, dura massa. Aquest és el poema. Com podeu veure, és punyent. És punyent i sarcàstica, perquè ja diu que l'hivern dura massa. No vol obviar aquest enfrontament amb el que és la intempèrie, aquella intempèrie externa de què ens parlava en Joan Margarit el seu dia. La Marta Pessarrodona ha viscut a Anglaterra i ha viscut a Alemanya. En aquests llocs ha estat treballant com a lectora de català. Dir, com a fet important, que la seva poesia, com ja us he avançat, és càustica i un enxic lapidària. Heu vist aquest final, és lapidari. A més, és realista, és mordaç, no té cap artifici retòric que se li pugui notar, que sigui aparent. Més aviat és molt fàcil de llegir, és planera. És fàcil, entre cometes, perquè fàcil no hi ha res, però la seva lectura no porta un esforç molt gran per entendre allò que ens vol dir. És sentenciosa, és irònica, neix normalment de la meditació o del record. Això del record serà una cosa molt important, tal com us diré més endavant, i és molt, però molt i molt, d'un feminisme reflexiu que combinats ofereixen, tal com he dit, una perspectiva irònica i, sobretot, compromesa amb el que estem vivint i alhora amb allò que hem viscut, que és una síntesi força difícil. En aquesta línia, la seva obra Donasses, protagonistes de la Catalunya moderna de l'any 2006, repassa les contribucions femenines a la història catalana. Repeteixo, pels que tinguin algun tipus d'interès, Marta Pessarrodona, el títol és Donasses, protagonistes de la Catalunya moderna de l'any 2006. En ella repassa les contribucions femenines i feministes a la història catalana. D'altres llibres importants seus, que també vull destacar, són Primers dies de 1968, Setembre 30. Aquest està prologat per Gabriel Ferrater. Ara us en faré 5 cèntims de la figura de Gabriel Ferrater, fonamental en l'obra de la Marta Pessarrodona. Sense ell no s'entendria. Altres obres que val la pena de citar són Vida privada, Memòria, A favor meu, Nostre, Tria de poemes, que és una preciositat, i L'amor a Barcelona. De tots aquests títols que us he dit, que estic segur que ja no en recordeu cap, però de tots aquests títols que us he dit, hi ha un recull força recent. Es titula Poemes 1969-2007. És assequible, per dir-ho d'alguna manera, i d'alguna manera tindreu tot el que és la poesia de la Marta Pessarrodona i us en podeu fer una idea molt, molt i molt interessant. Ha fet, a més, una cosa que no són biografies, jo no vull dir biografies, sinó que són retrats literaris d'autores catalanes, com per exemple la Maria Aurèlia Capmany, la Frederica Montseny, la malaurada Montserrat Roig, que ens va deixar tan aviat, o la Caterina Albert. A més, ha tingut una vessant de traductora. Ha traduït autores de tant pes i prestigi com la Virginia Woolf, sobretot, però també de la Susan Sontag, que no té tant nom, però déu-n'hi-do, i també com a noms pesants ha traduït a la Simone de Beauvoir i a la Margarit Duràs. I ha rebut premis, clar, ha rebut premis molt importants. Entre ells ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat i, el 2019, li van donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I té també, que se'm quedava aquí, la Medalla d'Or de la Generalitat. Però us vull parlar d'aquest fet important en la seva vida, que és cabdal, que no hauria d'eclipsar la seva vàlua poètica.

0: La Marta escriu articles sovint a l'Avui i al Temps. Vull us passo ara un poema recitat per ella mateixa, amb aquesta veu que té de donassa.
1: Quan el 1984 em van publicar amb un sol volum els meus quatre primers llibres, hi vaig incloure, diguem, una poètica en forma de poema, valgui la certa redundància que la cosa significa, i que hi ha una referència molt clara a la Nessa, que ha estat una dàquel, o tèquel, o dàchum, una gossa molt important a la meva vida. I és una mena de declaració de principis. Es titula Coses que m'estimo. Unes fotocòpies potser esgrogueïdes d'uns poemes poc assequibles, o la imatge d'escuma benigna de la platja de quan era petita. El so del piano un matí de diumenge amb l'estrec del fred a la gespa, o la tebió de la llum de maig i la tendresa d'una primavera incerta. El meu plor per la mort d'un estel, anònim perquè la nit m'hi convida, i les imatges de l'amor, ni perdut ni finit, fent-me companyia. La lluita per una causa, sens dubte justa i digna, i tot l'escalf de la mà sabuda, perduda en mi i sense massa guia. La mirada humida de la Nessa i la seva sobtada alegria, i les coses que no sé, i tots els desigs que tindré algun dia.
0: Bé, aquesta és la veu pesant, contundent, de la Marta Pessarrodona. Quan la veieu en directe, en viu, quan es pot parlar amb ella, realment és una persona que no només omple l'escena, sinó que d'alguna manera et condiciona. Acaba com si t'abracés amb les paraules. Dins d'aquest poema, jo vull destacar una frase que diu el so del piano en un matí de diumenge, que és increïble, és terriblement relaxant. Els matins dels diumenges, què fem? Pues ella escoltava el piano. Un altre punt molt important, que és tornant al que us he comentat sobre Gabriel de Ferrater, és la plor per la mort d'un estel. Hi ha una altra frase dins d'aquest poema, que per això l'he triat, que diu la lluita per una causa justa. Aquí és on parlava del feminisme, és on podem tornar al principi del programa quan dèiem tot el que hem dit respecte a tot allò que està passant al món. Com podeu veure, la Marta Pessarrodona és una persona terriblement implicada amb tot el que està passant. Doncs bé, poqueta cosa més a dir sobre ella. Jo el que no vull fer ara és acabar i marxar sense donar la meva opinió respecte a aquesta frase que avui ens ha portat la nostra col·laboradora, la Lourdes Carreras. Podeu llegir a la xarxa moltes frases similars. Jo em quedo amb un fet que és essencial. Aprendre a parlar, n'aprenem tots, salvo petites dificultats o traumes o algun tipus de patologia, les persones amb el temps, amb poc temps, parlem. Amb l'edat anem aprenent a parlar de la manera que ens convé, de la manera socialment acceptada, i arriba un moment en què ho fem mitjanament bé. El que no aprenem a fer la majoria de vegades és a callar. Tants anys aprenent a parlar i que ens costi tant i tant d'aprendre a callar. Doncs fins aquí queda el programa d'avui. Res més, us emplaço a totes i a tots dimecres vinent a continuar escoltant-nos aquí, al Crit de la Terra, a Ràdio Castelldefels. Moltíssimes gràcies, audiència, per la vostra atenció i fins la propera. Bon vespre.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: A cau d'orella. Un programa musical que gira al voltant d'una temàtica, presentat per Mercè Soler.

0: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
1: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopó, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia, desde Radio Castelldefels.
2: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
3: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
2: A cau d'orella. Un programa musical que gira al voltant d'una temàtica, presentat per Mercè Soler.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.
2: Des del flamenc fins al punk. De la clàssica a l'elèctrica. Obrim un espai per als amants de la guitarra en tota la seva essència. Comença Les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

sincronitza les arrels de la música americana. Barrets de cowboy, botes de cuir i les millors històries fetes cançó. Comença The Best Country Songs a Ràdio Castelldefels.

0: avui tornem a ser en ruta, a fer el matí de Catalunya Ràdio en ruta per repassar les conseqüències d'un nou episodi de tempestes que aquesta vegada ha escombrat tot el país de sud a nord, deixant les quantitats més importants a la costa de Tarragona i també a Barcelona. Ara mateix som en ruta camí de Xerta, on hi van caure 110 litres en poca estona. Els carrers van quedar totalment inundats i els bombers van haver de rescatar diverses persones que van quedar atrapades en els seus cotxes. A aquesta hora saludem Eloi Cordomí, el nostre meteoròleg. Eloi, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Ricard.
0: Anem a fer un repàs d'on ha plogut més aquesta matinada.
1: Mira, les tempestes van entrar per l'interior, hi ha llocs de les comarques de Lleida que van caure 20-30 litres per metre quadrat, però un dia més, quan van arribar a la costa, es van reactivar i va ser en tot aquest tram on es van aconseguir, on es van produir aquestes quantitats més elevades. Deies aquest 110 de Xerta, 84 al Dover, també el Baix Ebre, a l'Hospitalet de l'Infant 71 litres, a Tarragona 72, Sitges 67, després a Viladecans, al Baix Llobregat 58 litres, al Port de Barcelona 49 litres, i després la resta de tempestes sí que van anar perdent intensitat, ja no va caure tanta pluja en tan poc temps. Hem de pensar que bona part d'aquestes pluges van caure en una hora. Per tant, va ser una tempesta de curta durada en comparació amb les altres que hem anat vivint, però sí que amb intensitats molt altes, que en alguns casos van arribar fins als 50 litres en mitja hora.
0: És un temporal que tampoc sortia als models. És a dir, les previsions deien que ahir a la tarda s'esperava l'arribada d'un front que podia deixar pluja localment forta en alguns punts de Catalunya, però que en general havia de ser molt menys intensa que els dies passats. I aquí tenim les conseqüències, inundacions, i també, Eloi, hi havia molts llamps i trons aquesta nit.
1: Molta activitat elèctrica, sí. Estava revisant les dades de la xarxa de detecció de descàrregues elèctriques del Servei Meteorològic de Catalunya i aquesta nit ha detectat 9.000, més de 9.000 descàrregues de núvol a terra. Per tant, impactes que s'han donat o bé sobre terra ferma o bé sobre el mar. De fet, sobre terra ferma n'hi ha hagut 1.900. La comarca més afectada per aquests llamps han estat el Baix Ebre, amb més de 400 llamps, i el Baix Llobregat, amb més de 450 descàrregues.
0: I per avui, quina és la previsió, Eloi?
1: Avui una situació molt més tranquil·la, aparentment. De fet, el gruix de la tempesta ja s'ha allunyat, el tenim situat ja sobre Sardenya. Sí que hi ha un sistema de tempestes entre les Balears i el País Valencià que hem d'anar seguint. En principi no ens hauria d'afectar, s'hauria de passejar per davant de la costa, però no ens hauria d'afectar. I el que preveiem és que durant tot el dia puguem tenir ruixats a l'Alt Pirineu, ja aquest matí, fins i tot. A la resta, moltes clarianes, molts bancs de boira, també a les comarques de l'interior. I a la tarda, ruixats. Ruixats normals. De 20 litres en mitja hora tot estirar, que és una pluja intensa, però no tant com aquestes que hem viscut aquestes últimes hores. I aquests ruixats es produiran sobretot a les comarques de l'interior. Com que no els preveiem a la costa, en principi, doncs, no s'hauria de reactivar d'aquesta manera. És a dir, tots aquests dies el que hem vist és que en el moment que arribaven a la costa, les tempestes es reactivaven i deixaven molta, molta més aigua.
0: Doncs aquesta és la previsió i l'escenari que tenim ara mateix sobre la taula. Gràcies, Eloi. Fins ara. El principal integrant també és Rodalies. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs fins ara el que sabem és que els maquinistes s'han plantat, diuen que demanen més garanties per reprendre el servei de trens a la xarxa de Rodalies. En concret, el col·lectiu reclama rebre els informes que s'elaboren després de les marxes blanques, les marxes exploratòries per reprendre l'R1 fins a Blanes, l'RG1 entre Massanet i Portbou i els regionals de l'R1 R13 i l'R14 entre Tarragona i Sant Vicenç i l'R17 fins a PortAventura, trams ja validats pels tècnics d'ADIF. De moment encara no hem pogut parlar amb Renfe, per tant no ens han confirmat com està el servei aquest matí. El que ens deien ahir a última hora del vespre és que el servei arrencaria de forma similar al d'ahir. Això vol dir que l'R2 Nord, per exemple, només va fins a Granollers, després se va fer un servei de bus alternatiu per anar fins a Sant Celoni. L'R2 Sud sí que ja funcionaria. Ahir es va reprendre, de fet, la marxa després que caigués un arbre sobre la via del tren, sobre un tren que no va causar ferits per sol, però es va reprendre la marxa i avui també hauria de funcionar segons Renfe. I també l'R4 doncs, no funciona de Barcelona cap al nord. De moment estem a l'expectativa perquè sí que alguns usuaris en algunes estacions, com Granollers, ens diuen que no surten trens.
0: És a dir, aquí hi ha un conflicte entre el que diu ADIF, que diu que ja està tot a punt,
2: exacte.
0: I el que diuen els maquinistes que és que jo vull veure els informes perquè si no, no surto.
2: Exacte. De fet, hem de dir que a l'R4, ja no hi ha servei entre Barcelona i cap al nord, és a dir, cap a Sabadell-Terrassa. Això és així des del dilluns, no hi ha hagut servei. I ahir es va saber que, de fet, el motiu era que hi havia alguns maquinistes que veien que hi havia algun tram que no veien clar passar per allà, malgrat que ADIF doncs, ja havia dit que es podia passar per allà i que Renfe també havia fet les marxes blanques, les marxes exploratòries pertinents per dir que sí, que es podia passar per allà.
0: Aquella vaga general que recordem que va haver-hi a principis d'any, al mes de febrer, hi havia, reclamaven canvis de seguretat, i una de les coses que el sindicat reclama o destaca que va acordar i que va acabar desconvocant aquelles aturades amb el Ministeri de Transports és que hi hauria exploració conjunta de qualsevol xarxa abans de tornar-se a iniciar. I el que es queixaria ara, en aquest cas, el sindicat, és que no hi ha hagut una exploració conjunta perquè no han participat en l'exploració i que, per tant, doncs, per això no surten. Bueno, en tot cas, com sempre, l'usuari és qui pateix les conseqüències i els maquinistes, que no entenc com es poden plantar si l'empresa diu que és segur. Però vaja, això ho resoldrem al llarg d'aquest matí. Parlarem amb el sindicat i parlarem també amb Rodalies. Anem cap a Granollers. Marta Viana, bon dia.
3: Molt bon dia, Ricard.
0: Quina és la situació ara mateix aquí?
3: Doncs una mica el que estàveu explicant, els maquinistes creuen que no sortiran, això és el que ens han dit des de que hem arribat aquí, diuen que es plantaran perquè tenen por. Ahir ens deien que va caure un mur a Vilanova i la Geltrú i doncs, que això els ha agafat por, que han decidit doncs, que no sortiran. La idea que em deien ara també és que vinguin aquí els maquinistes, que pujaran al tren, però en aquell moment doncs, es quedaran aturats en senyal de protesta. Ara mateix a Granollers cada vegada s'està acumulant més gent aquí a l'estació. Sí que veiem 4 informadors, hi ha una persona també a taquilla i 2 supervisors més que estan organitzant doncs, tota aquesta gent. Renfe sí que està posant un bus cap a Sant Andreu com tal, també cap a Sant Celoni i cap a Martorell. Al meu costat, Ricard, tinc a la Sandra. Sandra, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Tu d'on vens i cap a on vas?
4: Jo vinc de les Franqueses del Vallès i vaig cap a Llinars del Vallès.
3: Però m'has dit que has vingut de les Franqueses fins aquí caminant.
4: Sí, caminant. M'he tingut que aixecar a més aviat per vindre cap aquí.
3: Però la idea era sortir de les Franqueses, agafar el tren en condicions normals, en un dia normal, però això no ha passat.
4: No ha passat, i en teoria les Franqueses a Llinars tardo 8 minuts i ara tardo com una hora i mitja o més.
3: Ja ho sent, Ricard, aquesta és la situació. És una dels passatgeres, de les moltes passatgeres que estan aquí fent cua. Ara sí que en veiem...
0: Parla amb passatgers. De fet, obrirem telèfons també, el 93010-1474. 93010-1474, per si hi ha algun oient que ens estigui escoltant, que es troba en una situació com aquesta, atrapat, que no van als trens, doncs que ens ho pugui explicar. 93010-1474. Hi ha informadors, Marta?
3: Sí, n'hi ha 4 i ara mateix doncs, el que acaben de fer és organitzar doncs, tota una cua de tota la gent que està aquí aglomerada doncs, a les portes de l'estació. Doncs, estan fent una cua per poder-los pujar amb aquests autobusos que ara n'acaba doncs, d'arribar un que els portarà doncs, cap a Sant Celoni, aquest primer que en deien. I la resta sí que els estan enviant, en el moment que pregunten si hi ha trens o no, doncs directament els envien cap a l'estació d'autobusos que hi ha aquí davant i que agafin uns segalers i que s'espavilin una mica com poden. La veritat és que tampoc tenen molta informació. Tota l'estona em diuen, Ricard, que mirin, que estan esperant ordres des de dalt i ja està.
0: És a dir, que cal que Rodalies digui ja alguna cosa, però a banda d'això, és veritat que si els maquinistes s'han plantat a primera hora del matí, és a dir, clar, la previsió d'això no hi és. És a dir, posar autobusos ara, doncs trigaran una mica a arribar. També els maquinistes, si veien que no era segur, també ho podien haver comunicat abans. Bueno, no sé, en fi, ara intentarem treure l'entrellat tot plegat, però que els maquinistes es plantin, perquè no és un espai segur. Quan Adif diu que sí, jo això no ho acabo d'entendre. Perquè si qualsevol persona va a una empresa i diu no vinc a treballar, i l'empresa diu sí, vingui a treballar perquè és segur, no sé què passaria en una empresa normal. En tot cas, anem cap a... Ara seguim parlant amb tu, Marta, seguim connectant i ens expliques també què diu la gent.
3: Molt bé,
0: anem
3: ara
0: cap a un altre punt. Anem a Vilanova i la Geltrú, el Garraf, amb la caiguda també d'aquest arbre sobre un tren a la R2 Sud, per sort sense ferits. Vilanova, Montse Gené, bon dia.
5: Hola, bon dia. Mira, aquí han sortit els 2 primers trens, el de 4:45 i 5:45, però ja no n'ha passat cap més. Ara ja fa 50 minuts que no en passa cap i es va acumulant gent aquí a l'andana. Hem trobat una usuària, la Mireia, mirant l'aplicació de DIF i veient com el pròxim tren s'anava retardant per la seva desesperació. Li han preguntat si sap què està passant.
6: Bueno, pues lo de cada dia, no ho sé, perquè no venen els trens. Marquen un horari i van canviant, i si no, t'esborren. Ho digo jo, agafen la borra de borra i volen de la llet. Dic, estem així? I és que és indignant.
5: No hi ha informadors a aquesta hora i les pantalles no funcionen. Ara han dit per megafonia que queda interrompuda la circulació de trens cap al sud entre Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Calders per condicions meteorològiques adverses. Però no diuen res dels que van cap a Barcelona. De fet, ara mateix sentíem la megafonia i deia que passaria un tren per la via 3, que és on estem. De moment De moment, aquest tren, si és que ha de venir, doncs no vindrà. Vull dir, no ha vingut. No hi ha transport alternatiu de Renfe a aquesta hora, i com deies, aquí a Vilanova i la Geltrú, doncs a la nit un tren es va veure sorprès per la caiguda d'un arbre i d'un mur, i els passatgers van ser transbordats a un altre tren. Repetim, però, que els dos primers trens sí que han sortit en direcció a Barcelona. I no entenem per què, doncs, a partir d'aleshores ja no n'ha passat cap més. Ja farà gairebé una hora, eh?
0: Sí, perquè si surten els primers, entenem que els primers hauran arribat bé. No hi haurà hagut cap incidència, però entenem també que els maquinistes que han arribat després han dit no em sento segur, per tant no surto. Bueno,
5: és ara, possible. No tenim informació d'aquests que han sortit a primera hora, però s'entén que han d'haver anat passant, és clar.
0: A veure si poguessis parlar amb algun maquinista que trobessis, Montse, i a veure si t'explica per què no surten.
5: Sí, ho intentem.
0: Gràcies,
5: molt bé.
0: Montse. 93017474, ens truca el Joan. Joan, bon dia. Hola, Joan.
7: Què tal? No, que estic sentint que diu que la R4 no ve cap a Terrassa, no va, però tampoc va cap a Sants, perquè a Cerdanyola tenia que anar jo cap a buscar l'AVE i no hi ha... O sigui, no hi ha trens. Ha sortit allà el senyor de l'estació, va dir que no hi ha venit cap amunt ni cap avall.
0: Vostè sortia
7: la R4 està tancada.
0: De Cerdanyola, sí, i anava cap a Sants per agafar l'AVE. I veu que tampoc funcionen els trens.
7: No funciona. Ha sortit el cap de l'estació, va dir que no, que baixés, que no...
0: I a quina hora agafa l'AVE?
7: L'AVE ara a les 7 i a les 7 i alguna cosa. No, he tingut que tocar a la dona, despertar-la perquè me'n portés. Clar. Perquè no sabia ni com anar.
0: Per tant, estaran amb cotxe, en aquest sentit?
7: Exactament.
0: Bé, doncs esperem que pugui agafar l'AVE. Gràcies, Joan, per trucar. Que vagi
7: molt bé. Doncs gràcies a vosaltres.
0: Línies obertes al 93017474. Parlarem de Rodalies avui durant tot el matí, pel que veig, per aquest incident, perquè els maquinistes de moment s'han plantat, diuen que les vies no són segures i, per tant, de moment hi ha molts trens que no circulen. De seguida farem la fotografia de nou amb la Maria Fernández Noguera. Però abans també explicar-vos que és una nit en la qual el 112 ha rebut fins a mitjanit 661 trucades, 61 trucades, per quasi 500 incidents relacionats també amb aquest nou episodi de pluges que explicàvem i que explicarem també durant tot el matí. 121 des del Barcelonès, 109 des del Baix Ebre. En aquesta comarca és on es va produir les primeres afectacions. I així és com sonaven ahir la tarda els carrers de Xerta. A veure com es desperta avui el municipi, des d'on farem el matí, a partir de les 8 del matí. Jordi Barranca, bon dia.
8: Hola, Ricard, molt bon dia.
0: Com doncs desperta Xerta?
8: Doncs mira, a hores d'ara poca gent encara pel carrer. El rastre, diguem-ne, de tot el fang, totes les pedres, tots els arbres que va arrossar l'aigua continua ben present. Aquí fins ben entrada la matinada, bombers i també equips de brigades de carreteres han estat treballant, sobretot per netejar els punts més crítics que hi ha en aquest municipi d'aquí del Baix Ebre. Parlem sobretot de l'entrada per la C12, per una benzinera que ha quedat del tot impracticable. L'asfalt del carrer amb prou feina s'entreveu i un vehicle, una furgoneta petita, continua al voral de l'Eix de l'Ebre, on precisament es va quedar ahir amb tota aquesta pluja tan intensa. Aquesta hora, com dèiem, poca gent encara pel carrer. Entre ells, el que hem trobat és el Joan, amb qui hem parlat, i ens deia això de sobre com ho va viure ahir, i sobretot el que es veurà avui, quan es faci de dia.
9: Va predat, devia baixar allí, devia baixar un metro d'aigua, devia baixar. Tota la muntanya està seca, no hi ha arbres, se va cremar tot, això no ho he vist mai. Lo dimarts passat se va aparèixer una mica, però només una miqueta d'aigua, però el d'ahir va ser fort, que hi van caure 100 metres quadrats en una hora.
8: Un cop es faci de dia, com bé dèiem, s'evidenciarà fins a quin punt l'aigua ha fet mal i s'ha emportat, com dèiem, tot el que s'ha trobat per davant. A tocar d'un dels camps de tarongers, que estan al costat d'un dels barrancs del municipi, encara hi ha la imatge de diversos vehicles amuntegats. I és que el fet d'estar a tocar mateix dels ports va fer que l'aigua recollís tot el que es trobava per davant i que aquests barrancs, que de normal baixen amb molt poca aigua o ben secs, diguem-ne, no fossin autèntics rius. Tot això hores després que aquests carrers baixessin plens d'aigua i que els veïns estiguessin fins ben entrada la matinada traient aigua com podien, ja fos amb escombres, galledes, recollidors o mangueres.
0: Primer va ser a l'Ebre, després les pluges van pujar cap a la costa de les comarques de Tarragona. Allà el municipi amb més incidències va ser Cambrils, on hi van caure 60 litres. Els bombers van revisar una casa on va caure un llamp sense causar, en aquest cas, ferits. L'aigua també ha baixat amb molta força pels carrers de Sitges. Amb aquests trons que també van afectar, en aquest cas, a Sitges i moltes zones del país, unes pluges que van provocar també i fortes afectacions al Prat. I com desperta avui l'aeroport? Lara García, bon dia.
10: Bon dia, Ricard. Doncs força desgavell aquesta hora a la terminal 1 de l'aeroport del Prat. Veiem molts punts en vermell a les pantalles que anuncien els vols i és que a causa del temporal s'han cancel·lat desenes de vols. Nosaltres som ara mateix a Vueling. Ens diuen aquí els serveis de l'aerolínia que han hagut de cancel·lar 12 vols nacionals pels temporals des d'ahir a les 8 del vespre. De fet, pels intèrfons ara mateix ho podem sentir. Demanen als passatgers dels vols cancel·lats que vagin als mostradors per mirar doncs, de solucionar cas per cas. Això sí, és un caos i molts passatgers es queixen que hi ha poca informació per part de les aerolínies. Ara mateix hi ha 5 vols a Madrid cancel·lats que estaven previstos per sortir a les 7 i a les 8, un a Logroño, un a Bilbao a les 7, a Màlaga també, a Palma de Mallorca a 8:45 i a Santiago a les 9 del matí havia de sortir i no sortirà. Amb tot això, doncs, hi ha gent que ha hagut de dormir dins l'aeroport del Prat, davant de les portes d'embarcament, i també gent que aquest matí està arribant a la TU i es queda penjada, i és que hi ha molts aquests vols doncs, que sortiran a moltes hores de retard, però altres que directament doncs, no es reprogramen. Hem parlat amb una d'aquestes passatgeres afectades, que és la Judit, que havia d'anar a Bilbao per feina i que ara diu que segurament doncs, hi hagi d'anar amb cotxe.
11: Doncs teníem el vol a les 7 del matí d'avui, dimecres, i anàvem cap a Bilbao, que en el nostre cas anàvem per feina, i res, ens l'han cancel·lat, o sigui, ens van avisar crec que al vespre per allà a les 11, i no ens donaven cap altra opció. Llavors ara estàvem aquí al mostrador, ens han dit que de moment no hi ha informació, potser hem d'esperar 2 hores o alguna més.
0: Doncs aquesta és la situació en aquest cas a l'aeroport. Per exemple, ara ens truca l'Albert. Albert, què tal? Bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: Tu, Albert, anaves a Menorca i ara mateix estàs penjat a l'aeroport.
12: Sí, el vol sortia ahir a les 22:40, van anar retardant. Vam aconseguir pujar en el bus i anar per la pista i, curiosament, que això no m'havia passat mai, el bus va tornar al punt d'origen, ens van fer baixar un altre cop i deien que mitja hora, que tal, bueno, al final hem passat la nit aquí, ens han donat el tiquet pel bocat, això sí, i ara estem esperant per embarcar, aviam si sortim d'una vegada. El tema és el que comenta tothom, és la manca d'informació i deixem gent molt jove sí. al front d'aquestes situacions i aquí no expliquen res, perquè si t'expliquessin com a mínim t'organitzes d'una altra manera. Però
0: dir, ningú de... Amb quina companyia volaves?
12: És Vueling.
0: Vueling. Ningú de Vueling va venir a donar-nos explicacions de res.
12: No, deixen, ja et dic, gent personal molt jove, pobrets, que no... que no tenen prou experiència i prou cintura i què vols que et diguin. I més que res, això és comprensible, tot el temporal, tot el que passa, però com a mínim aquesta falta d'empatia per part de les companyies i deshumanitzar tant, hi ha nens, gent gran, imagina't la situació. I, bueno, una miqueta és això, que com a mínim s'ho facin mirar una mica perquè perjudiquen moltíssim i ja et dic, i la falta d'humanitat jo crec que ja es flagra en moltes coses, imagina't. Amb aquesta
0: molts
12: no gustaria
0: ànims.
12: Pas gaire.
0: Albert, gràcies.
12: Sí, no, jo penso que arribarem. Vinga.
0: Adéu.
12: Sort i salut.
0: Que vagi bé. Ara mateix Rodalies ha fet un tuit a les 6:11 que diu que a causa del temporal de pluja registrades ahir, el servei ferroviari es veu afectat en el seu inici de servei. Hi ha un link que diu estat de servei, 2 punts, hi ha un link, apretes el link i posa error. O sigui, no es pot consultar el link ni l'estat de servei. Sí, la comunicació és una escriptura pendent a Rodalies de fa temps. 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Ens podeu trucar al telèfon del directe al 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Lara, ara mateix a l'aeroport, per tant, sensació de molta gent de caos, gent també, suposo, decepcionada, perquè veu com el seu avió està cancel·lat, eh?
10: Exacte, sí, caos, desgavell i sobretot gent que demana informació a les aerolínies i les aerolínies doncs, demanen als passatgers que vagin al mostrador, però tampoc els diuen gran cosa. Per exemple, aquesta noia de Bilbao li oferien anar a un vol demà a Bilbao, és a dir que la solució tampoc de moment no és gaire efectiva. De fet, just acabem de veure que Vueling ha cancel·lat un altre vol que havia de sortir a les 10:50 direcció París.
0: Doncs aquesta és la situació. Un matí més, matí de ràdio a Catalunya Ràdio. Són les 6:19. I anem a fer un cop d'ull a com està ara mateix la xarxa de Rodalies. Maria Fernández Noguera, ara mateix els trens funcionen o no funcionen?
2: Doncs ara mateix, com tu deies fa una estona, diguéssim que la comunicació a Renfe doncs, no és la millor o no és la més desitjable, perquè des de premsa el que ens estan dient és que ens esperem a tenir la informació perquè l'estan recopilant. És a dir, que més enllà d'aquest tuit que ara comentaves, que diu Renfe, Rodalies Renfe, diu que ara mateix el servei, l'inici del servei es veu afectat i que, de fet, no explica, que altres vegades ho expliquen, que hi ha autobusos alternatius, sinó que recomana recomanen que la gent busqui transports alternatius, o sigui, una mica que s'espavilin pel seu compte. Doncs, més enllà d'això, no tenim molta més cosa. Hem de dir que l'aplicació de DIF, que és on es veuen, on es pot veure estació per estació quins trens arriben i quins trens surten, allà hi ha una aparent normalitat, i sí que el que hem pogut constatar és que a l'R2 Nord, a Granollers, on hi havia la Marta Viana, allà no estan sortint trens, i que a l'R2 Sud sí que han sortit dos trens, els dos primers, però que després s'han tallat aquests trens, ja no n'hi ha més, i de fet ara estan anunciant que la circulació està interrompuda també entre Vilanova i Sant Vicenç a causa de les pluges. Més enllà d'això, ara mateix Renfe oficialment no ens està dient res més.
0: Ha fet un tuit, que com dic, hi ha un link en, per consultar l'estat del servei, i entres en el link, i és una pàgina web de la Generalitat, que dona error. O sigui, diu, la pàgina no s'ha trobat. Per tant...
2: Exacte, i estem intentant parlar amb premsa des de les 6 del matí, no... Quan tingui tota la informació, et truco, diu.
0: Sí, és que el problema també és que, clar, molta gent està trucant en el telèfon del directe també, el 9301-7474, que ens demana explicacions, però és que tampoc les podem tenir perquè no ens donen explicacions.
2: Exacte.
0: No, no sabem ben bé què és el que està passant, perquè ni funciona la pàgina web, ni veiem com està l'estat del servei, ni tampoc podem fer una fotografia exacta de la situació. El que sí que podem dir és que hi ha maquinistes que estan demanant més garanties a Renfe per poder reprendre aquesta circulació diverses línies de Rodalies, i que, per tant, doncs això fa que hi hagi afectacions ara mateix importants arreu del país. Gràcies. Tornem cap a Granollers. Em sembla que era Marta Viana. Bon dia.
3: Què tal, Ricard? Molt bon dia. Mira, t'he tornat a sortir a l'estació aquí a fora perquè hem entrat, però ha vingut una persona i ens ha dit que no podíem gravar dins si no teníem permís, per tant hem hagut de sortir a fora i m'he trobat el Xavi. Xavi, molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
3: Tu em deies que havies pujat al tren, però t'han fet baixar. Com ha anat això?
13: Sí, jo he arribat com cada dia, una mica abans de les 6, i hi ha un tren a les 5:55 direcció aeroport. L'han anunciat, hem pujat, però al cap de res ens han dit que no sortia.
3: I ara què us han tornat a dir? Perquè com que nosaltres no ens hem hagut de quedar fora, sí que sentíem la megafonia, però no sabem què us han dit perquè no hi hem pogut entrar.
13: Sí, hi ha informacions per megafonia anunciant trens, però la gent, els treballadors d'aquí, diuen que no surt, i ara a pantalla ha sortit un avís que la circulació està interrompuda.
3: No us han dit res més, eh?
13: No.
3: Què faràs ara?
13: Doncs buscar-me la vida, si buscar el bus o veure com baixo fins a Barcelona.
3: Doncs moltes forces i molts ànims.
13: Gràcies.
3: Ricard, aquesta és la situació de molts afectats d'aquí. Ara mateix està sortint força gent de dins l'estació perquè realment el tren hi és, jo l'estic veient. Em deia també una informadora que sí que havia vingut el maquinista, però que aquest tren a hores d'ara doncs no sortirà.
0: O sigui, l'informador que t'has trobat, Marta, el que t'ha dit és que no pots gravar, però
3: sí,
0: no t'ha donat
3: exacte.
0: Cap tipus d'informació.
3: No. És a dir, si no tenia permís, doncs cap a fora.
0: A dir que no es pot gravar, però no a informar. Molt bé, realment... Molt bé. Gràcies, Marta. Fins ara.
3: Vinga, fins ara.
0: Mentrestant, cop d'ull també al temps. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
1: Hola, bon dia. Doncs mira, ara tenim alguns ruixats que van arribant per les comarques de l'Alt Pirineu, són molt moderats, i a la resta la tendència és que s'obrin clarianes. Tot i això, avui hi ha molts bancs de boira, per tant, encara queda molta humitat. Aquestes boires s'aniran aixecant. Avui al matí tindrem moltes estones de sol i a la tarda més inestabilitat, amb ruixats, tempestes que avui afectaran sobretot a les comarques de l'interior. Per tant, com que en principi no entraran en contacte amb aquest mar tan calent que està afavorint aquests fenòmens tan extrems, avui les tempestes haurien de ser molt més moderades, les més potents segurament cauran al voltant del prelitoral. Aquí s'esperen pluges de fins a 20 litres a mitja hora, també ho adverteix amb un avís al Servei Meteorològic de Catalunya. Hi haurà ruixats del Pirineu, Prepirineu, potser en alguns punts de les comarques de Girona. Sí que anem seguint un sistema de tempestes que hi ha entre el País Valencià i l'Arxiplac Balear. En principi no hauria d'arribar a la costa, però ho anem seguint. I les temperatures avui poden arribar entre els 26 i 27 graus, fins i tot en alguns punts del litoral. Demà sí que baixarà la temperatura d'una forma notable i tindrem algunes tempestes que poden ser fortes altra vegada al litoral i prelitoral entre Barcelona i Girona. La resta, molta més tranquil·litat, pendents també de la baixada de temperatura que farà que també a la Vall d'Aran puguin produir-se demà algunes nevades a 2.000 metres d'altura.
0: Són les 6:24. Gràcies, Eloi. Anem a actualitzar-nos ara a aquesta hora també amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Bon dia.
14: Bon dia.
0: I comencem parlant d'aquestes pluges, perquè un dia més caldrà estar avui molt pendents d'aquest temporal de pluja que afecta Catalunya. Ara ho explicava l'Eloi, perquè aquest matí es farà una nova reunió també de Protecció Civil per fer seguiment d'aquests aiguats que s'espera que avui es puguin tornar a repetir, tot i que no amb tanta intensitat.
15: Sí, ahir a la tarda vespre el telèfon d'emergència es va rebre més de 600 trucades pel temporal. Les fortes precipitacions van començar al sud del país, van anar-se desplaçant cap al nord, però on van fer més mal van ser les Terres de l'Ebre, sobretot en municipis del Baix Ebre, com Paüls o Xerta.
0: I a tot això, com dèiem, les pluges van començar a l'Ebre, però van anar avançant cap al nord i també van descarregar amb força el Garraf.
14: A municipis com Cambrils i Sitges es van inundar passos a nivell i a Vilanova i la Geltrú un arbre va caure sobre un comboi de rodalies. L'accident no va provocar ferits, tal com explicava l'alcalde de Vilanova, Joan Lluís Ruiz, en declaracions al Catalunya Nit.
16: Un arbre sobre un comboi que ha provocat un petit incendi i en tot cas és veritat que ha vingut un altre comboi força ràpid i han pogut fer el traspàs ja, no?, de passatgers d'un a l'altre sense cap ferit, però sí que és veritat que ha provocat doncs, un petit incendi, evidentment, doncs, això ha generat una certa alarma.
14: Tot i l'incident, la línia ha pogut reprendre el servei minuts després.
0: I al Camp de Tarragona, la comarca que va registrar més incidències és el Baix Camp. Tarragona, Ricard Buigas.
17: Poblacions com Vinyols, en Riudecanyes i Mont-roig del Camp van acumular més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Cambrils és la població del Camp de Tarragona que va concentrar més trucades d'emergència, una trentena. Els bombers van revisar una casa on havia caigut un llamp sense causar ferits. També van fer un parell de rescats de conductors. El regidor de serveis, Enrique Arce, diu a 3Cat Info que hi ha gent imprudent que continua creuant passos inferiors.
18: Tot el món que se compra un todoterreno pensa que és todoterren i al final pues, acaben sempre allà.
17: A Vandellós, els bombers també van fer dos rescats més. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els episodis de forts aiguats generen també por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat.
15: Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho emmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic.
0: Ho detalla Mònica Mas.
19: La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica a Catalunya Ràdio Núria Casanovas, del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i experta en meteosensibilitat.
20: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es quedi a casa tancada tot un cap de setmana, quan potser no caldria, no? Estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom hi ha moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
19: Per fer-hi front proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar, si es pot, i planificar què faríem en cas que es compleixi aquest desastre meteorològic. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Ens truca la Maria. Maria, bon dia.
21: Hola, bon dia.
0: Des d'on truques, Maria?
21: Des de Sant Vicenç de Calders. Del Vendrell.
0: Tu diràs.
21: Bueno, pues hem arribat a l'estació i ens han informat, aquí com a mínim hi ha informadors de l'Israel dient-nos que els trens no circulen entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú i que si volem pas alternatiu ens hem d'anar amb la R4 fins a Barcelona i arribarem a les 8 en punt del matí. I sortirà a les 6:25. Això és tot el que ens han pogut dir. Ara està arribant al Regional Express, a la via 1, però no ens deixen baixar a buscar-lo. I no sé si és que faran baixar els passatgers i els passaran a l'altre tren o què faran. Però diuen que fins que no netegin la via no poden circular trens.
0: Quanta gent sou ara mateix aquí, Maria?
21: Pues unes 50-60 persones ben bé.
0: Clar, a més anirà pujant perquè és primera hora del matí i entenc que quan arribi a l'hora punta doncs serà més complicat, no? Uh-huh. Gràcies, doncs, Maria, per trucar. Que vagi molt bé i ànims.
21: A vosaltres, gràcies.
0: També ens truca el 9-3-2-0-1-7-4-7-4, la Marta. La Marta es troba a Granollers, Marta?
22: Hola, Marta, sí, Ricard.
0: Ets tu, és la nostra Marta. Val, perdona, disculpa. Digues, Marta.
22: No, que està passant una situació bastant surrealista aquí a l'estació de Granollers, perquè per megafonia van sonant els missatges que ja estan normalment gravats on anuncien tots els trens, tots els diferents trens que haurien de sortir des d'aquí, però alhora també per megafonia doncs van dient que no es faci cas a aquests missatges gravats. Per tant, situació força surrealista la que s'està vivint aquí a Granollers i mentrestant... Clar, estan ja gravats i com a mínim el que estan fent és anar avisant que no es faci cas a aquests missatges gravats. Aquesta és la situació que s'està vivint aquí.
0: I quanta gent hi ha aquí, Marta, més doncs, o menys? Això.
22: Home, doncs ben bé hi ha un centenar de persones que estan aquí esperant els autobusos que ara a poc doncs, van arribant. Sí que ja n'han sortit cap a Martorell, cap a Sant Celoni, i el que estan esperant són molta gent que està esperant anar cap a Barcelona i que aquests busos de moment no arriben.
0: Recordem que Rodalies ha fet un tuit dient que no funcionava el servei amb un link on s'actualitzava l'estat del servei i que no funciona aquest link. Un tuit que ha penjat fa uns 17 minuts i que encara no han despenjat. O sigui, encara ningú ha comprovat que el link no funciona. Portem dient-ho fa estona. Doncs aquesta és la informació. Sembla ser que ara ja tenim informació del que està passant. A veure, ens ho acaben d'explicar. Maria.
2: Doncs sí, finalment Renfe ha contestat. Confirmen que el servei de Rodalies no funciona per causes alienes, és a dir, no funciona enlloc, i demanen disculpes als usuaris i recomanen que, això que dèiem, que es busquin la vida, que busquin mitjans alternatius de transports. Diuen que hi ha els autobusos a les línies on ja estaven programats, aquests autobusos que ja es venen donant servei des del dilluns, que hi ha algunes línies, alguns trams tallats, però que adverteixen ja que no podran absorbir tota la demanda. És a dir, ja hem vist en els últims dies com aquests autobusos doncs ja anaven plens a vessar, encara serà pitjor avui. Si et sembla, recordem on hi ha aquests autobusos. Informació sisplau, de servei sí. Pels usuaris són la R1 entre Arenys de Mar i Maçanet, Massanes, l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, però no cap a Barcelona, per exemple, l'R4 entre Terrassa i Manresa, a Terrassa i a Sabadell hi ha busos de línia i servei de ferrocarrils fins a Barcelona. També hi ha autobús, l'E3 a l'R7. A l'R8 hi ha un servei alternatiu en tot el seu recorregut. A l'R11 també hi ha autobús entre Portbou i Maçanet Massanes i entre l'estació de Girona i Sant Andreu, i també el que hi ha és servei d'avant entre Girona i Barcelona. Diuen que està previst que funcioni l'avant amb normalitat.
0: Aquesta és la situació a aquesta hora, són les 6:31. De seguida ho actualitzem al Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: A Blanchard ens pregunten el nostre secret, però aquí no hi ha secrets. Hi ha cacau com a ingredient principal, sense lletra petita. Elaborem la xocolata artesanalment a Barcelona i tot comença amb la selecció directa del cacau a orígens com el Perú, el Congo o Nicaragua. Quan treballes amb ingredients de qualitat, no et cal res més. A Blanchard no hi ha secret. Hi ha cacau.
6: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4. Si esteu atrapats, si no funciona el tren, per exemple, esteu a punt d'agafar el tren i no funciona i voleu explicar-ho, i a la situació que us heu trobat, doncs línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4. A aquesta hora, com dèiem, la notícia aquest matí, pel que fa al temporal, és que els maquinistes de Renfe demanen més garanties a Renfe per reprendre, en aquest cas, la circulació a diverses línies de Rodalies. Tenim una fotografia ja del que està passant. Hi ha moltes incidències, per tant, també busqueu rutes alternatives en cas que havíeu previst agafar el servei públic. En parlarem d'això i del temps avui al Matí de Catalunya Ràdio. En un dia en què el sol sortirà avui a Poboleda, al Priorat, a les 8 en punt.
14: I es pondrà a les 7 i 29 minuts, per tant, el dia durarà 11 hores i 29 minuts.
0: I les temperatures a aquesta hora?
15: A l'Aldea 18 graus, a Viladrau 13 i al Guaire 16.
0: Anem a fer un cop d'ull a com està ara mateix el temps, perquè avui, aquest matí, també s'esperen més tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, les pluges les tindrem aquest matí a l'Alt Pirineu i a la resta de Catalunya, sobretot a la tarda. Seran ruixats molt més irregulars, més probables al prelitoral. Aquí podrien caure 20 litres a mitja hora, hi ha un avís groc. També s'esperen ruixats en altres comarques de l'interior, sobretot en aquests sectors de l'Alt Pirineu, on ja tenim els ruixats ara al matí. I a la resta, al matí, s'obriran moltes clarianes. Hi ha bancs de boira a aquesta hora, però la tendència és que s'obrin clarianes, sortir fins i tot una estoneta al sol. Demà un altre canvi de temps, hi haurà precipitacions una mica més fortes a les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona, també en alguns punts de la costa central.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
2: Doncs pel que fa a les carreteres, hi ha tres vies tallades a les Terres de l'Ebre i encara hi ha aquesta via tallada, la Ronda Nord a Granollers, que no s'ha pogut recuperar després de les pluges. Al marge d'això, les retencions habituals d'entrada a Barcelona i a les rondes. I sobretot, pel que fa al transport públic, moltíssima atenció a aquelles persones que avui tenien previst anar en Rodalies perquè no funciona el servei de Rodalies, diuen des de Renfe per causes alienes i és perquè els maquinistes s'han plantat i diuen que no volen circular per unes vies que consideren que no estan a punt.
0: Tot això avui, que és dimecres 7 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, com dèiem ara, els maquinistes, Sílvia.
15: Aquest matí hi ha problemes a Rodalies perquè hi ha maquinistes que no se senten segurs per conduir els trens. Rodalies admet que pel temporal es veu afectat el servei a l'inici i recomana servei alternatiu. Protecció Civil farà també un seguiment dels aiguats que s'espera que avui es puguin repetir. Els aiguats ahir van afectar sobretot les Terres de l'Ebre.
0: El segon nom del dia és Carles Puigdemont.
14: No tornarà a Catalunya de manera immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena hagi retirat l'ordre de detenció contra ell. L'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva i diu que pretén tornar al servei d'un país i no d'un partit.
0: I el tercer, habitatge.
15: Pedro Sánchez podrà tirar endavant mesures com la moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters a les portes de la campanya electoral. Serà gràcies al suport del PNB, que permetrà aprovar a la Diputació Permanent del Congrés un dels dos decrets d'habitatge. Tombaran el dels lloguers indefinits.
0: El quart, vaga.
14: Avui, el sector dels serveis socials a Catalunya la convoquen la UGT, Comissions Obreres, la CGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva. Es planten per la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pactada al maig, que preveu una inversió de 150 milions d'euros anuals durant almenys 5 anys.
0: El cinquè nom del dia, Leo Messi.
15: Que aquesta matinada s'ha acomiadat de la selecció argentina com un mite del futbol en un amistós davant Benín, que ha acabat 3-0 amb un gol de penal i dues assistències. 85.000 espectadors han omplert l'estadi. Acabat el partit, els jugadors li han fet un passadís i un espectacle de llums i drons han reflectit la seva samarreta al cel amb el número 10.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
7: Pendents de les novetats a Alemanya, després que hi transcendís la detenció d'un antic cap dels serveis d'intel·ligència exterior. És August Hanning, que havia passat al sector privat i se l'acusa d'haver rebut documents secrets per part del seu excap de gabinet, que també està detingut, a canvi de diners. No se sap encara quins països se'n podrien haver beneficiat.
0: I amb què se'n va dormir Estats Units?
7: Amb l'anunci de Donald Trump d'un nou pla d'inversió público-privada de 6.600 milions de dòlars per construir més submarins. En plena campanya de les legislatives del 3 de novembre, el president ha anunciat des de Baltimore, entre membres de l'exèrcit i un gran vaixell de guerra de fons, l'inici de les obres per construir les drassanes, diu, més grans dels Estats Units des de la Segona Guerra Mundial.
0: I ens queda saber amb què dinaran avui també a la Xina.
7: Amb la resposta del govern a la proposta de França i Alemanya perquè Europa reforci els instruments de defensa comercial contra Pequín. La Xina demana que no s'empenyi la Unió Europea al proteccionisme, diu el ministre de Comerç, que el camí al desenvolupament són l'apertura i la cooperació.
0: Repassem també ara les portades de la premsa d'avui. Marc Jurado, bon dia de nou.
14: Bon dia.
0: Avui amb Carles Puigdemont en totes les portades.
14: Sí, Ricard, en els titulars com a les fotografies, el Constitucional obre el camí de la tornada de Puigdemont, diu El Periódico. Llum verd a l'amnistia total, titula d'ara, i el TC imposa l'amnistia, llegim a La Vanguardia. A la premsa de Madrid, el Constitucional dona via lliure a Puigdemont per tornar a Espanya, i El Mundo, Puigdemont celebra que Pompidou li entregui textualment la victòria de l'amnistia. Un Carles Puigdemont a qui veiem en totes les portades, al telèfon, al País, parlant també en roda de premsa a l'Ara i el Mundo i somrient a La Vanguardia, on el diari destaca les seves paraules: no tornem al servei dels nostres partits, sinó del país. I també en portada la pluja, quart dia seguit d'aiguats i inundacions, llegim a l'Ara, i La Vanguardia titula Israel, que recorda les víctimes per tercer aniversari del 7-O sense saber què va fallar.
0: I pel que fa als esports, Messi s'acomiada com una llegenda del futbol, Robert Prats.
8: Sí, amb aquest adeu a la selecció argentina, enmig d'un passadís de tots els jugadors, hi ha 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi Monumental. Messi ha fet una declaració de 10 minuts des del centre de la gespa. Espanya, que passa als quarts de final de la Lliga de les Nacions, 1-2 davant Croàcia, dos gols de Miquel Merino, i Ronaldo explica que va deixar la selecció argentina, la selecció portuguesa, perquè la federació i el seleccionador portuguès no van donar-li minuts i van incomplir la seva paraula. Ahora podemos escuchar a Messi.
9: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar.
8: Eran las últimas paraules de Messi des del centre del camp abans de dir adéu definitiu a la selecció argentina.
0: I a tot això avui estem pendents d'aquestes incidències a Rodalies, però també a l'aeroport del Prat, Lara García.
23: Bueno, com vulgui. Parla català?
0: Sí. Perfecte. No m'està escoltant, la Lara García. De seguida intentem connectar amb ella. També deia que estem seguint les diferents incidències que hi ha a Rodalies. Línies obertes al 93-201-7474. Per exemple, què està passant a Granollers, Marta?
24: Doncs aquí continua moltíssima gent esperant que vinguin a

0: Ja ho sents, Ricard, aquest és un dels molts afectats aquí ara mateix, uns que han d'anar a Barcelona, els autobusos que no estan arribant. Altres sí que van arribant, de Sant Celoni o cap a Martorell sí que van marxant els autobusos, però els de Barcelona no. Per cert, que el que us comentava abans de la megafonia, de moment ha parat. Ja no s'estan sentint aquests missatges tant ni gravats ni avisant que no s'escoltessin els missatges gravats.
1: Gràcies, Marta. Això a Granollers. Anem a Vilanova i la Geltrú. Montse Jané, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí des de fa una hora i mitja no circula cap tren, ni cap al nord ni cap al sud. Cap al sud ja han dit per megafonia que la circulació està interrompuda i cap al nord diuen que els trens funcionen amb irregularitat. Hem trobat uns quants maquinistes, estan en una sala, diuen que estan preparats per sortir, però que com que hi ha un arbre entre Cubelles i Vilanova i la Geltrú, els seus trens no poden arribar fins aquí. Diuen que estan esperant indicacions. Ara mateix tothom està anant i està entrant en un tren aquí a la via 4, perquè per megafonia han dit que sortiria un tren cap a Barcelona i tothom ha pujat aquest tren. El tren de moment continua aquí a l'andana, no sabem si està a punt de circular o no. En tot cas, els maquinistes m'han assegurat que ells no s'han plantat per un problema de seguretat, els hi he preguntat molt. Diu que simplement que no tenen trens per conduir, que no és tan fàcil com agafar el cotxe i conduir, perquè aquí han d'esperar que arribin els seus trens. Com que del sud no poden arribar perquè hi ha un arbre, doncs no arriben els trens que han de conduir. Diu també que en les línies del nord sí que la situació és diferent, més complicada, perquè ha plogut més, però que ells sí que estan a punt i esperant que es reorganitzi el servei i que els diguin alguna cosa. I almenys 5 maquinistes en una sala. A la pantalla, només arribar a l'estació, amb lletres ben grans, el que diu és que per causes alienes a la circulació es pot veure interrompuda, i diu també recomanem mitjans alternatius. Cal dir que no hi ha informadors i que mitjans alternatius posats per Renfe no n'hi han. El que sí que aquí a la plaça d'aquí davant mateix hi ha l'estació d'autobusos, que és on surten els autobusos que van cap a Barcelona, evidentment pagant, clar.
1: Sí. Montse, gràcies. Aquesta és la fotografia des de Vilanova i la Geltrú. Tornem a l'aeroport del Prat. Lara García.
3: Hola, bon dia. Doncs mira, aquí continuen les cancel·lacions, Ricard, i nosaltres ara mateix estem amb el José, que la seva dona havia d'arribar aquí a l'aeroport des de Sevilla a les 12 de la nit i no ha pogut arribar. José, bon dia.
4: Bon dia.
3: A veure, què faràs? És a dir, estàs aquí preguntant als mostradors, aviam quina solució et poden donar perquè la teva dona arribi a Barcelona. Com ho fareu?
4: No ho sé, he preguntat aquí a un noi, m'ha atès molt amablement i ara doncs me'n vaig amb una oficina que m'han dit de Vueling a veure si saben alguna cosa, perquè no tenen cap informació.
3: Per tant, no et donen alternativa, no saps com podrà tornar?
4: En principi no, ni ells allà saben què, ni nosaltres aquí tampoc.
3: Ella com està?
4: Bé, han buscat un lloc per dormir unes hores i esperant que li diguin alguna cosa.
3: José, moltes gràcies, ànims, i aviam si us donen una solució aviat.
4: A vosaltres, bon dia.
3: Ricard, també el que hem sabut, que ens diuen alguns passatgers, és que des de Vueling, aquell vol cancel·lat a Bilbao que havia de sortir a les 7 del matí, els estan oferint un servei d'autobús perquè vagin doncs tots junts cap a Bilbao en un autobús, i també els ofereixen un snack.
5: M'han donat alternativa a anar a Bilbao, la qual cosa són de 7 a 8 hores amb un autobús que no em ve de gust, i afortunadament he trobat un vol per aquesta tarda, en la qual perdo tot el dia de feina, però com a mínim demà al dematí no m'haig llevat a les 4 del dematí.
3: Que bueno, com a mínim arribes, descanses i ets allà.
5: Això és un plus afegit, sí, la veritat.
3: I aquest autobús te'l posaven des de l'aerolínia?
5: Sí, de l'aerolínia i sense cost afegit. Ja, i m'han regalat un snack per menjar aquí, però no em ve de gust tampoc.
3: Recordem que ara mateix hi ha 12 vols de Vueling cancel·lats per aquest matí que havien de sortir de l'aeroport del Prat, de la TU, i que no ho faran a causa dels temporals.
1: Doncs gràcies, Lara. I avui, que és un matí també de pluges i també de recollir el que ha sigut les conseqüències dels aiguats que van caure ahir a Catalunya, posarem molta especial atenció al que està passant a Xerta. Jordi Barranca.
6: Hola, Ricard, molt bon dia. Sí, doncs mira, aquí hem ara entre connexió i connexió, hem donat una volta pel poble. Continua els problemes de cobertura aquí en aquest municipi del Baix Ebre. La zona del CAP, del centre d'atenció primària, és una de les més afectades. Els carrers estan plens de fang, l'asfalt s'ha tenyit de marró en lloc del color negre fosc habitual. La zona més propera, al canal de la dreta de l'Ebre, també allà es pot veure absolutament la destrucció. És una de les zones més devastades. Murs caiguts, camps negats i barrancs que es van eixamplar i van emportar-se tot allò que trobaven per davant. Ara mateix, poca gent pel carrer, però sí que entre elles hem trobat la Marga, una de les veïnes, i ens

0: explicava com ha viscut aquestes últimes hores i sobretot com està vivint ella, que té el seu garatge, el seu pàrquing, està bastant anegat d'aigua i està ple de fang, així ens ho deia.
1: A més, estic sola i ja veus el que tinc ara per netejar, perquè el meu marit no puc baixar, perquè treballa a Pauls, té la farmàcia a Pauls. Mira, quan va començar a ploure tan fort, vaig baixar un moment i vaig veure-ho bé. Vaig pujar i a la mitja hora, quan vaig baixar i vaig veure el pàrquing, vaig dir, mare meva, no ho havia vist mai en la meva vida. Amb 20 anys que estic aquí vivint.
0: Fa tot just unes hores tots aquests carrers bullien de persones que treien l'aigua com bonament podien. Ara respira molta més calma de la que hi havia, com dèiem, fa tan sols unes hores, però un cop es faci de dia, aquí encara és fosc, es verà tota la magnitud dels efectes d'aquesta tempesta. I ara mateix un dels sons que se senten en aquest municipi és dels generadors que porten electricitat a les zones del poble, a les cases que es van quedar sense llum ahir a mitja tarda, derivat de l'efecte d'aquestes pluges, no? que en una hora, no? Com dèieu abans, van caure en aquest municipi d'aquí del Baix Ebre 100 litres per metre quadrat, una autèntica barbaritat.
2: El matí de Catalunya Ràdio. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday. Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
3: Busquem sempre qui més en sap
2: per resoldre els interrogants del dia.
3: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
4: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol. Del 15 d'octubre a l'1 de novembre a la Sala Gran del TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat.
5: La Filmoteca de Catalunya presenta una retrospectiva completa del darrer triomfador dels Oscars amb una batalla tras otra. Paul Thomas Anderson és una de les figures més inconfusibles i alhora imprevisibles del cinema nord-americà recent, amb una obra que retrata amb estil propi les tensions entre ambició, poder, fe i solitud. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio. Ara passen 4 minuts de 3 quarts de 7.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
6: Més enllà de la pluja, avui també és l'endemà de l'amnistia. El Suprem es prepara per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés quan rebi la sentència del Constitucional que li ordena.
8: El jutge Llarena ja ha aixecat l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, però encara ha de decidir si arxiva el cas. El Suprem també ha d'aixecar la inhabilitació dels exconsellers. Carles Puigdemont ha assegurat que vol tornar al servei d'un país i no d'un partit.
9: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
8: El líder republicà Oriol Junqueras creu que la sentència és una victòria col·lectiva de l'independentisme, però que no resol el conflicte polític.
10: Acabar amb la repressió era imprescindible. Recuperar el dret a decidir, el següent pas. Recuperar una idea molt senzilla i molt poderosa, que sobre el futur de Catalunya no decideixen els tribunals, que no decideixen els jutges.
6: Doncs, com dèiem, estem molt pendents avui de les pluges. Avui, ara, com ho sentíem, és l'endemà de l'amnistia, però la notícia aquesta hora passa pels problemes a Rodalies i a les pluges que es preveuen per avui. Podem saludar aquesta hora el subdirector del programa de Protecció Civil, Sergio Delgado. Bon dia.
11: Hola, bon dia.
6: Quina és la situació a aquesta hora?
11: Bé, la principal novetat que tenim, que tot just fa pocs minuts hem conegut, és l'afectació en caràcter general al servei ferroviari per la informació que sembla que ens arriba de l'operador, que afectaria doncs, a tota la qüestió de Rodalies, però també de la resta de serveis ferroviaris. Per tant, un missatge de cada ciutadania, que és que en aquests moments doncs, aquesta circulació sembla que no està garantida. És la informació que acabem de rebre en aquest sentit i, per tant, doncs, la que traslladem a la ciutadania. I pel que fa a la resta de situacions d'incidències, en principi només hi ha talls puntuals de carreteres locals, a dues carreteres locals a Terres de l'Ebre. La situació de matinada doncs, no ha estat complicada perquè, com preveien, les pluges van acabar, aquestes pluges fortes, torrencials, van acabar la matinada. I, en tot cas, pel dia d'avui, doncs cal estar també atents a el que seria tot el litoral també de Catalunya, com el dia d'ahir, al migdia, tarda vespre. Sembla que aquest episodi que es va repetint va perdent força cada vegada que es repeteix. Ahir va tenir menys intensitat que abans d'ahir, menys que el cap de setmana, però encara doncs, amb aquesta precaució, amb aquesta atenció a que les tempestes, quan es produeixen, doncs encara podem tenir aquesta força. El Servei Meteorològic de Catalunya ens diu això, que avui seria més un episodi més ordinari de tardor, però que l'està doncs, molt atents, perquè ja veiem com aquestes tempestes d'ahir al final doncs, també van quedar en algun punt doncs, estàtiques i van donar problemes doncs, a Xerta, però també a Vilanova, a part de Viladecans, al Baix Llobregat, a diferents punts del territori on va ploure amb molta força i va produir incidències en pocs minuts.
6: Per tant, no es descarta també que al llarg del dia pugui haver-hi algun més alert?
11: Correcte. Seguirem amb la mateixa operativa, que és que a mesura que tinguem la informació de que aquestes tempestes són estàtiques i poden donar problemes, alertar la població, com vam fer ahir, primer a la zona de Terres de l'Ebre i fins al Baix Camp i després a la resta del litoral. A mesura que tinguem la informació, intentarem ajustar-nos, doncs, com estem fent, al moment de màxim risc, també perquè tothom es pugui adequar i, en tot cas, si tinguéssim un canvi en la predicció, que ens ho permetés fer molt de temps, ho farem abans, però en principi semblaria que o esperem doncs, que avui, definitivament, sigui un dia que no calgui fer aquestes alertes perquè ja tinguem unes tempestes més normalitzades en aquest sentit, que no vol dir que no requereixin estar atents, però que ja no comportarien aquestes quantitats tan significatives i, per tant, ja no comportarien problemes, incidències greus o riscos greus per a la població.
6: Començàvem molt pendents i ens ho deia també al començar que hi ha problemes a Rodalies. Han activat el pla Ferrocat a les incidències de la R2. No sé si es pot ampliar també la situació actual de Rodalies, que no estan sortint la majoria de trens.
11: La informació que jo tinc, tot just abans que han fet el punt de control amb l'equip de guàrdia, és que hi ha aquesta afectació doncs que no està garantit el servei a tota la xarxa per la prestació del servei en si mateix, i per tant doncs, és una informació que nosaltres hem rebut ara i no puc donar més detalls que traslladar-lo al conjunt de la gent que ens està escoltant per la seva logística en aquests moments.
6: De tota manera, els costen més desperfectes a les vies, més enllà del que ha explicat de Vilanova i la Geltrú?
11: Doncs nosaltres l'incident important que tenim és aquest que es va produir, que estàs indicant de caiguda d'un arbre ahir a la nit. No ens consten més incidències, però és veritat que entenem que té la seva operativa de verificació, com tots coneixem, de l'estat de les vies i que segurament té alguna relació amb aquesta qüestió. Nosaltres, del servei, del funcionament del servei, l'última incidència rellevant que ens consta és aquesta afectació i no ens costava cap més.
6: Perfecte, doncs seguirem parlant. És Sergio Delgado, subdirector de Programa de Protecció Civil. Moltes gràcies i bon dia.
11: Gràcies, bon dia a tothom, precaució, i esperem que aquest episodi ja acabi de retirar-se avui.
6: Perfecte, doncs per saber com està el temps i com va aquest episodi, podem parlar amb l'Eloi Cordomí. Eloi, com evoluciona el tema, les tempestes?
12: Bon dia. Doncs mira, els ruixats ara mateix els tenim sobretot a l'Alt Pirineu. Són tempestes que arriben per l'oest de Catalunya i que es queden concentrats en aquells sectors. A la resta del país avui s'haurien d'obrir clarianes. Hauria de fer sol, fins i tot. És veritat que a aquesta hora hi ha molts bancs de boira, però la tendència és que es vagin aixecant a mesura que vagi avançant el matí. Queda inestabilitat, i això ho notarem sobretot a la tarda, perquè a la tarda apareixeran noves tempestes. Avui en principi, les esperem a l'interior. Per tant, com que són tempestes que no entraran en contacte amb el mar, amb les condicions d'escalfor que està i amb aquests vents de mar cap a terra que teníem aquests últims dies, que avui, en principi, ja no hi són, avui preveiem que les tempestes puguin ser localment fortes a l'interior, però unes tempestes més convencionals, com ens deien des de Protecció Civil. Tempestes que poden caure especialment cap al sector del prelitoral. Aquí hi ha un avís de nivell groc de 20 litres en mitja hora. També el Pirineu, Perepirineu, al nord de les comarques de Girona, a l'interior de les de Tarragona i el resta de l'interior molt més regulars. I a la costa hem de seguir-ho. De moment no preveiem pluges fortes o aiguats com aquests últims dies, com molt algun ruixat, però hem de seguir amb atenció doncs, com evolucionen aquestes tempestes al moment que s'acostin al litoral per veure si poden haver-hi algunes sorpreses com les dels últims dies. De moment avui, les temperatures que preveiem seran una mica més altes, amb màximes de 26-27 graus a la costa i uns 23, 24 o 25 a l'interior.
6: Moltes gràcies, Eloi. Fins ara.
12: Fins ara. Adéu-siau.
6: I quan falten 4 minuts per arribar a les 7, ens truca l'Antonio des de Cerdanyola, que ens diuen que està esperant l'autobús. Antonio, què passa?
13: Sí, hola, bon dia. Miri, jo porto que esperar més de mitja hora un autobús a l'E3 perquè no funciona Rodalies. I calculo que aquí hi ha unes 300 persones i la gent que s'ha anat, perquè estem desesperats esperant l'autobús. Aquí no ve ningú. Venen tots menys a l'E3. I quan venen a l'E3, posa fora de servei perquè està una mica ple i passa a la llar. O sigui, aquí és que ningú fa res, eh? Des de l'alcalde fins al president del govern. És que això és una vergonya, això. Escolti'm, una pregunta, miri, a veure. La R4 sempre ha sigut la pitjor línia, la línia regional de Catalunya, sempre la pitjor. Des de Terrassa, això ho sé jo, des de Terrassa fins a Hospitalet, no ha hagut cap problema. No poden posar un tren des de Terrassa a Hospitalet? Tot això ja està arreglat. És que és la desídia, és que no volen fer res. Estem en un país, perdoneu, eh? És el país pitjor del món. Això qualsevol país d'Europa, estic parlant, això no passaria. Això
6: perquè, Antonio, dia, vostè on anava?
13: A Barcelona.
6: I ha agafat...
13: A Barcelona, mira, ara ve un altre, també està tot ple. És que no puja ningú, això no pot ser, home. Això no pot ser.
6: I quanta
13: això
6: gent no són, ser, més o menys, Antonio? Aquí, quanta gent són esperant a l'autobús, més o menys?
13: Pues 300 persones, unes 300. Però i la gent que s'ha anat tan desesperats. Què fem? Què agafem? No hi ha ferrocarril, no hi ha metro. Tampoc hi ha metro. Mira, que caben 4 persones. És que ja no pot ser. Jo no pot ser. Jo no sé com la gent té tanta... Veus? És que no pot
6: I
13: ser.
6: I cada quan estan venint els autobusos?
13: Miri, ahir una mica menys. I venien dos junts. Ara mateix ve un, o millor cada 10 minuts, però que ja ve ple. Si és que ve ple.
6: Perquè des d'on venen aquests autobusos?
13: Aquí no passa ningú. No, aquí no passa ningú.
6: Des d'on venen aquests autobusos?
13: Com diuen?
6: Que des d'on venen aquests autobusos?
13: Aquests autobusos són de L3, que ve després de Barcelona fins a Cerdanyola, a Universitat, baixa i una vegada Barcelona va fent.
6: Doncs moltes gràcies, Antonio, i paciència.
13: I és que la Renfe tampoc ha posat carrefors. Però a quin país estem, Déu meu? Però això és vergonyós. És vergonyós. El primer alcalde d'aquí, que no fa res, tampoc.
6: Perfecte. Antonio, doncs parlem amb Renfe i paciència. Dies com avui només queda això, paciència. Moltes gràcies per la trucada.
13: Tinc una fotografia, si la voleu.
6: Perfecte, doncs ara parlem amb vostè fora de micro. Ja ho sabeu, si voleu fer arribar el vostre testimoni, si esteu enganxats a les estacions, als autobusos, podeu trucar al telèfon del directe, el 93201-7474. Mentrestant, Maria, quina és la situació a la mobilitat?
14: Doncs si fa uns 20 minuts Renfe ens deia que no hi havia servei de Rodalies enlloc per causes alienes, que ja sabem que és per aquesta protesta que tenen alguns maquinistes que no volen passar per algunes vies que consideren que no estan en condicions, ara el que ens diu Renfe ens matisa que sí que hi pot haver algun tren, però que pot anar variant això. És a dir, que no saben exactament, no tenen un control sobre els trens que poden sortir o que no. Hem parlat també amb un sindicat de maquinistes que ens deia que ells d'entrada a la UGT sí que estaven d'acord en passar per aquelles vies on sí que estiguin bé. En canvi, hi ha altres sindicats que sí que aposten perquè els maquinistes no passin per cap via com a motiu de protesta. Sigui com sigui, el que ens diu Renfe és que hi ha servei alternatiu d'autobusos, no a tot arreu, perquè això no ho teníem previst, evidentment, aquesta situació d'avui. Sí que n'hi ha, però, a l'R1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes, a l'R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni, a l'R4 entre Terrassa i Manresa, també a Terrassa i Manresa es poden agafar els busos de línia i el servei de ferrocarrils fins a Barcelona. A l'R7 també hi ha aquest autobús E3 i altres autobusos.
15: Ara mateix són les 7. Gràcies, Maria. Avui és un dia de caos a Rodalies. Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La notícia aquest matí, com dèiem, és un nou matí de caos a Rodalies. Els maquinistes s'han plantat i no hi ha servei, o com a mínim no està garantit. De fet, Rodalies ha informat que no circulen trens per causes alienes a la companyia. Ens ho confirmava fa uns minuts en aquest programa el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado.
1: És que en aquests moments, doncs, aquesta circulació sembla que no està garantida. És la informació que acaben de rebre en aquest sentit i, per tant, doncs, la que traslladem a la ciutadania.
0: Línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4. Si algú hi vol trucar i explicar-nos el que està vivint ara mateix amb Rodalies després d'aquestes pluges dels últims dies i que ahir al vespre va fer que caigués un arbre i un mur també sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Els maquinistes han dit que prou i es neguen a sortir perquè consideren que no tenen prou garanties de que la xarxa ferroviària sigui segura. El problema que és afegit és que ara mateix no hi ha prou autobusos per donar servei alternatiu per carretera. Per tant, a aquesta hora, qui hagi d'anar a la feina o estudiar o anar a l'hospital en tren, doncs s'haurà d'anar buscant la vida. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Doncs sí, el missatge que dona Renfe és que la gent busqui alternatives de transport perquè pot circular algun tren, però pot anar variant. Per tant, no tenen un control exactament de quins trens surten i quins no. Però hi ha una afectació generalitzada en el servei. I també recordar que pel que fa al trànsit, hi ha tres vies tallades a les Terres de l'Ebre. És la C43 i la T301 a Benifallet, la TV-3541 entre Paüls i Xerta, i encara la ronda nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Pel que fa a la resta del trànsit, doncs, les retencions habituals a les rondes i als accessos de Barcelona.
0: Estació de Granollers. Anem cap allà. Des de primera hora del matí hi ha molta confusió entre els passatgers. Com està ara mateix la situació? Marta Viana, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs aquí segueix realment el caos. Ara mateix els informadors ens diuen que han fet dos grups. El que estem veient és que estan fent dos grans grups, amb moltíssima gent que s'ha quedat aquí esperant per anar cap a Barcelona i que no hi havia manera que arribessin els autobusos. Ara n'han arribat un parell i el que estan demanant els informadors és que la gent respecti l'ordre de cua, que intentin doncs, fer-ho amb ordre i que a poc doncs, a tota aquesta gent que s'està aquí acumulada des de les 6 del matí que nosaltres hem arribat, doncs, que aniran cap a Barcelona, però amb els autobusos que vagin arribant, uns autobusos que realment arriben tard en comptagotes. De moment també us puc dir que han arribat diversos autobusos, una situació també una mica surrealista la que s'ha viscut aquí, perquè han arribat diversos autobusos de Sant Celoni, que havien de gent que baixava, que havia d'agafar el tren, però s'han trobat amb una situació absolutament caòtica aquí a l'estació. I ara, Ricard, et puc dir que aquí hi ha com a mínim unes 500 persones o 400 persones que estan esperant autobusos per anar cap a la feina.
0: Gràcies, Marta Viana. Anem cap, en aquest cas, a Arenys, a Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
4: Hola, bon dia. Una situació aquí molt semblant. Moltíssima gent aquí amuntegada a les portes de l'estació d'Arenys. Hem de dir que aquí ja passava ahir que el tram entre Arenys de Mar en direcció nord ja es feia per carretera. Aleshores, la gent que arribava des del nord fins aquí amb aquests autobusos de Renfe podia agafar el tren en direcció Barcelona. Avui això no passa i, per tant, aquí s'ha muntat un caos impressionant. I ara el que han fet és fer dues files, una fila en direcció cap al Maresme Nord, és a dir, en direcció Canet, Sant Pol, Calella, Pineda, que és el que ja passava ahir, per anar per carretera, i una altra fila en direcció Mataró, també per carretera. És a dir, han improvisat un autobús d'aquests de Renfe que vagi també en direcció Mataró. Però a Mataró no els ofereixen cap alternativa, sinó que el que els han dit a l'informador que està aquí és: us portem a Mataró i busqueu una alternativa de servei regular d'autobús. Us he de dir que el servei regular d'autobús de Mataró, sé per companys que ara mateix hi ha unes cues quilomètriques i que no pot absorbir la quantitat de gent que arribarà des de les diferents estacions del Maresme a la capital del Maresme. Té una sèrie d'autobusos directes, però no per carregar aquesta quantitat de gent, i aquesta és la situació ara mateix.
0: Doncs déu-n'hi-do la situació, la que estem explicant avui a Catalunya Ràdio, sobretot de desinformació i de caos, perquè explicàvem a primera hora del matí que a Granollers els megàfons anunciaven uns trens i els informadors deien que aquests trens no els hi fessin cas, que no passaven. Per tant, una contradicció important. I després també que hem estat tot una hora esperant que Rodalies ens digués quin era l'estat de situació de les vies, i és que a hores d'ara el que ens diuen és: hi ha trens que circulen, trens que no, pot ser que trobi el tren que circuli, que no. És realment, en fi, una situació bastant complicada, i algú ha d'assumir responsabilitats, perquè això que està passant avui és una falta de previsió increïble. Mira, ens truca un oient, que és l'Albert. Albert, bon dia.
5: Hola, bon dia, senyor Estrell, què hi ha?
0: Tu ets conductor d'autobusos, Albert.
5: Correcte, així és. Jo visc a la Bisbal d'Empordà, vale? i l'empresa per la qual jo treballo, jo tinc una feina demanada, no?, que és cobrir la ruta amb autocar des de Figueres fins a Sils, vale? Des de les 5 de la tarda, o sigui, d'aquí 10 hores ja tenen previst que l'autocar faci de Figueres a Sils i tornada fins a les 10 de la nit mínim, que jo faré. Ja no sé si després un company continuarà o què, però jo tinc, per exemple, des de les 5 de la tarda, que ja m'han avisat, fins a les 10 de la nit.
0: Sí, sí. Tu treballes pel servei d'autobusos que contracta Renfe, com a servei alternatiu.
5: Exacte, sí, sí. Jo treballo per una empresa de discrecionals, d'autocars, vale? I entre les feines d'avui pues, ja cobrir la línia en autobús des de Figueres fins a Sils, que és a la comarca de Barcelona.
0: I què és el que... És a dir, aquesta situació que et trobes avui, per exemple, és nova per tu o no?
5: No és nova, però clar, perquè si saben que d'aquí 10 hores es farà amb autobús, per què no ho anuncien, no?
0: Ja, falta de planificació.
5: I la gent que es pugui planificar, que pugui anar amb familiars, que es pugui buscar una alternativa, no?, que es pugui preparar, més que res, perquè la gent treballa, la gent té la seva vida, té les seves preocupacions, no? Vull dir que no han d'anar en un moment a l'estació i dir, hòstia, que això se'n trenc amb autobús, eh?
0: Ja.
5: No posen prou avisos de que això és amb autobús o d'aquí 10 hores...
0: No ho sap, la gent no sap què ha de fer. La gent no sap què ha de fer.
5: Per això truco per aportar-me una gana de sorra, no? I, escolta'm, si algú fa servir l'autobús de 5 a 10 de Figueres a Sils o tornada, hòstia, pues que ja ho sap, no? En plan xivato, no?
0: Sí. Queda clar, Albert, gràcies per trucar. I paciència, també, gràcies.
5: Que vagi bé.
0: Al final, els conductors d'autobusos s'han de trobar també doncs, amb molts usuaris que no tenen la informació i, per tant, també reben segurament tota aquesta queixa. Anem cap a Vilanova i la Geltrú, Montse Gené. Quina és la situació ara mateix?
6: Hola, mira, doncs aquí han sortit dos trens bastant seguits cap a Barcelona i ara en sortirà un tercer. Tot és improvisat, sense planificació ni anuncis. Aquí l'únic que diu la megafonia és que els trens avui funcionen amb irregularitat. La gent va corrent amunt i avall, fa el que pot, intentant orientar-se. El que m'han dit és que del sud no en vindrà cap, perquè hi ha un arbre a la via entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles. Per tant, tots els que surtin ho faran des d'aquí, des de les tres vies d'origen que estan a un costat i que comencen aquí a Vilanova. Quan arribi un, aquí al final de la línia, carregarà i marxarà. Un dels trens que ha arribat, amb persones que venien de Viladecans, doncs m'han dit això. Hem parlat amb un dels usuaris, que es diu César, i ens ha explicat com han el trajecte. Bé, no tenim a punt aquest tall de veu, però sí que ens deia el César que ha tardat una hora, que havia sortit a les 6 de Viladecans, que eren les 7 al moment d'arribar, i que entre Sitges i Vilanova s'ha aturat 3 vegades el tren i no els han explicat el per què. No? Aquesta és la situació aquí. El que sí que podem dir també segur, ja des de primera hora, és que no hi ha cap tren d'aquí cap al sud, cap a Sant Vicenç de Calders, perquè és on hi ha el problema a la via, que segons ens han dit estan treballant per treure aquest arbre que va caure ahir a la nit.
0: Doncs gràcies, Montse Gené, des de Vilanova i la Geltrú. Anem cap a l'aeroport també del Prat, perquè allà també hi ha incidències. Lara García.
7: Bon dia, Ricard. Doncs sí, ara mateix hi ha 12 vols nacionals cancel·lats de Vueling que havien de sortir aquest matí a l'aeroport del Prat i que no ho faran per les condicions meteorològiques. Des d'ahir al vespre hi ha hagut més de 30 cancel·lacions. Fins i tot hi ha gent doncs, que ha hagut de dormir a l'aeroport i a aquesta hora la imatge a la terminal 1 del Prat és la de passatgers fent cua als mostradors reclamant solucions. Just acabem de parlar amb un membre de la tripulació de terra de Vueling que ens ha dit que estan doncs, mirant d'estudiar cas a cas i els donen alternatives diferents. Ens diuen que en general la solució que els ofereixen és agafar el següent vol disponible. Si el passatger doncs, no li va bé, pot no acceptar-lo i intentar reclamar l'import del vol que ha perdut a l'aerònia. Si accepta aquesta alternativa i hi ha moltes hores entre els dos vols, doncs Vueling el que els està oferint és un snack. Els donen com un cupó i van a la cafeteria de l'aeroport i els donen una mica d'esmorzar. També hi ha alternatives com ara les que els han donat pel vol que havia de sortir a les 7 de Bilbao i que doncs, no ho ha fet. Els ofereixen un autobús, tots els passatgers junts en un autocar per anar cap a Bilbao, o bé que agafin un vol a Santander i quan arribin a Santander doncs que s'espavilin i busquin alternatives per arribar al seu destí.
0: Avui programa especial al matí de Catalunya Ràdio, després d'aquest nou episodi de tempestes d'aquestes últimes hores, molt pendents de rodalies, línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Si voleu dir-hi la vostra, 9-3-2-0-1-7-4-7-4 i també molt pendents de les afectacions. El 112 ha rebut fins a les 6 del matí prop de 700 trucades, la gran majoria durant la tarda i el vespre d'ahir. I una de les comarques més afectades va ser el Baix Ebre. Avui, de fet, nosaltres som camí de Xerta. Així sonava ahir a la tarda als carrers d'aquest municipi del Baix Ebre, amb imatges impactants que arriben i que circulen per la xarxa des de primera hora de la tarda, i avui volem anar cap allà per saber com es desperta aquest municipi. Allà tenim el Jordi Barranca. De moment, Jordi, què tal? Bon dia.
8: Hola, Ricard, molt bon dia. Doncs mira, el municipi Quitxert es va despertant, es desperta molt a poc, amb una de les imatges, sens dubte, de la pluja d'ahir, la manera com ha quedat la benzinera que hi ha a l'entrada del municipi, absolutament devastada, amb fang, pedres i amb tot d'arbres de grans dimensions situats al mig, a tocar mateix, de la calçada. Durant aquestes últimes hores els han retirat de l'interior de la benzinera, però la imatge és bastant devastadora. Uns arbres, per cert, amb restes encara de cendres, de cremes, de l'incendi que hi va haver fa més d'un any en aquesta zona, al municipi veí de Paüls. També els camps de tarongers, que estan sobretot al passeig del canal de la dreta de l'Ebre a tocar d'aquest canal, estan absolutament negats d'aigua, amb murs caiguts i tot plegat a l'espera d'iniciar els tràmits per reconstruir tot el que l'aigua s'ha emportat davant la incredulitat dels veïns.
9: Fa predat, devia baixar allí, devia baixar un metre d'aigua, devia baixar. Tota la muntanya està seca, no hi ha arbres, se va cremar tot, això no ho he vist mai. Lo dimarts passat se va aparèixer una mica, però només una miqueta d'aigua, però el d'ahir va ser fort.
10: Quan va començar a ploure tan fort, vaig baixar un moment i vaig veure-ho bé. Vaig pujar i a la mitja hora, quan vaig baixar i vaig veure el pàrquing, vaig dir, mare meva, no ho havia vist mai en la meva vida.
8: Durant les últimes hores, les brigades d'equips de manteniment han anat fent el que bonament podien per treure el fang acumulat, però ja us diem que queda molta, molta feina per fer.
0: De cara al dia d'avui, tornem a tenir avisos per ara grocs a diverses comarques. De seguida ampliarem la previsió del temps amb Eloi Cordomí, però recordem que hi pot haver tempestes localment fortes a diversos punts. No haurien de ser tan fortes com les d'ahir, però Sergio Delgado, fa pocs minuts, de Protecció Civil, també ens confirmava que no es descarta enviar alertes durant aquest matí. Per tant, de nou és un matí de ràdio, un matí de Catalunya Ràdio. Ho viurem també en una hora especial, a partir de 9:15, amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i a Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a aquesta hora podem saludar Òscar Playà, director de Rodalies. Bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
0: Què està passant?
12: Doncs bé, actualment tenim un... És a dir, no podem assegurar la circulació dels trens a la xarxa de Rodalies. Em consta que l'R1 ara mateix no tenim cap tren circulant i la resta de les línies van circulant de forma progressiva tota la circulació dels trens que teníem programada per avui.
0: Però això per què passa?
12: Doncs aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien pues, que no podien, és a dir, que no asseguraven que avui els trens sortissin. I per tant, doncs, és el que està passant. Estem davant de, jo considero, un conflicte laboral. Nosaltres, en tot
0: no,
12: moment...
0: Un conflicte laboral, perdona, moment... no hi havia convocatòria de pas de vaga, no?
12: No. Hi ha hagut una... És a dir, com repeteixo, els sindicats m'han enviat una carta aquesta matinada, el sindicat majoritari de maquinistes, dient que no podien assegurar l'apertura del servei. I per tant, doncs, bueno, no estem, és a dir, el que sí que vull dir és que no estem davant d'un problema de seguretat a la infraestructura, no estem davant d'un problema a la infraestructura, sinó que perquè ahir els trens van circular de forma segura, així es va, vull dir, els fets em remeto amb les circulacions que van haver ahir, des que va començar el temporal dissabte, que es va tancar el servei, vam obrir el servei aplicant tots els procediments de seguretat i, per tant, vam anar obrint de forma progressiva aquelles línies, fent totes les marxes exploratòries que es van definir amb els propis sindicats després de l'accident de Gelida i, per tant, complint absolutament tots els procediments de seguretat que tenim establerts, tant per l'administrador de la infraestructura com per, en aquest cas, l'operador Renfe. I, per tant, hem anat posant en marxa de forma progressiva les línies que teníem ahir funcionant amb total seguretat.
0: A quina hora van rebre aquest comunicat?
12: Aquest comunicat el van rebre cap a la 1 de la matinada.
0: I de 1 a 7 del matí, en 6 hores, no han pogut preveure el que ha passat?
12: Bé, nosaltres teníem ja havíem previst, abans d'ahir, uns serveis alternatius també d'autobusos. com dic, pues, davant del temporal que estem, pues, en el cas de que no poguéssim obrir alguna de les línies, i hem posat informadors des de les 5 del matí fins pràcticament al tancament del servei a totes les estacions per poder informar els usuaris. Això ho tenim des de abans d'ahir, i per tant, el que passa que són autobusos que no poden absorbir clarament tots els usuaris de Rodalies, és a dir, és impossible. Però tenim, és a dir, ja estàvem preparats ahir, abans d'ahir, amb serveis de busos, amb informacions, amb informadors addicionals de les
0: estacions. Perdoni una cosa, és que ho ha dit de passada, però és que em sorprèn, és a dir, perdoni, però m'està dient que no pot absorbir tot el servei que s'ha d'oferir amb el servei alternatiu d'autobusos. És impossible.
12: Efectivament, clar, és impossible.
0: Per tant, no poden garantir que la gent es pugui moure per Catalunya amb servei públic.
12: És a dir, el que estem dient ara mateix és que tenim trens circulants en algunes línies, no estem amb el 100% de l'oferta, i que tenim serveis muntats des d'abans d'ahir d'autobusos, que estan circulant, però clarament un autobús no pot absorbir la quantitat de passatge que absorbeix un tren.
0: Sí, però per tant m'està dient que no poden garantir servei públic per tota la ciutadania de Catalunya.
12: En aquests moments el que nosaltres estem dient és que els trens estan funcionant, però no estan funcionant al 100% de l'oferta.
0: Sí, no, excepte el que diu. El que jo li estic preguntant és si vostè pot garantir un servei públic de mobilitat per tot Catalunya, i m'està dient que no.
12: Jo puc parlar del servei de Rodalies. En el servei de Rodalies hi ha els serveis que hem muntat alternatius, a part hi ha altres serveis públics de busos en diferents zones de Catalunya, i el que recomanem és que la gent utilitzi tant els serveis que hem posat nosaltres com a Rodalies, com a Renfe, i els serveis públics de mobilitat de busos que ja existeixen i que estan a l'abast de la ciutadania. I és el que recomanem ara mateix davant de la situació que ens trobem. Que els maquinistes no estan traient tots els trens que teníem planificats avui a les línies que teníem obertes ja ahir i que van funcionar i que de forma correcta i de forma segura.
0: Però vostè em pot dir ara quins trens funcionen?
12: Sí, tenim pràcticament, és a dir, tenim trens funcionant pràcticament totes les línies excepte la R1, que ara mateix no tenim cap tren funcionant.
0: Sí, però quan diu totes les línies, pot ser que anem a una línia i no hi hagi un tren. O pot ser que sí.
12: Pot ser que hi hagi, és a dir, estan funcionant a totes les línies, excepte a la R1. El que no estan funcionant són tots els trens. Per tant, els temps d'espera poden ser superiors als habituals, els que estan programats.
0: És a dir, no pot garantir que ara mateix hi hagi trens si vaig a l'estació del Camp de Tarragona, per exemple.
12: No puc garantir que el tren passi a l'hora que està programat. Trens estan circulant, però, però no estan circulant tots els trens que havien de circular.
0: Val. Vostè parlava de la comunicació, deia que han posat informadors, és cert, des de primera hora del matí ho hem comprovat. El que passa és que molts informadors ens deia no sabem quina informació donar.
12: Bé, tenim, com dic, tenim informadors. En els informadors, des del centre de control, se'ls ha donat la informació que havien de donar i és la informació que estem donant, que és justament el que estic dient aquí, que no podem assegurar ara mateix el compliment de l'oferta que teníem programada avui i recomanem als usuaris que utilitzen serveis alternatius que hem posat tant des de Renfe com serveis alternatius que ja existeixen en diferents llocs de la xarxa.
0: El que demanaven els maquinistes de Renfe, amb aquest informe que li han fet ara, aquesta carta que li han fet arribar a primera hora del matí, és que volien més garanties per reprendre la circulació. Ens consta, per això, que Adif ja havia emès un comunicat que deia que les vies eren segures.
12: Sí, efectivament. En aquesta carta el que ens estan dient és que volen una sèrie d'informes que ja ens els van demanar ahir, són uns informes que estem treballant-hi, però que no són uns, però que ahir nosaltres, és a dir, l'administració de la infraestructura, com bé dius, ens ha garantit la disponibilitat i la seguretat en tot moment de la infraestructura. En aquella infraestructura que hem tingut aquesta seguretat hem anat obrint de forma progressiva des de diumenge. Com sabeu, ahir no teníem encara totes les línies funcionant i per tant, hem complert en tot moment la normativa vigent en quant a la seguretat. I, per tant, no estem parlant d'un problema de seguretat ni d'infraestructura. A més, ens han demanat uns informes addicionals que, com dic, estem treballant des d'ahir. Els enviarem durant al llarg d'aquest matí, Però que insisteixo que són uns informes addicionals que ens han demanat, però que són uns informes que clarament ahir vam circular de forma segura, perquè, com dic, i repeteixo, des de, en tot moment estem aplicant la normativa vigent, tant l'administrador de la infraestructura, ADIF, com en aquest cas l'operador. I ahir els trens que teníem oberts en les línies que teníem obertes van funcionar de forma segura durant tot el dia.
0: Que la pregunta per això és... Qui assumeix la responsabilitat d'aquesta decisió? Perquè sí, clar, si els maquinistes diuen que no és segur circular, que ja explicaran per què. Perquè, bueno, de fet, els maquinistes no tots, també diem-ho tot, perquè UGT, per exemple, ens acaben de dir que ells no secunden aquesta protesta. Però si una part dels maquinistes o un sindicat concret diu que no és segur, ADIF considera que sí que ho és, que també cal explicar per què, aleshores, davant d'això, qui assumeix aquesta responsabilitat?
12: Perquè però si vosaltres... La seguretat no és un tema subjectiu. Existeixen una sèrie de procediments i de protocols per part de l'administrador de la infraestructura i, a més, aprovats i avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària i en aquest cas també per l'operador. Per tant, la seguretat no és quelcom subjectiu, sinó que es defineixen una sèrie de procediments i de protocols a aplicar. I aquests són els protocols i els procediments que estem aplicant en tot moment. Arrel de l'accident de Gelida es van posar una sèrie d'accions addicionals, com són les marxes exploratòries que estem fent Renfe i ADIF, que fem a cadascuna de les línies, i que les hem aplicat també durant la reposició del servei arrel del temporal que va començar dissabte. Per tant, en tot moment garantim la seguretat i la disponibilitat de la infraestructura. Insisteixo que la seguretat no és un tema subjectiu, és un tema que clarament està procedimentat i protocolitzat. I el que estem fent és aplicar els protocols i els procediments vigents per part de l'administrador i per part de Rodalies, de Renfe, per assegurar que els trens funcionen de forma segura. I això és el que hem fet en tot moment. Vull dir, això és un tema que vull deixar absolutament clar. I no podem, donar la seguretat de forma subjectiva a ningú. Per això existeixen aquests procediments en tot l'àmbit ferroviari, a Rodalies, a Metro, a Ferrocarrils, a tot l'àmbit ferroviari. I, per tant, el que estem aplicant és la normativa vigent. Per tant, no estem davant d'un problema de seguretat, no estem davant d'un problema d'infraestructura. Estem davant d'unes peticions addicionals que estan fent, en aquest cas, el sindicat majoritari de maquinistes, i que nosaltres donarem tota la informació que ens demanin, però insisteixo que és una informació addicional que nosaltres, com dic, apliquem tot el procediment i el protocol de seguretat i que hi ha unes informacions addicionals que ens estan sol·licitant i que estem treballant i que al llarg del dematí els hi enviarem. Però aquests informes addicionals no donen una garantia superior de la seguretat a la que ja tenim.
0: Que diu que van circular de forma segura, però ahir, per exemple, va caure un arbre en un tren, sobre un tren.
12: Bueno, ahir va caure un arbre sobre un tren, és un fet que va passar, però en tot moment, a la R2 Sud, es van aplicar els plans de contingència que l'administrador de la infraestructura té segons el nivell, en aquest cas, dels avisos de pluja que teníem a la zona. És més, a part de l'aplicació, vam parar els trens uns 10 minuts a la R2 Sud amb el pic de la pluja i una vegada aquest pic va baixar, vam reprendre la circulació. Es van posar limitacions de velocitat en aquelles zones on teníem els avisos ja abans de que arribessin les fortes pluges i, per tant, vam aplicar, com hem fet sempre, els plans de contingència que ens marquen davant de la situació meteorològica que teníem ahir.
0: Vostè deia, per exemple, parlàvem de la línia R8, diu que ha circulat amb normalitat durant aquests dies. Tenim un usuari que ens assegura que no ha circulat trens per l'R8 des de dilluns.
12: No. Jo parlo que han circulat amb normalitat aquests dies les línies que hem anat reprenent de forma progressiva des de l'aturada del servei de diumenge. La R8 no era una de les línies que teníem posades en servei ahir.
0: D'acord. Però aleshores què farem, senyor Playà? És a dir, farem alguna cosa, exigirem alguna cosa? Aquests treballadors que no estan agafant el tren, se'ls sancionarà, se'ls expulsarà? Què passarà?
12: Estem davant d'un conflicte laboral que ara hem de veure com procedim a la gestió del mateix. Nosaltres ara continuarem treballant en elaboració d'aquests informes addicionals, insisteixo, que ens està demanant el Sindicat Majoritari de Maquinistes, i clarament doncs, és un tema que hem de gestionar. Aquest conflicte, insisteixo, aquest conflicte laboral que ha sorgit arrel d'aquesta situació, arrel d'aquesta carta que hem rebut aquesta matinada.
0: Però vostè anirà fins al final?
12: Bé, no ho sé, en tot cas hem de valorar la situació i prendrem les mesures que considerem amb Renfe i amb el titular del servei.
0: Què li diuen al Ministeri?
12: Jo, en aquest cas, del Ministeri no puc parlar. Jo el que dic és que nosaltres ara entomem aquesta situació i, per tant, ara mirarem a veure quines són les properes accions que farem.
0: Vostè no pot parlar amb el Ministeri?
12: Jo parlo amb el titular de servei, que és la Generalitat en aquest cas, i és el meu interlocutor.
0: Però al final, qui respon sobre això i el que està passant hauria de ser el ministre de Transports.
12: Bé, en tot cas és un tema que o bé el titular del servei o bé el propi ministre doncs, haurà d'explicar. Jo, el meu interlocutor és la titularitat del servei, nosaltres som un operador, que el nostre titular del servei com a operador és la Generalitat de Catalunya, no és el ministeri.
0: Si vostè parla amb la consellera de Territori, no
12: sí,
0: parla
12: sí,
0: amb el ministeri.
12: En tot moment estem en contacte amb la consellera tots aquests dies de forma permanent.
0: Sí, però la consellera poc podrà fer, és a dir, que al final la responsabilitat final és del ministeri.
12: Bé, en tot cas, reitero que és un tema que des del titular del servei hauran de dir quins són els propers passos en quant a aquesta pregunta que em fas.
0: Doncs li agraïm, Òscar Playà, que ens hagi acompanyat avui al matí de Catalunya Ràdio. Hi ha moltes incidències, ara mateix les repassarem. És la situació que hi ha ara mateix a Rodalies. És Òscar Playà, director de Rodalies. Gràcies per acompanyar-nos.
12: Molt bon dia.
0: Fem una pausa i ho repassem.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
15: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
16: 7, 12, 19, 28 i 50, i els sols, l'1 i el 6.
15: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
17: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta en les condicions.
18: Darrere la porta de moltes cases s'hi amaga un silenci que ha travessat generacions. Històries de la guerra que ningú no ens ha explicat mai.
19: El silenci heretat. El colpidor llibre d'Eloi Vila sobre la Guerra Civil. Ara, a les llibreries.
20: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
0: Ara són 2:15. I avui és dimecres 7 d'octubre. Ens despertem amb 13 graus a Viladrau, 16 graus a Raimat i 18 graus a Ulldecona. En ruta al matí de Catalunya Ràdio per explicar de primera mà el que ha passat aquesta nit amb els aiguats a Xerta. De seguida ho explicarem, però també molt pendents del que està passant a Rodalies. Maria Fernández Noguera.
1: Doncs sí, ho acabem de sentir. El director de Rodalies, Òscar Playà, ha confirmat que a l'R1 no hi ha cap tren circulant i que la resta de la xarxa doncs, no poden garantir que els trens passin a l'hora programada. Davant d'aquesta situació, el que recomana Renfe és que s'agafin transports alternatius, perquè sí que hi ha alguns trams de línia que ja estava previst, que Renfe havia posat els seus autobusos alternatius, però evidentment aquesta situació d'avui doncs, no està coberta amb aquests autobusos. Això sí, recordem alguns d'aquests trams que sí que hi ha autobús alternatiu, que és l'R7, l'R8 o alguns trams de l'R11. I mentrestant, pel que fa al trànsit, molta atenció a aquells conductors que hagin d'agafar la C58 en direcció a Barcelona, perquè hi ha força cua entre Terrassa i Barberà del Vallès per un accident. També hi ha retencions a la C-17 a Parets, a la C-33 a Santa Perpètua de Mogoda, a la B-23 en tots dos sentits i a les rondes de Barcelona en sentit Llobregat, així com els accessos als punts habituals. Recordem també que hi ha tres carreteres tallades a les Terres de l'Ebre, dues a Benifallet i una altra entre Paüls i Xerta, i que encara està tallada també a causa de les pluges la ronda nord de Granollers entre les Franqueses i Canovelles.
0: Aquesta és la situació ara mateix a Rodalies. Línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4 i molt pendents també dels ruixats que puguin caure aquest matí. Seran ruixats intensos, Eloi, però res a veure amb el que en principi va passar ahir la tarda.
2: Exacte. En principi, la situació d'avui és bastant diferent. Ara mateix tenim algunes precipitacions que arriben per l'Alt Pirineu. Estem seguint un sistema de tempestes que hi ha entre Catalunya i l'arxipèlag Balear. En principi, no es dirigeix cap aquí a Catalunya. I avui la tendència aquest matí és que s'obrin grans clarianes. Hi ha molts bancs de boira, també a l'interior, però s'aniran aixecant. I al matí hi haurà molts llocs on fins i tot farà una mica de sol. És veritat que hi ha inestabilitat, per tant, a la tarda podem tornar a tenir tempestes. A molts llocs, sobretot de l'interior. Per tant, avui, amb les previsions que tenim, aquestes tempestes no haurien d'entrar en contacte amb el mar Mediterrani tan calent i no s'haurien de desenvolupar tant com ho han fet aquests últims dies. Les tempestes més fortes les preveiem al voltant del perlitoral. Aquí hi ha avisos de 20 litres en mitja hora, són avisos grocs, però també en altres llocs de l'interior, sobretot Pirineu, Prepirineu, podem tenir alguns ruixats una mica més forts. I demà tenim una entrada vent del nord i de mestral, canvi d'aires totalment, baixarà la temperatura, nevarà fins i tot a la Vall d'Aran, uns 2.000 metres, i entre el sud de les comarques de Girona i la costa de Barcelona encara podien tenir alguns xàfecs.
0: Doncs aquesta és la situació pel que fa al temps. Gràcies, Eloi. Avui som en ruta al matí de Catalunya Ràdio, arribant ja a Xerta, des d'on farem aquest programa especial per explicar les conseqüències d'aquest temporal que ha deixat doncs, situació ficada en molts municipis, sobretot del sud, també de Catalunya. I
1: també tenim altres notícies a banda d'aquestes pluges que estem seguint a Xerta i els problemes de Rodalies. Avui és dimecres 7 d'octubre. Repassem altres notícies que ens ha deixat el dia d'avui. És que Puigdemont no tornarà a Catalunya de manera immediata, tot i que el jutge Pablo Llarena hagi retirat l'ordre de detenció contra ell. L'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
22: Pedro Sánchez podrà tirar endavant un dels dos decrets sobre habitatge gràcies al suport del PNB a la Diputació Permanent del Congrés. És el que estableix una moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters es tombarà el dels lloguers indefinits.
1: I vaga avui el sector dels serveis socials a Catalunya. La convoquen la UGT, Comissions Obreres, la UGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva per la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pactada al maig.
23: En esports, Messi s'acomiada de la selecció argentina enmig d'un passadís de tots els jugadors. 85.000 persones ovacionant-lo a l'estadi Monumental. Un espectacle de drons ha omplert el cel amb la seva figura i el número 10. Ha fet un gol de penal, dues assistències en aquest comiat 3-0 davant la selecció de Benin. Espanya passa als quarts de final de la Lliga de les Nacions, 1-2 davant Croàcia, amb dos gols de Mikel Merino.
0: Ara mateix passen 4 minuts de 7:45 del matí. Estem pendents del que està passant també a Rodalies. Estació de Sants, Mireia Sala, bon dia.
24: Bon dia, Ricard. Doncs a l'estació de Sants les pantalles funcionen, donen informació dels trens amb horaris i vies, però la informació pel que fa als horaris no es compleix. De fet, per la megafonia de l'estació adverteixen que els trens no circulen a l'hora. Hi ha informadors a la barrera on pots validar el bitllet i aquests el que recomanen als viatgers és que simplement baixin a la seva via i esperin a que passi un tren. Diu, és com el metro. Ja passarà.
0: Aquesta és la situació a Sants i a l'estació de Tarragona. Clara Chavarría, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs aquí hi ha força poc moviment. No hi ha aquesta sensació de caos que s'ha pogut sentir des d'altres punts del país. Potser és que la gent ja busca alternatives i va a l'estació d'autobusos, que és a uns 15 minuts d'aquí a peu. Hi ha un parell d'informadors. De fet, fa una estona hem parlat amb un d'ells i en preguntar-li com estava el servei, ha hagut d'anar a taquilla a preguntar com estava el servei. Una altra informadora sí que m'ha explicat que sortien trens cap a Barcelona que es desvien cap per l'interior a partir de Sant Vicenç de Calders, entenc, i que tots els trens que sortien a les pantalles doncs, són els que passaran per aquí. Això ho ha afirmat. I sí que és cert que a les 7 del matí ha passat un tren que sortia per Barcelona i ha sortit molt, molt puntualment. D'altra banda, hi ha un tren previst que surt cap a Tortosa, que havia de sortir a un quart de vuit, i aquest sí que indica que porta una hora de retard, així com altres trens que van cap al sud, que portaran com uns 15-20 minuts de retard, segons les pantalles. Per acabar, també hem de dir que ara som fora de l'estació, una responsable de DIF ens ha fet sortir de l'estació, ens ha fet travessar la vorera i fer aquesta connexió en directe des d'aquí, perquè dèiem doncs, que no tenim l'autorització. I bueno, doncs us hem d'informar des d'aquí no veiem les pantalles ara mateix ni sentim la megafonia, per tant, doncs això.
0: Gràcies, Clara Echevarria, això des de l'estació de Tarragona. Anem ara cap a l'estació de l'Hospitalet. Joan Trias, bon dia.
3: Hola, bon dia. Mira, aquí estem a l'estació de l'Hospitalet i aquí conflueixen dues circumstàncies. Una, la situació dels trens amb els retards d'avui. De moment n'hem vist passar tres. Bàsicament en direcció sud de l'R4, que van cap a Sant Vicenç de Calders, amb una diferència d'uns 20 minuts. I la situació també és que passen per una única via, tant els que pugen cap al nord, cap a Sants, que tot just n'acaba de passar un també de l'R4 i ha fet que l'estació es buidés de la gentada que ja estava esperant. I aquests dos que han baixat cap a Sant Vicenç de Calders, que porten gent cap a la zona del Baix Llobregat i després cap al Penedès, han circulat amb aquesta normalitat de les circumstàncies que tenim avui. I l'altra circumstància d'aquesta estació és que tots els trens van per la mateixa via, tant els que venen del nord de Barcelona com els que pugen del sud i moren a Sants. Perquè els aiguats que hi va haver sobretot dissabte i els d'aquesta última nit han perjudicat els passos inferiors i els ascensors i no poden passar d'altres vies on s'acumulen els trens. Aquí l'Hospitalet és una estació de capçalera, de sortida de trens, però els que surten d'aquí estan tots parats a les seves vies. Sí que hi ha informadors, en veiem abans de passar als molinets de validació. La informació que donen és que l'R1 no funciona i vaticinen que no funcionarà en tot el dia i que només els trens que pugen cap al nord moren a Sants. Ens hem quedat sense testimonis perquè el tren que acaba de passar s'han portat tots els passatgers. Hem vist que el tren no pujava amb moltes aglomeracions a dintre dels vagons, sí que hi havia gent dreta, però amb aparent normalitat. Ara està a punt d'entrar a l'estació un altre tren que va cap al sud, deduïm que és d'aquests de l'R4, que van cap a Molins de Rei i si arriben fins al final de la línia cap a Sant Vicenç de Calders, i de moment poca gent a l'estació. Amb els informadors que sí que hi ha a l'entrada de l'estació, també hem vist força passatgers que giren cua i se'n van cap al transport alternatiu, que aquí el tenen més fàcil, que és el del metro. Tenen la línia 1 tot just a tocar 50 metres de l'estació de trens. Ara està arribant aquest tren, força buit, perquè, clar, va cap al sud, o sigui, prové de Barcelona, i es destina cap a Molins de Rei, cap a aquestes zones de final d'estació de Sant Vicenç de Calders.
0: Doncs aquesta és la situació. Gràcies, Joan. Recordem que els maquinistes de Renfe volen garanties, més garanties, per reprendre aquesta circulació en diverses rodalies i que ara mateix hi ha un caos perquè molts trens no funcionen a aquesta hora. Anem cap a Granollers. Marta Viana, bon dia.
4: Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard. Una fotografia totalment diferent a la que us explicàvem fa una estona. La situació aquí a fora és molt diferent. Aquí s'havien fet tres grups, gent que se n'anava cap a Barcelona, que han pogut pujar finalment a un tren que els portava directament cap allà. Un altre grup que anava a Sant Celoni, que ja ha marxat, se n'ha anat ja cap a Sant Celoni amb autobús. En aquest cas, quedava un altre grup que hi havia molts estudiants, hi havia molts universitaris que havien d'anar cap a l'Autònoma i just ara mateix estan tancant portes de l'autobús i està a punt de marxar i estic aquí amb una dona que és la Carme, que s'ha quedat aquí una mica sola a l'estació. Què tal? Molt bon dia, Carme.
5: Hola, bon dia.
4: Quina és la teva situació? Em deies que t'has llevat molt d'hora.
5: Sí, a les 5 i quart del matí per agafar. Jo soc de Llinars, estava a l'estació a les 6, ha passat a les 6 i 40 cap aquí, fins a Granollers, i ara esperen a l'R8, que no passa, i agafaré un autobús a veure si arriba.
4: A quina hora havies d'estar a la feina?
5: A les 8, però durant aquests dies arriben 3 hores més tard.
4: Ah, no sé si t'han dit alguna informació, t'han donat alguna informació des d'aquí dins.
5: Que hem d'esperar a l'autobús que ve de Martorelles. I bueno, són 3 hores d'anada al matí i 3 hores a la tornada, que també s'ha de comptar. O sigui, jo arribo a les 7, aixecant-me...

0: preguntes et diuen que quan arribi un tren decidirà circulació cap a on va, si cap a una zona o cap a l'altra. Ara mateix acaba d'arribar també un tren regional en direcció a Tortosa, és a dir, en direcció sud, i el que fa la gent que volia anar cap a Tarragona i que feia estona que s'esperava és pujar, doncs això, el primer tren que passa cap allà. Molts trens aturats aquí a les andanes, tots els de Rodalies que no poden anar en direcció Vilanova, perquè aquí hi ha la circulació completament tallada, i la gent que no té alternativa doncs opta per aquests trens regionals que es desvien per la via de l'interior o pels R4, que ara hem vist arribar també un R4 procedent del Vendrell, que igual d'aquí una estona també el fan sortir per fer la línia de dalt. Però la veritat és que hi ha moltíssima gent preocupada perquè no saben ni a l'hora que sortiran ni quin tren podran agafar.
1: I anem també cap a Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
2: Bon dia. Aquí la situació continua sent la mateixa. La gent va molt despistada. Hi ha els informadors que hi havien ja ahir al matí, perquè des d'aquí cap al nord de la comarca ja es feia el trajecte per carretera. Per tant, aquí, entre cometes, han tingut la sort que hi havia una sèrie d'autobusos ja preparats, contractats per Renfe, per fer el trajecte entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes. Què han fet? Doncs aquests autobusos que estaven aquí amb bateria esperant per traslladar la gent que arribava, teòricament, que havia d'arribar de Barcelona amb tren i pujar-los cap a dalt per carretera, doncs els han desviat, ara fan dues files, llavors fan una fila direcció Mataró i una fila en direcció cap al nord, que ja era l'habitual d'ahir. Llavors la gent ve confiada que ells cap al nord tenien autobús i els altres venien i agafaven el tren. Aquí s'ha muntat un caos important, han d'anar molt en compte la gent perquè tothom es pensa que els autobusos van cap a dalt i avui van en dues direccions i el que ha passat és que s'han vist desbordats. A mi, fora de micròfon, un dels informadors de Renfe m'ha dit que això, clar, era el que estaven improvisant, eren conscients que enviaven a la gent amb transport per carretera fins a Mataró, però que allà no hi havia alternativa, i a Mataró em consta que els autobusos de línia de Moventis que fan habitualment aquest servei tenen unes cues quilomètriques, no poden absorbir la quantitat de gent. Ja habitualment hi ha molta gent que va dempeus i altra gent que es queda a les parades, doncs avui aquests autobusos, potser la primera o la segona parada, s'omplen de gent i ja passen de llarg i es queden doncs una mitjana d'una trentena o 40 persones cada vegada es queden a terra i no poden pujar en aquests autobusos. I aquí, per exemple, a primera hora, doncs la gent avui, ahir us parlava de paciència, avui ja no en queda tanta, els podem escoltar.
3: Lo que pasa que luego publican por la tele y todo esto que funciona. Y entonces los trabajos dicen, no, se puede llegar, no funciona, que digan la verdad. Que no funciona toda la R1. Y no nos dan alternativas, como perros. Y luego búscate la vida. Y no me dejan teletrabajar porque según la información hay transporte. Y no es cierto.
2: Com us podeu imaginar, moltes casuístiques aquí. Un noi que ha d'anar a la universitat, que fan proves, ahir ja els van dir que les activitats avaluables les deixaven per més endavant, però vaja, la situació és aquesta de molt de... A més, no pots ni entrar a l'estació, perquè hi ha... Bueno, suposo que al bar et deixarien entrar si vols prendre un cafetó, però a la porta hi ha pal plantat un personal de seguretat que ja no deixa ni accedir a partir del moment que hi ha les andanes i les pantalles, evidentment, estan absolutament aturades en negre.
1: Gràcies, Marta Vallès, des d'Arenys de Mar. I anem bé i tanquem aquesta ronda de connexions. Anem a Vilanova i la Geltrú, amb Montse Gené. Montse, bon dia.
4: Hola, bon dia. La situació aquí és irregular. No hi ha circulació cap al sud, però cap al nord, cap a Barcelona, sí que estan sortint trens sense horari, de manera improvisada. N'han sortit uns quants de seguits, però sempre trens que surten d'aquí, com a estació d'origen i final. Van venint trens des de Barcelona, s'omplen i tornen a sortir. Això fa que ara mateix hi hagi no molta gent, una trentena de persones aquí esperant, i de moment no s'està acumulant gent. Ara mateix hem vist també una persona que està informant de personal de Renfe i per megafonia el que es diu és que la situació és irregular i recomanen buscar mitjans alternatius. Hem anat a mirar l'estació d'autobusos que hi ha aquí davant del Museu del Ferrocarril, no hem vist aglomeracions, van sortint els autobusos sense incidents. Aquesta és la situació aquí a Vilanova i la Geltrú.
1: Ara són 7:45 del matí.
5: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
6: Em passes les ulleres de prop amb aquesta pantalla tan petita, no hi veig de cap ull.
7: Si et traguessis el cupó de l'11 de l'11 de l'11 dels ulls...
6: No, que si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11...

0: A premis d'un milió no vull que em reconeguin.
1: Nena, però si a casa només hi som tu i jo.
0: Però hi ha finestres.
2: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte, que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
1: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam. Amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
0: Una maravilla és poder viajar.
2: Catalunya Ràdio. La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimarts, l'Enigmàrius feia contorns circulars al voltant dels tanatoris. I la resposta era redols. Un redol és una porció de terreny diferenciada de les del voltant. I al voltant dels tanatoris, doncs, abunden els dols. L'Enigmàrius d'aquest dimecres va de dansa. Exercici de dansa que fas quan convides, de 7 lletres. Exercici de dansa que fas quan convides, 7 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
5: I pel que fa al temps, atenció també avui, després del temporal d'ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, ara mateix hi ha una mica de treva. S'obriran moltes clarianes aquest matí. Hi ha bancs de boira, això sí, a moltes comarques de l'interior, i tan sols tenim alguns ruixats que descarreguen a l'Alt Pirineu. Ara bé, hi ha inestabilitat, per tant, preveiem noves tempestes aquesta tarda, que poden aparèixer sobretot a les comarques de l'interior. Els models les marquen sobretot en aquestes zones interiors, especialment al voltant del prelitoral, interior de Tarragona, també al nord de les comarques de Girona, potser Pirineu i Prepirineu, localment podrien ser fortes. Hi ha avisos grocs del Servei Meteorològic de Catalunya, se vol dir 20 litres en mitja hora. Avui en general puja una mica la temperatura, 26-27 graus. També anem seguint un sistema de tempestes que hi ha sobre el mar, entre Catalunya i les Illes Balears. De moment no apunta cap a Catalunya, on anirem seguint l'evolució. I demà dijous, canvi de situació amb una entrada de vent del nord i de mestral que farà baixar la temperatura. Nevarà segurament al Pirineu, voltant de la Vall d'Aran a 2.000 metres d'altura, i potser encara tenim algunes tempestes localment fortes entre el sud de Girona i les comarques de Barcelona.
5: Aquesta és la situació pel que fa al temps i pel que fa al trànsit. Maria Fernández Noguera, com està ara mateix la situació?
7: Està bastant complicada perquè hi ha diversos accidents que compliquen la circulació. Anem a pams, sobretot el punt més vermell, diguéssim, el punt on hi ha més cues, és la C58 entre Terrassa i Barberà del Vallès, a causa d'un accident, com dèiem. També a la C32 entre Cabrera i Premià de Mar, a l'AP7 entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda, i a la C60 a la Roca del Vallès. D'altra banda, també hi ha retencions a la C-17 a Parets, a la C-33 a Santa Perpètua de Mogoda, a la B-23 en tots dos sentits, a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C-32 a Viladecans cap a Barcelona. Això en un dia en què encara hi ha tres vies tallades a les Terres de l'Ebre i també la ronda nord de Granollers a causa dels aiguats.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: No és només un reality.
11: A què hem vingut aquí?
12: A guanyar!
10: Tampoc una cursa més.
11: Para! Epa, Raquel!
10: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
13: Vaig al límit amb tu.
3: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
14: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
15: Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
3: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
5: 9 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Marc Jurado en un matí que és de caos a Rodalies.
7: Hi ha maquinistes que s'han plantat perquè diuen que no tenen garanties que la xarxa ferroviària sigui segura. Renfe recomana serveis alternatius. Òscar Playà, director de Rodalies Renfe Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquesta matinada hem rebut una carta del sindicat majoritari de maquinistes on ens deien pues, que no podien, és a dir, que no asseguraven que avui els trens sortissin. I, per tant, doncs és el que està passant.
7: Les pluges d'ahir van fer caure un arbre i un mur sobre un tren a Vilanova i la Geltrú sense ferits.
5: Avui en parlarem, de fet, avui també parlarem de les conseqüències del temporal d'ahir. Som a Xerta fent el matí de Catalunya Ràdio per explicar doncs, una de les conseqüències més directes, que són aquestes inundacions que es van produir a alguns pobles de Catalunya, com per exemple a Xerta. Mentrestant, Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya de manera immediata.
12: Tot i que el jutge Pablo Llarena ha retirat l'ordre de detenció contra ell, l'expresident espera que primer el Suprem li apliqui l'amnistia de forma definitiva.
5: Pedro Sánchez podrà tirar endavant un dels dos decrets sobre habitatge gràcies al suport del PNB.
7: Ho podrà fer la Diputació Permanent del Congrés. El que tirarà endavant és el que estableix una moratòria dels desnonaments i la protecció dels llogaters. Es tombarà el dels lloguers indefinits.
5: Vaga avui el sector dels serveis socials a Catalunya?
12: La convoquen sí, la UGT, Comissions Obreres, la CGT i la Intersindical pel bloqueig de la negociació col·lectiva per la negativa d'aplicar l'equiparació salarial pacte del maig.
5: I Educació revisarà el model d'escola inclusiva.
7: I el paper dels centres d'educació especial. La consellera Esther Niubó admet en comissió al Parlament que l'actual marc normatiu ha quedat desfasat.
5: Mentre Leo Messi s'acomiada de la selecció argentina.
12: Hi ha 85.000 persones ovacionant-lo a l'Estadi Monumental. Un espectacle de drons ha omplert el cel amb la seva figura i el número 10.
5: Línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4 perquè els oients hi puguin dir la seva amb el que està passant en aquest matí de caos a Rodalies. Ens truca el Roger. Roger, bon dia.
13: Hola, bon dia.
5: Des d'on truca, Roger?
13: Mira, ara mateix estic conduint a l'AP7 perquè no tinc tren i, per tant, he hagut d'agafar el cotxe.
5: I d'on vens i on vas?
13: Mira, jo vaig de Granollers fins a Sant Cugat. Normalment utilitzo l'R8, però a l'R8 no hi ha trens des de les primeres pluges de dissabte.
5: Per tant, no pots agafar el tren des de dissabte, eh? Des de dissabte no funciona el tren.
13: Des de dissabte s'entén que dissabte hi va haver el gran temporal, la Granollers ens va afectar molt, i no hi havia tren, ni dissabte ni diumenge, però dilluns van posar busos alternatius, l'únic que els usuaris no ens van enviar els horaris dels busos alternatius fins al dilluns a la nit. De fet, a la plataforma, a la web de Rodalies, no els van penjar fins dimarts al dematí. Per tant,
5: I tu, Roger, avui t'has llevat ja amb la idea d'agafar el cotxe o has intentat d'anar a buscar el tren?
13: No, avui ja m'he llevat amb la idea d'anar a agafar el cotxe perquè no ja sabia què et trobaria.
5: Queda clar, Roger, una abraçada, gràcies i ànims.
13: A vosaltres.
5: També ens truca el Carles. Carles, bon dia.
16: Sí, hola, bon dia.
5: D'on vens i on vas, Carles?
16: Mira, vinc de Granollers, estic a Barcelona i ara vaig cap a Vic.
5: Caram, déu-n'hi-do. I això ho volies fer amb Rodalies?
16: Mira, és que t'explico. Jo he portat a la meva parella a l'estació de Rodalies, a les 6:20. Llavors ens ha arribat un avís que no hi havia trens, que és el que heu comentat, de que s'han posat els maquinistes en vaga. Llavors, com ella treballa a Barcelona, l'he hagut de portar a Barcelona i mira, hi ha dues persones que han baixat amb nosaltres, que han tingut sort i ho hem arreglat, i ara me'n torno a la feina.
5: Per tant, matí també de circulació agradable. Què és el que t'ha dit la teva parella, Carles?
16: Bueno, la meva parella està indignada, entre altres coses, perquè és incomprensible que en la situació d'allà i que els transports no funcionin, no es decreti teletreball ni cap tipus de solució. Llavors, entén, per exemple, en aquest cas, que els maquinistes s'hagin posat de vaga per perill seu i dels usuaris, però no entén que l'administració, la Generalitat de Catalunya en aquest cas, o les empreses no donguin una solució als treballadors. És a dir, envien en plan, no agafa transports alternatius, però per la quantitat de gent que s'està agrupant a les estacions o que estan pobles o que estan llocs, que no arriba el transport o el transport és mínim, no hi ha una alternativa per a aquestes persones.
5: Sí, sí. Una manca de planificació, que és el que estàvem explicant des de primera hora. Ara intentarem també donar totes les claus i comentar el que està passant. Digues, Carles, perdona.
16: Llavors, jo m'he vist obligat això, a baixar-la amb aquestes dues persones que us comentàvem i ara em veig obligat a fer encara més quilòmetres. Que dius, que cap problema, però ja que estem, m'agradaria també, no, que l'administració davant d'aquesta situació, ja que m'he convertit en una espècie de servei públic de taxi o d'autobús, que pagués un suplement o alguna cosa, perquè, sincerament, i perdoneu-me, però no trobo normal que davant d'aquesta situació no se li doni més opció a la classe treballadora que vés a treballar i espavila't com puguis.
5: Carles, gràcies. Una abraçada. Que vagi bé i ànims. Gràcies. Línies obertes al 93 201 7474.
3: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
17: Avui hem rebut el missatge de la Clara, de Cardedeu. Forma part del col·lectiu de veïns que acompanya dues famílies desnonades fa poc al poble i es queixa que l'Ajuntament no ofereix solucions.
18: Que estem cansades de sentir que no hi ha places a l'allotjament temporal d'urgència. Tenim famílies amb infants al carrer, hi han places lliures i hi han infants al carrer. I el que necessitem ara és que l'Ajuntament actuï. O sigui, no podem tenir infants al carrer. De cap de les maneres, siguin els requisits que siguin.
17: L'Ajuntament respon que ara mateix no té places lliures d'allotjament d'urgència, però la Clara i la resta de famílies insisteixen que l'administració ha de donar una solució als afectats.
3: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
5: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, 636-360609. Anem cap a l'estació de Girona. Fèlix Martín, bon dia.
19: Hola, bon dia. Els accessos a les escales mecàniques que porten cap a les vies del tren convencional a Girona estan precintades, no s'hi pot accedir. A les pantalles de l'estació, una novetat respecte als últims dies. Només apareixen els trens d'alta velocitat que funcionen. Per tant, qui arriba aquí a l'estació de Girona, mira les pantalles, pot semblar que tot va bé, que tot és correcte, però és que no hi apareix cap tren de la línia R11 amb el servei suspès des del cap de setmana i que s'està suplint per busos alternatius que no segueixen els horaris dels trens, sinó que van sortint a l'exterior de l'estació a mida que estan més o menys plens. Som aquí a l'exterior de l'estació, hi ha una vintena de persones que estan esperant, quatre autobusos també a punt i pendents, doncs, per anar cap a Sant Andreu i Barcelona o bé en direcció nord cap a Figueres.
5: De seguida ho ampliem. Gràcies, Fèlix. Fins ara.
19: Fins ara.

I per arribar al punt avui de les 8 del matí, dediquem la cançó als usuaris de Rodalies que cada matí es desesperen amb els trens i que avui han vist que directament els trens no sortien. A vosaltres, que patiu els retards i a la manca d'explicacions oficials, les cancel·lacions i avui també la plantada dels maquinistes. Esperem que, malgrat tot, tingueu un bon dia. Bon dia, Catalunya. How many deaths will it take till he knows?

0: Avui hi ha un caos difícil d'explicar a Rodalies. Un caos provocat per aquestes incidències del temporal, sí, però també per una cosa que, en un servei públic, és encara més difícil d'entendre. La falta d'informació, la falta de coordinació, la falta de responsabilitat. Durant unes hores hi ha hagut trens que no circulaven, d'altres que sí. Hi ha hagut línies afectades, estacions plenes, passatgers que no sabien si esperar, si buscar una alternativa o si tornar cap a casa. I el més sorprenent del que ha passat des de les 6 del matí és que, en molts casos, tampoc ho sabien els treballadors que tenien davant. Avui havia...
1: Castelldefels avui.
2: Bon dia. El Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels, La Guaita, organitza aquest dijous 8 d'octubre una jornada de networking pensada per posar en contacte empreses, indústries i professionals de Castelldefels, del Baix Llobregat, de Barcelona o de qualsevol indret que vulguin fer negocis a un dels municipis més dinàmics de la costa catalana. La jornada tindrà lloc des de 2:15 del matí fins a 2:15 de la tarda i inclourà reunions diverses i les persones assistents descobriran les aplicacions reals de la intel·ligència artificial, realitat virtual, orientades a automatitzar processos, captar clients, reduir costos i millorar la productivitat. Aquest acte, amb el nom de Castelldefels Immersive Business Day, es portarà a terme a la planta baixa de l'edifici Lògic, a l'avinguda de Can Rabadà, número 2 de Castelldefels. La solidaritat protagonitza les 37è jornades de pau, solidaritat i cooperació. Fins al 18 d'octubre, Castelldefels celebra tot un seguit d'activitats sota el lema La solidaritat, la globalització necessària. Les jornades reivindiquen la globalització dels drets humans i inclouen el Festival d'Estels per la Pau. Contes, xerrades, tallers, poesia, teatre, complen d'activitats solidàries la ciutat. I avui, com perdre la por a la màquina de cosir, és una activitat que organitza la Biblioteca Ramon Fernández Jurado de 6 a 8:15 de la tarda. Amb aquest taller teòric-pràctic es pot conèixer a fons la màquina de cosir, des de les seves parts essencials fins a com preparar-la per al nostre primer projecte. Serà una sessió molt dinàmica on no només es veuran les seves infinites possibilitats, sinó que també es realitzarà una petita pràctica. I és tot de moment. Molt bon dia.
1: Castelldefels avui. radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels Desperta. Un programa d'actualitat comentada.
1: Molt bon dia, són les 8 i 4 minuts. Comencem aquest Castelldefels Desperta de dimecres 7 d'octubre. Un dimecres que ens arriba després d'una nova tongada de pluges al litoral i prelitoral de Catalunya, i aquí també, déu-n'hi-do, la tempesta elèctrica que vivíem a Castelldefels era una mica abans de les 8 del vespre, que ja començava a veure's aquesta tempesta, començava a ploure amb molta intensitat als nostres barris. I a partir d'aquest inici de tempesta també s'anaven succeint els vídeos que podíem veure a xarxes socials sobre com queia aquesta pluja, com s'il·luminava el cel. Era espectacular aquests llums que ens arribaven des del cel. Un nou episodi de pluges localment intenses i torrencials que ha tornat a afectar part del país aquest dimarts, després dels aiguats ja imprevistos de dilluns i de la pluja que vivíem també de manera excepcional durant el cap de setmana. I, de fet, ahir a la nit també es publicava un vídeo a l'Instagram de l'Ajuntament, un missatge per part de l'alcalde, on parlava del seguiment que s'estava fent ja minut a minut per part de l'Ajuntament. També recordava que nosaltres, la ciutat, continuava en estat d'alerta pel pla de risc d'inundacions. Amb Protecció Civil ja havíem estat informant, tant des de Ràdio Castelldefels com els canals oficials, d'aquesta situació excepcional, de les franges de més risc, de més perill, i finalment es van complir aquestes franges, perquè tot apuntava a que a partir de les 8 del vespre i fins a les 2 de la matinada hi hauria aquesta concentració de perill alt, i una mica abans de les 8, i de fet eren les 7 i pocs minuts quan ens arribava l'S-Alert per part de la Generalitat, on es restringia la mobilitat, es demanava evitar mobilitat i quedar-nos a casa. I aquest era el missatge també per part de l'alcalde, un missatge de seguiment des de policia local. S'estava coordinant aquest dispositiu amb Protecció Civil, entre tots els serveis municipals d'emergència, que van activar-se i van començar a fer les actuacions dins dels dispositius necessaris, tant pel que respecta a mobilitat, a ponts soterrats, al control de les bombes d'aigües pluvials, a control d'infraestructures, i també des de serveis socials. S'activava tot un entramat de serveis i una coordinació, com dèiem, minut a minut. Aquestes precipitacions intenses començaven a les Terres de l'Ebre i al Prepirineu Occidental i van començar a desplaçar-se cap al Camp de Tarragona, i des de les 8 del vespre, que ja es trobaven a la costa central, a la costa Brava, cap a les 10, bona part de la tempesta es va ja desplaçar cap al mar. Al llarg d'aquest Desperta farem un repàs de les incidències diverses, els avisos relacionats amb aquesta tempesta, a més també de seguiment de la resta de notícies que cal conèixer de la nostra ciutat. Ja sabeu, esteu al Matinal, un programa 100% actualitat local. Començarem fent aquest repàs general també més enllà d'aquest tema principal, aquestes afectacions, aquesta situació de nou excepcional viscuda ahir al vespre nit aquí a Castelldefels. Però més enllà d'això, ja sabeu que la jornada del Desperta l'encetem amb la crònica del Servei Català de Trànsit, això serà en 10 minuts. Després continuarem repassant més notícies, i també la unitat mòbil amb els companys Xavi Martín i Miguel Navarro s'aproparan al Parc del Castell, perquè s'està treballant en aquesta nova tanca perimetral, i allà hem quedat amb la Marian Sardà, que és la cap de la unitat de Medi Ambient i Espai Verd, per explicar-nos en quin estat es troba actualment aquesta obra, el seu objectiu i el calendari, en quin moment ja estarà finalitzada, es podrà fer servir el parc amb normalitat i amb aquest servei d'aquesta nova tanca. Amb això donem el tret de sortida i de seguida anem repassant notícia a notícia tot el que cal conèixer de Castelldefels. Molt bon dia des dels estudis de Ràdio Castelldefels en directe amb Miguel Navarro, el control tècnic, i Estefania González, que és qui us parla. Bon dia, comencem.
0: Castelldefels desperta.

0: us estàvem comentant aquesta situació excepcional d'ahir a la nit i com des de l'Ajuntament es publicava un missatge per part de l'alcalde on demanava prudència davant aquest episodi de pluges intenses previst. El missatge, doncs, deien, per les properes hores, ho publicaven tot just quan començava aquesta situació d'alerta. A les 7 i pocs minuts rebíem l'SAlert i a partir d'aquí ja hi havia tota una coordinació per part dels serveis municipals. De fet, ahir també parlàvem de totes les actuacions preventives que s'estaven duent a terme, tenint en compte aquesta previsió inestable, aquesta previsió per part del Servei Meteorològic de Catalunya, que encara podien arribar més pluges torrencials com les que vam tornar a viure aquesta passada nit. I llavors l'alcalde, a partir d'aquest SAlert, tornava a encetar-se aquest comitè d'emergències, el FECOPAL, i es feia tota aquesta coordinació dels dispositius des de Protecció Civil, Policia Local, infraestructures, mobilitat de la ciutat, tots els serveis des de l'àmbit municipal s'activàvem perquè la ciutadania poguéssim quedar-nos a casa, poguéssim també les persones que s'estaven desplaçant tornant cap a casa, que ho poguessin fer amb la major seguretat. I a partir d'aquí es demanava que ens quedéssim a casa, no sortir, evitar els desplaçaments innecessaris, no apropar-nos a rieres ni zones inundables, no intentar travessar-les tampoc, ni a peu ni en vehicle, i sempre seguir les indicacions dels serveis d'emergència i mantenir-nos informats, informades a través dels canals oficials. Aquest era el missatge que ahir es publicava a l'Ajuntament, aquest missatge per part de l'alcalde Manu Reyes.
1: Desde Castelldefels estoy ahora mismo supervisando en jefatura de policía local todo el dispositivo que desde el ayuntamiento estamos trabajando para garantizar y recuperar la normalidad lo antes posible. Ha llegado un aviso a los teléfonos móviles. Nosotros ya esta mañana estábamos trabajando en la limpieza y el mantenimiento de invernales y del sistema de bombeo de la ciudad. Tanto policía local como Mossos de Escuadra están trabajando de manera coordinada, realizando cortes de diferentes puntos de la ciudad, de accesos a autopistas, autovía y también de los pasos soterrados. Y os pedimos que os quedéis en casa, que dejéis trabajar a los equipos municipales para que cuanto antes podamos recuperar la normalidad. También está habiendo diferentes cortes eléctricos debido a la sobrecarga de la red por los rayos que están cayendo y que no solo afectan a Castelldefels sino también a otros municipios, y por eso prudencia, no salir de casa y esperar que esta tormenta pase lo antes posible y que podamos recuperar la normalidad en nuestra ciudad.
0: I una vegada que començava aquesta pluja intensa, es començaven a veure, ho comentàvem abans, diversos vídeos dels nostres carrers, de com s'estava vivint aquesta tempesta elèctrica a Castelldefels. A partir d'aquesta gran intensitat, doncs, es va viure la inundació també, acumulació d'aigua de diferents punts de Castelldefels. El pont de l'Avinguda Màlaga es va tancar per aquesta gran acumulació d'aigua. També en altres carrers veiem com el nivell d'aigua anava pujant. A l'Instagram anem repassant ara mateix aquests vídeos. Es podia veure, per exemple, a Pompeu Fabra amb Santa Maria, amb una mica també d'acumulació d'aigua. Especialment la plaça de la Caputxeta cridava l'atenció com estava acumulant-se aigua en aquest cas. També altres punts com la plaça Pau Casals, que aquí, doncs, també dona a un dels ponts inferiors de Castelldefels. I el pont de la Pineda, per exemple, sí que la imatge que es publicava és que estava obert a la circulació i sense cap acumulació d'aigua. I a punts de Castelldefels fins i tot reportaven com hi havia fortes ventades que acompanyaven aquesta tempesta elèctrica. Així com fins i tot calamar-se. Una vegada que va finalitzar aquest episodi tan concentrat de pluges intenses, també vam començar a veure vídeos de més feines que s'estaven desenvolupant minut a minut, com dèiem, des dels diferents serveis municipals d'emergència per resoldre aquestes diferents incidències, per fer el seguiment del bon funcionament de les bombes d'aigües pluvials i que havien de permetre de nou la mobilitat seguretat, també pels ponts inferiors. En aquest sentit, en aquesta coordinació, informaven que ahir a la nit, a la darrera ja actuació, en finalitzar el torn de nit, quedava pendent per obrir la circulació a Ciutat de Màlaga en sentit platja. I el motiu en aquest cas era que hi havia una avaria a les tanques d'aquests ponts, la barrera no es podia pujar, no pujaven de manera automàtica ni tampoc de manera manual. I per tant es va avisar per fer aquest manteniment, i a primera hora d'aquest matí, abans ja fins i tot de començar aquest desperta, a 8:15 del matí, l'empresa de manteniment ja estava treballant en aquesta tanca d'Avinguda Màlaga per poder obrir de nou la circulació, i a més serà, confirmem que ja està obert aquest pas inferior. A més, indiquen que aquesta avaria es va produir per el cop d'un cotxe i ja ha quedat resolta. També hem de fer seguiment d'alguna incidència puntual, com per exemple un arbre caigut a la zona entre carrer Barcelona i Avinguda Pineda. Un altre d'aquests seguiments, minut a minut, s'envia aquestes notificacions entre els serveis municipals d'emergències que treballen des d'ahir a la nit, una vegada que començava aquest episodi, per donar resposta més ràpidament possible i anar solucionant les incidències que es van detectant a Castelldefels. I amb això ja és moment de fer també repàs a altres notícies, d'encetar ja aquest desperta amb la crònica del Servei Català de Trànsit, conèixer quin és l'estat de la mobilitat ara mateix, les principals vies d'accés i sortida. Amb aquestes pluges, doncs ja sabem que la circulació sempre es complica. Anem a veure què ens expliquen des del Servei Català de Trànsit sobre aquesta mobilitat. Repassarem també els serveis de Rodalies per conèixer la darrera hora en aquest aspecte. I amb això encetem aquest Castelldefels Desperta i parlarem ara de mobilitat.
2: Castelldefels Desperta.

0: I connectem amb el Servei Català de Trànsit. Molt bon dia, Adrià Fernández.
1: Hola, molt bon dia. Doncs bé, a hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, a la C32 detectem lentitud des de Gavà per entrar a Barcelona i la Ronda Dalt, i a la C31 al Prat de Llobregat també hi ha un parell de quilòmetres de lentitud. D'altra banda, a la C60 hi ha 4-5 quilòmetres de trànsit lent entre la Roca del Vallès i Argentona per enllaçar amb la B40 i la P7, i a causa d'un accident també hi ha un carril tallat a la C32 a Premià de Dalt en sentit Barcelona, i també hi ha un carril tallat a la C32 a Mataró, per un altre accident. Ara mateix sí que és veritat que la situació més congestionada es troba a la capital catalana per accedir per la part nord, des de la C58, la C33 a Montcada i Reixac, i la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet, i també hi ha retencions per entrar a Barcelona des de la C31 entre Badalona i Montgat, i en sentit Terrassa a la C58 també hi ha molta congestió entre Badia del Vallès i Barcelona per un accident. D'altra banda, pel que fa a la ronda, circulació molt intensa en els dos sentits de la marxa en aquests moments. I de moment, això seria tot. Molt bon dia.
0: Perfecte, Adrià. Moltes gràcies i fins demà.
1: Molt bé, que vagi bé.

I parlant d'aquesta mobilitat amb cotxe, doncs també ens toca complementar amb el servei de Rodalies. En aquest cas ens acaben d'informar que, segons indiquen, per causes alienes a Rodalies no es pot garantir la prestació del servei. Demanen disculpes a les persones usuàries i la seva recomanació per part de Rodalies és utilitzar mitjans de transport alternatius.

I amb això arriba el moment de repassar una a una les notícies que ens marquen aquesta jornada més enllà de la tempesta viscuda ahir a la nit. I en uns minuts parlarem d'aquesta notícia relacionada amb la nova tanca perimetral, ja que avança a bon ritme aquesta instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. Els treballs són a càrrec de l'AMB i està previst que finalitzin abans que acabi l'any. Tenen l'objectiu de millorar la seguretat, tant de les persones usuàries com de les instal·lacions municipals. Des de mitjans del passat mes de juny, l'àrea metropolitana de Barcelona, a través de l'empresa ProSenyal, tirava endavant aquests treballs d'instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. I com dèiem, aquestes obres començaven durant el mes de març i està previst que finalitzin abans que acabi l'any. Els detalls ja d'en què consisteix aquest projecte, quins són els seus objectius, ens els donarà la cap de Medi Ambient i Espai Verd directament al Parc del Castell, on hem quedat amb ella per fer una cobertura amb la unitat mòbil de Ràdio Castelldefels. De fet, ja s'estan apropant els companys Miguel Navarro i Xavi Martín per fer aquesta entrevista i oferir-nos els detalls sobre aquesta tanca perimetral que es planteja com una mesura de gestió i seguretat, amb aquest objectiu de reforçar la seguretat i posar en valor aquest espai patrimonial.

0: Castelldefels Desperta.
1: Renault.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
0: Castelldefels Desperta.

0: La Guaita, el Centre Municipal de Suport a l'Economia, organitza aquest dijous, és a dir, ja demà, una nova jornada de networking adreçada a empreses, professionals i emprenedors amb el nom de Castelldefels Networking Day, una trobada que vol facilitar nous contactes professionals i oportunitats de negoci i alhora mostrar aplicacions pràctiques de la intel·ligència artificial i la realitat virtual en l'àmbit empresarial. N'hem parlat aquí a Ràdio Castelldefels amb la regidora de Promoció Econòmica, Mar Sicília.
1: Dentro de esta filosofía de dar vida al CIEC en startup, que no solamente sea un alojamiento de empresas, sino que allí pasen cosas y que cualquier persona que sea un empresario, un autónomo, un emprendedor, que participe del tejido económico de nuestra ciudad, pueda tener ahí un punto de referencia, un punto donde encontrarse con otras personas del mismo tejido, nace el Networking Day. Y también nace tras todas esas reuniones y esas colaboraciones que estamos haciendo con los demás centros de coworking de la ciudad, ¿no?
0: Aquesta sessió de networking combinarà les reunions professionals amb demostracions i experiències immersives relacionades amb la tecnologia. El tècnic municipal Santi Amaro, cap de promoció econòmica, també ens explicava i subratllava que s'ha superat el centenar d'inscripcions previstes inicialment.
2: Doncs hem hagut de tancar agendes perquè amb 120, perquè ens estaven entrant més i ja teníem, diguem, superat l'aforament del CIEC on Startup, que és l'espai on es fa. Per tant, tenim 120 empreses, que sempre fallen algunes, per motius d'última hora, que en principi vindran el dia 8 amb una agenda tancada d'entrevistes amb d'altres empreses que tenen interès o bé en captar-te com a proveïdor o bé en tenir-te com a client.
0: Una jornada, la de demà dijous, que vol posar en contacte el teixit empresarial de Castelldefels amb professionals d'altres municipis i generar noves oportunitats de col·laboració i negoci. Començarà a 9:45 del matí i s'allargarà fins a 2:15 a la planta baixa de l'edifici Lògic a l'Avinguda Can Rabadà.
3: Castelldefels desperta.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.

0: I és el moment ara de fer una primera connexió telefònica. En aquest cas parlarem amb el gerent de SAC i Gerfels sobre aquestes noves incidències, aquesta nova situació, nova tongada de pluges intenses que arribava a Castelldefels al llarg del vespre d'aquesta passada nit. Parlem amb Fernando Costa. Molt bon dia, Fernando.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs a partir, abans de les 8 ja començaven aquestes pluges intenses. Ahir precisament ja s'estava fent també tota aquesta comunicació d'un seguit de tasques preventives que s'estaven duent a terme des de SAC i Gerfels per assegurar que la ciutat estigués preparada de cara a aquestes pluges. De nou va ploure amb moltíssima intensitat i amb aquest seguiment minut a minut anàvem veient tota la coordinació que s'havia de fer des de SAC i Gerfels per donar resposta per aquest drenatge de l'aigua per assegurar que la mobilitat fos segura. Fernando, explica'ns una mica com es va viure de nou aquesta tongada de pluges torrencials ahir al vespre des de SAC i Gerfels.
1: Doncs com dius, el primer que es fa és que quan rebem una alerta de protecció civil, ja sigui qualsevol tipus d'alerta, groga, taronja o vermella, perquè en qualsevol moment pot canviar d'intensitat, el que es fa és que prèviament es fan una sèrie d'actuacions prèvies per tindre preparat en cas que sigui un episodi molt, molt violent, com pot ser el d'ahir. El que es fa és netejar els imbornals crítics, que això segur que ho veieu quan aneu al cotxe, que s'aixequen les tapes d'imbornals i es posen uns conos i estan avaluats els que poden ser més problemàtics. I també es netejar les capçaleres, que és tota l'aigua que rep de la muntanya, que es focalitzen en uns punts determinats, doncs això també es manté net perquè no pugui haver problemes després amb les branques o fulles o terra que pugui haver acumulada. Quan ja plou, es fa el seguiment. Es fa el seguiment per tot el comitè de Tecopal amb l'alcalde i es va veient com estan evolucionant, com està la xarxa de drenatge, si absorbeix tota la capacitat per absorbir. El que va passar ahir és que ja arriba un moment que si plou tant, doncs el drenatge no dona i comença a saltar tapes i acumula-se l'aigua. Inclús les bombes també arriba un moment que no donen i el problema sobretot són els passos subterranis d'autopista i tren que s'inunden i després s'ha de fer la neteja oportuna.
0: Mencionaves, Fernando, autopistes, els ponts inferiors que són punts crítics. Va bé, quines van ser les actuacions crítiques d'aquesta passada vesprada?
1: Per nosaltres de neteja, sobretot quan s'inunden els ponts o els passos subterranis, tant d'autopista com de tramvia, avinguda Màlaga o a Pau Casals o a avinguda Pineda. L'avinguda Pineda va aguantar bé, però els altres dos sí, que després quan ja l'aigua a les bombes sí que poden ja començar-la a treure, sempre queda una mica de brutícia, com un fang, i això amb els equips que tenim preparats de retents o de tarda o de nit, en aquest cas, doncs, són els que van allà amb les màquines. En aquest cas van a ser entre 8 treballadors que teníem preparats per anar amb màquines esbaldejadores, amb hidros, amb escombradora i aquests manuals, doncs, per treure aquest fang i poder obrir o ens possible els passos. Quan és de nit no afecta tant a la gent, perquè la gent està dormint i tenim també més de temps per treballar de nit, però així al dematí, quan la gent ja surt a treballar, doncs, pugui tindre la via lliure. Mm-hmm. Hi ha altres afectacions que van haver, que la policia va anar comunicant, d'altres carrers doncs, que també s'acostumen a inundar una mica quan hi ha aquests episodis, al carrer Barcelona o a Avinguda Marina, a la platja. Són carrers que sempre, la seva cota, doncs sempre s'inunden.
0: Uh-huh. Aquest equip que comentaves que estava preparat ahir a la nit per donar resposta a aquesta situació, és l'habitual o ja era un equip en previsió de les fortes pluges perquè ja estàvem en situació d'alerta? L'ES Alert ens va arribar a les 7 i pocs minuts, però des de ja fa dies que Protecció Civil Castelldefels avisava, anava fent les comunicacions d'aquests períodes i ja hi havia una previsió que a partir de les 8 del vespre arribaria aquestes pluges intenses.
1: Sí. Pràcticament tenim servei les 24 hores, o sigui matí, tarda i nit, sempre hi ha equips treballant per fer neteja o recollida de residus. Llavors, el que es fa, si coincideix amb aquestes hores, doncs es pot desviar segons quins serveis. I ahir el que es va fer reforçar en l'impàs d'un torn i un altre, es va reforçar més equips i a la nit també es va reforçar. Sabent que podia haver aquest episodi, es va reforçar una mica més. Però sempre hi ha equips per treballar.
0: I, Fernando, per acabar, ara mateix, quina és la situació que tenim a Castelldefels pel que respecta a les feines que esteu desenvolupant?
1: Ahir la nit ja es va obrir el pas de Pau Casals de seguida, les 11 estava obert, El de Màlaga, bueno, després, quan ja els bombers ens van de poder deixar treballar, que no hi havia aigua, i ens va acabar cap a les 4 o les 5 del matí de netejar, i aquests passos ja estan nets. Altres vies que sabien no hi ha afectació, i l'únic que sí que hi ha zones que estan més brutes o hi ha hagut corriments de terra, i bueno, has d'anar recollint i netejant tot com és habitual quan hi ha aquestes tormentes, doncs, que arrosseguen, hi ha arrossegaments que estan netejant després, el dia després.
0: Doncs perfecte. Fernando Costa, gerent SAC i Gerfels, moltes gràcies per connectar amb nosaltres en el matinal, per oferir-nos aquesta informació després d'una nit així complicada a la nostra ciutat. Gràcies i continuarem gràcies. Pendents de les feines que desenvolupeu.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
1: Adéu.
2: Castelldefels desperta.

0: a peu de carrer.
1: I després d'aquesta informació d'última hora sobre la valoració de la passada nit, aquestes tempestes de nou viscudes a la ciutat i les feines desenvolupades per saquejar fels, ara ens toca passar a la unitat mòbil. La ràdio surt al carrer i, en concret, els companys Miguel Navarro i Xavi Martín s'han desplaçat al Parc del Castell perquè allà s'està fent la instal·lació d'una nova tanca perimetral. És així, Xavi? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Sí, i no és una obra qualsevol. Té certa complexitat, sobretot perquè són molts metres i perquè el Parc del Castell és el parc central de la nostra ciutat, a més, amb, ho sabem tots, edifici històric, immoble patrimonial, en fi, una obra de cert abast. En parlem avui, aquí desplaçats a la Porta del Castell, amb la cap d'Unitat de Medi Ambient i Espais Verds de l'Ajuntament, Marian Cerdà, què tal, bon dia?
3: Hola, bon dia.
2: Per què estem fent aquestes obres, Marian?
3: Mira, això va ser a petició de l'Ajuntament, especialment de l'àrea de governació, però amb col·laboració, evidentment, amb l'àrea de Medi Ambient i Espais Verds, per garantir i millorar la seguretat d'aquest espai. És cert que en moltes ciutats del món d'Europa els parcs emblemàtics o històrics es tanquen per tema, perquè és una manera de donar seguretat a les instal·lacions pròpiament i també als usuaris. Aquest parc nostre té molts desnivells, hi ha molts amagatalls, diguéssim, vegetació que pot generar en certs moments inseguretat. Inclús també pels que fan la vigilància no és fàcil. No poden fer una seguretat passiva patrullant, per exemple, la policia, perquè hi ha diferents cotes. I és una manera de preservar i millorar aquest entorn sense alterar els valors paisatgístics del propi parc i la vegetació. Aquesta feina l'estem fent l'està fent l'àrea metropolitana, de fet, perquè el Parc del Castell és un parc metropolità. Està a la nostra ciutat, és nostra, però ens ho manté l'àrea metropolitana. Llavors, si com tu dius, és veritat, és una actuació complexa i té la seva complexitat perquè són molts metres, són uns 900 metres, de diferents tipologies d'espais i carrers, no? De manera de com s'entrega, i s'han decidit fer dos tipus de tanca. Les tanques associades a les portes més, diguéssim, també emblemàtiques o interessants del parc es fan amb corten, tenint una coherència amb les preexistències de la rampa del castell del Premi Fat del 92, i d'altres més senzilles, diguéssim, de tipus revisa, que és mai electrosoldada, no? Aquestes portes són 8 i tenim 900 metres d'actuació. Llavors,
2: en quin moment estem ara?
3: Ara estem, a veure, no queda gaire, perquè també hi ha hagut, com això és una obra, no pròpiament és una obra, és un subministrament i col·locació, tota la part de subministrament, quan han de fer, un cop els hi adjudiquen, acaba el novembre, va començar, diguéssim, abril, van haver unes endarreriments per el tema de subministrament de materials i tal, però al novembre hauria d'acabar aquesta obra. També és veritat que les pluges, ja sabeu que a vegades es complica una mica, però va avançant relativament bé de temps. O sigui que al novembre això hauria d'estar acabat. En qualsevol cas, també com són portes que podríem, si hi hagués un petit retard, doncs podries continuar l'obra, si fa alguna tanca que calgués esperar algun subministrament, es podria fer. Però la previsió és que acabem al novembre, l'àrea metropolitana té aquesta previsió.
2: Havíem, a l'hora de preparar aquesta entrevista, ens hem estat fixant, de fet hi ha una fotografia aèria, ja tu ens estàs portant els plànols, i com deies abans, hi ha diverses tipologies de tanca. És certament complexa, si més no, doncs entendre el parc del castell, perquè a més hi ha la circumstància que és la part de darrere del Jacint Verdaguer, per exemple, el centre Frederic Mompou, que està tocant, no?, des de la plaça Joan 23, el carrer Bisbe Urquinaona, on no hi haurà tanca, ara ens ho explicaràs, perquè s'està treballant, és una superfície de roca, de la muntanya. Hi ha també Primer de Maig, hi ha zones on dius s'està mantenint doncs aquest material, aquest acer corten, que perquè la gent ens entengui, doncs, que és aquest ferro rovellat. És a dir, que hi ha trams ben diferents.
3: Sí, efectivament, com bé dius, o sigui, el tram molt clar seria l'entrada on estem ara, no? La porta del castell, no? Les dues portes a banda i banda del portal de l'entrada del castell són portes nobles amb el corten. Després ja quan ens desplacem cap al carrer Muralla, hi ha una altra també noble, però que no tanca l'escola Verdaguer. L'escola Verdaguer queda, és per damunt de lo que és l'escola. Després, el Montpou també té, li toca, diguéssim, de cara al carrer Doctor Marañón, també dues portes nobles. La part d'escales queda tancada, perquè si no, no hi ha manera, és difícil tancar aquest parc, eh? No és fàcil. I després es combina amb aquest tipus de revisa que us deia, no? El cas de que

0: Hi ha intramurs, dels jardins intramurs. Però estic parlant del, del castell extramurs, fora de muralla, vull dir,
1: No, no ens podem enganyar, Marian, que certament pot haver veus populars tant a favor com en contra. Hem dit que moltes vegades, o si més no a l'hora de prendre aquesta determinació, el govern en principi ha fet cas al veïnatge que pensava que calia atacar-ho per raons de seguretat. Però hi ha gent que pensarà que això és com posar portes al mar, és a dir, si és un espai de tots, el tanquem. És complicat, també.
0: Sí, a veure... Es pot veure, com bé dius, sempre hi ha maneres de veure les situacions, però clar, tampoc no queda tancat i barrat. O sigui, cada dia s'obrirà. Ara mateix tampoc us puc dir exactament horari ni de les 8 portes quines obriran. A veure, això ho farà l'Ajuntament, l'obertura de portes, l'obra i tot això, ja es va quedar amb l'àrea metropolitana, però el tancament ho farà l'Ajuntament. Llavors es veurà els horaris, segurament... com sempre associats als temes, no, d'horari d'estiu, horari d'hivern, no? O sigui, sempre s'adapta una mica a aquests temes, no? A l'obertura d'aquests espais. Però en principi la gent podrà gaudir igual, o sigui, a veure, tot del nit no, de nit estarà tancat. Però també tenim un cas, no, aquí a la ciutat, que és el Parc de la Granota, que sempre ha estat tancat i s'obre quan la gent majoritàriament necessita l'ús d'aquest espai públic i de nit es tanca, i això garanteix també moltes vegades que la vegetació estigui millor, més cuidat, perquè els actes incívics no tenen tant lloc, no? És així, o sigui, és una manera de, lo que us deia, no?, de preservar també els valors paisatgístics d'aquest parc, que és molt emblemàtic per la nostra ciutat.
1: En tot cas, és un canvi històric, això sí que ho serà, després de tantíssims anys, no? La ciutat, crec que va ser l'any 90, que va comprar el castell, que el parc ha anat progressant en moltes fases diverses. Parlàvem abans de la Ser Corten, de fet, les rampes de Bisborquinaon són un premi FAD, de disseny d'arquitectura, a la dècada dels 90. S'entén el parc una mica apedaçat, però és així?
0: Sí, la veritat és que sempre ha anat com de manera fragmentada, perquè és el que et dic, ara mateix estan tres obres, bueno, és complexa, són més de 40 hectàrees, clar, tot això fa que sigui, bueno, i també treballant-ho amb l'àrea metropolitana, doncs, clar, si l'Ajuntament en el seu dia hagués dit ho fem tot de cop, no? Enllumenat, estabilització de talús, tanca perimetral, jardineria... Home, doncs té la seva... Bueno, econòmicament sempre ha sigut... Bueno, hagués estat molt, bueno, dur per l'Ajuntament, econòmicament parlant, no? Jo crec que ens acostumarem, vull dir que, a veure, les portes s'obriran o no, però potser també veurem que hi ha espais que tenien actes vandàlics que ja no ho tindran tant, o temes de rec, que a vegades es trobaven els companys que mantenen l'àrea metropolitana, doncs esparsors, de gotes en mal estat, per actes incívics... Bé, no sé, no és tan... A veure, entenc el que dius, que no estem habituats, però és així, en moltes ciutats, bueno, mira, la Ciutadella a Barcelona, per exemple, a París, en part, a tots els espais, les ciutats tenen aquests espais, sobretot el que us deia, espais emblemàtics, també Can Baixeres, que és un espai emblemàtic, també es va posar una tanca per millorar aquest espai, donar-li, diguéssim, també més seguretat a aquesta instal·lació municipal i als usuaris, no?, és aquesta la... A veure, potser un policia ho explicaria millor que jo, segurament, lo de la seguretat i del perill que fa que no poden patrullar com patrullen, per exemple, quan van al Parc del Mar, Parc de les Dunes, Parc de la Mediterrània, hi ha espais que des d'un cotxe es pot patrullar, però el Parc del Castell és complexa, perquè hi ha molts desnivells i també quan un policia està treballant també ha d'estar segur. No pot tenir... Encara que sembli una mica estrany això que dic, però també un policia en les seves feines ha d'estar segur fent el que fa, no? Però segurament ja et dic, això ho explicarà millor un policia. No?
1: Un últim apunt, ja acabem, Marian, un apunt econòmic. Quina despesa té estar fent front l'àrea metropolitana a l'hora de fer aquestes obres? En tot cas, és una inversió important, això sí.
0: Sí, ara, que no et vull dir, però està per sobre dels 350, 380, crec recordar. Però ara, saps què passa? No he fet l'expedient de la despesa, ara ho tinc una mica així que no en sé la xifra exacta, que podria haver vingut amb aquesta dada, però sí, és una despesa important. Però també és veritat que si és el Parc del Castell no podies fer-ho tot amb una tanca tipus Revisa, No, no. O sigui,

0: necessitava alguns espais de material noble i que es correspongués amb el nostre parc, del nostre símbol. Un dels nostres símbols, no?, de la ciutat és el castell i la platja, no? I el Garraf potser també, no? Però en tot cas el parc del castell segur que és un dels nostres símbols.
1: I ara sí, l'última. Veiem que l'interior, el jardí, s'està treballant. No sé si podem dir que és el ritme que estava previst, com està avançant els treballs. També es veu certa complexitat.
0: Sí, també. Aquí també s'estan fent instal·lacions, no?, de serveis, d'aigua. També es farà una part d'enllumenat, una millora de les terrasses. Estan fent també els companys d'edificis una obra en els lavabos, un torreó, després es farà el d'un bar, bueno, hi ha moltes coses, però ara de moment és la millora de l'enjardinament, de l'aterrassament del jardí intramurs, instal·lacions d'aigua i aigua, bueno, i clavegram, i els lavabos, i el torreó, Déu-n'hi-do. O sigui, és veritat que sembla que ha coincidit tot en el temps, no? Estarem contents després, eh? Quan s'acabi tot quedarà superbé, però clar, ara és un moment crític, perquè tenim diverses coses alhora.
1: Sí, això t'anava a dir optimisme per acabar, no? El castell l'acabarem, eh? Algun dia.
0: Sí, això segur, això segur, sí, sí, sí. No, i quedarà bé, no? Però, a veure, això també és una mica un pou sense fons, aquí sempre hi haurà feina, eh? Perquè, clar, però és així.
1: Marian Cerdà, és cap d'unitat de municipal, de medi ambient, espais verds. Gràcies per atendre'ns avui. Bon dia.
0: Vale, bon dia a tots. Gràcies a vosaltres.
1: Doncs això, des d'aquí estem veient efectivament com s'està construint aquesta tanca, o aixecant, millor dit, aquesta tanca, amb materials diferents, com ens explicava la Marian Cerdà, però amb l'objectiu aquest, que arribi un punt en què tot el parc del castell, en els 900 metres de perímetre, doncs quedi tancat i amb un horari establert per als visitants.
2: Perfecte, Xavi Martín, moltes gràcies. Estem parlant d'un pas endavant en la millora de l'espai públic i aquesta protecció que ens explicàveu del patrimoni natural i històric de Castelldefels, en línia amb els objectius de sostenibilitat i qualitat urbana impulsats per l'Ajuntament i en col·laboració amb l'AMB.
1: Gràcies, bon dia.
2: Gràcies.
3: Castelldefels desperta.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: Castelldefels desperta.
2: L'Ajuntament, continuem parlant també d'obres, de campanyes, en aquest cas campanyes d'asfaltatge, perquè l'Ajuntament ha renovat més de 80.000 metres quadrats d'asfalt als carrers en els darrers 3 anys. Ha estat en successives campanyes d'asfaltatge que han costat 1,4 milions d'euros. S'hi han d'afegir també a més uns 600.000 euros més invertits en l'execució de diferents projectes específics d'urbanització. La unitat mòbil d'ahir, tot just finalitzaven aquesta unitat mòbil d'avui amb els companys Miguel Navarro i Xavi Martín, que s'havien apropat al parc del castell per conèixer els detalls d'aquesta altra obra, una instal·lació d'una nova tanca perimetral, doncs ahir s'apropaven a la plaça Joan 23 perquè és un dels darrers punts, juntament amb Bisbe Urquinaona, on s'havien dut a terme aquestes campanyes d'asfaltatge. Escoltem un fragment d'aquesta entrevista amb els tècnics i el cap d'aquesta secció, on ens expliquen els detalls de la campanya d'asfaltatge i els diferents carrers on s'han dut a terme.
1: Som a la plaça de Joan 23 i ens trobem al costat dels tècnics municipals de Via Pública, Marc Gasulla. Què tal, Marc? Bon dia.
5: Bon dia.
1: I també ens acompanya Jordi Serret.
6: Hola, molt bon dia.
1: Avui coneixerem sobre el terreny com es van cobrint les principals necessitats de manteniment. Quantes actuacions s'han fet els últims anys?
6: Doncs aviam, el que seria actuacions, estem parlant d'unes 140 actuacions puntuals, a més de grans projectes que porten ja involucrada el que és la campanya d'asfaltatge.
1: Quines es destacarien com a més completes d'aquestes actuacions?
5: Per exemple, un dels carrers més importants amb un
3: i amb una capacitat de trànsit més potent, per exemple, a Bisbe-Urquinaona es va fer una actuació integral. També derivat de necessitats i sol·licituds ciutadanes i de mobilitat, una de la rotonda de l'antic restaurant del Sitio i diversos carrers que s'han actuat aquí mateix, aquí a Agustina d'Aragó, el barri de Vista Alegre, el Passeig Marítim, sobretot. S'ha fet una actuació bastant potent. I el que falta.
1: Com es decideix? Com aneu radiografiant vosaltres, que sou al carrer, radiografiant la ciutat i copsant què és el que cal en cada moment?
6: A veure, el que hem de tenir present, que Castelldefels són 12 quilòmetres i mig de superfície, 12 quilòmetres i mig quadrats, aprox, i això ens dona uns 180 quilòmetres de carrer. Aquests 180 quilòmetres de carrer estem parlant que tenim una longitud vial gairebé o superior fins i tot a un hospitalet.
3: Bàsicament les necessitats venen de dos tipus. Jo sempre dic que poden ser reactives o proactives. Les reactives són bàsicament respondre a una demanda ciutadana, una necessitat de mobilitat o de qualsevol altre departament o incidències que passen a via pública. I l'altra és la proactiva, que és els propis equips de manteniment, doncs, que ja tenim un cert coneixement o fem una sèrie de campanyes de prospecció per veure quins carrers doncs estan ja esgotats a nivell de paviment i quins els hi falta poc. I llavors, en base a això, sempre calibrant una mica el cost-benefici per la ciutadania.
1: Parlàveu d'algunes actuacions que són inherents a grans obres d'urbanització. Un d'aquests casos seria Bellamar. És així? S'ha aprofitat, per refer paviments?
6: Sí, Bellamar es va fer una obra de reurbanització on principalment el que preteníem era fer tota una xarxa de pluvials i aigües residuals, i aprofitant doncs, que es feia tota una sèrie de rases per passar totes les canalitzacions, vam fer doncs, no només a l'asfaltat de l'ample que correspon estrictament a la rasa per on passen les canonades, sinó que vam aprofitar i vam fer una campanya d'asfalt en tota l'ample dels vials.
1: Són algunes de les actuacions que es fan aprofitant aquests plans de renovació, també de la xarxa d'aigua. No? Quina incidència tenen aquestes obres sobre la calçada? Mira, carrer Rafael Casanova, Can Roca, Doctor Trueta, etc.
3: Bueno, com ha dit el Jordi, tècnicament quan es fa una actuació d'aquest tipus s'hauria d'actuar només a la rasa més un sobreample, no? I es crea una junta que degudament tractada no hauria de donar cap problema, però la idea és, ja que fem aquesta actuació, intentar ampliar l'àmbit a tota la secció del carrer, perquè òbviament a nivell estructural és una solució molt més òptima i també tractes el paviment adjacent que ja té un cert anys i una vida útil. Llavors, a fi efecte també d'optimitzar costos, doncs el cost d'implantació d'un equip d'asfalt doncs no és el mateix que vingui per fer una coseta puntual que fer-ho molt. Llavors s'ha aprofitat, ja que es fa en les rases, doncs intentar fer tota la secció del carrer.
1: Ara mateix hi ha programades dues noves campanyes d'asfaltatge al novembre i després entre el febrer i el març. Quins carrers o quines zones es veuran afectats?
3: Serà una actuació global a tot el municipi. De fet, també això encara és una cosa bastant viva. S'està mirant, podem tenir unes certes necessitats també de carrers grans i també puntuals, però serà una actuació global, s'actuarà pràcticament a tot el municipi, perquè tot el municipi té necessitats en aquest aspecte, sobretot, per exemple, al barri de la Pineda, jo crec que s'hi faran actuacions bastant potents, ja lligant-les també en actuacions que s'estan fent a les rotondes, i bueno, jo crec que tot el municipi es veurà afectat.
1: Quina previsió d'inversió hi ha per a aquestes campanyes?
3: La previsió econòmica, més o menys, és la que s'havia comentat anteriorment, que seria de l'ordre de, si no arribem al milió d'euros, poc li faltarà. El tema dels calendaris s'haurà d'ajustar entre si el que es farà abans de que acabi l'any i just després, perquè s'han de lligar, hi ha molts actors a l'espai públic i s'ha de lligar a fi de que tant tant els elements productius, que són els que executaran, com les necessitats veïnals, doncs, es compatibilitzin i intentin estar el més harmòniques possibles.
1: Marc Gasulla, moltes gràcies per atendre's, pel teu temps.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Jordi Serret, també moltes gràcies.
6: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
5: Castelldefels Desperta.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.

0: aquesta darrera peça informativa de la unitat mòbil que feien ahir els companys Xavi Martín i Miguel Navarro a la plaça Joan 23 sobre les campanyes d'asfaltatge. Arribem al final de la primera hora del Desperta. No marxeu perquè de cara a la segona ja tenim confirmades també les intervencions per part de policia local i de la secció d'infraestructures de l'Ajuntament. Des de l'àrea de via pública ens portaran tota la informació del dispositiu dut a terme al llarg del vespre d'ahir amb aquestes pluges torrencials que van caure a Castelldefels, una tempesta elèctrica que teníem al nostre cel i que durant aquesta primera hora ja hem fet també un repàs s'ha fet un balanç d'aquest dispositiu per part de SAC i Jarfels. N'hem parlat amb el gerent d'aquests equipaments, d'aquests serveis de ciutat. Fernando Costa ens donava els detalls dels punts crítics, sobretot posava el focus als accessos d'autopista i als ponts inferiors, que van ser on van estar duent a terme la majoritàriament les seves intervencions. Ens parlava de la situació ara mateix a Castelldefels, que ja recupera la normalitat, com durant la nit s'ha continuat treballant perquè la ciutadania pogués estar tranquils a casa, que és on es feia el missatge aquest de prudència de quedar-nos davant aquesta alerta.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio
2: Castelldefels. No que cal, sinó que segurament cal gastar més. I tres, bueno, jo és que a vegades sentim determinats responsables públics donant lliçons desprioritzar el funcionament dels serveis públics, de l'administració, de la política diària durant més d'una dècada té conseqüències.
0: I estem escoltant una programació especial amb motiu de la situació de Renfe. Aprofitem també per recordar-vos que la R2 Sud, al seu pas per Castelldefels, informen de circulació interrompuda. Aquesta és la línia que ens afecta i concretament entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú hi ha aquesta circulació interrompuda per una incidència a la infraestructura derivada de les intenses pluges d'ahir. Servei ferroviari operatiu entre Vilanova i la Geltrú i Barcelona Estació de França, que aquest és el tram on trobem les nostres estacions, les nostres dues parades de Rodalies.
3: radiocastelldefels.org Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org
4: Renault.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

0: Molt bon dia, continuem en directe amb aquest matinal al programa Despertador de Ràdio Castelldefels, el Castelldefels Desperta. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, al 98 FM i també a radiocastelldefels.org. Un programa 100% actualitat local. A la primera hora hem parlat d'aquesta tempesta elèctrica que vam viure la passada nit, una tempesta que cau sobre Mollet, i doncs fèiem també un repàs del dispositiu engegat dut a terme per part de SAC i Gerfels. En parlàvem amb el gerent Fernando Costa. Recordem que precisament ahir al Desperta també repassaven tot un seguit d'actuacions preventives que ja s'estaven realitzant per assegurar que Castelldefels estigués al màxim de preparada possible. I efectivament la nit, tal i com estava previst, i una mica abans, perquè la previsió era que la franja de més risc començaria a les 8 del vespre, a les 7 i pocs minuts arribava l'SALET per part de la Generalitat, i una mica abans de les 8 ja començava a ploure, començaven aquest seguit de llamps, aquesta tempesta elèctrica que il·luminava tot el nostre cel, els diferents barris de Castelldefels, perquè vam poder veure també a xarxes socials diferents vídeos de diferents punts, i la situació es repetia. Era una tempesta que ja s'havia estat controlant per part de Protecció Civil Castelldefels, també havia estat caient al mar, finalment va accedir a la costa i ens va afectar de manera concentrada, de manera molt intensa aquestes hores, una mica abans de les 8, i es va allargar al voltant de les 10 de la nit, havia finalitzat ja. I ens va deixar doncs imatges impressionants pel que respecta als llamps, i imatges també d'acumulacions d'aigua, i després un seguiment minut a minut per part dels serveis municipals d'emergència. A la primera hora escoltàvem, també recuperàvem aquest missatge de prudència que ens feia arribar a través de xarxes l'alcalde Manu Reyes, que ja estava presidint aquesta coordinació amb aquesta activació del comitè d'emergències, i recordatori que no s'activava només en aquell precís instant, sinó que la ciutat ja estava en situació d'alerta, ja s'havia fet tota una comunicació per part dels diferents canals municipals, aquí a Ràdio Castelldefels també, i Protecció Civil i la resta de serveis, policia local, les seccions d'infraestructura, parlem de mobilitat, via pública, doncs SAC, Gerfels, que són també qui ens entenien a la primera hora del Desperta, estaven activats, estaven preparats, i de fet ens confirmava Fernando Costa, gerent de SAC i Gerfels, que al llarg de la passada nit 18 treballadors d'aquests serveis de ciutat van estar treballant específicament amb la mirada, el focus posat als punts crítics com són els accessos a l'autopista i els ponts inferiors de Castelldefels, que són on s'ha de controlar aquest drenatge de l'aigua de la xarxa de drenatge de Castelldefels. I a primera hora informàvem també que una incidència que no es va poder resoldre la passada nit, que era el pont inferior de l'avinguda Màlaga, ciutat de Màlaga, no es podia obrir la circulació perquè la barrera d'aquest pont inferior no es va quedar atascada, no podia pujar, ni no pujava ni de manera automàtica ni tampoc de manera manual, i aquest matí a primera hora, a les 7 del matí ja estaven treballant, a les 7:30 del matí estaven treballant per resoldre la incidència, i a les 8 i 8 minuts, precisament fa tot just una hora, ja quedava confirmat que aquest pas inferior a Avinguda Ciutat de Màlaga quedava obert. Es tractava d'una incidència ocasionada per el cop d'un cotxe. Un cotxe havia xocat contra, li havia donat a la tanca, i per aquest motiu s'havia quedat avariada. Més detalls ens el podrà donar Manel Valero, cap d'Infraestructures, perquè d'aquí uns minuts farem connexió telefònica amb ell per conèixer tot el dispositiu desplegat al llarg de la passat vespre nit a Castelldefels, i també doncs compartir la situació actual a la via pública i a les infraestructures, la xarxa de drenatge, les bombes de drenatge d'aigües pluvials de Castelldefels, i tot seguit també farem la connexió amb policia local, connexió que fem canvi perquè anàvem a fer una connexió telefònica, però ens indiquen des de policia local que venen presencialment aquí a la ràdio per compartir els detalls d'aquesta actuació duta a terme la passada nit. I amb això encetem aquesta segona hora del Desperta, on continuarem també fent repàs entremig de totes aquestes actualitzacions, informació de darrera hora sobre la situació a Castelldefels, aquesta nova alerta i situació de tempesta elèctrica viscuda la passada nit, i entremig, com dèiem, doncs, notícies de ciutat també que complementen el context informatiu. A la primera hora hem parlat d'aquestes campanyes d'asfaltatge, la unitat mòbil s'ha tornat a desplaçar en aquesta ocasió al Parc del Castell perquè, ja sabeu, s'està instal·lant una tanca perimetral que millorarà la seguretat d'aquest espai, i també hem fet repàs a d'altres notícies destacades en aquesta segona hora. Més, no marxeu perquè tenim tot aquest context informatiu, com dèiem, un programa 100% actualitat local per estar al dia del que passa a Castelldefels.
1: Castelldefels Desperta.

0: Castelldefels Desperta.
1: I tenim ja amb nosaltres el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Molt bon dia, Leo.
2: Hola, bon dia.
1: Com estàs? Perquè tot just arribes als estudis, ens comentes que quasi vens d'enllaç, perquè ahir al vespre vas estar liderant aquest dispositiu amb la situació de tempesta elèctrica viscuda a la ciutat.
2: Doncs sí, tinc la veu una miqueta, anava a dir resacosa, no és el cas, resacosa de la noche movida de agua. Bé, tinc la veu una mica més esperada del normal. Doncs sí, ahir sí que vam tenir un episodi ja de pluja, finalment ens va afectar una mica més. La cosa se va complicar, no teníem, estem amb alerta ja fa uns quants dies, però bueno, les alertes anàvem venint una darrere l'altra, ens anàvem lliurant una mica de rasques, anàvem passant les tormentes, però ahir sí que ens va banyar una estona en què se'ns va quedar un punt vermell, ja, se veia perfectament al radar, i se va trobar gust a Castelldefels i va estar abocant aigua a gots i barrals.
1: Sí, vam rebre, primer, com dèiem, una mica de context cronològic, ja veníem d'una situació d'alerta, l'alerta no s'havia baixat a la ciutat, des de Protecció Civil anaven avisant, ahir al matí teníem també aquesta concreció de les franges de nou de perill i ja ens avisaven que la previsió era que a partir de les 8 del vespre pugés aquest perill d'atenció, de recomanació de si podíem evitar desplaçaments innecessaris, millor a partir de les 8 a casa, i precisament a les 7 i pocs minuts ens arribava l'SALET per part de la Generalitat i una mica abans de les 8 ja començava a ploure. Com va ser el dispositiu des de policia local?
2: Doncs mira, el dispositiu, no hi havia un dispositiu específic per aquest episodi, perquè realment és que estem ja en alertes de fa uns quants dies i la veritat és que arriba un moment en què cal baixar la tensió i normalitzar la situació dins lo possible, però sense perdre de vista de que, com tu bé dius, estem en alerta. Ahir, doncs, quan vam estar valorant per la tarda, a partir de les 6, ja de que n'hi havia moltes possibilitats de que ens afectés aquest temporal que ens venia, no? Venia de sud, venia de la banda de Tarragona, i ja vam reforçar la plantilla de la policia, vam fer trucades a companys que encara no s'havien incorporat perquè treballaven de nit perquè s'incorporessin abans. Vam reforçar també amb algun vehicle de SAC, concretament, per poder ser més operatius, perquè clar, en situacions així s'ha de comptar amb vehicles tot terreny, que siguin alts, perquè nosaltres disposem d'un, però ho dic, quan l'afectació està en general, un queda curt, vam demanar aquest vehicle i vam fer acopio de material, sobretot tanca, senyalització per punts crítics que sempre se'ns solen complicar. Ahir va ser un episodi, no sé ara mateix les quantitats, si pot ser possible les passarà segurament, però sí que va haver-hi a partir de les 7:30, 7:45, fins a les 8:30, 9, va haver-hi episodis de molta intensitat, en la qual cosa va col·lapsar doncs, una part del... Bueno, pràcticament tot el municipi, vull dir, va haver un moment en què teníem el centre col·lapsat, Pau Casal, Canyars, tota la banda més baixa de Constitució, Esponts, com sempre, les bombes van actuar, però doncs, clar, el volum d'aigua que entrava era tan important que no donaven abast per poder desaiguar allò. I sí que va haver-hi una estona en què el municipi va quedar molt afectat. També la zona de platja, Avinguda de la Platja, Passeig Marina, Pitort, Tarongers... Bueno, una mica va ser global. El que vam fer va ser... vam anar tancant totes les vies tal i com s'anaven col·lapsant d'aigua, s'anaven tancant per evitar que ningú es quedés atrapat. El primer objectiu quan hi ha un episodi així tan intens i general és que ningú pugui patir, bueno, danys personals, no? I això pot succeir als llocs crítics, com són els ponts, i els llocs més vulnerables, com Avinguda de la Platja o Marina, no? Són els llocs on, evidentment, és impossible poder atendre tots els requeriments de vehicles, però sobretot a lo que és mobilitat, intentar que ningú pugui entrar en un lloc on quedi col·lapsat. Aquí no tenim rieres, no tenim rieres perilloses, però sí tenim ponts i punts crítics que si no s'actua i si no se fan els talls de forma adient, doncs alguna persona pot quedar dintre del vehicle. Vam fer dues atencions per treure dues persones de dintre dels vehicles, però vull dir, sense cap perill per elles. Un va ser a l'Avinguda de la Platja i l'altre va ser també a la banda de la platja del carrer 3, crec que va ser. I, però bueno, se van saldar sense més importància, va ser ajudar a sortir del vehicle que se'ls va aturar i poc més. I després, pues, nada, els ponts es van tancar, no se'ls va quedar ningú atrapat a dintre i gràcies a les bombes doncs, van poder, el de Pineda va estar operatiu molt aviat, després el de Pau Casal també van fer una neteja perquè de vegades també és important dir-ho, la gent veu que no hi ha aigua i el pont està tancat, però clar, vull dir, és que després d'un episodi d'aquest tipus se queda una sedimentació tremenda, no? de fang, restes vegetals, l'aigua cosa fa impossible que allà se pugui transitar perquè seria perillosíssim pel tema de que podien hi haver patinaments i podien hi haver pèrdues de control de vehicle, ja no sols de ciclomotors o patinets, sinó també de, o bicicletes, que hi ha molt de repartidor, sinó també els propis turismes. De vegades, vull dir, el ciutadà de gas li costa entendre com si no n'hi ha aigua, no n'hi ha aigua, per ell no està transitable per la situació de risc que existeix. I, bueno, vam obrir aquests dos ponts. Ha vingut a Màlaga una mica, ens ha costat fins aquest matí, perquè el volum d'aigua que s'acumula ja és molt elevat, les bombes van actuar perfectament, però, clar, vull dir, quan tenim un episodi tan intens i en tan localitzat, en tan poc de temps cau en tants litres, doncs és impossible de que les bombes puguin atendre aquest volum. En definitiva, estem contents, no, contents no estem, vam acabar tots molt mullats i suposo que no és la paraula, però sí que almenys estem aliviats que no ha hagut cap dany personal. I a nivell d'afectació, doncs, podíem parlar també de, ja fora de lo que és la mobilitat via pública, vam tenir a la platja un local al carrer 3 que se va despendre el sostre, allà vivia gent, vivien 5 persones, i les van poder rehabilitar, o sigui, les van poder dur a un lloc per passar la nit, a Dient, perquè n'hi havia cert perill imminent. Després també en un altre domicili, doncs, el lavabo també va caure una mica de sostre, se va col·lapsar el sostre, sense més transcendència. Hi ha alguna entrada d'aigua a vivendes, això sí, vull dir, va haver un moment en què va caure granís també, això va fer que alguns sumideros de l'esterratge quedessin col·lapsats i l'aigua pugés al nivell i baixés a alguna vivenda. Sí, vull dir, humitatges han tingut. Però resolvem, vull dir, estem contents de la forma en què hem pogut afrontar aquest episodi, que aquesta vegada, si insisteixo, sí que ha estat una mica més virulent i més greu.
1: De tot el que comentaves, Leo, m'anava apuntant perquè aquí es sumen diferents coses que potser cal fer incís per la ciutadania, perquè parlem, per una banda, de com la xarxa de drenatge, deies que no va donar abast. Per què? Perquè venim de moltes pluges, està plovent sobre mullat. Això ens du a una situació gairebé ja de normalitat, entre cometes. Ja deies que des de policia local, doncs clar, i des dels serveis municipals d'emergència heu de normalitzar, perquè no es pot viure cadascuna d'aquestes situacions, i més en aquest context que s'estan repetint aquesta darrera setmana. Anàvem parlant de situació excepcional, però es va repetint. I clar, aquesta normalitat, molt entre cometes, ho comentem d'aquesta manera, però també es trasllada a la ciutadania, que potser oblida aquest missatge de prudència. Comentaves també, feies aquest incís, aquesta importància de quan un pont inferior, per exemple, quan hi ha tancaments indicats per policia local, tot i que tu no vegis acumulació d'aigua, l'has de seguir. I jo recordo precisament que la darrera, ara no recordo si va ser precisament el dissabte o l'anterior pluja que vam tenir, que ja passava que hi havia comunicacions, aquest seguiment minut a minut entre el comitè d'emergències, els serveis municipals activats, hi havia missatges on es comentava que hi havia espais on hi havia tanques, on es deia no s'ha de passar, però hi havia motocicletes, bicicletes, diferents tipus de vehicles que deien si no veig aigua jo això m'ho salto perquè és més ràpid, i tu incidies en la importància de s'ha de tenir en compte més aspectes. Per tant, aquí de nou un missatge de prudència a la ciutadania, i que quan hi ha una situació així hem de seguir les indicacions que se'ns donen.
2: Sí, sí, com tu ho dius, Estefania, en general la ciutadania, vull dir, el comportament és molt bo, vull dir, a nit estàvem treballant i veiem que la gent, doncs, ens hem de situar en un escenari de màxima mobilitat a les 7:30 de la tarda, a les 8, un dia laborable, en la qual cosa, vull dir, el volum de vehicles que circulava per les nostres carrers era important, i la gent en general va respondre bé, se respon molt bé, perquè també, bueno, ja comencem a estar una mica, com tu ho dius, acostumats a aquests escenaris de pluges intenses i demés, però cal destacar que el risc quan hi ha una pluja d'aquest tipus pot estar a qualsevol lloc. Per exemple, ara me ve al cap el tema de les tàpers de clavegram que salten, no? Vull dir, quan hi ha un carrer tancat, està tancat per algo i s'ha de respectar, perquè tu no pots veure res, pot anar una moto i pot haver una tapa de clavegram que ha saltat i pot haver-hi un forat allà i te pots tenir un ensurt. D'igual forma, també m'agradaria recordar que de vegades el sentit comú és molt important, perquè nosaltres sí que fem esforços al màxim per tallar totes aquestes vies que veiem de risc, però hem de pensar que quan tenim aquests carrers anegats i que semblen rius, doncs és també molt probable que una tanca de les nostres pugui volcar, pugui caure, pensem que quan passa, per exemple, un autobús o un camió, se provoca una onada que pot derivar perfectament aquestes tanques que estan per avís i per protegir, i a la millor en un lloc no està la tanca perquè ha volcat, i si estem veient que és un pont o és un lloc, un badén o algun lloc així, hem de procurar no accedir-hi, perquè, insisteixo, de vegades les coses se fan ben fetes, però n'hi ha factors externs, sobretot en aquestes situacions de tanta intensitat, que poden afectar i ens hem de protegir, no? Hem de pensar que, hòstia, pues està obert, però a la millor, pues, si tu estàs veient que allò no està practicable, no està practicable.
1: Precisament, un dels vídeos que ahir es publicava a través de l'Instagram d'Ajuntament era de la plaça Caputxeta, que havia pujat al nivell d'aigua acumulada i hi havia una tanca d'aquestes que estava flotant per l'aigua. Clar, aquí no pots controlar. No sé, desconec exactament aquesta tanca si era d'un tall de carrer o era d'alguna indicació d'obres, però és el que comentes, que en aquests casos hem d'incrementar i ser molt prudents també en els nostres desplaçaments, perquè a més l'aigua, d'un moment a un altre, la situació pot canviar molt i per a mostrar un botó, no, com s'acostuma a dir en castellà, perquè ens va passar ahir al vespre, tot i que estàvem preparats i ja venien també d'un seguit d'actuacions preventives.
2: Sí, sí, és evident que quan hi ha episodis d'aquesta intensitat, tot i la preparació que pugues tenir, i és un col·lapse general, perquè és tot el municipi, tot el terme, no? Doncs aquí pot haver-hi llocs que no poden fins i tot arribar, perquè pensa que en 10 minuts se col·lapsa tot. Vull dir, quan cau aquesta intensitat d'aigua, en 10 minuts tots els punts crítics se col·lapsen tots. I és pràcticament impossible poder arribar. Fins i tot la mobilitat se'ns complica a nosaltres per poder arribar a aquests punts a fer els tancaments, no? I la gent en té que tenir en compte sobretot el risc que n'hi ha. Un altre punt crític que vam tenir, mira, no ho he dit abans i sí que és important, a veure, és molt important, el que passa que no vam tenir tampoc incidents, van ser les sortides de l'autopista, la C32, allà on està el BCN Evans. Les sortides i entrades a l'autopista van ser punts que se van alegar moltíssim i, per sort, mira, ja aprofito també per agrair la col·laboració. Des de Trànsit, els Mossos de Trànsit ens van ajudar a fer aquests tancaments, que també depenen d'ells, però a l'autopista no tenen competències, s'ho comuniquem. Ells van fer els tancaments a totes les sortides de Castelldefels per tal d'evitar que la gent pogués entrar, que aquí no tens cap marge de maniobra. Una vegada surt de l'autopista ja entres dintre del lloc, ja no tens maniobra, allà sí que te pots quedar, no? I van ser uns punts negres que ja ho venen sent últimament, les sortides a Castelldefels de la C32, igual que les entrades també a la C31 també van ser punts crítics.
1: Precisament a la primera hora del matinal, del Desperta, parlàvem amb Fernando Costa, gerent de Sac i Gerfels, i ens destacava aquests punts crítics, més enllà dels ponts inferiors, també aquests accessos, sortides de l'autopista, i com hi havia una coordinació amb policia local també per treballar en aquests espais. Amb això, Leo, m'agradaria acabar preguntant-te per la situació actualment a la ciutat. A hores d'ara, com ens trobem?
2: Mira, ara mateix tenim normalitat absoluta als nostres carrers. Torna a estar núvol, esperem que no ens vingui un altre xàfec, confiem que ens deixi respirar una mica perquè ja se'ns venen acumulant un darrere l'altre. Tenim normalitat, sí que és veritat que en alguns llocs doncs, ahir van quedar cotxes que van quedar afectats en alguns punts concrets i segurament doncs, persones puntuals tindran problemes en els seus vehicles que tindran que demanar assistència o trasllat, el que sigui, però per la intensitat que vam tenir i l'estona que va durar, doncs, bueno, la valoració és positiva i crec que vam poder afrontar aquest nou episodi. I jo crec que ha sigut el més virulent que hem tingut fins ara en cert optimisme. També voldria destacar de que va haver un moment que se va col·lapsar tot el centre, no? Tot el carrer Major, Caputxeta, has dit tu, però va ser molt important i ja ens està passant la capacitat de drenatge que estem tenint en els nostres carrers. Vull dir, evidentment, quan arriba aquesta intensitat, aquest volum d'aigua, en tan poca estona, no hi ha cap sistema de drenatge capaç d'assumir-ho, però sí que és veritat que en dos quarts d'hora, no arriba una hora, els nostres carrers se van quedar nets. Això és molt important perquè vol dir que el sistema de drenatge del municipi funciona i té una capacitat important.
1: Perfecte. Leo Piqué, sotsinspector de la policia local, moltes gràcies per apropar-te a primera hora, després, tenint en compte que vens d'aquesta nit de coordinació del dispositiu de policia local, del cos de seguretat local, davant aquesta forta pluges intenses acompanyades de molts llamps a la nostra ciutat.
2: Molt
1: gràcies
2: llams.
1: Per compartir sí, sí. El dispositiu i aquesta situació actual a Castelldefels.
2: A vosaltres, com sempre.
1: Molt bon dia.

0: podcast i la Feu Desperta.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: I continuem amb aquest seguiment de darrera hora i repassant els dispositius que tenien lloc el passat vespre i nit a Castelldefels. A la primera hora parlàvem amb Sac i Gerfels, ara mateix hem parlat amb policia local i ja tenim per telèfon a Manel Valero, cap d'Infraestructures de l'Ajuntament. Molt bon dia, Manel.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs la passada nit tornàvem a tenir una situació excepcional a la ciutat. Des de l'Ajuntament ja s'estaven preparant tot un seguit de dispositius. Continuàvem amb l'alerta activada per part de Protecció Civil i, de fet, ahir al matí també ja teníem aquesta previsió per part de Protecció Civil Castelldefels, que a partir de les 8 del vespre ens arribava un episodi de nou fort. Com estava preparada la ciutat per aquest moment i com es va viure quan ja va començar la tempesta elèctrica?
1: Doncs quan vam, ja pel dematí, quan Protecció Civil ens va activar, ja vam fer, diríem, el protocol que tenim establert, que és de comprovar, una cosa, SAC fa una altra, i nosaltres comprovem que les estacions de bombament estem perfectament estat, tant les bombes com els grups, perquè quan plogui puguin funcionar. També es va comprovar que les sortides al mar estaven obertes i a les 2 de la tarda li van passar el check-in als companys que tot estava previst per la pluja. Però esperàvem que no plogués, però va ploure.
0: I des de la teva secció com a cap d'infraestructures, quins van ser els punts crítics que vau haver d'atendre al llarg de la passada nit?
1: A nosaltres ens va funcionar tots els bombaments bé, tenim molts bombaments, tenim Constitució 1 i 2 que van anar bé, Perú i Estella de Mar hi entrava moltíssima aigua a la platja i també van funcionar bé. Els ponts teníem el de Pau Casals, que en un moment determinat va agafar una mica d'aigua i de seguida va sortir. El de Pineda, que va funcionar bé. Renfe 1 i Renfe 2, que és el pas aquell petit que s'ha fet nou funcionant bé. I l'única incidència que vam tenir va ser l'avinguda Màlaga, que ja a final de l'episodi es va calentar una bomba, que hi ha 3, i va parar durant una hora aproximadament, però ja estava tot entollat d'aigua, i perquè realment aquest pas no és un pas, és un llac de llaminació, és perquè s'ha d'omplir d'aigua, és el seu... La seva funcionalitat és aquesta, que l'aigua no inundi casa, sinó que inundi el pas de l'avinguda de Màlaga i, en una hora vam posar la tercera bomba en marxa i en 2 hores i mitja vam buidar el pas. I llavors ja van entrar els companys de SAC a netejar, perquè tot queda entollat amb fang i pedres i és perillós, sobretot per les motocicletes, i durant la nit l'han netejat i tal. I com a incidència així una mica... teníem una barrera que en aquest pas que es va aclarar, que es va quedar a baix, que no pujava, aquestes que hem posat noves per tema de seguretat, i aquest dematí hem comprovat que va ser golpejada per un vehicle i per això no funcionava. Però, tot ho demés, per la quantitat de litres d'aigües que han caigut, tot ha funcionat bé. Evidentment, s'han inundat carrers i tal. La prioritat nostra és que una vegada pari de ploure, que l'aigua ha sortit el més aviat possible i tornem a la normalitat el més ràpid possible. Aquesta és la idea. Uh-huh. També van caure... No tinc les dades exactes, no sé si a la Protecció Civil es l'ha passat, però perquè estic veient aquí em van caure més de 40 litres en una hora, que és una barbaritat.
0: Sí, efectivament, estem pendents de Protecció Civil que ens acabi de confirmar també aquestes dades. Manel, jo et volia preguntar, perquè tot just acabem de parlar també amb policia local i venim d'una darrera setmana molt complexa amb aquestes diverses situacions meteorològiques que portaven el sotsinspector de la policia local a comentar que, malgrat la nova situació d'excepcionalitat viscuda la passada nit, ja gairebé comencem a parlar de normalització, s'ha de normalitzar aquesta situació, com s'aborda, com es genera, com es fa tota aquesta coordinació. Ja veníeu amb una alerta activada, la coordinació era constant, i una vegada que ens arriba les alertes, es va encetar el comitè d'emergències, es va rebre un missatge per part de l'alcalde, una crida a la prudència. Com es va viure des dels serveis municipals, en concret des de la teva àrea de secció d'infraestructures, a via pública, com es viu aquesta coordinació, com es va desenvolupar?
1: Nosaltres estem dintre de... Tenim uns protocols i estem dintre d'un xat d'actuació i diríem que cadascú ja sap... Està tot molt... Tot té un protocol molt establert. Cadascú ja sap el que té que fer i on té que anar i el sistema de funcionament. Desgraciadament, com hem tingut... Hem passat de la sequera a un... Portem quasi... Jo diria que l'any... Portem quasi 2 anys des que va acabar la sequera tenint unes pluges bastant potents, excepcionals. Estem acostumats, però, per exemple, ara en aquest moment, mentre estem parlant, ha passat una tormenta exactament igual d'ahir a la nit a 40 quilòmetres de la costa. O sigui, 40 quilòmetres més amunt i ara en aquests moments estaríem exactament igual que ahir per la tarda. O sigui, aquest canvi de situació, que nosaltres estàvem acostumats a treballar més aviat amb borrasques, baixes pressions, temporals de llevant, tipus Dana, no? La Dana, que és un tipus de temporal que estem acostumats i que els meteoròlegs tenen molt per la mà i com funciona. Els episodis que ens estan passant ara, que tindria que ser la típica pluja de tardor, que no tindria que tenir aquestes intensitats, bueno, suposo que dic, els models que treballen els meteoròlegs, com el que va passar l'episodi de fa uns quants dies, no s'havia produït mai. Llavors, clar, si no tens dades de com evolucionarà, és molt difícil. Jo entenc que la població a vegades pot pensar, ara me manda una alerta, ara no me la manda. O sigui, abans tu pots fer previsió si saps més o menys com es desenvoluparà la tempesta. Però en aquests moments els meteoròlegs van bojos perquè no tenen dades suficients per dir-te... I aquí potser el que hem de fer com a ciutadans és, o sigui, quan vingui una alerta, o sigui, hi ha molta gent darrere quan hi ha una alerta. O sigui, no es fa una alerta per... Ara parem una alerta per fer-la, no. Quan hi ha una alerta, quan arriba al telèfon una alerta, potser tu en aquell moment veus que no està plovent, que no hi ha una afectació, que no passa res. Tindríem que agafar una mica amb serietat. O sigui, quan hi ha una alerta. I si no ens hem de bellugar, no ens belluguem. I si ens hem de quedar una estona més on estem, quedem-se. Perquè, dic, afortunadament, nosaltres no hem tingut que partir de desgràcies personals, però en l'episodi d'aquesta setmana passada han hagut desgràcies personals. I, hòstia, això és... O sigui, jo crec que el tema de les alertes hem de fer cura i fer cas a la informació que ens donen i complir-les.
0: De nou, aquest missatge de prudència que s'ha anat repetint a les diferents converses que hem tingut aquí al matinal de Ràdio Castelldefels per part dels diferents serveis d'emergències que estàveu activats a partir d'aquesta S-Alert i prèviament per ja l'alerta que teníem per part de Protecció Civil Castelldefels. Manel, per acabar, ens explicaves tot el dispositiu. Sí que ens comentaves que hi havia una incidència amb una de la barrera de l'avinguda del pas inferior de l'avinguda Màlaga i que aquest matí, ho comentàvem també aquí en directe, a les 8 i pocs minuts, tu mateix comunicaves que ja s'havia obert aquest pas, que ja havia quedat solventat per una incidència d'un cotxe que havia donat a la barrera i per això havia quedat atascada. A part d'aquesta incidència que va quedar pendent i resolta a primera hora, quina és la situació actualment a Castelldefels? Podem parlar de normalitat?
1: En principi, per les dades que jo tinc en aquest moment, jo aquí, jo no tinc cap incidència. O sigui, segurament hi haurà baixos inundats, pàrquings, gent que tindrà problemes amb el clavegram particular, però si tu em preguntes ara si jo tinc aquí algun input d'alguna cosa gruixuda o alguna cosa que tal, en principi no.
0: Pel que respecta a la xarxa de drenatge, tot funciona correctament, pel que respecta a la teva àrea d'infraestructures.
1: Sí, en principi sí.
0: Perfecte. Doncs Manel Valero, cap d'infraestructures de l'Ajuntament de Castelldefels, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí en directe al matinal de Ràdio Castelldefels. Després, sobretot posant en context, després de la nit passada, que estaves liderant aquest dispositiu per part de la secció d'infraestructures. Gràcies, Manel, i molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Castelldefels Desperta.

0: Molt bé, hem acabat aquest repàs amb els diferents dispositius que estaven en marxa, que es van anar desenvolupant al llarg del vespre nit a Castelldefels amb motiu d'aquesta tempesta elèctrica. I encetem aquesta recta final del Desperta, on ara posarem l'atenció a les notícies destacades del nostre informatiu. Començarem, continuarem, perquè ja a la primera hora ja hem parlat d'algunes d'aquestes notícies destacades. També teníem aquesta conversa, aquesta entrevista amb la cap de Medi Ambient i Espai Verd, Marian Sardà. Els companys Miguel Navarro i Xavi Martín es desplaçaven a la porta del castell per parlar d'aquesta tanca perimetral que s'està instal·lant en aquest espai emblemàtic per millorar-ne la seguretat. Hem parlat també de les campanyes d'asfaltatge que s'han dut a terme a la ciutat i ara recuperem un bloc centrat en salut. Començarem parlant de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid que ja s'ha encetat a la campanya d'aquesta tardor. Una vacunació que està especialment indicada per a les persones més vulnerables. Parlem de persones majors de 60 anys, les persones amb factors de risc, dones embarassades, infants i també els i les professionals sanitàries. Laura Sancho és infermera d'atenció primària Maria Alcassab Cambou.
1: S'hauria de vacunar tota persona major de 65 anys, vale, o 60 anys, i que tingui alguna patologia de risc, és a dir, persones que siguin inferiors a 60 però que tinguin o tinguin una diabetes, una hipertensió, alguna malaltia cardiovascular, alguna immunosupressió, no? Gent que el fet de patir la grip faci que aquesta patologia de base es descompensi i és on tinguem el problema. Les dones embarassades es recomana, fins i tot si fa poc que han estat embarassades, també es recomana la vacuna, sí, tant de la grip com del Covid.
0: Està oberta la primera fase de la campanya de vacunació que, de forma esglaonada, prioritza a l'inici les persones que viuen en residències, les persones a partir de 80 anys, com dèiem també les dones embarassades, o recentment, com ens indicava la infermera Laura Sancho, si han donat a llum fa poc, doncs també és una recomanació fer-se aquesta vacunació, infants i personal sanitari i sociosanitari. La segona fase tindrà inici a finals d'aquest mes d'octubre, concretament el 26 d'octubre, amb l'obertura amb cita prèvia de la vacunació a la resta de grups, població major de 60 anys, grups de risc i professionals de serveis essencials. La cita es pot demanar a través de l'aplicació La meva salut, també a la pàgina web citasalut.gencat.cat, citasalut.gencat.cat o directament al cap

0: Virus respiratoris tornen a formar part del dia a dia, sobretot quan passem més temps en espais tancats. Per això, els professionals sanitaris recorden la importància de mantenir una alimentació equilibrada i pròpia de la temporada. Escoltem ara a la professional d'infermeria del CAP al Castell, Meritxell Arén.
1: Productes de temporada i de proximitat, productes que ja podem trobar a les fruiteries del barri, ens trobem ja algun cítric, ens trobem alguna mandarina, començarem a trobar els caquis, què més, la castanya, les cols, la pastanaga, tota la carbassa, tot això, perquè, doncs, perquè són els que porten els nutrients i les vitamines que ens afavoriran per passar una tardor millor. No ens podem oblidar dels cítrics, que comencen a la tardor el fruit estrella d'hivern. I tenir l'elevat contingut de vitamina C ens ajuden a prevenir refredats.
0: Les rutines després de l'estiu, com ara tornar a fer activitat física.
1: A part de l'alimentació, coses que podem fer, perquè la tardor què és el que passa? El dia es retalla, redueix la llum solar, els dies es fan més curts, s'equivalen, no? Nit i dia. Hi ha menys llum, llavors hi ha menys producció de serotonina i això ens baixa l'estat d'ànim. Què podem fer a part de l'alimentació? Fer exercici de forma regular i si pot ser en grup, pot ser el futbol, el bàsquet, qualsevol cosa, balla, molt important, qualsevol cosa que sigui social i ens inclogui en un grup, perquè és la manera de desprendre endorfines, no? De generar l'endorfina, que és una hormona que produïm nosaltres i ens dona benestar.
0: Hi ha altres hàbits, diuen els professionals, ben senzills. Estem parlant de rentar-se sovint les mans, ventilar els espais, tapar-se la boca i el nas en tossir o estornudar i evitar el contacte amb altres persones si tenim símptomes.
2: Castelldefels Desperta.

0: Castelldefels Desperta.
1: Castelldefels torna a participar en el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany celebra la seva 7a edició i que porta a la ciutat dues activistes internacionals. Són Hannah Lemma, d'Etiopia, i Nonto Kozo Zadibe Sadik, de Sud-àfrica, que participen en activitats de sensibilització i trobades amb la ciutadania. El projecte el coordina el Fons Català de Cooperació amb la participació de 30 ajuntaments catalans. Castelldefels hi participa des de l'any 2013 i al llarg d'aquest temps ha acollit persones defensores dels drets humans de més de 30 països. A la nostra ciutat, Hannah Lemma ha ofert el passat dilluns una xerrada oberta a la ciutadania a la sala Margarida Xirgu. Entrevistada per aquesta emissora, ha parlat de les discriminacions més comunes que pateix la dona al seu país, a Etiòpia.
2: Principalment el tipus d'opressió que pateixen les dones és de caire social, econòmic i polític, que ve donat una mica també per un patriarcat hegemònic que hi ha en el país, molt arrelat també a la religió i a la cultura. De fet, expressions d'aquest tipus de pràctiques d'opressió cap a les dones les trobem en la mutilació genital femenina o també en els matrimonis infantils. Hi ha, però, altres pràctiques que vulneren els drets de dones. Totes aquestes pràctiques actualment estan en augment degut al conflicte que hi ha al país.
1: Aquesta activista defensa que les dones s'haurien de prendre part dels processos de presa de decisions.
3: When I say women need to be part of decision making.
2: Quan jo parlo de que les dones haurien de formar part de la presa de decisions i de la política, ho dic perquè moltes vegades a les dones no se'ls atorga o no tenen la mateixa capacitat i el mateix poder per poder formar part de la presa de decisions i de la política. Però el que volem, una mica convidant a que hi hagi més dones que siguin visibles, és crear referents perquè hi hagi més nenes i més noies joves que sí que vulguin prendre més poder i tenir més presència al que fa la presa de decisions i a la política. Pensem que potser això, a la llarga, sí que produirà canvis significatius en el país. Per tant, a vegades sabem que el gender washing pot ser contraproduent, però a vegades també pot ser beneficiós. Gender washing can mean different
1: things. Considera una gran oportunitat visitar municipis com Castelldefels en el marc d'aquesta iniciativa, aquesta 7a edició de les Ciutats Defensores dels Drets Humans.
3: It's been quite an opportunity to visit all these municipalities.
2: Doncs sens dubte ha sigut una gran oportunitat. He pogut visitar tantes ciutats, reunir-me amb tantes persones amb qui he pogut parlar, tantes persones interessades per la defensa dels drets humans, pels defensors i defensores de drets humans. També m'ha resultat molt inspirador poder parlar amb tants nens i nenes, nois i noies a les escoles, persones realment molt curioses, i sobretot m'ha agradat tenir l'oportunitat de poder-los parlar sobre els drets de les dones i sobre la situació que hi ha a Etiòpia i quines són les condicions en les quals viuen.
1: És Hannah Lemma, la defensora etíop dels drets humans, que aquest dilluns visitava la nostra ciutat i que parlava amb la companya Ana López en aquests fragments que acabem de recuperar de l'entrevista que es va realitzar. Avui, ahir era el torn de Nonto Kozo Zadibe Sadik a 4:45 a l'edifici de la República.
0: Castelldefels Desperta.

0: I arribem al final d'aquest Castelldefels Desperta al matinal de Ràdio Castelldefels, al 98 FM i a radiocastelldefels.org de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí. Un programa 100% d'actualitat local on avui el que hem fet és un repàs a les notícies destacades de la ciutat, més informació de noves notícies a l'informatiu de la una. I hem aprofitat també per fer diverses connexions. També ens ha visitat a l'estudi policia local per parlar del dispositiu que es va dur a terme la passada nit, el passat vespre, amb l'alerta, la situació que es vivia a Castelldefels amb aquesta tempesta elèctrica. Des del matí ja tornàvem a recordar que Castelldefels continuava en situació d'alerta, les franges de més perill, que des de Protecció Civil Castelldefels ens posaven el focus sobretot a la franja a partir de les 8 del vespre, i efectivament a les 7 i pocs minuts ens va arribar als telèfons de la ciutadania de Castelldefels, juntament amb més comarques que s'activava aquesta alerta. Doncs les alerta amb aquesta restricció de mobilitat, recomanació de quedar-se a casa, d'evitar els desplaçaments. Cert que arribaven una hora complexa amb persones que tornaven de la feina, hi havia mobilitat als carrers, però la valoració també per part de policia local ha estat positiva del comportament de la ciutadania de Castelldefels, una vegada més col·laborant per facilitar la tasca que duien a terme en aquells moments als carrers de la nostra ciutat els diferents dispositius engegats. Al Desperta, a la primera hora, hem pogut parlar amb Sac i Gerfels de les feines que duien a terme per eliminar aquesta aigua acumulada, per controlar la xarxa de drenatge, juntament amb infraestructures i amb policia local, un treball coordinat també per actuar en els punts crítics que requerien de la seva atenció. I precisament doncs, a la segona hora hem parlat també amb el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué, i amb el cap d'infraestructures, Manel Valero. Pel que respecta a Sac i Gerfels, ens atenia també per telèfon al gerent Fernando Costa. Per part d'aquestes tres intervencions ens destacaven com la ciutat hi havia dut a terme per part de l'Ajuntament amb l'activació dels serveis municipals d'emergència i el seguiment dels darrers dies. S'havien dut a terme tasques preventives i ràpidament es va aconseguir recuperar la normalitat, actuar en aquells punts crítics com són, ens explicaven, els ponts inferiors i també els accessos i sortides de les autopistes. I des d'aquests serveis també destaquen com la ciutadania seguia aquest missatge de prudència, un missatge que també recuperàvem a la primera hora per part de l'alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, que al vespre ja estava en coordinació, també s'activava el comitè d'emergències i estava a la policia local coordinant, presidint aquests dispositius i amb aquest seguiment minut a minut. Més enllà d'aquest seguiment també que hem fet des de Ràdio Castelldefels, hem pogut repassar, com dèiem, diverses notícies destacades d'aquesta jornada. I no marxeu perquè de seguida les notícies als titulars d'en punt. Començarà el magazín amb la companya Ana López fins la una del migdia i a la una el torn de l'informatiu amb més novetats. Moltes gràcies per triar-nos un nou dia i us deixem amb una cançoneta per esperar ara ja el torn de més notícies. Molt bon dia i fins demà a les 8 del matí de nou.
1: Castelldefels Desperta.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: D'alguns. Aquí la qüestió no és si és contra uns o és contra altres.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
4: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
5: Castelldefels avui.
6: Bon dia. La ciutat recupera la normalitat després de les pluges torrencials. La intensa pluja de la passada nit va provocar inundacions d'entre 20 i 40 centímetres i incidències en diferents punts de Castelldefels. Es van tallar diversos carrers i es van baixar les tanques dels ponts per evitar incidents a causa de l'acumulació d'aigua. Es van produir talls de subministrament elèctric i, a més, el servei de rodalies no funciona amb normalitat. Ara entrem en detall. Sense servei garantit a Rodalies, els maquinistes es planten i reclamen més seguretat. El servei de Rodalies està patint afectacions, la circulació compta amb interrupcions a tota la xarxa i la recomanació és utilitzar mitjans de transport alternatius. El servei està funcionant a hores d'ara amb comptagotes i fora de l'horari habitual i, a més, també dins d'aquest servei alternatiu que es recomana per carretera en concret, no és suficient per absorbir les llargues cues de passatgers en aquests instants. I com a titular de Ciutat i Territori des de l'àrea de Medi Ambient, unes obres que avancen a bon ritme, la instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. Els treballs són a càrrec de l'AMB i està previst que finalitzin el mes de novembre. Tenen l'objectiu de millorar la seguretat tant de les persones usuàries com de les instal·lacions municipals, en concret en aquest espai emblemàtic. Es tracta d'un pas endavant en aquesta millora de l'espai públic i la protecció del patrimoni natural i històric de Castelldefels. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora. Tornem de nou en punt per repassar el context informatiu de Castelldefels. Fins ara!
5: Castelldefels avui.
2: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
8: Castelldefels, així som.

0: Arrels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comença Castelldefels. Així som. Escoltarem els continguts de la Marea Pensionista, que estrena de temporada justament avui. Estarà en directe a les 8 del vespre, després arribarà a les 10 el crit a la terra. Entre d'altres programes, evidentment, de la graella de Ràdio Castelldefels. Avui no comptarem amb Movent en Com ho Podem a causa d'una malaltia. Intentarem connectar, això sí, amb Protecció Civil per a que ens diguin l'última hora de la previsió per avui, donat que ahir van caure força aiguats sobre Castelldefels, dels quals heu tingut doncs, molta informació a l'experta de la nostra companyia, companya Estefania González, i intentarem parlar amb ells, saber quina és la situació que s'espera avui a nivell meteorològic i a nivell de prevenció, si estem determinats per alguna alerta, etcètera, etcètera. I també un capítol de les càpsules de salut que sempre els seus professionals, infermeres o infermers, metges o metgesses, ens recomanen coses bones per a la salut. Ja saps que es desenvolupen aquests dies les Jornades de Pau i Solidaritat, la 37a edició, i hem tingut l'oportunitat de parlar amb dues de les activistes de drets humans que ens visiten aquests dies, la Hanna Lema, des d'Etiòpia, des de Sud-àfrica, Notokozo Savic. Parlant també de les Jornades de Pau i Solidaritat, es pot veure a la Sala Margarida Xirgo de la Biblioteca una exposició doncs, que explica a través de fotografies l'activitat que desenvolupen aquí i fora de les nostres fronteres les entitats solidàries de Castelldefels. Finalment, tenim una nova secció dedicada al teatre amb ressenyes de les principals obres que s'estrenen a Barcelona també i amb entrevistes amb els seus protagonistes. Joel Montoya ens parla del Gran Inquisidor, una obra que està posant escena en aquests dies l'actor Lluís Omar. Comencem, welcome!

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, així som.
2: El programa del dia.
3: Un dia en què todos levantan la vista.
4: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.
5: Hola, Anna. Aquest vespre a les 8 la veu de la Maria Pensionista de Castelldefels torna a iniciar una nova temporada dels seus programes. Teníem previst una entrevista amb la primera autoritat local, però no serà possible. Hem refet el programa i plantejarem tots els temes que volien plantejar-li al invitat i ho farem en referència a la situació que vivim i a les nostres reivindicacions com plataforma ciutadana. Això serà a partir de les 8 del vespre aquí a l'emissora municipal de Ràdio Castelldefels i en directe. La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels torna a la ràdio.
3: Habrá un día en que todos al levantar la vista.
4: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.
2: Cápsulas de salud.
3: Doncs efectivament aquí estem avui per celebrar el Dia Mundial de la Salut Bucodental. Per això estan amb nosaltres Mònica Rodríguez, higienista del CAP al Castell, i Lima Santana, higienista del CASAP Can Bou, que des de desembre del 2022, amb el nou desplegament de noves figures professionals, van entrar a formar part de l'equip d'atenció primària amb l'objectiu de millorar la salut bucodental de la població a través d'activitats de promoció d'activitats preventives i terapèutiques específiques en salut bucodental. Doncs molt bon dia a les dues.
4: Bon dia, què tal?
3: Si volem aprofitar que avui és el Dia Mundial de la Salut Bucodental i com a higienistes dental, ens agradaria parlar de quin paper representa la vostra figura a l'atenció primària i també a la vegada, no?, doncs, d'una sensibilitat, d'una conèixer la població, la vostra cartera de serveis.
5: Sí, saber doncs, com han de vindre, no?
4: I el ciutadà com es pot beneficiar d'aquesta cartera de serveis.
5: I com arribar. No, a nosaltres.
3: Què és l'higienista bucodental?
4: L'higienista dental és la professional sanitària que fa equip amb l'odontòloga i la TECAI. S'encarrega de treballar en la promoció i prevenció de la salut oral de manera individual, familiar i comunitària.
5: Que és una part que bueno, l'higienista dental en les consultes privades ja es coneixia, no?, com a tal quan anem a fer la higiene o ens prenen alguna mesura, però és ara doncs, que l'atenció primària que ens obre el camí per formar part d'un grup de professionals com els metges, les infermeres, l'atenció a l'infant, la llevadora, la nutricionista, el fisio, la treballadora social, el referent de benestar emocional i comunitari, amb una missió en conjunt. La missió nostra és treballar en equip fent prevenció i promoció de la salut de la nostra població.
3: Quina és exactament la vostra tasca al centre de salut?
4: Sé que estem repetint constantment el mateix, però l'objectiu i la nostra prioritat és la promoció i prevenció de la salut oral per evitar l'aparició de malalties bucodentals i ho fem des de la consulta pròpia, de manera individual o de manera comunitària. Es tracta d'evitar la patologia, si aquesta està, que estigui controlada i que no empitjori, duent a termes tasques preventives no invasives.
3: Com ho feu?
5: Doncs tenim dos pilars fonamentals que van en conjunt, a més, que seria un, les instruccions d'higiene oral i també els bons hàbits alimentaris, doncs molt importants per mantenir una boca sana, no? Per exemple, sobre els aliments, què parlem? Doncs menjar bé és important i tots pensem que mengem bé, però a vegades normalitzem certs aliments com les galetes, la xocolata, el ketchup, la mantega, melmelada, el pa de motlla, iogurts bebibles, postres dolços, les bosses de patates, que sembla que com que són salades, doncs mira, això no té dolç, no? I tots aquests aliments que s'han nombrat doncs no són adequats pel fet de que són ensucrats, tenen àcids, conservants, i bueno, també parlem dels tòxics, el tabac, de tot tipus, no hi ha cap que no sigui nociu, i alcohol, les begudes carbonatades, energètiques, que ara es veuen molts adolescents, no?, amb aquest tipus de begudes, i són molt, molt erosives, perjudicials per les dents, els teixits de la cavitat oral, i a més per tot el cos. Són productes, diem que no són aliments, nosaltres sempre parlem que són productes creats, no?, perquè no són nutritius, i que haurien de fer servir sobretot de manera esporàdica i no com algo quotidià, no? I bàsicament el consell que sempre intentem donar és evitar comprar-ho, no?, evitar que arribi a casa, que sigui de manera puntual, això que estem fora, no?, i és una part.
4: I com ha dit la meva companya, doncs, també el tema de les instruccions d'higiene oral, perquè raspallar en sabem tots, però aquest raspallat ha de ser sobretot eficaç. Per això ensenyem a les famílies a fer-ho d'una manera correcta i adaptant-la a les necessitats, perquè cada persona i família és totalment diferent. Intentem que les famílies facin petits canvis a les rutines, que la boca pot ser un gran canvi, i motivem a continuar a casa, que és la millor prevenció que poden fer per mantenir una boca sana.
3: Quins riscos hi ha si descuidem aquests hàbits?
5: Doncs parem si una mala higiene o una mala nutrició doncs augmenta sobretot el risc de patir càries, malalties de les genives i problemes bucodentals generals. També doncs, tenim més risc, a més de patologies com més pneumonia, si hi ha pacients que tenen problemes ja crònics, cardiopaties, empitjorament també de la diabetes. Hi ha molta relació perquè el cos està connectat i la salut de la boca influeix totalment en el benestar general de la persona, no? Inclús a vegades també parlem de l'estat d'ànim, no? Una persona que pugui parlar, que puguis menjar correctament, no tenir dolor. A vegades, no? És fonamental per a les persones. I quan tens dolor és quan dius, sí que estava bé, ara que estic, em fa mal queixar i ui, doncs ara sí que faré, no? Ara començaré a cuidar-me, no? I és per això, no? A part, la nostra boca doncs és la part on comença la digestió, comença la respiració, això és bàsic, no? Per el dia a dia, per les persones.
4: Totalment.
3: Quines recomanacions donaríeu, generals o consells?
4: Bé, hem de tractar que la nostra dieta sigui el menys ensucrada possible i, si es fa, que sigui de manera ocasional i acompanyat després d'un raspallat, això és important. Com a mínim ens hem de raspallar dos cops al dia, al matí i a la nit. Aquesta, sobretot, és la més important. Mai l'hem de saltar, encara que estiguem molt cansats. S'ha d'utilitzar raspalls suaus, encapçals petits, per poder accedir a zones posteriors. Realitzar moviments suaus. Hem de col·locar el raspall uns 45 graus, més o menys, sé que és una miqueta difícil explicar-ho aquí, però a veure si us podeu fer una idea, uns 45 graus direcció a les genives, i hem de fer moviments com si estiguéssim escombrant cap a la vora de la dent, és a dir, perquè m'entengueu, de la geniva cap a fora. I heu de fer-ho durant diverses vegades dent per dent. L'ideal seria començar, doncs, per exemple, per la banda dreta i després doncs, acabar per la banda esquerra. Primer fer la part de dalt i després la part de baix. Important, les zones que moltes vegades descuidem és les zones de dintre, que és on està la zona de la llengua i és més incòmodo. També ho hem de fer en un temps determinat, no podem anar de córrer de pressa i corrent. Important fer-ho entre 3 o 4 minuts. No oblidar netejar la llengua. I finalment, el més important, escopir i no glopejar amb aigua. Així els ingredients de la pasta estan més estona a la boca i fan l'efecte que han de fer sobre les dents. Perquè si no és com posar-me una crema a la cara i rentar-me la cara després. És que no té sentit, la veritat.
5: Clar, i al final també estàs posant una pasta, no?, que val uns diners, i bueno, la pasta dental, totes valen. Nosaltres el que recomanem és, sobretot, és que tingui flúor, es recomana que tingui flúor. El que sí que hem de tindre en compte és l'edat, no?, els nens menors de 6 anys que tinguin 1.000 parts per milió de flúor. Això ho podrem veure al pot de la pasta dental darrere, amb els ingredients. Jo ho posava molt, molt petitet, no sé per què, però està mínim, i els nens menors de 6 anys, 1.000. I a partir de 6 endavant, 1.450 ppmf, és el que posarà, que són parts per milió de flúor. I bàsicament és no posar tot el raspall. Gastar moltíssim, no necessitem tanta pasta, simplement una boleta, com si fos màxim com un pèsol, un granet com si fos un pèsol, i raspall a raspall, com ha dit la Mònica, intentar escopir i ja està. Bàsicament també fer-ho des de quan? Doncs des de que tenim una dent, o sigui, un bebè que ja té una denteta, ja han de començar a raspallar i ja, doncs aquí, fins tota la vida.
3: A més, clar, tota la vida, i molt important també perquè és el moment en què s'estan definint els hàbits, no?
4: Exacte. Sí, sí. És la manera, des de ben petit, ja instaurar aquests hàbits i així doncs, van creixent amb aquests hàbits, que és superimportant.
5: Però família, clar, finalment és la manera d'ensenyar.
3: Sí. Com podem sol·licitar la cita amb l'higienista?
4: Bé, és fonamental seguir el circuit establert. El pacient primer ha de ser, sobretot, revisat pel dentista, que el qual realitzarà una revisió de la cavitat oral, i si és necessari, doncs, perquè té càries, carrai o les genives inflamades, el derivarà a l'higienista amb les pautes del tractament que hem d'efectuar. Després, en funció de les necessitats de cada pacient, entre l'odontòloga i l'higienista, anirà fent controls doncs, cada 6 mesos o un cop a l'any, perquè així podem anar verificant si a casa les famílies han millorat aquests hàbits dietètics o d'instruccions d'higiene oral que hem estat donant aquests dies. Perquè són les dues coses que hem de fer a casa i que si es posen a terme correctament, de fet aconseguirem mantenir una boca sana.
5: Sí, sí, el que fem a casa.
3: Qui es pot beneficiar d'aquests serveis?
5: Doncs ara mateix la nostra cartera de serveis s'adreça a la població més vulnerable, específicament a nens i adolescents fins als 14 anys, dones embarassades, que és el que parlàvem, que és una etapa que estan molt receptives per cuidar el seu futur nadó i també elles, no? I a més també a les persones doncs, amb discapacitats intel·lectuals o psicomotores, però és important que sigui del tronc superior amb més del 33% de discapacitat i a més han de tindre la targeta acreditativa en vigor. També serien els pacients que estan en processos oncològics, cervicofacials i pacients amb síndromes doncs, també que tenen doncs, dificultats amb la boca seca, ressequetats no?, dels teixits. bàsicament seria aquesta la població diana que actualment, no, diem que tenim actualment per la seva fragilitat i és una etapa doncs, més susceptible a patologies. Però, bueno, per suposat, és tota la població que pot anar i, a més, haurien d'anar, no, a fer una revisió dental com a mínim un cop a l'any. Si necessitem més, també es pot vindre, però mínim un any, un cop a l'any. I és com evitar, no, i detectar alguna patologia i que el tractament, si ho detectem aviat, doncs necessitarà més, un tractament més invasiu i també possiblement més econòmic, no? Que també és important.
3: I tant. Quin tipus de tractament podeu realitzar a la consulta?
4: Realitzem tractaments no invasius i de baixa complexitat, com l'aplicació de gels i vernissos de fluor, que ajuda a posar fortes les dents, sallejats de fosses i fissures amb dents definitives per prevenir càries, i també neteges dentals i polits, en cas de tenir doncs, sarro. També fem qüestionaris per motivar doncs, a fer canvis en l'alimentació o en els hàbits d'higiene oral. I quan tornen després a la següent revisió, al cap de 6 mesos aproximadament, doncs valorem si s'han dut a terme aquestes instruccions que vam donar en el seu dia i si han millorat. En el cas de que no, doncs diem quines modificacions doncs, han de fer en aquest cas.
3: Quin tipus de tractament podeu realitzar a la consulta?
4: Bueno, a la consulta el que fem és això, doncs els sallejats, els vernissos, les neteges...
2: Quan... Les instruccions, el sí. Quimet... També per
3: no, vull dir en el sentit també, ja que vosaltres doneu recomanacions, consells, etcètera, no? Qualsevol sí. Persona que tingui un dubte, li responeu també el que sigui.
4: Sí, al final assessorem a les famílies una miqueta com poden fer aquest cuidado de la boca, com s'han de cuidar la boca, perquè sí. És un pilar fonamental.
2: I al final també és una mica... també sobretot personalitzar, perquè al final no tothom tenim les mateixes necessitats, ni les famílies són iguals, no? I tenen en compte també la seva situació.
4: Exacte.
2: No sé, els sí. Horaris, són un fill, dos fills, o no tenim fills, però tenim una feina doncs, que treballen de nit. Doncs no és el mateix, no? El que treballa de nit que el que treballa de dia. O sigui, i això s'ha de tenir en compte perquè la informació ha de ser adaptada, no?
4: Jo sempre dic que la família és com un equip, no? I al final tots hem d'ajudar. No tampoc els hem de deixar els nens sols. I ara, vinga, va, ja sou autònoms, ja heu de fer-ho totalment sols. No, jo penso doncs, que les famílies els han d'ajudar, els han d'acompanyar i estar al seu costat, inclús si han de repassar-los, doncs, millor que millor.
3: Només ateneu a la consulta?
2: Bueno, també fem activitat comunitària, que bàsicament és l'atenció primària, doncs, aquesta part que ens dona diferència, no? I que la nostra figura és super... important
4: sí.
2: I és molt, molt, molt divertit, no? I el que intentem fer doncs, són activitats amb l'odontòloga, per exemple, doncs, fent les revisions a les escoles, és allà on moltes vegades també es detecten els nens amb alt risc de càries o tenen un defecte a l'esmalt, problemes de les genives. També realitzem activitats grupals en centres educatius, a la biblioteca. Fa poquet hem fet una també de
4: sí.
2: I la
4: sí.
2: Màgia de les dents aquí fa poquet. I també doncs, al mateix CAP doncs, també fem altres tallers i xerrades amb altres companys d'altres serveis. Al final és per fer la promoció de la salut oral i en conjunt doncs, la salut general. Entre tots.
3: Molt bé. Com a conclusions, en aquest dia que estem celebrant el Dia Mundial de la Salut Bucodental, què diríeu?
4: Bé, lo important, no has d'esperar que et faci mal la boca per anar a visitar el dentista. Al final, la prevenció és la millor eina que podem tenir per la nostra salut. Lo ideal és visitar el teu odontòleg com a mínim un cop a l'any, perquè una bona prevenció avui és un bon somriure demà i una bona salut oral és també una millor salut general.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Mònica gràcies. Rodríguez, higienista del CAP al Castell, Imma Santana, higienista del CASAP Cambó, per totes aquestes informacions. Com deies, jo em quedaria també que la boca és sumament important, com deies, Imma, perquè respirem a través de la boca, però també moltes malalties tenen relació, com explicaves tu abans, amb una mala higiene de la nostra boca.
2: Sí, totalment. Bueno, les bacteris doncs, estan a la boca i passen al nostre corrent sanguini.
4: Exacte. Si tot no comença a la boca, és allà on entra el menjar, on entren totes les bactèries, llavors és important tenir una bona cura d'ella.
3: Sí, sí. Moltíssimes gràcies a les dues, que vagi molt bé.
4: Bon dia. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tots.
6: Càpsules de salut.

0: Moltes incidències ahir a la tarda nit a Castelldefels amb la tempesta que va descarregar, coneixent com està la situació a hores d'ara, de la mà de Javier Delgado des de Protecció Civil de l'Ajuntament. Què tal? Molt bon dia, Javier.
1: Bon dia.
0: Com està la situació ara?
1: Pues la situació està controlada. Pràcticament les incidències més importants que tenien, sobretot des del punt de vista circulatori de la ciutat, estan totalment resoltes. Bueno, pràcticament el 90% es va resoldre a les 2 hores d'haver patit l'episodi de pluges.
0: I ara es en quina situació estem? Encara estem en alerta? Quina és la previsió meteorològica per a les properes hores?
1: En principi estem sobre un nivell de perill de 1 sobre 6. Es preveu una probabilitat inferior al 30% de tindre pluges intenses, però el fenomen és de tipus localitzat i durant tot el dia es pot tindre aquest episodi que és un risc des del punt de vista nostre de baix.
0: Recordem que ahir tots els serveis municipals implicats en aquesta mena de situacions van estar mobilitzats i que davant aquesta situació es reuneix el comitè d'emergències, el CECOPAL.
1: Correcte. A veure, aquest episodi ja estava anunciat. Nosaltres des de Protecció Civil s'hi van meteoritzant. Són fenòmens que és de formació molt ràpida, en concret nosaltres, per les observacions que veiem, i una vegada des de Protecció Civil van enviar les alertes, pronosticaven que a nosaltres l'afectació seria ràpida i no tindria grans conseqüències. El problema és que ràpidament es van formar altres nuclis tempestuosos i es va quedar estabilitzat. És un episodi ràpid, en concret van caure 60 litres, que és molta pluja, en un interval, l'episodi va durar 3 hores 15 minuts, però és que el 90% d'aquesta quantitat, 94 litres metro quadrat, va caure en 2 hores, a una intensitat màxima de 31,2, que això ja són pluges torrencials. El nivell d'alerta que nosaltres tenim és la previsió de 20 litres i va tindre 31,2.
0: És difícil a vegades ajustar aquests pronòstics, no?
1: Sí, van canviant, sobretot les circumstàncies que tenim fenòmens de tipus tropical, no propis del Mediterrani. La elevada temperatura de l'aigua fa formacions convectives i formen aquests nuclis tempestuosos que tenen una evolució molt ràpida i els models que nosaltres tenim no estan preparats 100% per a aquest tipus de fenòmens.
0: Bé, es complien així les prediccions del passat cap de setmana quan anunciaven pluges al llarg de tota aquesta setmana, d'aquesta manera intermitents, però clar, amb les característiques de que és pluja que cau molta aigua en poc temps.
1: Sí, ja he comentat que la intensitat és de 31,2 litres en 30 minuts. Aquesta quantitat és una pluja torrencial amb molta quantitat d'aigua. A més, l'episodi estava acompanyat de gran activitat elèctrica. Va haver moltes descargues de raids que va provocar moltes incidències des del punt de vista elèctric.
0: Així, molts barris es van veure afectats amb tals amb el subministrament de llum i també l'enllumenat públic.
1: Correcte. Normalment les xarxes tenen una sèrie de proteccions entre les descàrregues que produeixen sobretensió.

0: hem d'estar atents, nosaltres motoritzem, aunque el risc és baix, nosaltres fem un seguiment continu i és el que tenim que veure com va aquesta evolució. Però en principi no hem de patir les tormentes que hem patit, no estan anunciades.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Javier Delgado, des de Protecció Civil de l'Ajuntament, per aquestes informacions de darrera hora. Que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres, sobretot prudència i estar atent a l'evolució de la situació meteorològica i a totes les xarxes nostres, pues, si la situació es complica, nosaltres sempre adelantem els partits en aquest sentit.
1: Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon dia.
0: Igualment, adeu.
1: Adeu.

Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 11 del matí. Comencen a circular els primers trens de Rodalies. Els maquinistes han acceptat les condicions de seguretat de Renfe i Adif i a poc ja comencen a funcionar les línies que després dels aiguats estan operatives amb bastantes incidències. A l'R1 només hi ha trens al tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes i les línies R2 Nord i R4 continuen sense trens cap a la Pota Nord. Hi ha servei alternatiu per carretera. El govern culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies. El president Illa es compromet a demanar explicacions al sindicat, mentre que el principal grup de l'oposició, Junts, anuncia al matí de Catalunya Ràdio una denúncia contra Renfe i Adif. Les pluges torrencials castiguen el Baix Ebre, sobretot en municipis com Xerta o Paüls. Protecció Civil manté aquest matí activat en situació d'emergència el pla Inuncat per donar la màxima resposta als efectes dels aiguats. El Tribunal Constitucional ha notificat aquest matí al Suprem la sentència que l'obligui a amnistiar els líders del procés per malversació i també el vot particular dels 5 magistrats del bloc conservador. Amb els textos a la mà, el Tribunal hauria d'aplicar l'amnistia els propers dies. Avui fa 3 anys dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 als kibbutz a tocar de Gaza, escenari dels atacs. El debat és si cal enderrocar les cases o cal mantenir-les així com a elements de memòria. Més de 300 persones es concentren en un edifici del barri de Sant Andreu de Barcelona per impedir el desnonament de 50 persones que hi viuen. Està bé prevista a primera hora del matí, però no hi ha presència policial ni tampoc ha arribat la comitiva judicial. I l'oscaritzada actriu i cineasta portuguesa Maria de Medeiros passarà pel Bages per rebre un dels Premis d'Honor del CLAM. Segons us avança aquesta emissora, el Festival Internacional de Cinema Social es farà del 23 d'octubre a l'1 de novembre entre Manresa i Navarcles.
2: Esports.
1: Montserrat Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquesta matinada passada, Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina enmig d'un passadís de tots els jugadors i amb 85.000 persones ovacionant-lo a l'Estadi Monumental de Buenos Aires. En aquest comiat ha fet un gol de penal i dues assistències, 3-0, davant la selecció de Benín. La selecció espanyola de futbol passa als quarts de la Lliga de les Nacions. Ahir, 1-2 davant Croàcia amb dos gols de Mikel Merino. A l'Eurocopa de bàsquet, el Manresa juga avui a quarts de nou contra l'Ulm i a la Champions de waterpolo l'Atlètic Barceloneta Novi Belgrat a 2:15.
1: I el temps s'obriran clarianes amb més estones de sol, però aquesta tarda s'esperen nous ruixats, començaran pel nord del país i de manera dispersa arribaran a la resta del territori. Al voltant de la serra prelitoral no es descarten alguns xàfecs intensos i amb tempesta. Acabarem el dia amb tramuntana i mestral.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, han finalitzat les obres de millora i ampliació de la sala de fitness del CEM Can Roca, una actuació destinada a adaptar els espais esportius als usos actuals del centre i a les necessitats futures de les seves persones usuàries. La intervenció ha consistit en la redefinició dels espais interiors, reduint la superfície destinada a la sala de ciclisme indoor, conegut com a spinning, per incorporar-la a la zona de fitness. Es tracta d'una adaptació a les necessitats de les persones abonades ara i en el futur. Una nova millora de les instal·lacions que s'ha sumat a altres, com per exemple la renovació integral de la pista de bàsquet El Burrito, amb les quals l'Ajuntament de Castelldefels, a través de la secció d'esports, reafirma la seva voluntat d'oferir instal·lacions esportives modernes, segures i de qualitat al servei de la ciutadania i de la pràctica esportiva. L'Ajuntament engega una nova convocatòria de plans d'ocupació. Es tracta d'un nou procés de selecció de personal per a la contractació de persones aturades, prioritàriament de Castelldefels, mitjançant aquests plans d'ocupació. En aquest procés de selecció es preveu crear una borsa de treball per a les noves contractacions que es puguin produir durant tot l'any 2027. El termini de presentació de sol·licituds és des del passat dilluns 5 d'octubre fins al 30 d'octubre. I des de l'àrea de cultura i a l'agenda de la ciutat, destaquem que aquest cap de setmana el Festival de Jotas Aragonesa celebrarà el Dia del Pilar a Castelldefels. Aquest divendres, dia 9 d'octubre, serà a 8:15 del vespre, quan Castelldefels torni a celebrar aquesta festivitat, la festivitat del Pilar, la vigília del 12 d'octubre. En aquesta ocasió, amb un Festival de Jotas a la plaça de l'Església, davant de l'edifici de l'Ajuntament. La Casa d'Aragó de Gavà, Viladecans i Castelldefels és l'organitzadora de l'activitat i brindarà tota una sèrie d'actuacions de cant i ball basades en la cultura popular aragonesa. I fins aquí el repàs a les notícies destacades d'aquesta hora. Tornem de nou en punt, en una nova hora, en nous titulars a destacar de la nostra ciutat. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Una de les activitats programades dins de les Jornades de Pau i Solidaritat que se celebren enguany a Castelldefels és, com és habitual, la visita d'activistes que formen part de les ciutats defensores dels drets humans. En aquesta ocasió, dues d'aquestes activistes estan a Castelldefels per parlar de la seva experiència a les persones que volen escoltar cadascuna de les reivindicacions o, com dèiem, la seva experiència com a activistes en defensa dels drets humans. Avui parlem amb la Hanna Lema, ella és investigadora especialitzada en igualtat de gènere i inclusió social. És directora de This Power House, una organització feminista que intenta revertir les normes discriminatòries i la desigualtat en els drets relatius a la dona etiòpia. Oriunda d'Addis Abeba, la capital del país més extens de la banya d'Àfrica, a diferència de la majoria de les dones etíops, Hanna Lema va comptar amb el suport educatiu decidit de la seva família, que va deixar de banda els rols de gènere estipulats a la societat i la va animar a estudiar i forjar-se un camí propi. Va ser durant la propagació del Covid-19 quan Hanna Lema va fer un pas més en el seu activisme. En aquella època de tancament, un grup de dones va començar a preocupar-se pels efectes de la pandèmia a les dones, la gran majoria sense accés a les eines digitals ni possibilitats de formació. Per amplificar la seva veu i els temes que els preocupaven, l'any 2020 Hanna Lema va fundar This Power House, que va néixer com una plataforma digital amb butlletins informatius i continguts sobre la igualtat de gènere. Doncs molt benvingudes, Hanna Lema, als estudis de Ràdio Castelldefels, i Lia Giral, que és la companya que ens fa de traductora d'aquesta activista, com diem, que ha arribat a Castelldefels, convidada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i que participa en les Jornades de Pau i Solidaritat organitzades per l'Ajuntament. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs en primer lloc, Hanna, li volíem preguntar, és comú que famílies com la seva doncs, ajudin en el seu camí feminista a dones com a vostè?
1: It's common maybe in the capital of Ethiopia that more people send their kids to school, encourage them to join the workforce. But even there, it's not the most major experience because girls and women usually are raised so they can get married, so they can start a family, and for reproductive labor, then joining the workforce and being successful in their own rights.
2: Bien. És potser més comú a la capital. Sí que és veritat que a la capital hi ha més famílies que s'esforcen perquè els seus fills i filles vagin a l'escola i perquè puguin trobar una feina d'acord amb allò que han estudiat. Però sí que és veritat que no és el més comú en tot el país, perquè hi ha altres comunitats i altres indrets on les nenes ràpides se'ls anima a casar-se, a formar una família i a dedicar-se bàsicament al treball productiu en comptes de trobar una feina remunerada.
0: Etiòpia és un país divers, però quines són les principals formes de discriminació que pateix la dona en el seu país, Hanna?
1: It's social, it's economic and it's political. There is a very widespread patriarchy that shows itself through religion, through culture, and we see it in our harmful traditional practices as well. FGM, female genital mutilation, is still widely practiced. Early marriage has made a comeback, and a lot of practices that humiliate and violate girls and women are widely spread because of social problems, and because of the conflict, a lot of them are also increasing in prevalence now.
2: Principalment el tipus d'opressió que pateixen les dones és de caire social, econòmic i polític, que ha donat una mica també per un patriarcat hegemònic que hi ha al país, molt arrelat també a la religió i a la cultura. De fet, expressions d'aquest tipus de pràctiques d'opressió cap a les dones les trobem en la mutilació genital femenina o també en els matrimonis infantils. Hi ha, però, altres pràctiques que vulneren els drets de dones. Totes aquestes pràctiques actualment estan en augment degut al conflicte que hi ha al país.
0: Vostè, Hanna, és coautora de l'informe Gender Parity Report as Autocratic Gender Washing, Analysis in Ethiopia Post-Protest Experiment. És un informe en el que analitza el rentat d'imatge de gènere a països autocràtics. Tot i els interessos polítics personals, quins efectes positius té el gender washing?
1: When I say women need to be part of decision making, need to be part of politics. It's because we understand that they might not always have the same decision making power. They might not be given the space to make a difference in women's lives, but still there would be little girls who see them take up these spaces and be inspired and hope that one day they can become that as well. Also, women being taking up that space also means that they see things differently. They might make different decisions as well. So we always vote and encourage women to join politics, but we understand that situations might not also allow them to make a difference. So that's why, even though it's not meaningful and genuine, gender washing can mean different things.
2: Quan jo parlo de que les dones haurien de formar part de la presa de decisions i de la política, ho dic perquè moltes vegades a les dones no se'ls atorga o no tenen la mateixa capacitat, el mateix poder per poder formar part de la presa de decisions i de la política. Però el que volem, una mica convidant a que hi hagi més dones que siguin visibles, és crear referents perquè hi hagi més nenes i més noies joves que sí que vulguin prendre més poder i tenir més presència al que fa la presa de decisions i a la política. Pensem que potser això a la llarga sí que produirà canvis significatius en el país. Per tant, a vegades sabem que el gender washing pot ser contraproduent, però a vegades també pot ser beneficiós.
0: I en quines coses, en quins aspectes pot ser beneficiós?
1: It's because of that, in 2019, 50% of the cabinet ministers in Ethiopia were given a spot. And although that number fiercely decreased because of the conflict, and usually men are assumed to be better positioned to make a difference in women's lives, those women still made it to that spot. And to this day, we have about 30-something women in decision-making positions. So, yeah, it can, you know, even though it's virtue signaling, even though it's not genuine, we always aim for women to occupy decision-making spaces.
2: Bé, doncs, d'alguna manera, gràcies al gender washing, el 2019 es va aconseguir que el 50% del gabinet ministerial del govern fos ocupat per dones. Aquesta xifra s'ha reduït dràsticament, també degut al conflicte, i ara hi ha molts més homes en el gabinet que estan en posicions més ben situades per prendre decisions sobre les vides de les dones, però tot i així encara hi ha un 30% de dones que ocupen llocs de poder. I tot i que no és una forma genuïna d'ocupar els llocs de poder, sí que la nostra idea és apuntar cap aquí, no? A que hi hagi cada vegada més dones en posicions de poder per prendre decisions sobre les vides també de les dones.
0: I en aquest cas per elaborar o promulgar lleis que afavoreixin les dones.
1: Yes, that can happen. Like I said, we don't know to what extent they would be able to influence laws and policies. We haven't seen much of that since 2019, but we're very hopeful that the more women come to the spaces, then some of these women might be able to do that.
2: Sí, sens dubte. De fet, tampoc sabem exactament fins a quin punt podrien tenir un impacte a l'hora d'influir en l'elaboració de lleis o de polítiques, perquè no s'ha fet gaire des de l'any 2019, però quantes més dones hi hagin en posicions de poder, més capaces podran ser, o esperem que puguin ser, a l'hora de prendre aquestes decisions i de poder aprovar aquest tipus de lleis.
0: Parlarem ara d'aquesta entitat, Ladies Powerhouse, que va fundar l'any 2020, com deien, i que va néixer com una plataforma digital amb butlletins informatius i continguts sobre la igualtat de gènere. De quina forma es financia? Com es pot tirar endavant aquest projecte? Quin és el sistema que utilitza per poder funcionar?
1: So we are a social enterprise, we are a social impact organization. We do research, we do advocacy, and we do a lot of projects for both private organizations and public funded organizations, and also donor organizations. So we apply for grants, usually with partner organizations that support our cause and that share our values, and we've been able to stay afloat because of these bilateral and in-country organizations that also want to improve women's access to information related to gender.
2: Nosaltres som una organització social un impacte social, que el que fem principalment és investigació, treball d'incidència, i també tenim diferents projectes tant de l'àmbit públic com de l'àmbit privat, i a més també duem a terme projectes pels nostres donants. Nosaltres el que fem és sol·licitar ajudes a través d'associacions amigues o associacions paral·leles amb qui treballem, i ens mantenim gràcies a aquests acords o aquesta col·laboració bilateral amb altres organitzacions que també treballen per millorar les condicions de vida de dones i per la igualtat de gènere.
1: Actually, the Spanish Cooperation is one of our main donors.
2: De fet, la cooperació espanyola és un dels principals donants amb els quals treballem.
0: En aquest sentit, un canal de comunicació com les xarxes socials pot beneficiar a hores d'ara el moviment feminista a Etiòpia?
1: It has brought a lot of young voices to the platform. Previously, we were not as many, but now because of TikTok, Facebook, and all these social media platforms, we've gotten a space to speak up, to question decisions of the government, and also to question the status quo, the patriarchy in our society. But definitely there is anti-rights movements that are also spreading on social media, so it's not all for the best. There are some negatives that we also have to consider.
2: Sí, sens dubte. De fet, hi ha moltes més veus joves que han passat a formar part de la plataforma gràcies a també les plataformes com TikTok o Facebook, que d'alguna manera han servit com a espais per qüestionar allò establert, per qüestionar l'statu quo i per qüestionar el patriarcat. No obstant això, també és veritat que hi ha tota una sèrie de moviments antidrets que també fan córrer la seva veu a través de xarxes socials, i això també ho entenem com un perill.
0: Doncs per acabar, Hanna, m'agradaria que valorés aquesta iniciativa, la que impulsa el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, aquest projecte de ciutats defensores dels drets humans.
1: It's been quite an opportunity to visit all these municipalities, to meet with everyone working to protect rights and to defend the defenders. It's been really inspiring to meet with the kids as well. We went to a lot of schools, very curious young people, and it's been a pleasure to tell them about the context in Ethiopia, the women's rights that we have, and the anti-rights problems and challenges that we're facing as well.
2: Doncs, en tot, ha sigut una gran oportunitat. He pogut visitar tantes ciutats, reunir-me amb tantes persones amb qui he pogut parlar, tantes persones interessades per la defensa dels drets humans, pels defensors i defensores de drets humans. També m'ha resultat molt inspirador poder parlar amb tants nens i nenes, nois i noies a les escoles, persones realment molt curioses, i sobretot m'ha agradat tenir l'oportunitat de poder-los parlar sobre els drets de les dones i sobre la situació que hi ha a Etiòpia i quines són les condicions en les quals viuen allà.
0: Hanna, quines preguntes l'han sobtat més?
1: Most kids did not know there was a conflict going on in Ethiopia. They've heard about conflicts in Palestine, in Ukraine, in different parts of the world. But when it comes to conflicts in Africa, for a lot of them, that was news. They were also very much curious about female genital mutilation and other harmful traditional practices that are practiced in the global south. So questions around that have been interesting and also enlightening for them, I hope.
2: Han preguntat molt sobre... El que em va sobtar més, també, és que quan jo els preguntava sobre el conflicte d'Etiòpia, no en sabien res. Ràpidament sí que identificaven que hi havia conflictes a regions com a Ucraïna o a Palestina, però quan parlàvem de l'Àfrica, doncs no tenien ni idea de que hi havia conflictes en actiu. També m'han preguntat molt sobre la mutilació genital femenina i altres pràctiques que es practiquen al sud global, i en general m'han interessat molt totes les preguntes que m'han fet, perquè hi havia coses que realment no coneixien.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Hanna Lema, activista pels drets humans, investigadora especialitzada en igualtat de gènere i inclusió social, directora també, com comentàvem, de l'Addis Powerhouse, una organització feminista que intenta revertir les normes discriminatòries i la desigualtat en els drets relatius a la dona a Etiòpia. Moltíssimes gràcies, Hanna. Benvinguda a Castelldefels. Que vagi molt bé.
1: Thank you so much. It's been quite a pleasure.
2: Moltes gràcies. Ha sigut un plaer.
3: ¿Por qué no me dejas ser una go-go girl? Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lurrita Muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurrita Muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Castelldefels, així som.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Non toco zo se dive sabí que es activista, mediadora e líder comunitaria, al tabal de la cual se centra las prácticas antirracistas y contrarias a la opresión. Non toco zo es fundadora y directora de la asociación Ubuntu Co-Create, oriunda de Sudáfrica, concretamente de Nelspruit, Pumalanga, un township de Johannesburg i criada pels seus avis, Non toco zo va comprendre des de nen el significat de les paraules comunitat i racisme, que a casa seva no paraven d'entrar i sortir persones de la comunitat i al carrer els veïns bé eren com a familiars, els quals acudir quan feia falta ajuda, mentre que el país renava l'apartheid imposat per la minoria blanca que va dominar el país fins a les eleccions lliures de 1994. Doncs Non toco zo se dive sabic és una de les dues activistes pels drets humans que visita aquests dies Castelldefels en aquesta gira de ciutats defensores dels drets humans i en el context de les jornades de pau i solidaritat, de les 37è jornades de pau i solidaritat que s'organitzen des de l'àrea municipal del mateix nom a Castelldefels. Saludem a Non toco zo se dive sabic i a Laia Sant Martí, que ens farà de traductora. Què tal? Molt bon dia.
1: Hello, good morning.
0: Hello, good morning.
2: Hi, it's good afternoon, actually. I'm sorry. Thank you for having me here.
0: Non toco zo és directora de l'associació Ubuntu, que aposta per combinar la seva indígena amb mètodes occidentals. Quines són les principals àrees de treball?
2: Thank you for having me. So, I dedicate myself in holding space for people, especially here in Europe, for holding space for people who have migrated, the grief and the pain, and creating space where we can create strategies for hope and healing together. And spaces where we can find ways to support each other and to be in solidarity with each other. I also work with white body people, where I support them in the process of working on their internalized white supremacy and white privilege. So in this way, it's a space where not to create

0: can dream the future together, futuristic ways.
1: Bé, doncs em dedico a sostenir espais per persones, sobretot aquí a Europa, que han migrat i que estan passant per un procés de dol i de dolor. Conjuntament amb elles i ells, construïm estratègies d'esperança i de sanació. També sostinc un espai per donar suport a aquestes persones, que elles es puguin donar suport en solidaritat les unes amb les altres. Per altra banda, treballo amb persones de cos blanc en processos on ells, havent internalitzat el seu privilegi de supremacia blanca, doncs tenen aquesta voluntat de treballar conjuntament per superar aquest racisme que, contràriament a generar culpa, el que busquem és un espai on aquestes persones se sentin un caliu, se sentin benvingudes, se sentin segures, perquè puguem treballar també juntes contra l'opressió, perquè aquest racisme no és només una tasca de les persones negres i marrons, sinó també una tasca del col·lectiu de persones blanques. Finalment, em centro en un treball de sostenibilitat i un treball restauratiu per construir una nova manera d'entendre el món en comunitat, com deies tu bé, doncs, combinant els coneixements indígenes amb els coneixements occidentals, on podem construir conjuntament aquest món en el qual somiem juntes.
2: Vostè, Nontokozo, va néixer durant l'època de l'apartheid. Quins records guarda d'aquells dies on, evidentment, la situació era molt convulsa?
0: I grew up during apartheid, so actually apartheid ended when I was 14 years old, so I lived 14 years of my life during apartheid, and I have two memories. The one memory I have of apartheid is police, tear gas, violence, the genocide of my people, the culture, the spirituality, the everyday intense living of young people disappearing. We were basically, any young black person was seen as a terrorist. Basically, that's what we were. And we, in the 80s, we were in the state of emergency in South Africa. So I grew up in this vibration of constant activism, and all members of my family were involved in this.
1: 70s?
0: In the 80s.
1: 80s?
0: Yes, we had the state of emergency. Yeah. And I have memories of just waking up at night. I would wake up because I was a child and there would be soldiers with guns in the house already, looking for my uncles, looking for my aunt. And I remember thinking the best thing to be in the world is to be white, because white people had everything. They had the big houses. When we were passing, if we would pass there with my grandmother, because most of the grandmothers, we lived with our grandmothers, they were working in cleaning white people's houses. So it was, we live in the same world, but in different worlds at the same time. I also have something else to say, but maybe I let you say this. Yeah.
1: Sí que recordo, sí, vaig néixer en època, en temps de l'apartheid, i vaig créixer fins als 14 anys. Vaig estar vivint en època de l'apartheid, per tant són 14 anys de la meva vida. Tinc alguns records més concrets d'aquella època. La policia pel carrer perseguint-nos, llançant-nos gas lacrimogen, utilitzant violència contra nosaltres, genocidi contra la meva gent. Recordo, per altra banda, una cultura, una espiritualitat. Però tornant a aquesta violència, doncs, recordo joves negres que desap-

0: Apareixien cada dia. Marxaven de manera misteriosa, desapareixien. Cada un d'ells, cada una d'elles, eren vistos a ulls dels qui ostentaven el poder durant l'apartheid com un terrorista o potencial terrorista. En els anys 80 es va declarar l'estat d'emergència a Sud-àfrica i cada membre de la meva família en va formar part d'aquesta emergència. Tinc records de despertar-me a mitjanit i veure soldats a casa meva armats amb metralletes buscant els meus oncles, a les meves tietes. I pensar, el millor en aquest món és ser blanc, ser blanca, perquè a més jo veia que eren dos mons diferents, els dels negres i els dels blancs. Les meves àvies treballaven en cases de blancs com a dones de la neteja.
1: Malgrat néixer en una comunitat marcada per la pobresa socioeconòmica, gràcies a l'esforç laboral de la seva mare, Nonto Kozo no va tenir les dificultats d'altres persones negres i va poder educar-se en una escola privada, integrant de l'anomenada Generació Mandela o Arc de Sant Martí, la primera que després de l'apartheid es va educar sense la segregació racial, recorda que molts companys blancs d'escola vivien espantats, pot ser que fins i tot enfadats, davant la nova realitat de Sud-àfrica.
2: Yes, I just want to also say that with that first question you ask, that we didn't, even though we were going through all this trauma, we also managed to still keep joy and find space for celebration and joy, which is, and resistance. And this is what I love about my community. And this came from Ubuntu. Ubuntu helped us and supported us to resist. We had a lot of white people who were very scared and angry about the new state, about they were afraid that black people were going to revenge. And some of them also, they just didn't want to be ruled by a black government. So there was a lot of fear. However, I think we somehow managed to find ways to come together because of the spirit of Ubuntu. However, at the same time, till today, we still don't have access to resources. Many people from black communities still live in very poor conditions. And the wealth is still in the hands of a few. And a certain class of black people who have reason to start to behave like white people have access to these resources.
0: Abans de contestar aquesta pregunta, m'agradaria remuntar-me a la teva pregunta anterior perquè m'agradaria afegir una cosa important. A pesar del trauma que he explicat, tots aquests records traumàtics, voldria dir que la meva comunitat va aconseguir mantenir aquesta alegria de viure, va aconseguir preservar aquest espai de celebració, de joia i de resistència. I això és el que jo estimo de la meva comunitat, aquest Ubuntu, no? Que va ser el que ens va permetre resistir, sobreviure i d'aquesta manera. I ara sí, doncs, sí, la teva última pregunta, doncs sí que moltes persones blanques en aquesta època del canvi de govern estaven amb por que les persones negres busquessin revenja. I alguns no estaven d'acord amb la situació perquè no volien senzillament ser governats per un govern negre. Però crec que vam poder superar aquesta por i vam aconseguir posar-nos d'acord, doncs, gràcies a aquest Ubuntu que comentava abans. Tot i això, la comunitat negra actualment no té accés a recursos de la mateixa manera que la comunitat blanca, és a dir, que viuen en un context de molta més pobresa per aquest accés insuficient als recursos. I el nostre món, doncs, està en les mans d'uns pocs que són una certa classe o un cert tipus de persones blanques que, a més, han adoptat un comportament molt concret.
1: És a dir, que continuen encara les desigualtats.
2: extremely, it's embarrassing, and it's not only embarrassing, but it's hurtful. We have people who still live in really bad poverty, and 90% of these people are black people. People who don't have even access to basic toilet, like having houses that don't have proper, you know, toilet systems, shanty towns. I don't know what you call shanty towns here. Or I've never seen anything that describes shanty towns in Europe. But we still have, the gap is growing bigger and bigger, actually. And there, we also now have the same issue that you have here in Catalonia or Barcelona, where a lot of Europeans, they go to South Africa to buy flats, to buy houses in Cape Town, which makes it very difficult for local people to live there. So we have a housing crisis also that is happening there, so much that they want to build a wall to separate the shanty towns where black people live and the rich people. And there's also a movement now that wants to separate Cape Town and make it its own independent country. So to make sure they don't get to have poor people, poor black people in the space.
0: Sí, les desigualtats continuen presents d'una manera molt exagerada i que fa vergonya, fa vergonya pensar-hi. I a més, s'està agreujant aquesta situació cada vegada més. Hi ha una pobresa extrema en la qual viuen una gran part de la població, 90% població negra. No tenen accés a serveis bàsics. Per exemple, algunes cases no tenen lavabos amb les condicions higièniques correctes, els lavabos mínims. I tenim tot uns barris de barraques fetes d'estany, que li diuen shanty towns allà, i que bueno, es van extenent cada cop més fins al punt doncs, que es vol construir un mur per separar-les de Ciutat del Cap, de tota l'altra zona de residències més riques. I tenim un problema que és comparable al que us passa aquí i a Barcelona, on gent de fora venen a comprar habitatge, cases aquí, de manera que l'habitatge es fa inaccessible per la gent d'aquí. Doncs, la gent local d'allà de Cape Town, de Ciutat del Cap, li passa el mateix. I aquesta gent rica que arriba doncs, vol cada vegada separar-se més d'aquestes persones que pateixen una pobresa que va augmentant i fins i tot s'estan plantejant, hi ha un moviment ara, una corrent que està impulsant una independència, una Ciutat del Cap independent per deixar fora tota aquesta comunitat negra més pobra. Mm.
1: El poble sud-africà lluita per preservar tradicions com la filosofia Ubuntu, a la que abans es referia vostè, però el món canvia ràpidament i amb internet els continguts i les cultures es tornen globals. Com estan les xarxes socials al seu parer canviant, modelant o fins i tot destruint les tradicions?
2: Yeah, I think technology in general has its positive sides and it also has its negative side. And I think it's not just technology now, but colonization was the beginning of trying to destroy these traditions of Ubuntu. Because when people are together, then they are able to fight and overthrow any oppressions of government. So unfortunately, because there's this deep idea that we look to the West, that the West has a better life in terms of capitalist way of thinking. And most young people, this is, I guess, the dream. Everybody dreams to have money, to own a house, and to do all these things. You have to somehow live in the capitalist world and follow the ways of the capitalist world. And unfortunately, because of this, then we are somehow distancing ourselves from the traditional ways of Ubuntu, the community ways of living, because we're going more into the individualistic ways, more into self-realization that being independent is a good thing. Owning material things is seen as a good thing.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: En punt les 12 del migdia. Ja hi ha data per la convocatòria de vaga general. L'han proposat per l'11 de novembre, dos dies abans del començament de la campanya electoral. L'Ajuntament de Barcelona demana suspendre el desnonament de 50 veïns previst aquest matí en un bloc de pisos al barri de Sant Andreu. Unes 300 persones continuen concentrades allà per aturar-lo. Comencen a circular els primers trens de Rodalies. Els maquinistes han acceptat les condicions de seguretat de Renfe i Adif i a poc ja comencen a funcionar les línies que després dels aiguats estan operatives amb bastantes incidències. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat en situació d'emergència davant la previsió que encara hi hagi aiguats les pròximes hores. Des d'ahir a la tarda, els bombers han fet 300 serveis, sobretot al Baix Ebre. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des d'ahir més de 700 trucades. Barcelona, Xerta, Cambrils i Castelldefels són els municipis amb més comunicació d'incidents. El Tribunal Constitucional ha notificat aquest matí al Suprem la sentència que l'obliga a amnistiar els líders del procés per malversació i també el vot particular dels 5 magistrats del bloc conservador. Amb els textos a la mà, el Tribunal hauria d'aplicar l'amnistia en els pròxims dies. Metges de Catalunya, el sindicat majoritari dels facultatius catalans, manté la vaga indefinida el 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. El sindicat de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè consideren que ara el govern de Pedro Sánchez no té capacitat real de negociar. Avui fa 3 anys dels atacs de Hamas del 7 d'octubre del 2023 als kibbutz a tocar de Gaza, que són l'escenari dels atacs. El debat és si cal enderrocar les cases o bé cal mantenir-les com a elements de memòria. Arrenca la Fira del Llibre de Frankfurt amb la presència d'una quarantena d'editorials catalanes. L'Institut Ramon Llull impulsa la traducció de les obres catalanes a altres llengües amb més d'un centenar de reunions amb editors d'arreu del món fins diumenge, que és quan s'acaba el certamen.
2: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça espera tancar la renovació de la capitana de l'equip femení, Patrick Guijarro, abans d'acabar l'any. Les últimes setmanes, club i jugadora han acostat posicions, segons informa el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol. La selecció espanyola masculina de futbol passa als quarts de la Lliga de les Nacions. Ahir van superar 1-2 Croàcia amb 2 gols de Mikel Merino. I a l'Eurocopa de bàsquet, avui el Manresa juga a quarts de 9 contra l'Ulm. A la Champions de Waterpolo, Atlètic Barceloneta, Novi Belgrat, a 2 quarts de 9.
1: I el temps tarda menys inestable que ahir, però encara amb ruixats i alguna tempesta al voltant de les comarques del prelitoral i Pirineu. Localment, amb forta intensitat, però ja no torrencial. La temperatura encara elevada baixarà demà i de manera notable al matí de divendres.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem les principals afectacions després de l'episodi de pluges torrencials viscut el passat vespre. L'episodi més intens de pluges es va produir quan faltaven 10 minuts per les 8 del vespre i va finalitzar també uns 10 minuts abans d'arribar a les 10. Arran d'aquest episodi es van acumular 60 litres per metre quadrat. La intensitat màxima registrada va ser de 31,2 litres per metre quadrat en 30 minuts, valor que es pot qualificar de torrencial i que supera àmpliament el llindar de risc per intensitat de pluja establert en 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. La principal incidència de l'episodi d'ahir es va produir al pas inferior de l'Avinguda Màlaga, que es va haver de tallar abans de quedar inundat. També es va tancar el vial lateral del desviament per l'Avinguda de la Constitució. El pas inferior de Joanot Martorell es va inundar temporalment, fet que va obligar al seu tancament preventiu amb el restabliment a la circulació a un quart de 12 de la nit. De manera preventiva, també va ser necessari restringir o tallar temporalment la circulació a diversos punts de la ciutat. Obertes les inscripcions del 18è concurs Reimagina't, adreçat a joves entre 12 i 18 anys. Les persones interessades es poden inscriure fins al 30 d'octubre. El concurs enguany tracta el tema de les masculinitats. Alumnat de Castelldefels ja ha estat premiat en les tres darreres edicions del concurs. Es tracta d'una iniciativa, un projecte organitzat per l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, del qual l'Ajuntament en forma part. I des de l'àrea de neteja informen de neteja manual efectuada al barri de Canyars per donar una millor resposta a les zones amb més afluència de persones. Es compta amb més de 9 equips d'escombrat manual que recorren els diferents barris i treballen per mantenir nets carrers, places, zones de vianants i racons del municipi. A més, segons el seu recorregut, utilitzen bicicletes elèctriques que permeten al personal desplaçar-se de manera més àgil i respectuosa amb el medi ambient. I fins aquí el repàs a titulars destacats en aquest butlletí d'En Punt. Ara, en una hora, serà el torn de l'informatiu i les notícies destacades d'aquesta jornada de dimecres 7 d'octubre en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: context d'aquestes 36ena jornades de pau i solidaritat, s'ha organitzat també una exposició que es pot veure a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca sobre entitats que formen part del Consell de Pau i Solidaritat. Per parlar-nos d'aquesta iniciativa, d'aquesta exposició, amb nosaltres Carme Ferrer, cap de la Unitat Intermitja d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels. Què tal, Carme? Bon dia.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Què tal, com estem? Escolta'm, coincidim amb aquestes jornades. S'ha programat una exposició, com deien, que reflexa el treball de les entitats solidàries que formen part del Consell de Pau i Solidaritat. En què consisteix aquesta exposició?
1: Doncs es tracta d'una exposició, com ja ben has dit, on podem presentar diferents moments, diferents mitjançant fotografies concretes i fetes amb molt de carinyo, i es tracten de compartir els projectes i programes que les entitats que tenim aquí a Castelldefels i que participen en el Consell de Pau i Solidaritat, Consell Municipal, doncs poden representar tímidament, mitjançant una foto, però amb molt de detalls, com ja es fa amb aquest art de la fotografia, doncs el seu esperit i el seu saber fer.
0: És a dir, que aquestes fotografies es mostren en els projectes que a hores d'ara estem realitzant aquestes entitats, per exemple?
1: Sí, doncs mira, tenim, per exemple, entitats com Etíops Mans per Etiòpia, Malària 40, Malaica Associació, Grup de Dones Xarrua, Associació Castelldefels Sàhara, Rotary Club Castelldefels, del Fons Català, també Advance for Africa o Mans Unides. Aquestes serien algunes de les entitats que bueno, han representat allà mitjançant l'exposició i la fotografia d'aquests moments que t'estava explicant.
0: Totes ja tenen projectes solidaris en diversos punts del món i gairebé totes elles, les que has esmentat justament, Carme, fa molt de temps que formen part del Consell de Pau i Solidaritat. Explica'ns una mica com funciona aquest Consell.
1: Doncs mira, precisament l'any passat es va celebrar, van celebrar les 36enes jornades de les jornades de Pau i Solidaritat i precisament es va fer una recopilació d'aquests moments per celebrar tots aquells anys que realment són molts, estic gairebé parlant de 30 anys, que les entitats van participant d'aquí de Castelldefels en aquest Consell. Aquest Consell Municipal es celebra gairebé un cop al mes i aquí és on es poden decidir, per exemple, els projectes als quals es volen dedicar més esforços i, per exemple, hi ha una activitat com ara, per exemple, en aquestes jornades, doncs, o per exemple, hi ha l'ocasió de poder celebrar algun moment concret, doncs, entre totes, la idea és fer pinya, col·laborar i poder-se ajudar i retroalimentar unes amb les altres, doncs, precisament per això, no? Per poder fer difusió dels seus projectes i poder compartir, no? tot els objectius i perquè no només estan aquí a Castelldefels, sinó que, com ja podràs haver escoltat, es tracten d'entitats que van més enllà de Castelldefels, inclús van més enllà de les fronteres, no? de Catalunya i del nostre país. Llavors es tracta de, sobretot, sensibilitzar, donar informació i motivar, doncs, perquè aquelles persones que tinguin una sensibilitat especial i que vulguin col·laborar d'alguna manera, doncs es puguin apropar a elles i puguin tenir aquesta porta d'accés per poder desenvolupar o poder ajudar de qualsevol manera.
0: Si totes les entitats culturals, esportives, socials doncs necessiten un provisionament de fons per poder fer coses, les solidàries, evidentment, també ja recaben fons entre activitats a la ciutat on participen la ciutadania i aporta el seu gra de sorra, o també subvencions del Fons Català de Cooperació de diversos indrets, no? Diversos organismes.
1: Sí, a veure, cadascuna funciona de diferent manera. N'hi ha que són molt petitones. Per exemple, tenim el grup de dones d'aquí de Castelldefels, que lògicament és un grup local, és un grup que, bueno, que sempre ha estat molt reivindicatiu i molt col·laboratiu. I després tenim d'altres, com per exemple doncs, Mans Unides. Lògicament el funcionament és molt diferent i les connexions que hi ha entre unes i altres i altres doncs, bueno, són de molt diferent índol, no?
0: Clar, Mans Unides forma part d'aquesta entitat a nivell mundial, Mans Unides, aquesta seria la secció a Castelldefels, però després hi ha entitats pròpiament d'aquí, de Castelldefels.
1: Exactament. Però el més important de tot, i això és una opinió meva, no? És el fet de que, bueno, el fet que parlàvem, no?, del Consell Municipal de Pau, doncs que puguem tenir aquest espai de compartir, de reflexionar i de conèixer el que uns i altres fem, no? O fan. Llavors, penso que bueno, són espais que s'han creat precisament per elles, no? Després, les connexions, lògicament, que és el que et dic, cadascuna té les seves pròpies.
0: L'important és que aquests projectes, any rere any, doncs, continuen fent-se una realitat. Hi ha projectes que són molt puntuals i altres que poden durar un temps.
1: Sí, exacte. Sí, sí, sí. Vull dir que depèn, com dic, depèn de quin tipus d'entitat estem parlant i sobretot també de la quantitat de gent. Per exemple, doncs, n'hi ha d'altres entitats que tenen doncs, potser més gent jove, pel que sigui, no? que tenen més pels objectius o de la pròpia dinamització interna de la entitat. Per exemple, Casando, no? Que és una entitat que realment doncs, es veu, no? que es mou també molta gent jove que comença i que està implicada. No? Bueno, el fet de ser d'aquí, com parlàvem, no? Ser de Castelldefels i el fet de poder tenir aquests moments de compartir, penso que és el que fa, no? Com l'entitat que sigui pròpia i sobretot que lluitant, no? Pels seus objectius, que em sembla que és el que s'ha d'al·legar més.
0: Fins a quan podrem veure aquesta exposició a la Sala Margarida Xirgoda, a la Biblioteca Carme?
1: Doncs l'exposició està a la biblioteca, com bé has dit, i es va inaugurar precisament amb la iniciació de les jornades, de les 37è jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació, i estaran doncs, fins al dia 18. Que és l'últim dia que tindrem a les jornades. Recordar que n'hi ha diferents actes per totes les edats, per famílies, per nens, per persones que tinguin algun especial interès per alguns dels temes que van més enllà, no? de les nostres vides quotidianes. Tenim el dia 9 un taller de violències quotidianes, que l'organitza de Mont sense guerres i sense violències. El diumenge, dia 11, tenim un acte per nosaltres central, que és la festa del Festival dels Estels per la Pau, en el qual durant tot el curs des de les escoles han anat treballant en la confecció d'un estel per la Pau i en aquell diumenge, dia 11, i en cas de pluja es passarà el dia 25, perquè estem ara en uns dies així, sí. Cal dir-ho. Doncs és un dia de festiu, de compartir també, de celebrar. Hi haurà molts actes, hi haurà també dinamitzacions, jocs, tallers per tots els nanos, nenes i famílies. I després tenim el dijous 15 d'octubre a la tarda, tenim a les 7 de la tarda una pel·lícula, tenim cinema, ficció, 2024, ficció, es titula, que és de Nigèria, i bueno, i l'hora del conte, el dia divendres 16 d'octubre. I ja finalitzarem amb el Festival de Poesia, Música i Dansa, el dia 17 d'octubre, a les 7 de la tarda, aquí també a la biblioteca, i finalitzarem amb un espectacle de titelles al Teatre Plaça, a les 6 de la tarda, Jingo, l'Arbre de la Pau, i aquí estan convidats, totes les activitats són gratuïtes i estan molt ben escollides per tal de poder gaudir i bueno, passar una estona agradable amb família i amb amics i amigues.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Carme Ferrer, cap de la Unitat Intermitja d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels, per recordar-nos les activitats que resten d'aquestes 37è jornades de pau, solidaritat i cooperació que des de l'àrea municipal s'organitzen aquests dies al nostre municipi. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: A tu. Moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Escena.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist el senyal que han posat davant de casa?
2: Un senyal? No, no l'he vist. De què?
1: És un senyal de prohibit aparcar de 8 del matí a 8 del vespre, just davant del supermercat.
2: Ostres, només faltava això. Poc aparcament que hi ha.
1: Mira, no et queixis tant i agafa menys el cotxe, que l'utilitzes per...

0: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Greta Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. RadioCastelldefels.org.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: El saludem novament. Avui comença en aquest punt un nou informatiu a Ràdio Castelldefels. És el que correspon aquest dimecres 7 d'octubre. Per començar, els titulars. La intensa pluja de la passada nit, amb 60 litres en dues hores, ha provocat inundacions i diverses incidències a Castelldefels. En alguns punts, l'aigua ha arribat als 40 centímetres i ha afectat baixos i locals, mentre s'han hagut de tallar els passos soterrats al trànsit. No hi ha hagut danys personals. Rodalies ha començat a recuperar progressivament el servei després de l'aturada de les últimes hores. Els maquinistes, a través del sindicat CEMAF, havien rebutjat aquesta nit circular per alguns trams. A la línia R2 Sud, que dona servei a Castelldefels, el servei s'ha recuperat parcialment, però es mantenen afectacions entre Sant Vicenç de Calders i Cunit. Al novembre és previst que acabin les tasques d'instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. L'objectiu que es persegueix tancant el parc a la nit és reforçar la seguretat, protegir les zones verdes i millorar el control dels accessos al recinte. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha organitzat aquest dimarts un acte públic. Denuncia la situació de diverses famílies de Castelldefels amenaçades de desnonament els propers dies. Segons els activistes per l'habitatge, no tenen una alternativa habitacional real, tot i que han fet els tràmits corresponents davant les administracions. El futur cap de la muntanyeta de Castelldefels incorporarà serveis de salut mental. El nou equipament, que ampliarà l'atenció sanitària al municipi, preveu un servei de salut mental per a persones adultes, un hospital de dia i atenció específica per a infants i adolescents. Continua la 37a edició de les Jornades de Solidaritat. La programació, que reivindica la globalització dels drets humans, inclou, com ha passat els darrers 13 anys, el Festival d'Estels per la Pau aquest diumenge a la platja. En el marc de les jornades han tornat les xerrades de les ciutats defensores dels drets humans. El cicle ha portat a Castelldefels activistes dels drets humans com Nontokozo Sedibezavig, de Sud-àfrica. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López, Miguel Navarro, Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. La intensa pluja de la nit passada ha provocat inundacions i diverses incidències a diferents punts de Castelldefels. En alguns carrers, l'aigua ha arribat a acumular gruixos d'entre 20 i 40 centímetres. Ha hagut afectacions a baixos i locals, talls de trànsit als passos soterrats, però no hi ha hagut danys personals. La policia local parla d'un moment, ahir al vespre, de col·lapse a la ciutat. El sotsinspector Leo Piqué és portaveu del cos municipal.
2: Ahir va ser un episodi a partir de les 7:30, 7:45, fins a les 8:30, 9, va haver episodis de molta intensitat, en la qual cosa va col·lapsar doncs, una part del... Bueno, pràcticament tot el municipi, vull dir, va haver un moment en què teníem el centre col·lapsat, Pau Casal, Canyars, tota la banda més baixa de Constitució, Esponts, com sempre, les bombes van actuar, però doncs, clar, el volum d'aigua que entrava era tan important que no donaven abast per poder desaigua allò. I sí que va haver-hi una estona en què el municipi va quedar molt afectat. També la zona de platja, Avinguda de la Platja, Passeig Marina, Pitort, Tarongers... Bueno, una mica va ser global. El que van fer van ser... vam anar tancant totes les vies, tal i com s'anaven col·lapsant d'aigua, s'anaven tancant per evitar que ningú es quedés atrapat.
1: Aquest és el principal objectiu de la policia i els serveis d'emergència, vetllar perquè ningú quedi atrapat per l'acumulació d'aigua.
2: El primer objectiu quan hi ha un episodi així tan intens i general és que ningú pugui patir bueno, danys personals. No? I això pot succeir als llocs crítics, com són els ponts, i els llocs més vulnerables, com Avinguda de la Platja o Marina, no? Són els llocs on, evidentment, és impossible poder atendre tots els requeriments de vehicles, però sobretot a el que és mobilitat, intentar que ningú pugui entrar en un lloc on quedi col·lapsat. Aquí no tenim rieres, no tenim rieres perilloses, però sí tenim ponts i punts crítics que si no s'actua i si no se fan els talls de forma adient, doncs alguna persona pot quedar dintre del vehicle. Vam fer dues atencions per treure dues persones de dintre dels vehicles, però vull dir sense cap perill per elles. Un va ser a l'Avinguda de la Platja i l'altre va ser també a la banda de la platja, al carrer 3, crec que va ser. Però bueno, se van saldar sense més importància, va ser ajudar a sortir del vehicle que se'ls va aturar i poc més. I després, pues nada, els ponts es van tancar, no se'ls va quedar ningú atrapat a dintre.
1: Quan plou amb la intensitat d'aquests darrers dies, és clau que les bombes que evacuen l'aigua de pluja que s'acumula als passos sota el tren i les autopistes, que són molts a Castelldefels, funcionin correctament. Manel Valero és cap d'infraestructures de l'Ajuntament.
3: Ha funcionat tots els bombaments bé, tenim molts bombaments, tenim Constitució 1 i 2 que van anar bé, Perú i Estella de Mar hi entrava moltíssima aigua a la platja i també van funcionar bé. Els ponts teníem el de Pau Casals, que en un moment determinat va agafar una mica d'aigua i de seguida va sortir, el de Pineda que va funcionar bé, Renfe 1 i Renfe 2, que és el pas aquell petit que s'ha fet nou funcionant bé, i l'única incidència que vam tenir va ser l'avinguda Màlaga, que ja a final de l'episodi es va calentar una bomba, que hi ha tres, i va parar durant una hora aproximadament, però ja estava tot entollat d'aigua, i perquè realment aquest pas és, no és un pas, és un llac de llaminació, és perquè o sigui, s'ha d'omplir d'aigua, és la seva funcionalitat és aquesta, que l'aigua no inundi casa, sinó que inundi el pas de l'Avinguda de Màlaga, i bueno, en una hora vam posar la tercera bomba en marxa i en dues hores i mitja van buidar el pas i llavors ja van entrar els companys de sac a netejar perquè tot queda entollat amb fang i pedres i és perillós, sobretot per les motocicletes i durant la nit l'han netejat i tal. I com a incidència així una mica, teníem una barrera que es va, en aquest pas que es va aclarar, que es va quedar a baix, que no pujava, aquestes que hem posat noves per tema de seguretat i aquest dematí hem comprovat que segur que va ser golpejada per un vehicle i per això no funcionava. Però, vamos, tot ho demés, per la quantitat de litres d'aigües que han caigut, tot ha funcionat bé. Evidentment, s'han inundat carrers i tal. La prioritat nostra és que una vegada pari de ploure, que l'aigua surti el més aviat possible i tornem a la normalitat el més ràpid possible. Aquesta és la idea. Mm-hmm. També van caure... Dic, no tinc les dades exactes, no sé si a la Protecció Civil es l'ha passat, però perquè estic veient aquí... En van caure més de 40 litres en una hora, que és una barbaritat.
1: Sense danys importants a l'espai públic, per tant, sí que s'han donat, però, afectacions a alguna propietat privada, com és el cas de l'entrada d'aigua a alguns baixos. Leo Piqué, portaveu de la policia.
2: I a nivell d'afectació, doncs, podíem parlar també de, ja fora de lo que és la mobilitat via pública, vam tenir a la platja un local al carrer 3 que se va despendre el sostre. Allà vivia gent, vivien 5 persones, i les van poder dur a un lloc per passar la nit, a Dient, perquè n'hi havia cert perill imminent. Després també en un altre domicili, doncs, el lavabo també va caure una mica de sostre, se va col·lapsar el sostre, sense més transcendència. Hi ha alguna entrada d'aigua a vivendes, això sí, vull dir, va haver un moment en què va caure granís també, això va fer que alguns sumideros de l'esterratge quedessin col·lapsats i l'aigua pugés al nivell i baixés a alguna vivenda. Sí, vull dir, humitatge l'han tingut. Però resolvem, vull dir, estem contents de la forma en què hem pogut afrontar aquest episodi, que aquesta vegada, si insisteixo, sí que ha estat una mica més virulent i més greu.
1: Feien referència al portaveu de la policia local i al cap d'infraestructures municipals als serveis de neteja de la via pública i la tasca que fan tant abans de les pluges, amb accions preventives, com després de les acumulacions d'aigua. Estefania González ha entrevistat aquest matí el gerent de les empreses municipals de neteja, SAC i d'Espais Verds, Jarfels.
4: Parlem amb Fernando Costa. Molt bon dia, Fernando.
5: Hola, bon dia.
4: Explica'ns una mica com es va viure de nou aquesta tongada de pluges torrencials ahir al vespre des de SAC i Jarfels.
5: El primer que es fa és que quan rebem una alerta de Protecció Civil, ja sigui qualsevol tipus d'alerta, groga, taronja o vermella, perquè en qualsevol moment pot canviar d'intensitat, el que es fa és que prèviament es fan una sèrie d'actuacions prèvies per tindre preparat en cas que sigui un episodi molt, molt violent, com pot ser el d'ahir. El que es fa és netejar els imbornals crítics, que això segur que ho veieu quan aneu al cotxe, que s'aixequen les tapes d'imbornals i es posen uns conos i estan avaluats els que poden ser més problemàtics. I també es netejar les capçaleres, que és tota l'aigua que rep de la muntanya, que es focalitza en uns punts determinats, doncs això també es manté net perquè no pugui haver problemes després amb les branques o fulles o terra que pugui haver acumulada. Quan ja plou, ja, bueno, es fa el seguiment. Es fa el seguiment per tot el comitè de Tecopal amb l'alcalde i es va veient com estan evolucionant, com està la xarxa de drenatge, si absorbeix tota la capacitat per absorbir, o que va passar ahir és que ja arriba un moment que si plou tant, doncs el drenatge no dona i comença a saltar tapes i acumula-se l'aigua. Inclús les bombes també arriba un moment que no donen i el problema sobretot són els passos subterranis d'autopista i tren que no, bueno, que s'inunden i després pues, s'ha de fer la neteja oportuna.
4: Quines van ser les actuacions crítiques d'aquesta passada vesprada?
5: Per nosaltres de neteja, sobretot quan s'inunden els ponts o els passos subterranis, tant d'autopista com de tramvia, Avinguda Màlaga o a Pau Casals o a Avinguda Pineda. Avinguda Pineda va aguantar bé, però els altres dos sí, que després quan ja l'aigua a les bombes sí que poden ja començar-la a treure, sempre queda una mica de brutícia, com un fang, bueno, i això amb els equips que tenim preparats de retens o de tarda o de nit, en aquest cas, doncs, són els que van allà amb les màquines, en aquest cas van a ser entre 8 treballadors que teníem preparats per anar amb màquines esbaldejadores, amb hidros, amb escombradora i màquines manuals, doncs, per treure aquest fang i poder obrir o ens possible els passos. Quan és de nit no afecta tant a la gent, perquè la gent està dormint i tenim també més de temps per treballar de nit, però bueno, així al dematí, quan la gent ja surt a treballar, doncs, pugui tindre la via lliure. Mm-hmm. Hi ha altres afectacions que van anar bé, que la policia va anar comunicant, d'altres carrers doncs, que també s'acostumen a inundar una mica quan hi ha aquests episodis, a carrer Barcelona o a Avinguda Marina, a la platja. Bueno, són carrers que sempre, pel seu la seva cota, doncs sempre s'inunden. Ahir la nit ja es va obrir el pas de Pau Casals de seguida, la zona estava obert. El de Màlaga va anar després, quan ja les bombes ens van de poder deixar treballar, que no hi havia aigua, i ens va acabar cap a les 4 o les 5 del matí de netejar, i aquests passos ja estan nets. Altres vies que sabien no hi ha afectació, i l'únic que sí que hi ha zones que estan més brutes o hi ha hagut corriments de terra, i bueno, s'ha d'anar recollint i netejant tot com és habitual quan hi ha aquestes tormentes, doncs que arrosseguen, hi ha arrossegaments que estan netejant després, el dia després.
4: Fernando Costa, gerent SAC i Jarfels, moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Molt bon dia.
1: Pel que fa a la situació aquest matí, el dia després de les tempestes i a l'estat actual de les previsions per aquest dimecres, Ana López ha parlat amb el responsable de Protecció Civil, Javier Delgado.
6: Coneixent com està la situació ara d'ara, de la mà de Javier Delgado des de Protecció Civil de l'Ajuntament. Què tal? Molt bon dia, Javier.
7: Bon dia.
6: Com està la situació ara?
7: Pues la situació està controlada. Pràcticament les incidències més importants que tenien, sobretot des del punt de vista circulatori de la ciutat, estan totalment resoltes. Bueno, pràcticament el 90% es va resoldre a les 2 hores d'haver patit l'episodi de pluges.
6: I ara estarà en quina situació estem? Encara estem en alerta? Quina és la previsió meteorològica per a les properes hores?
7: En principi estem sobre un nivell de perill de 1 sobre 6. Es preveu una probabilitat inferior al 30% de tindre pluges intenses, però el fenomen és de tipus localitzat i durant tot el dia es pot tindre aquest episodi que és un risc des del punt de vista nostre de baix.
6: Recordem que ahir doncs, tots els serveis municipals implicats en aquesta mena de situacions van estar mobilitzats i que davant aquesta situació es reuneix el comitè d'emergències, el CECOPAL.
7: Correcte. A veure, aquest episodi ja estava anunciat. Nosaltres des de Protecció Civil s'hi van meteoritzant. Són fenòmens que és de formació molt ràpida, en concret nosaltres, per les observacions que veiem, i una vegada des de Protecció Civil van enviar les alertes, pronosticaven que a nosaltres l'afectació seria ràpida i no tindria grans conseqüències. El problema és que ràpidament es van formar altres nuclis tempestuosos i es va quedar estabilitzat. És un episodi ràpid, en concret van caure 60 litres, que és molta pluja, en un interval, l'episodi va durar 3 hores 15 minuts, però és que el 90% d'aquesta quantitat, o sigui, 94 litres metro quadrat, va caure en 2 hores, a una intensitat màxima de 31,2, que això ja són pluges torrencials. El nivell d'alerta que nosaltres tenim és la previsió de 20 litres i va tindre 31,2.
6: És difícil a vegades doncs, ajustar aquests pronòstics, no?
7: Sí, van canviant, sobretot les circumstàncies que tenim fenòmens de tipus tropical, no propis del Mediterrani. La elevada temperatura de l'aigua fa formacions convectives i formen aquests nuclis tempestuosos que tenen una evolució molt ràpida i els models que nosaltres tenim no estan preparats 100% per a aquest tipus de fenòmens.
6: Bé, doncs es complien així les prediccions del passat cap de setmana quan anunciaven pluges al llarg de tota aquesta setmana, d'aquesta manera intermitents, però clar, amb les característiques de que és pluja, que cau molta aigua en poc temps.
7: Sí, ja he comentat que la intensitat és de 31,2 litres en 30 minuts. Aquesta quantitat és una pluja torrencial amb molta quantitat d'aigua. A més, l'episodi estava acompanyat de gran activitat elèctrica. Va veure moltes descargues de raids que va provocar moltes incidències des del punt de vista elèctric.
6: Així, molts barris es van veure afectats amb tals amb el subministrament de llum i també l'enllumenat públic.
7: Normalment les xarxes tenen una sèrie de proteccions, entre les descàrregues que produeixen sobretensió salten. I bueno, van anar restablint pues, aquesta, des de companyia van rebre les proteccions i bueno, aquest va ser l'incident que van tindre. Únicament una part del territori, centralitzat en la zona de la platja, amb 160 abonats, va triar una miqueta més en restablir el servei.
6: Què és el que diuen les prediccions per als propers dies, per demà i el divendres, els dies que tenim més a prop, evidentment?
7: Les previsions, com ja he comentat, és que tenint aquest risc des del punt de vista baix, de 1 sobre 6, en un 30% de probabilitat de tindre pluges intenses. És un nivell baix i molt extens en tot el territori, en tot el litoral. Hem d'estar atents, nosaltres motoritzem, aunque el risc és baix, nosaltres fem un seguiment continu i és el que tenim que veure com va aquesta evolució. Però en principi no hem de patir les tormentes que hem patit, no estan anunciades.
6: Doncs moltíssimes gràcies, Javier Delgado, des de Protecció Civil, per aquestes informacions de darrera hora. Que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies a vosaltres, sobretot prudència i estar atent a l'evolució de la situació meteorològica i a totes les xarxes nostres, pues, si la situació es complica, nosaltres sempre adelantem els partes en aquest sentit.
1: Avui pràcticament dediquem tot el nostre temps als efectes dels aiguats i continuem parlant-ne perquè hem de parlar de Rodalies, que ha començat a recuperar progressivament el servei després de l'aturada de les últimes hores. Els maquinistes, a través dels sindicats CEMAF, en un principi havien rebutjat, ho feien ahir la nit, circular per alguns trams. Justificaven aquesta negativa a treballar en el fet que no disposaven de garanties suficients sobre l'estat de la infraestructura ferroviària després de les fortes pluges d'aquestes últimes hores. Un cop revisats i validats els informes de seguretat, els trens han començat a circular de nou. A la línia R2 Sud, que és la que dona servei a Castelldefels, el servei s'ha recuperat parcialment, però es mantenen afectacions entre Sant Vicenç de Calders i Cunit. Al novembre és previst que acabin les tasques d'instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. L'objectiu de tancar-lo és reforçar la seguretat, protegir les zones verdes i millorar el control dels accessos al recinte. Ara tancarà completament a la nit. El Parc del Castell és un espai forestal amb desnivells, vegetació densa i zones amb poca visibilitat que poden dificultar la vigilància i el control. Maria Encerdà és la tècnica municipal responsable de Medi Ambient i Espais Verds.
8: Això va ser a petició de l'Ajuntament, especialment de l'àrea de governació, però amb col·laboració, evidentment, amb l'àrea de Medi Ambient i Espais Verds, per garantir i millorar la seguretat d'aquest espai. És cert que en moltes ciutats del món d'Europa els parcs emblemàtics o històrics es tanquen perquè és una manera de donar seguretat a les instal·lacions pròpiament i també als usuaris. Aquest parc nostre té molts desnivells, hi ha molts amagatalls, diguéssim, vegetació que pot generar en certs moments inseguretat. Inclús també pels que fan la vigilància no és fàcil. No poden fer una seguretat passiva, patrullant, per exemple, la policia, perquè hi ha diferents cotes. I és una manera de preservar i millorar aquest entorn sense alterar, bueno, els valors paisatgístics del propi parc i la vegetació. Aquesta feina l'estem fent amb, bueno, l'està fent l'àrea metropolitana, de fet, perquè el parc del Castell és un parc metropolità. Està a la nostra ciutat, és nostra, però ens ho manté l'àrea metropolitana.
1: Ara mateix, les tasques d'instal·lació d'aquesta tanca al perímetre del parc del Castell avancen al ritme que estava previst.
8: No queda gaire, perquè també hi ha hagut, com això és una obra, no pròpiament és una obra, és un subministrament i col·locació, tota la part de subministrament, quan han de fer un cop, els hi adjudiquen, acaba el novembre, va començar, diguéssim, abril, van haver una sèrie d'endarreriments per el tema de subministrament de materials i tal, però al novembre hauria d'acabar aquesta obra. També és veritat que les pluges, ja sabeu que a vegades es complica una mica, però va avançant relativament bé de temps. O sigui que al novembre això hauria d'estar acabat. En qualsevol cas, també com són portes que podríem, si hi hagués un petit retard, doncs podries continuar l'obra, si fa alguna tanca que calgués esperar algun subministrament, es podria fer. Però la previsió és que acabem al novembre. L'àrea metropolitana té aquesta previsió.
1: Aquesta tanca permetrà delimitar millor l'espai i controlar-ne els accessos fora de l'horari d'obertura, reduint també possibles situacions de risc o conductes incíviques.
8: Sempre hi ha maneres de veure les situacions, però clar, tampoc no queda tancat i barrat. O sigui, cada dia s'obrirà. Ara mateix tampoc us puc dir exactament horari ni de les 8 portes quines obriran. A veure, això ho farà l'Ajuntament, l'obertura de portes, l'obra i tot això ja es va quedar amb l'àrea metropolitana, però el tancament ho farà l'Ajuntament. Llavors es veurà els horaris, segurament, com sempre, associats als temes, no, d'horari d'estiu, horari d'hivern, no? O sigui, sempre s'adapta una mica a aquests temes, no? A l'obertura d'aquests espais. Però, en principi, la gent podrà gaudir igual. O sigui, a veure, tot del nit no. De nit estarà tancat. Però també tenim un cas, no, aquí a la ciutat, que és el Parc de la Granota, que sempre ha estat tancat i s'obre quan la gent majoritàriament necessita l'ús d'aquest espai públic i de nit es tanca, i això garanteix també moltes vegades que la vegetació estigui millor, més cuidat, perquè els actes incívics no tenen tant lloc, no? És així, o sigui, és una manera de, lo que us deia, no, de preservar també els valors paisatgístics d'aquest parc, que és molt emblemàtic per la nostra ciutat.
1: La plataforma d'afectats per la hipoteca ha organitzat aquest dimarts un acte públic a Castelldefels. La PA denuncia la situació de diverses famílies del municipi amenaçades de desnonament els propers dies i que, segons l'entitat, continuen sense disposar d'una alternativa habitacional real, tot i que han fet els tràmits corresponents davant les administracions. A l'acte d'ahir es va actualitzar la informació sobre aquests desnonaments previstos.
9: Des de la PAD de Castelldefels queremos denunciar la situación que estamos viviendo. Había tres desahucios para este mes de octubre. De ayer a hoy han cambiado sustancialmente la situación. Teníamos en la PAD tres desahucios, de los cuales dos se han paralizado. El último de ellos ha sido esta misma mañana, sobre la una. Y hemos mantenido esta nota de prensa porque igualmente queremos denunciar la inmovilidad de los entes públicos y del acoso por parte de los fondos.
1: La PA reclama a l'Ajuntament que quan els jutjats li demanin si existeix una alternativa habitacional, traslladi amb rigor la situació de cada família.
10: Estan en l'obligatorietat de donar una resposta habitacional a l'assistir menors. També sabem que hi ha 31 casos de desnonament entre aquest mes i el que ve en el poble de Castelldefels. No tenim cap tipus de relació. O sigui, és com si tot sigués opaco. No n'hi ha una transparència. Jo no dic que l'Ajuntament es tracti malament, no és veritat. O sigui, ells són supercortesos i si ens poden fer un favor, entre cometes, que pot ser que sigui emetre un certificat d'una persona que no té recursos, ho fan i ho fan urgent, ¿vale? però realment una política de vivienda a Castelldefels no la tenim. I el que necessitem és aquesta política de vivienda.
1: El futur cap de la muntanyeta de Castelldefels, parlem ara de salut, incorporarà serveis de salut mental. El nou equipament ampliarà l'atenció sanitària al municipi i preveu un servei d'aquesta atenció, l'atenció a la salut mental. Toni Serrano és el director de salut mental del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que és qui gestiona aquest centre.
11: En breu, els ciutadans de Castelldefels veuran com el centre de salut mental es canvia de dispositiu, es mou de lloc i s'integra en el centre d'atenció primària de Castelldefels 3, que està ubicat una mica més amunt del parc de la muntanyeta i que esperem que al llarg del mes d'octubre, possiblement novembre, ja obri les portes i doni servei. I allà estarem integrats en tot el que és l'atenció primària i l'atenció pediàtrica.
1: El doctor Serrano entén que integrar-se al centre d'atenció primària millorarà la coordinació dels serveis de salut que s'ofereixen a la població.
11: S'oferirà el mateix que estem fent, perquè bàsicament el que fem és traslladar els dispositius. El que es permetrà és una col·laboració més propera i més ràpida amb els equips de primària i d'infantil juvenil, perquè ara estem separats. Nosaltres estem en els baixos d'un local, a l'ambulatori, doncs, ja ho coneixen vostès, el de Can Bou i el Castell, i allà estarem doncs, els tres equips, no? Salut mental infantil, salut mental d'adults i el centre d'atenció primària, compartint edifici, cosa que facilita moltíssim tota la coordinació i el compartir casos complexes, etcètera, etcètera.
1: Castelldefels torna a participar al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany celebra la 16a edició i que porta a la ciutat dues activistes internacionals. Ahir escoltàvem l'activista etíop i avui tindrem, a Ràdio Castelldefels, tenim les reflexions de Nontokozo Sedibe Zavic, de Sud-àfrica. Sedibe, oferta aquest dimarts una xerrada oberta a la ciutadania, a la sala Margarida Xirgu, activista, mediadora i líder comunitària, al treball de la qual se centren les pràctiques antiracistes i contràries a l'opressió, va oferir aquesta xerrada a l'edifici de la República i va visitar aquests estudis.
12: I dedicate myself in holding space for people, especially here.
13: Doncs em dedico a sostenir espais per persones, sobretot aquí a Europa, que han migrat i que estan passant per un procés de dol i de dolor. Conjuntament amb elles i ells, construïm estratègies d'esperança i de sanació. També sostinc un espai per donar suport a aquestes persones, que elles es puguin donar suport en solidaritat les unes amb les altres. Per altra banda, treballo amb persones de cos blanc en processos on ells, havent internalitzat el seu privilegi de supremacia blanca, doncs tenen aquesta voluntat de treballar conjuntament per superar aquest racisme que, contràriament a generar culpa, el que busquem és un espai on aquestes persones se sentin un caliu, se sentin benvingudes, se sentin segures, perquè puguem treballar també juntes contra l'opressió, perquè aquest racisme no és només una tasca de les persones negres i marrons, sinó també una tasca del col·lectiu de persones blanques.
1: Hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dimecres 7 d'octubre. Encara tenim un minut per repassar els principals continguts informatius del dia. La intensa pluja d'aquesta passada nit, amb 60 litres en dues hores, ha provocat inundacions i diverses incidències. En alguns punts, l'aigua ha arribat als 40 centímetres i ha afectat baixos i locals, mentre s'han hagut de tallar els passos soterrats al trànsit. No hi ha hagut danys personals. Al novembre és previst que acabin les tasques d'instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. L'objectiu que es persegueix tancant el parc a la nit és reforçar la seguretat, protegir les zones verdes i millorar el control dels accessos al recinte. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha organitzat aquest dimarts un acte públic a Castelldefels. Denuncia la situació de diverses famílies del municipi amenaçades de desnonament els propers dies i que, segons els activistes per l'habitatge, no tenen una alternativa habitacional real, tot i que han fet els tràmits corresponents davant de les administracions. Ho deixem aquí. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.
2: A fons.
3: Roser Congost i Roser Lloret són les cuineres del restaurant Lloret de Castelldefels. Avui ens acompanya el germà de la Roser, filla, no? en Josep. Aquest divendres 2 d'octubre passat van ser homenatjades totes dues a l'acte de presentació de la incorporació de Castelldefels a la Ruta del Xató, en reconeixement a la contribució a conservar aquesta tradició gastronòmica. Bon dia a tothom, Josep.
4: Bon dia.
3: Roser, bon dia a tothom. Roser, és molt bé. Què significa per vosaltres? Començo per vostè.
5: Oi, un agraïment molt maco.
3: Sí.
5: Després de tants anys de treballar, que et facin homenatge així, no, oi, no té preu, no té preu, de veritat.
3: Perquè el que importa a la vostra feina és el dia a dia.
5: El
3: que
5: dia a dia.
3: Tothom satisfet, però, esclar, casos així excepcionals també agrada.
5: Oi, sí, oi, sí. Jo... De veritat, junt amb els meus fills vam estar molt contents, de veritat.
3: Mm-hmm. La qüestió que se relacioni amb el xató és per quina raó és? Expliqueu-nos-ho amb
5: bueno,
3: la vostra...
5: Segons va dir el Jordi, era de la besàvia del meu home. De la besàvia del meu home.
3: És a dir, són moltes generacions, Roser?
5: Àvia.
3: L'àvia?
5: Perdó,
3: sí.
5: L'àvia.
3: Sí.
5: La madrona Bruguera.
3: Per tant, estem parlant de tres generacions, és
5: sí,
3: això?
5: Sí, sí, sí. Sí.
3: Uh-huh. I des d'aleshores, quin és el secret per si centrem en el xató?
5: Bueno, jo crec que és amb la picada. Jo crec que cada un té la seva manera de fer-la. Un hi posa més rombellanes, l'altre hi posa menys ametlles, en fi, hi ha la variació aquesta. I també de la classe del pebrot que hi posin.
3: Perquè hi ha l'anyora.
5: L'anyora.
3: I és la que es fa servir a Castelldefels?
5: Que és la que es fa servir, normalment, en general.
3: Uh-huh. Roser, també voldria saber, Roser, filla, la teva impressió sobre aquests reconeixements de què parlàvem.
6: Bueno, pues, estic també molt contenta perquè, és clar, són moltes generacions que portem treballant aquí a la cuina, fent cuina tradicional... I bueno, és una mica de la història d'aquí de Castelldefels també que s'ha pogut reconèixer i posar en marxa. Que fins ara doncs, bueno, estava la paella i teníem poqueta cosa i ara veig que van traient receptes per anar doncs, guardant la tradició dels nostres avantpassats que et cuinaven amb estris que no hi ha ara.
5: Amb llenya.
3: Amb llenya. Josep, és la mateixa opinió, sí?
7: Bueno, en principi, bon dia, gràcies. Estem pues, molt agraïts amb el Jordi Tresserres, a l'Ajuntament, al Gremi d'Hostaleria, per aquest reconeixement. I bueno, pues, la història nostra ve des dels meus besavis, que el meu besavi pues, treballava pel Conde Güell, que era masover, i la meva besàvia pues, feia com de cuinera, pel servei del Conde Güell. I llavors, pues, clar, bueno, pues, dedicava... I han trobat pues, una recepta seva amb la qual pues, explicava pues, com feia el xató en aquella època. Clar, en aquella època tampoc no era tan fàcil com ara, perquè ara pues, tens de tot, vas al súper i ho trobes tot. Llavors, pues, clar, tampoc... a l'hivern pues, potser era quan era més fàcil, perquè l'escarola és una cosa d'hivern. Ara n'hi ha sempre. I bueno, doncs, no sé, a poc a poc nosaltres vam anar continuant a la masia, fent com de merendero, després vam tindre un xiringuito entre carretera i via, i ara doncs, tenim el que és el restaurant Lloret, i bueno, doncs, ara més o menys, doncs, vull dir que en principi doncs, agraïts per aquesta consideració que ha tingut amb nosaltres, i, bueno, pues, en principi, moltes gràcies.
3: Uh-huh. En Jordi Tresserres, que és el coordinador de la capitalitat gastronòmica de Castelldefels, parla de l'escarola quan diu que la bona és la del Parc Agrari, és la d'aquí, la del Prat.
5: La del Cabell d'Àngel.
3: Cabell d'Àngel és una especialitat.
5: És molt primeta, és molt fineta. Ells en diuen de perruqueta. Uh-huh. Ells en diuen de perruqueta, però és normalment, o sigui, cada puesto en diuen la seva manera, cabell d'àngel, que és més fineta, fineta, blanca, perquè quan creix se tapa. S'etapa i llavors queda més blanca.
3: N'hi ha tot l'any, deia Josep, però aquesta sí que és de temporada, aquesta especialment, sí. Rosa.
6: Sí, aquesta és de temporada, però passa que ara es fa servir qualsevol, perquè com que n'hi ha tot l'any, doncs ja no hi ha aquest mirament com abans, i també costa una miqueta de trobar.
3: Uh-huh. Quan parlem del xató, de seguida ens ve la idea de... principalment de Vilanova o de Sitges.
5: Vilanova, eh?
3: És així. A Castelldefels l'hem de reivindicar, per tant, l'hem de posar a la taula. Bueno, vosaltres ja ho feu, de fet.
7: En principi, bueno, estem contents perquè gràcies a la reunió que vam tindre l'altre dia al Gremi de l'Hostaleria, pues, bueno, s'ha aconseguit que Castelldefels pues, es posi dintre de la ruta del xató de Vilanova, Sitges, Castelldefels i em sembla que també és Cunit o Vilafranca. Vull dir, i això ja és una cosa important que es reconeixin tot també la zona de Castelldefels com també ruta de xató.
3: Uh-huh. Parlava, Roser, vostè de la picada. Què més hi posem? Què més hi posem al xató?
5: Home, estem d'escalivar els alls, escalivats. L'enyora està d'escaldar, perquè llavors amb el gabinet la traient a mica a mica, entrar-li el fruit que té dintre. Les avellanes, ametlles... Hi ha molta cosa per picar. Els alls s'han d'escalivar i pelats posats dintre perquè facin pasta, els alls pelats. I vinagre, oli, i tens d'anar-ho remenant, ben remenat. I la veritat, amb el morter, normalment. Però ara hi ha el turmix, que es fa més de pressa.
3: Ajuda. Ajuda el turmix.
5: A casa hi ha un morter... De pedra que el feien servir d'antes per fer la xatonada.
3: Sí.
5: Mm-hmm. A dalt l'armari està.
3: I què més hi afegim? Perquè hi ha llocs on hi posen ou dur, per exemple.
6: No,
3: cosa... no, no. Què més? Siguem seriosos.
6: La meva besàvia posava unes anxoes picades a dins.
3: A l'hora de fer sí. La sal.
6: Sí. Sí, era el truquet que feia
5: el
6: servir ella.
5: El secret que es posava... unes anxoves picades dintre. I així es donaven el sabor de... boníssim, perquè l'anxova té un gust molt poc.
3: Sí, la salabró de l'anxova, de la conserva.
5: Sí.
3: De...
5: Els alls eren escalivats, que ja no donaven picor. I no, estava molt... Aquesta picada són molt fina i molt bona.
3: Uh-huh. I a més de... ja tenim, no?, l'escarola, la perruqueta... Tenim la salsa, no sé si en dieu romesco, també, uh-huh. Sí. Què més hi posem?
5: Bacallà.
3: Esqueixat. Bacallà, esqueixat.
5: I atún. Olives negres. I poca cosa més. Si va posar una anxova, se posa, però com que les anxoves també van molt cares, amb la de la picada fa l'efecte.
3: Uh-huh. Durant tots aquests anys, al xató, parlem ara de la gent, que va a casa vostra...
5: No en demanaven. No en demanaven gaire, en quant un.
3: I com és això? Hi ha plats que es posen de moda en algun moment determinat, bueno, per la raó que sigui?
6: Són més de Vilanova o Sitges.
3: Sí.
6: No és de del nostre lloc, diguéssim.
7: Bueno, això és com anar a fer una calçotada o és dir, anaven a fer una xatonada típica pues, de Vilanova o de Sitges o sí. de Vilafranca. Aquí pues, no era normal demanar un xató, perquè era com fora de lloc. Però, bueno, és qüestió de que la gent es vagi acostumant i que també el demani.
3: Ah, formar part d'aquesta ruta gastronòmica és important, Josep?
7: Home, jo crec que sí. Jo crec que sempre... Bueno, a part, Castelldefels gastronòmicament ha crescut molt. Vull dir, no es pot comparar els anys 2026 amb els anys 90. Això s'ha millorat molt, hi ha escola, sí. I antes, pues, no sé, ho feies a base d'aprendre, a base de treballar-ho.
6: Sí.
7: I ara pues, hi ha una escola i la gent pues, està molt més preparada en tots els sentits que fa pues, 20 o 25 anys.
3: Uh-huh. Moltes alegries al restaurant. Molta feina, també, m'imagino.
7: Bueno, aviam... alegries, pues sí, perquè atendre el públic i que estigui content pues, és una part alegre per nosaltres, però clar, també és bastant complicat pues, trobar personal adequat, que t'ho facin bé, vull dir que avui en dia si tens bastant de personal també és una mica complicat poder-ho portar endavant. Si depèn de personal, és, a vegades és trobar el personal adequat que et respongui i bueno, que sigui eficaç per la feina.
3: Uh-huh. Bé, ben sovint es parla que les noves generacions els horaris de l'hostaleria no els van gaire, però vostès també han estat joves. És a dir, el seu moment va costar, Roser, sisplau, va costar començar o continuar amb aquesta tradició per vosaltres, com a fills?
6: No, perquè nosaltres ho teníem a casa, això era a casa. I llavors ja era un pues, aixecar-te i posar-te ja a la cuina i a fer coses. I t'anaves a dormir i acabaves a la cuina. O sigui, no ho veien com una feina, ho veien com una cosa de casa.
3: Ah, és així, Josep? Pues sí, acostumar-se, sí, sí. Quan un és jove, acostumar-se a aquests horaris?
7: Sí, pues t'acostumes, ja és com... Bueno, el xiringuito, teníem l'habitació al cantó, sortia el xiringuito, ponme un carajillo. Vull dir que ja era com...
6: Bueno, avui... Era casa
3: nostra.
7: Sí. I antes, potser, sí. Et tiraves 18 hores des de que obries a cada cama, cosa que ara pues, ja costa més de fer, almenys jo. Jo ja amb 70 anys, ja, sincerament, ja no vull fer-ho.
3: Això des del punt de vista dels fills. Des del punt de vista de la mare,
5: oi,
3: tenir
5: sí.
3: Els seus fills amb vostè treballant, ha sigut maco,
5: una
3: no?
5: satisfacció molt bona per mi i una ajuda molt gran, tant amb el seu pare... Com ells, m'ha sigut molt, molt... Jo no, una persona sola no pot fer res. Que diu, no, és que has fet. No, he fet, sí, però he tingut l'ajuda de tot el voltant. He tingut que anar moltes vegades al davant, moltes, però mai sortir, gràcies a Déu, bé de tot. Uh-huh.
3: Darrerament sí que hi ha més reconeixement cap a les dones que es dediquen a la cuina, però tradicionalment, tant a Catalunya com en un conjunt d'Espanya, la gastronomia sempre s'ha fixat en els cuiners homes. Com ho veu això, Roser?
5: Bueno, què vol que li digui? Uns anys. Perquè el que deia de la àvia, diguéssim, de la part del meu home, anaven una dona o dues el dia d'un casament. Un dia del meu casament van venir un matrimoni de Gavà a fer el rostit i l'arròs. I va venir un cambrer de Cala Rita, el Juanito de Cala Rita, a servir-se a casa. I inclús va portar hasta el servei, perquè en una casa no hi ha tant de servei per tota la família, perquè que vulguis o no vulguis... 40, ben bé, bé, hi havíem ser-hi. No ho sé els que érem, però una colla.
3: Uh-huh. Ara que referia vostè, Roser, a casa Rita, moltes vegades es parla dels restaurants competint entre ells, però també a favor, en certa manera. No? És així?
5: Cala Rita ha sigut sempre molt anomenada de tota la vida. Cala Rita, Miramar, i tots aquests puestos... han sigut molt anomenats. Bueno, és que antes no hi havia... Quan va venir l'Hotel Rei Don Jaume, diu, la cuina de l'Hotel Pino no la trobaran mai en un altre lloc. Diu, no el podran igualar. Si el van igualar o no van igualar, no ho sé, però va anar a terra. Va passar l'autopista i se'n va anar a terra.
3: En el seu cas, em refereixo a tots tres, com a casa en lloc, és a dir... Ganes de sortir, anar a un restaurant, en tenim o no?
5: Sí.
3: Sí. Sou aficionats. Sí.
7: Ens agrada provar sí, i veure, sí. Veure pues, el mercat aprens. Com està. I també aprens, veus plats i a partir d'aquí pues, agafar sempre alguna idea bona per fer-ho tu a casa.
6: I també menjar coses diferents.
3: Sí. Clar. Sí. Ara mateix al restaurant Lloret... com diríeu que està funcionant de cara al públic?
7: Bueno, aviam, ara fa cosa d'una setmana que l'hem traspassat.
3: Heu traspassat el...
7: Sí, ens hem jubilat i en principi, doncs, bueno, segueix...

0: un record bo?
1: No. Tots han sigut bons i dolents. Sempre hi ha un fallo, que te fallen un treballador de la cuina, que te fallen, i esclar, doncs això no et dona bon record. Però no, en general, doncs bé. En general, normalment, per part meva, bé.
0: Uh-huh. I els fills? Bons records?
2: Sí. Bueno, jo sempre, no sé, com que tinc el tracte més directe amb el client, doncs mira, per mi el millor record és que un client se'n vagi content, miris les ressenyes i que siguin bones, vull dir, i que un client et feliciti doncs, per la paella o per algun plat en concret. Això per mi és un dels millors records.
0: Uh-huh. Ara parlava en Josep de les ressenyes. Tot això d'internet, a vostè, quin efecte li fa? Perquè tot això no existia abans. Era bueno, el que parlava la gent a la plaça, diguem, o a la platja.
1: El 82, tenia jo 82 anys, que em van retirar de la cuina, perquè em van dir, mama, ja sap els anys que té i com té aquestes cames. I ja vaig tenir que marxar. Però en aquella època llavors no hi havia tanta punyeta amb el mòbil.
0: Perquè totes aquestes punyetes, deia Josep que, i Roser Petita, que són les ressenyes, mira, les ressenyes, poden fer-te la guitza. No?
1: Diuen dia... que no t'han portat el pa i te l'han cobrat. Allà ho tenen de publicar.
0: Sí, així funciona ara, oi? Que la gent...
2: Bueno, avui en dia la gent pues, es guia molt per les ressenyes i depèn el, com m'estiguis, pues, així tens més clients o menys clients.
0: Ah, és com el sistema de reserves, no? Ara sembla que si no has reservat no pots anar enlloc, ho dic des de l'altra banda. Sí?
2: Bueno, sí, és una forma també, des de la pandèmia cap aquí, que s'ha agafat aquest sistema, però bueno, sempre mirem de que si venen, doncs que puguin dinar. Això és, vull dir que es fa el que sigui perquè la gent si ve, doncs que dini i se'n vagi contenta.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Molt bé, no sé si hi ha algun altre record o algun altre aspecte que vulgueu subratllar de tots aquests anys, Roser.
1: Pues no sé, perquè la veritat són tants anys que m'han passat que jo dic que és impossible l'edat que tinc i els anys i les muntanyes que he pujat i he baixat. Les muntanyes que he pujat i baixat. I mira que grans i macos els tinc.
0: A més, cada dia és una muntanya. Eh? M'imagino que la cuina, una vegada la deixes l'endemà i ja hi tornes a ser.
1: Bueno, jo em refereixo més en coses que s'ha passat pel mig.
0: Ja. Coses grosses de la vida que
1: sí,
0: ens van passant.
1: Sí, i tant.
0: Uh-huh.
1: I tant.
0: Això sí, obrir cada dia, eh? Suposo que és l'horitzó o ho era durant aquests anys.
2: És una feina sacrificada i tens que mirar de fer-ho sempre bé, bona cara, encara que no estiguis per dintre.
1: I tenir l'horari fixo, que no enganyis a la gent. Ojo, això també.
0: Sí.
1: Sempre els havia dit, no enganyeu la gent.
0: Però ara ho miren a internet, Roser. Ara la gent ho mira...
3: Això ara no tenen problema.
1: Però la meva edat no hi havia ni internet.
0: Sí, ho entenc. Sí.
1: I fa... 28 anys, 29, que tinc mòbil.
0: Sí.
1: Que el meu fill me va comprar pel meu sant, o sigui que...
0: Que ara els mòbils són petits ordinadors, que els portem a la butxaca. Molt bé, doncs avui hem estat repassant la trajectòria gastronòmica. Se'm queda una pregunta, parlàveu, Josep, del xiringuito. És també especialment esclau la qüestió del xiringuito de temporada?
2: Bueno, aviam, era de temporada, vull dir que antigament, clar, a Castelldefels, del mes de juny a setembre, era una història, a partir de setembre doncs, agafaves depressió perquè no hi havia ningú, era com un desert, ara ha canviat molt, ara és una ciutat dormitori, ara doncs, hi ha gent a tot arreu i tot l'any, però antigament, doncs, bueno, el que era l'estiu, havies de fer l'agosto, que deien. Pues que, per exemple, juny, juliol, agost, setembre, pues no tancaves cap dia i havies d'aprofitar per després poder viure a l'hivern amb el que et vingués.
0: Uh-huh. Però tota aquesta pressió durant l'estiu, clar, passava factura, diguéssim,
2: ja,
0: físicament.
2: Ja estàs acostumat,
0: sí. Ja.
2: Jo ja estic acostumat. Vull dir que...
3: Es treballava d'una altra manera, també, abans.
0: A què et refereixes?
3: Que no anaves amb tant d'estrès, la gent era més benèvol, o sigui, tenien més paciència i venien a passar el dia. No venien com ara, que et venen... Hay que comer, no. Anaven a la platja i després venien i s'esperaven a la taula per posar el menjar.
0: Uh-huh. Ara dius, una paella seran 20 minuts i potser algú se't regira i tot, no?
3: Sí, també.
0: Sempre està mentida.
3: Sí.

0: Sí, per això és que ha canviat molt, molt.
1: Jo no, no, avui no els hi deia que surti bé el menjar. El personal està assentat, eh? Ha vingut a dinar, està assentat. El menjar té de sortir bé.
2: Però dèiem, Roser, també que el personal, o sigui, el públic sí. ha canviat també.
1: Sí. El més dolent de tot era el mes d'agost.
2: Per tots més exigents. O... Sembla mentida, no? Potser és el moment en què menys pressa tens. I...
1: Venien de la Torrassa.
3: Bueno, que és...
2: De tot arreu venien, m'imagino. Sí, sí. De la Torrassa també.
0: Venien de tot arreu.
1: Però gent així baixa. De la Torrassa sempre s'havia dit.
2: De tot arreu.
1: Ara n'hi ha tot arreu. Hasta per aquí al costat n'hi deu haver.
2: Segurament, segurament. Molt bé, Josep.
3: Bueno.
2: Que això, del públic canviant, eh? Gent que perd la paciència, també. De vegades...
3: Bueno, aviam, nosaltres, afortunadament, servim bastant ràpid i procurem fer-ho bé. Però, clar, avui en dia pues, no és com abans. Avui en dia t'exigeixen bastant. En canvi, vas al metge o vas a un altre lloc, o vas a l'Ajuntament i et has d'esperar i coger turno. En canvi, el restaurant és sentar-se i pues, tens que fer-ho el millor possible, perquè si no... Pues...
0: El menjar s'ha de fer.
3: Sí, sí, sí.
0: Tarda una estona i s'ha de fer.
3: Però, bueno... Sí.
0: Si et surt fet...
2: Malament.
0: Malament.
2: Això vol dir que ha arribat al camión.
0: Sí. No? Per això el menjar té el seu procés
2: sí.
0: I té que sortir bé.
2: Uh-huh.
0: No pots adelantar-ho, perquè si ho adelantes, per exemple, un arròs,
1: que
0: ho vulguis fer de pressa, no et surt bé.
2: Esclar.
0: Et sortirà dur o passat.
2: Ahà. Uh-huh. Una altra curiositat que us volia preguntar. Ara, quan es parla d'emprenedoria, d'emprenedors, de gent que vol arrencar una empresa, que té alguns ajuts, algun suport, han de fer un pla de negoci, han de calcular les pèrdues... A mi em sembla que antigament, per tirar endavant o obrir un negoci, obrir un restaurant, tot això no era tan complex, eh que sí?
3: No. Jo crec que ha canviat molt. Antigament era molt més fàcil i senzill pues, obrir un restaurant, un bar, s'obria de qualsevol manera.
1: Ai, sí,
3: i era molt més fàcil. Avui en dia pues, hi ha més normes, sanitat, vull dir, antes d'obrir tens que invertir bastant i clar, tot té que estar en condicions, vull dir que jo crec que actualment és molt més difícil obrir una cosa amb cara i ulls.
2: Uh-huh. I al mateix temps també és... Les institucions donen suport, no? a la gent, els ajuden a fer un pla de negoci, els ajuden coses que abans, de vegades, ens obrir un negoci era més la manta al cap.
3: No, no. Sí, bueno, abans no hi havia aquestes ajudes, però també era més fàcil perquè no hi havia tants impediments.
1: No, no hi havia tants pagos.
3: Dintre de les ajudes, però també hi ha molts impediments burocràcia.
2: Ja, ja. Diu vostè, Roser, que no hi havia tant, no es pagava tant, no hi havia no. tants pagos, no?
1: O llavors em guarda que quan el meu marit i jo portàvem al bar, i si hem tingut que pagar tant com amb ells els hi ha tocat, el Lloret no estaria en l'aire. Mm-hmm. El Lloret no estaria. Dic jo, perquè és que t'arruïnen ara.
2: Les exigències.
1: Treballava
2: no,
1: moltes hores, inclús una temporada sense llum. Estàvem sense llum perquè es havia de travessar la carretera a obres públiques i no es podia travessar.
2: Però havíeu d'obrir igual.
1: I tant, amb botano.
2: Ja.
1: Fins que el jefe d'obres públiques em va dir que fins que no anés a trobar el jefe d'obres públiques de Molins de Rei, que no tindríem llum. I això era el novembre.
3: Però quin any era això, mama?
1: Eh?
3: Quin any era això?
1: L'any que havien escolat a mi germana.
3: 64 o 65.
1: El 65.
2: Esclar.
1: Claro, era l'any 65. Jo vaig agafar un taxi amb la meva filla, que tenia 11 mesos, i me'n vaig a trobar el jefe d'obres públiques de la carretera de Molins de Rei. I em diu a mi, diu, així és que no tenim perdó. Dic, no, ja no li demano pel negoci, li demano per la meva criatura que tinc tan petita. I que una vegada se'm va cremar a mi el canto del llit amb el fogonet d'alcohol per escafar-li la llet al biberon. Vaig a dormir, clar, anava rendida.
2: Ja.
1: Anava rendida.
2: Sí, sí, que passa factura. Tampoc es pensi que ara són tan fàcils les coses, oi? Perquè parlaves de la burocràcia actualment, també sí. És complexa, no?
1: No ha sigut res fàcil, no ha sigut res fàcil. És ara quan estic bé.
2: Mm-hmm.
1: Jo estic aquí.
2: I per molts anys. Que sigui així. Avui ens han acompanyat Roser Congost i els seus fills, Roser i Josep Lloret. Ells són, han estat durant tantíssims anys l'ànima del restaurant Lloret i, a més, la setmana passada, com qui s'incorporava a Castelldefels a la Ruta del Xató, doncs van ser protagonistes en aquest reconeixement. Roser, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: No, no me'l mereixo.
2: I fins la propera, això ho podem dir, oi que sí?
1: Pues mentre es pugui caminar i entrar i sortir de casa, pues sí.
2: I tant, i tant. Roser, moltes gràcies també.
0: A vosaltres també.
2: Josep,
0: a vosaltres,
3: moltes gràcies.
2: Gràcies. Avui la família Congost Lloret han estat protagonistes a Castelldefels a fons.
4: A fons. RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels. Els maquinistes provoquen un nou matí de caos a Rodalies. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Rodalies funciona encara ara a mig gas, després de la plantada dels maquinistes aquest matí, que han decidit no pujar els trens al·legant motius de seguretat, Joan Bota.
2: El govern parla obertament de boicot i tant Renfe com Adif sostenen que la seguretat estava garantida, tot i les pluges torrencials dels últims dies, i que el problema de fons és un conflicte laboral. Fins a quarts de 10 pràcticament no ha circulat cap tren i això ha provocat el caos. La mobilitat a primera hora amb col·lapse també de moltes carreteres en plena hora punta per la gent que optava per agafar el cotxe.
0: Connectem amb l'estació de Sants i en Mataró, dos exemples del que està passant ara mateix a la xarxa de Rodalies. Joan Garcia i Marta Vallès.
3: I ara el panorama encara és negre. Aquí a Sants, molt pocs trens i amb retard. I pocs usuaris, segurament ja escaldats pel caos de primera hora, o no s'han mogut de casa, si ho han pogut fer, o han optat per als mitjans alternatius, que ja els recomanava un missatge de Renfe a primera hora. L'R1 cap al Maresme, sobretot, és la que va pitjor.
4: Doncs avui als viatgers del Maresme se'ls ha acabat la paciència, sense trens, i amb la recomanació dels informadors de Renfe que anessin a buscar aquest transport alternatiu pagant, esclar, ells el bitllet.
5: No funciona, que digan la verdad. No funciona toda la R1. Como perros. Y luego búscate la vida.
6: Pagamos nosotros. Sí. Su puta madre. Eso ha dicho que vamos a pagar nosotros. Esto es una vergüenza.
4: I el fet d'enviar els viatgers cap a la línia regular de busos direcció Barcelona ha col·lapsat també aquest servei.
0: El govern admet que la situació a Rodalies aquest matí és inadmissible i no dubta assenyalar els maquinistes, mentre que Junts per Catalunya denunciarà Renfe per un dels precedents del caos d'avui, el gran col·lapse del mes de gener. Parlament, Albert Prat.
7: El govern acusa el sindicat majoritari d'haver utilitzat els usuaris de Rodalies pel seu rèdit laboral i assegura que no hi havia cap perill a les vies. Tot i això, la Generalitat no avança si demanarà responsabilitats als maquinistes.
8: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva.
9: Correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: Mentrestant, l'aiguat que dilluns passat va agafar el Vallès Oriental i concretament Granollers per sorpresa hauria provocat una víctima mortal, un home o dona que els bombers han trobat a la Riera de les Franqueses.
2: És un home i no és cap dels dos desapareguts que s'estan buscant. Mentrestant, Xerta, el Baix Ebre treballa per recuperar la normalitat després de ser la localitat més afectada per les pluges torrencials d'ahir.
0: Doncs anem cap allà, Xerta, Jordi Barranca.
10: Bon dia. Sí, durant tot el matí, veïns, voluntaris, brigades i bombers han treballat per retirar tota la brutícia acumulada als carrers del municipi, una feina que serà llarga i feixuga. Mentrestant, també entre els veïns i l'Ajuntament, cert malestar perquè l'alerta, ahir el missatge és alert, va arribar tard. Tot plegat s'ha pogut copsar en un programa especial que ha fet el matí de Catalunya Ràdio des d'aquest municipi del Baix Ebre.
0: Per cert, que la vaga general per l'habitatge, promoguda pel Sindicat de Llogateres, ja té data. Serà l'11 de novembre.
2: A dos dies, per tant, de l'inici de la campanya electoral per les eleccions anticipades del 29 de novembre. El BOE ha publicat avui el nou decret del govern espanyol per frenar els desnonaments de persones vulnerables.
0: I avui és 7 d'octubre. Per tant, avui fa 3 anys dels atacs de Hamas contra Israel que van desencadenar la guerra a gran escala contra Gaza. Corresponsal Jordi Brascó.
11: Els israelians celebren diversos actes commemoratius mentre continuen reclamant una comissió d'investigació independent que permeti saber per què no es va poder aturar el pitjor atac que mai ha patit el país. Als quibuts pròxims a la franja, els veïns debaten què fer amb les cases destrossades aquell dia i que encara són de peu.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Adeu multitudinari a Leo Messi després de 20 anys jugant amb la selecció argentina.
12: Va marcar un gol de penal en el 3-0 davant Benín i es va acomiadar dels argentins.
13: El no venir más va ser un dolor muy grande. Te juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar.
12: Segueix la polèmica amb Cristiano Ronaldo. El portuguès ha fet un llarg comunicat per dir que el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, no ha tingut paraula. Repassarem al Catalunya migdia aquest comunicat perquè té fragments interessants. I notícia del Fem Futbol, podcast a Catalunya Ràdio del futbol femení. El Barça espera tancar la renovació de Patrick Guijarro abans d'acabar l'any.
0: A veure com tenim la circulació aquest dimecres. Mariluz García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs amb poques complicacions a l'àrea de Barcelona, només amb algunes retencions a les rondes i pel que fa a les conseqüències de les pluges, encara tallades la comarcal 14-15C a la Roca del Vallès per perill d'esfondrament i també entre la Roca i Argentona es fa pas alternatiu a causa d'esllavissades. Continua també tallada la ronda nord de Granollers, la comarcal 352, a l'altura del túnel de les Franqueses perquè està inundat.
0: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Ara mateix, la situació em fa l'efecte que és tranquil·la, però crec que no ens hem de confiar gaire. Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia.
0: Perquè a la tarda torna a haver-hi pluges?
16: Sí, el que passa és que cal deixar clar que canvia el grau d'intensitat. És a dir, deixaríem enrere els ruixats torrencials, això vol dir intensitats de 40 litres en 30 minuts o superiors, i passem a ruixats de 20 litres en 30 minuts, que vol dir que pot ploure fort en alguns sectors, però de manera puntual, al voltant de les comarques que envolten el prelitoral, alguns punts del nord-est i el Pirineu. I demà canvia el signe de tot plegat. Alguns ruixats al Pirineu, fins i tot neu demà a la tarda per sobre de 1.800 metres, caiguda de la temperatura. Ens haurem d'abrigar les properes nits i, anecdòtica, la nevada, evidentment. I també aquests ruixats encara demà mig matí, migdia, primera hora de la tarda, a punts entre el Baix Empordà i el Maresme, sud del Baix Empordà i el Maresme, locals. I s'acaba tot perquè divendres arriba el sol.
0: Gràcies, Francesc, bon dia.
16: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Aquest és el retrat sonor que ens deixa una nova jornada de caos al servei de Rodalies.
17: I ara esperen a l'R8, que no passa, i agafaran autobús, a veure si arriba.
18: Aquí no passa ningú. No.
17: Hem sortit abans de casa perquè sabíem que ens trobaríem amb aquest problema.
19: No trobo normal que davant d'aquesta situació no se li dongui més opció a la classe treballadora que vés a treballar i espavila't com puguis.
20: Estem una mica perduts aquí, ens han dit que esperem, tenim que tindre fe, suposo.
17: Jo he vingut...
0: Són només alguns dels usuaris indignats i també resignats que durant tot el matí s'han pogut sentir a l'antena de Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio. A primera hora d'aquest matí, una plantada dels maquinistes ha deixat sense trens la xarxa ferroviària del país. El sindicat majoritari demanava garanties de seguretat després dels últims aiguats, mentre a les andanes s'acumulaven els passatgers que no sabien què és el que passava. De seguida, el caos s'ha traslladat al servei alternatiu per carretera, perquè els autobusos, òbviament, han fet curt. A aquesta hora, Rodalies funciona, tot i que amb molts retards i també amb cancel·lacions. A l'estació de Sants tenim el David Mendoza i el Joan García. Joan, bon dia.
3: Bon dia, Òscar. Aquí a Sants el que vaticinen les pantalles no és cap garantia que passi per l'usuari el pitjor escenari possible. Això és el que passa ara després d'un dia que ha començat sense trens i amb un missatge que ja feia tema al pitjor. Un missatge de Renfe que deia que Rodalies no funcionava per causes alienes i la recomanació de buscar transport alternatiu. Els maquinistes s'havien plantat perquè no els havien arribat de Renfe els certificats de seguretat a la infraestructura. A sobre, al vespre, en plena discussió entre l'operadora i els maquinistes, que hi ha un arbre sobre un tren, afortunadament sense fer ferits, entre Sant Vicenç i Vilanova. Els sindicats on hi ha maquinistes, no només el CEMAF, ho atribueixen a un incompliment per part de Renfe dels protocols de seguretat des de l'accident de Gelida. I el director de Rodalies, Òscar Playà, deia això.
21: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
3: El CEMAF, a través d'un comunicat, acusa Renfe i Adif de jugar amb la seguretat i desmenteix qualsevol motivació laboral en la paralització. Fins que no han arribat els certificats, tot això ja eren 9:15 del matí, els maquinistes no han agafat els trens que s'han començat a moure per les línies operatives. Però avui, com diem, és d'aquells dies que no pots saber veure quan arribaràs perquè no saps quan et passarà el tren, i això és el que ens deien alguns usuaris.
22: Les pantalles fiquen una cosa i uns altres de seguretat, diguem-ne altres. Tothom estava
1: amb aquesta incertidumbre, no?, de si venia el tren o no, i no sabíem quan arribava, i ha sigut una mica desastre.
5: La muda és que cada dia, cada setmana passen coses d'aquestes, jo he d'anar ara fins a Sant Celoni, jo puc permetre'm esperar, però clar, no és la idea.
3: Ara mateix, com diem, molts trens cancel·lats, sobretot a l'R1 cap al Maresme i les plataformes d'usuaris. L'Associació per la Promoció del Transport Públic, que diu que no pot ser que quan hi hagi un temporal fort hi hagi un accident ferroviari que tanqui el sistema, i exigeix al govern que en aquests casos decreti el teletreball.
0: Com dèiem, el caos als trens s'ha traslladat també als autobusos, que anaven més plens del que és habitual. Molts usuaris de Rodalies han preferit anar sobre segur i optar per la carretera, però els busos no donaven l'abast. Això és el que ha passat a les poblacions del Maresme. Des d'on arribar a Barcelona ha sigut una odissea aquest matí. Mataró, Marta Vallès, bon dia.
22: Bon dia. A l'estació de Mataró es recomanava als usuaris que anessin a buscar els autobusos de Moventis, que fan habitualment el trajecte Mataró-Barcelona perquè no hi havia trens. És la mateixa suggerència que els donaven a l'estació d'Arenys de Mar els viatgers que havien d'anar en direcció a Barcelona. Transport alternatiu, però pagant bitllet, cosa que no ha agradat als viatgers, que avui molts ja han acabat perdent la paciència.
23: Lo que pasa que luego publican por la tele y todo esto que sí. Funciona, y entonces en el trabajo dicen, no, si puedes llegar, ya no sé. Funciona, ya. Que digan la verdad, que no funciona toda la R1.
24: Como perros, y luego búscate la vida.
25: Hi ha busos que van a Barcelona.
6: Pagamos nosotros.
18: Sí. Su puta madre.
6: Eso ha dicho, que vamos a pagar nosotros. Esto es una vergüenza.
22: Això ha suposat que s'acumulés un gran volum de gent a la parada origen de Mataró, al centre de la ciutat d'on surten els autobusos.
26: S'ha triplicat la cua que espera per pujar al bus. La gent es queda a terra, no pot pujar en el bus perquè ja surt de la primera parada, ja surt ple i és un caos.
27: No pot ser la inactivitat i la poca previsió dels responsables competents, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, que no puguin posar més reforços d'autobusos en una ciutat com Mataró, de 120.000 habitants.
22: A mig matí ha començat a circular algun tren per la R1, però en passen molt pocs. Des d'aquí, el gruix de viatgers es desplaça cap a Barcelona o en direcció a Arenys de Mar, però per carretera, amb busos, ara sí, pagats per Renfe.
0: Una de les últimes incidències que ha complicat la situació de Rodalies ha estat la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren ahir a la nit a Vilanova i la Geltrú. A primera hora d'aquest matí, allà, els trens tampoc no han passat i molts usuaris esperaven a les andanes en va. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené, bon dia.
28: Hola, bon dia. La incertesa avui és la tònica. No hi ha horaris de trens i venen quan venen. Ha millorat respecte a primera hora, això sí, ara almenys ja està obert el servei des del sud. Els trens de Sant Vicenç de Calders ja arriben després que s'hagi retirat l'arbre que va caure ahir la nit a la via. Acabem de parlar amb dos usuaris que anaven a Barcelona.
29: Anem una mica quasi com cada dia, perquè avui per les pluges, però i ahir, però quan no hi ha pluges també van malament.
30: Llevo media hora aquí esperando. Primero en esta vía nos mandamos a otra vía y corrimos todos ahí y luego el tren no arrancó nunca y ahora creo que pasará un otro tren.
28: A primera hora s'han acumulat més de 200 persones perquè ningú sabia quan hi hauria un tren. Han passat els dos primers trens a Barcelona i després, entre quarts de set i les vuit, no n'ha sortit cap. No hi ha hagut informació als usuaris ni serveis alternatius.
31: No hi ha cap persona a la qual la gent es pugui remetre per tal de demanar aquesta informació.
32: És un desordre total, caos total. Jo no sé qui no tiene la capacitat d'encargar-se de gestionar esto.
28: La situació ha estat més complicada pels usuaris de Cubelles, Cunit i Calafell, que s'han quedat sense alternativa durant molta estona.
0: L'aturada de tota la xarxa de Rodalies ha agafat per sorpresa el govern. I des de primera hora d'aquest matí, des del govern, es culpa els maquinistes d'haver boicotejat el servei de Rodalies, cosa que ells neguen, insistim en aquest comunicat, dient que qui ha posat en risc la seguretat dels maquinistes i dels passatgers han estat Renfe i Adif, perquè, diuen els maquinistes, no estava garantida la seguretat a les vies. En tot cas, el mateix president, Salvador Illa, ha dit al Parlament que la seguretat a les vies estava del tot garantida, mentre segueixen avaluant les conseqüències de la plantada. Parlament, Albert Prat, bon dia.
33: Què tal? Bon dia, sí, perquè a aquesta hora, aquest migdia, hi ha convocada una reunió al més alt nivell al Palau de la Generalitat amb el president Illa al capdavant per analitzar com es va recuperant el servei després del caos d'aquest matí. Hi ha molt malestar al govern pel pols dels maquinistes, fons de l'executiu ens admeten que no se l'esperaven i que els ha agafat amb el pas canviat aquesta matinada.
21: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
2: i esbrinarem què ha passat.
33: Des de primera hora, el president ha culpat directament els maquinistes i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha lamentat, diu, que hagin aprofitat l'episodi de pluges pels seus interessos laborals.
4: Tots els certificats estaven a punt. Ahir els trens estaven funcionant. Per tant, si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. I, efectivament, la situació que s'ha vist avui al matí no és la desitjable, efectivament, però correspon, com dic, a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
33: Des de l'oposició, Junts ha mogut fitxa i el portaveu Salvador Vergés ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio que denunciaran Renfe i Adif aquest mateix mes.
7: La presentarem el proper dia 20 d'octubre, que farà just 9 mesos de l'accident fatal, mortal, denunciar el que està fent Renfe i Adif, que no és altra cosa que el que està fent l'Estat espanyol contra Catalunya.
33: De moment, el govern, que és el titular del servei, no ha concretat, almenys públicament, si demanarà responsabilitats, però ja ha demanat explicacions no només als sindicats, sinó també al ministre de Transports.
0: Però a banda dels problemes a Rodalies, dels quals hi tornarem a parlar a la segona hora del Catalunya migdia, la tempesta elèctrica que hi va haver ahir al vespre va afectar també la torre de control de l'aeroport del Prat, que va haver de suspendre l'activitat, segons Aena, durant tota una hora. Això s'ha traduït en uns 150 vols suspesos, 30 més dels desviats i centenars de retards que encara afecten ara la infraestructura. El Prat va recuperant la normalitat, tot i que encara arrossega endarreriments. Aeroport del Prat, David Àngela, bon dia.
8: Bon dia. 600 persones, segons els mateixos passatgers, han passat la nit a les instal·lacions aeroportuàries. Es queixen de falta d'atenció i d'informació per part de les companyies. La Noèlia havia de volar ahir a la tarda a Guayaquil, a l'Equador, quan va ser conscient de la gravetat de la situació.
9: A las 7 de la noche ocurrió todo. Fue la tormenta tan fuerte que, por lo que entendemos, que nosotros estamos justo parados frente, cayó un rayo también en uno de los una aleta de un avión de Vueling. Entonces vieron que la cosa estaba muy grave, se suspendió. No pudieron salir los aviones de Iberia a Barcelona, porque venían de Madrid, y entonces suspendieron Madrid también, que no viajaran a Barcelona.
8: Matí de cues de reclamacions i, pel que fa als treballadors a terra, de fer bona cara a una altra mena de temporal, el de la indignació dels usuaris.
0: Passant 2 minuts d'un 3:15 de la tarda, mentrestant els bombers de la Generalitat han localitzat aquest matí un cos a les franqueses del Vallès, al Vallès Oriental, segons us ha avançat aquesta emissora. Es tractaria de la tercera víctima mortal des de dissabte per els forts aiguats i es desvincularia de la recerca que continua a hores d'ara dels dos desapareguts que encara hi ha. Protecció Civil adverteix de més pluges aquesta tarda i demà, tot i que, ens ho deia el Francesc Mauri al començar, seran de menys intensitat. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
0: Comencem pel principi. Què en sabem d'aquesta víctima que han trobat avui?
10: Doncs mira, aquesta roda de premsa que està en marxa ara mateix al Departament d'Interior, acabem de tenir novetats. El cos és el d'un home que s'ha trobat en un túnel inundable de la carretera C-352 a l'interior d'una furgoneta. S'està a l'espera de la identificació oficial de l'autòpsia. El dispositiu desplegat a Granollers amb un centre de comandament avançat amb 13 dotacions han combinat el rescat d'aquest cos amb la cerca del menor de 12 anys desaparegut a l'espera de poder confirmar el que hagi pogut causar la mort i que sigui a causa, certament, del temporal. Aquesta podria ser la tercera víctima mortal arran d'aquests episodis de pluges torrencials. Se n'ha referit ara fa uns segons la consellera Núria Parlon aquí al Departament d'Interior.
11: No podem donar molta més informació. S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
10: Les altres víctimes, recordem-ho, són un home...
0: Hem perdut la comunicació amb Miquel Jarque des del Departament d'Interior, on s'està fent aquesta valoració de la situació creada pels forts aiguats que hem patit a Catalunya en els últims dies, que han de continuar aquesta tarda i demà, tot i que de manera molt més feble i que, per tant, es preveu, tant de bo sigui així, que no generin més problemes. Em sembla que han recuperat la comunicació amb el Miquel. Estàs aquí, Miquel?
10: Sí, sóc aquí.
0: Digues.
10: Et comentava que les altres víctimes, recordem-ho, són un home que va morir en un tornès del Vallès a l'interior d'un garatge que es va inundar, i l'altre va perdre la vida a Tordera quan li va caure un mur en un dels càmpings de la localitat. I pel que fa als desapareguts, s'està pendent també d'una persona de la que no hi ha denúncia i que hauria caigut, segons dos testimonis, a la Riera de Pineda de Mar. I la recerca més activa és aquesta d'aquest menor de 12 anys desaparegut a l'entorn de Granollers.
0: Doncs aquest és el dibuix general, podríem dir, però ara mateix a Xerta, al Baix Ebre, és dia de netejar i retirar l'aigua i el fang de bona part del poble i fer un primer balanç dels danys provocats per la pluja que va caure ahir entre les 5 i les 6 de la tarda. Els carrers que ahir baixaven plens d'aigua, avui s'han omplert de bombers, voluntaris i d'equips de manteniment. Unitat mòbil a Xerta, Albert Cots i Jordi Barranca.
1: Un 85% del nucli urbà es calcula que està afectat per les pluges d'ahir. Des de primera hora s'han fet crides a facilitar la feina de neteja tant de cases com de vies i carrers. Una feina ben feixuga per molts veïns.
2: Fins a la cuina, de paret a paret, neveres, congelador, sofà, tot. Tot el que tens a casa, ara va a l'Ajuntament, aviam si em poden venir a ajudar, perquè, escolta,
3: la part exterior, les escales que hi ha, doncs, enrellissen molt perquè hi ha molt fang.
5: El que es va cremar l'any passat, que llavors l'aigua ha baixat com si, bueno, com si se fos en un canal.
1: Hores després del temporal, veïns i també l'alcalde són crítics amb com es va gestionar les emergències. Així ho explicava Roger Vinyol, l'alcalde, en l'especial del Matí de Catalunya Ràdio des d'aquest punt.
12: De fet, ens va arribar l'est alert quan l'aigua ja la teníem pràcticament a la font de la plaça, no? Vull dir, la capacitat de reacció va ser poca. Sí que és veritat que teníem un avís i es van fer els comunicats pertinents d'una alerta roja, no?, per fortes tempestes, però en cap moment ens pensàvem que podria arribar a passar això.
1: L'escola només ha obert com a espai per deixar els infants mentre els pares participaven en les tasques de neteja. Per resoldre els problemes de cobertura, la Generalitat enviarà un camió fins aquí del CTT. Per cert, les pluges d'ahir han fet que el riu Ebre estenyeixi a hores d'ara completament de marró.
0: Però a banda de Xerta, la comarca del Baix Camp ha estat una altra de les més afectades de la demarcació de Tarragona. A Mont-roig del Camp s'ha trencat un col·lector al passeig marítim que ha provocat diverses incidències. I l'Institut Miami no hi han pogut fer classes avui en quedar inundat. Un altre centre educatiu, la Laboral de Tarragona, també ha tingut afectacions i a Cambrils, tot i les inundacions en diferents passos inferiors, aquest matí ja no hi havia cap carrer tallat. D'aquí a 9 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses, per exemple, amb la data de la vaga general. Ja està convocada.
13: Catalunya migdia.
14: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
15: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
14: Entrades ja a la venda.
16: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
17: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
19: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb megadescomptes com el 15% en alimentació. Que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 8 d'octubre a Carrefour.
20: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
23: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 7 minuts, 2:15. Com us dèiem, la vaga general ja té data. Serà el dimecres 11 de novembre, dos dies abans, per tant, que comenci la campanya electoral per les eleccions generals del 29 de novembre. L'anunci formal es farà aquesta tarda, en la trobada que han de mantenir, entre d'altres, la Confederació dels Sindicats de Llogateres i els Sindicats Comissions Obreres i la UGT, Jordi Canal.
24: Serà la primera vaga general que els grans sindicats estatals convoquen des del 2012, llavors se'n van fer dues, contra la reforma laboral del PP i contra les retallades. Ara es tracta d'una aturada pel dret a la habitatge i per uns salaris dignes per pagar-lo, segons els promotors, que són les organitzacions de llogaters, i com dèiem, amb el suport de Comissions Obreres i l'UGT, entre altres sindicats. El líder de l'UGT, Josep Maria Álvarez, defensa que és el moment de sumar esforços i de fer força plegats perquè se solucioni la crisi habitacional. Són declaracions a Televisió Espanyola.
34: Vamos a subirnos en estos momentos a este gran movimiento porque creo que este es el debate. El debate no es cuánto molestan en la Puerta del Sol o en la Plaza de Cataluña. Estos movimientos creo que tienen que hacer posible que este país definitivamente interpele a los responsables de los problemas que tenemos de vivienda en nuestro país.
24: Álvarez també ha defensat la convocatòria de les acusacions de la patronal, que la considera de legalitat dubtosa. Segons el líder sindical, l'habitatge i els sous tenen una relació directa, fins i tot assegurat que la COE hauria de sumar-se a la vaga pels problemes que tenen les empreses a l'hora de trobar treballadors que puguin pagar-se un pis a les zones més tensionades.
0: I sense deixar la crisi de l'habitatge, que al final és la raó de fons d'aquesta vaga...
4: I és que no s'entén!
0: Centenars de persones continuen mobilitzades a Barcelona per evitar el desnonament de 50 veïns d'un bloc al barri de Sant Andreu, que de moment no s'ha efectuat. L'Ajuntament n'ha demanat la suspensió. Ana Alfonso, bon dia.
6: Bon dia. Durant tot el matí, unes 300 persones han fet pressió al carrer amb banderes, pancartes i càntics per evitar aquest desnonament. Estava previst per les 8, però la comitiva judicial no ha aparegut i un centenar de concentrats continuen aquí esperant. Davant d'un ambient força encès per la situació de l'habitatge, Ajuntament i Generalitat han demanat que aquest macrodesnonament s'aturi. Joan Ramon Riera, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament, i Miquel Begudanc, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
7: Avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres, des de l'Ajuntament de Barcelona, demanem la seva suspensió.
18: En aquest moment és inoportú, és una paraula suau. No s'hauria de produir, no s'ha de produir.
6: L'edifici del carrer Llenguadoc és d'un gran propietari i viuen una cinquantena de persones, la majoria en pisos ocupats, entre les quals hi ha 10 infants que estan escolaritzats al barri.
0: I d'una vaga a una altra, perquè Metges de Catalunya, el sindicat majoritari dels facultatius catalans, manté la vaga indefinida el dia 28 d'octubre, tot i la convocatòria d'eleccions generals i la caiguda del decret de l'Estatut Marc del govern espanyol. Els sindicats de metges d'àmbit espanyol sí que han posposat la vaga perquè creuen que el govern espanyol no té capacitat real de negociar perquè està en funcions, Mònica Mas.
21: Sí, els arguments per mantenir la vaga del Sindicat de Metges de Catalunya és que el govern de la Generalitat està governant des de fa 2 anys. Xavier Llaunar és secretari general del sindicat.
22: La convocatòria a nivell català té una sèrie de reivindicacions que depenen total i exclusivament del govern català. No té cap mena de sentit posposar aquesta convocatòria, tenint en compte que amb qui hem de seure té la capacitat i té tota la legitimitat per seure-hi.
21: De fet, segons els representants sindicals dels metges, el que reclamen des de Catalunya no és només un estatut propi per la professió mèdica, sinó millores en la sobrecàrrega de feina i els excessos de jornada i la falta de metges al sistema públic de salut, i això, diuen, sí que és competència del govern català. Per tant, doncs, mantenen la vaga pel pròxim dimecres 28 d'octubre.
0: Novetats també pel que fa a l'amnistia. El Tribunal Suprem mou fitxa i dona 5 dies a totes les parts, als antics membres del govern, a la Fiscalia i a Vox, perquè es pronunciïn sobre si ha d'aplicar o no l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta d'exconsellers. Tot plegat, poques hores després de rebre la sentència del Constitucional que els hi ordena aplicar l'oblit judicial. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
23: Què tal, bon dia. Immediatament després de llegir la sentència del Constitucional, els jutges del Suprem reaccionen i activen el camí per aplicar l'amnistia. De moment han fet un primer pas previsible i lògic. Pregunten a les parts i els donen temps fins divendres de la setmana que ve perquè hi diguin la seva. Després el Suprem decidirà si arxiva el cas dels exconsellers i si els aplica l'amnistia definitiva. Això és justament el que espera Carles Puigdemont per tornar a Catalunya en plena seguretat, tot i que el govern espanyol creu que tant Puigdemont com Comín i Puig tenen garanties per tornar avui mateix. Si no ho fan, ha dit el ministre de Justícia Félix Bolaños a TV3, es porque no volan.
25: Ayer se levantaron las órdenes de detención. Esto significa que podrían regresar a Cataluña esta misma mañana, si quisieran, porque ya no tienen ninguna posibilidad de ser detenidos.
23: Per tant, ara caldrà veure la setmana que ve quina és la posició de totes les parts. En el cas dels exconsellers condemnats, el Suprem també haurà de decidir si primer amnistia només Dolors Bassa o si ho fan en bloc, i en els propers dies també donen per amnistiats Oriol Junqueras, Jordi Turull i Raül Romeva. Quan això passi, tots ells recuperaran els seus drets, és a dir, es podran presentar eleccions o podran ocupar càrrecs públics.
0: I mentrestant, l'expresident Carles Puigdemont, que sospesa no tornar a Catalunya fins després de les eleccions espanyoles, si triguen a amnistiar, però tampoc no descarta que pugui tornar abans si el Tribunal Suprem va per feina. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha assegurat avui que no tornaran a investir Pedro Sánchez. Jordi Corbalán.
2: Les eleccions poden condicionar la data de tornada de Carles Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, li ha recomanat que no torni fins que el Suprem hagi segellat l'amnistia. Però un cop hagi resolt el tribunal, això encara no se sap quan passarà, Puigdemont i el seu nucli de confiança valoren si és oportú políticament tornar amb unes eleccions espanyoles massa a prop. Per a Junts seria un revulsiu que el seu líder participés en els mítings de campanya, però Puigdemont ja va avisar ahir que vol tornar com a president del país i no d'un partit. Aquest matí a TV3, el número 2 juntaire, Jordi Turull, ha insistit en el missatge i ha admès que les eleccions espanyoles ho alteren tot.
3: Perquè això transcendeix d'unes eleccions, igual que tot el que està a la persecució durant tot aquest temps de les persones que estan a l'exili i els que hem estat a la presó, i tot plegat transcendia del que són les sigles d'un partit i d'un combat electoral. I, per tant, escolta, nosaltres som els primers convençuts de que el retorn del president Puigdemont i el retorn dels exiliats siguin en aquests termes. No? La campanya electoral ho desmanega tot.
2: Sobre les eleccions, Jordi Turull assegura taxativament que Junts no tornarà a investir Pedro Sánchez.
3: Nosaltres a Pedro Sánchez no l'investirem, perquè és que n'hem sortit escaldats d'aquesta persona, però molt escaldats. L'acord de Brussel·les, que era un acord en termes històrics, quan era un all era una ceba, sempre trobant excuses.
2: Junts ja ha posat en marxa l'engranatge electoral amb l'aprovació del reglament per triar els candidats. Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista al Congrés.
0: 2:45. El clima preelectoral també s'ha instal·lat al Parlament. En la sessió de control d'avui, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha entrat de ple en precampanya i ha carregat de manera contundent contra Junts, el Partit Popular i Vox per haver tombat al Congrés els decrets per facilitar l'accés a l'habitatge. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
5: Hola, bon dia. Amb l'horitzó de les eleccions generals, avui ha estat una sessió de control més tensa de l'habitual. Salvador Illa ha reptat Junts a triar el 29 de novembre entre un govern progressista o una coalició del PP i Vox. Tot i això, el principal estira i arronsa amb els de Puigdemont ha estat per l'amnistia. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, l'ha reivindicada com una victòria de l'independentisme, mentre que el president Illa se n'ha atribuït també el mèrit.
8: La normalització política a Catalunya és una victòria de tots. Tots una mica d'humilitat i de recordar d'on venim. I de cara al futur, o coalició progressista o coalició involucionista. I la pregunta és on són vostès.
9: President, no faça el ridícul. Recordar d'on venim, ni amnistia, ni nada de eso, és una frase seua.
5: Des d'Esquerra, el seu cap de files al Parlament, Josep Maria Jové, ha reivindicat el dret a l'autodeterminació un cop l'amnistia ja està encarrilada. Illa ha tornat a tancar la porta a un referèndum.
10: Una amnistia que no és un punt i final perquè el conflicte polític continua ben viu. Vostès ho han acabat acceptant i han signat que treballarien per fer-ho durant la veu al poble de Catalunya.
8: Senyor Jové, nosaltres no estem a favor d'un referèndum d'autodeterminació, però estem a favor de que vostès ho puguin defensar.
5: A banda de l'amnistia, l'habitatge ha estat l'altre plat fort de la sessió de control. El líder del Partit Popular, Alejandro Fernández, i el de Vox, Ignacio Garriga, han criticat les polítiques socialistes i Illa els ha acusat al costat de Junts de posar pals a les rodes als ciutadans a l'hora d'accedir a un habitatge.
11: Déjennos vivir libres, son ustedes el verdadero fondo buitre. Si queremos viviendas dignas a precios asequibles, hay que construir miles y miles de viviendas sociales con prioridad nacional.
8: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
5: Illa ha sentenciat que Alberto Núñez Feijóo no mereix el suport de Catalunya el 29 de novembre.
0: Doncs precisament Alberto Núñez Feijóo arrenca la precampanya electoral alimentant els dubtes sobre el vot per correu. Després que Vox i alguns dirigents del PP hagin qüestionat aquest procediment, Feijóo ha dit que demanarà garanties a la Junta Electoral. Ho ha fet des de Ceuta, ciutat que ha triat per presentar-se com a alternativa a Pedro Sánchez. Madrid, Dani Sainz de Aja.
26: Bon dia, el PP estan convençuts que ara sí Feijóo arribarà a la Moncloa, però el líder popular demana no confiar-se i anirà amb tota l'artilleria contra Pedro Sánchez. Ahir van demanar al jutge la imputació del PSOE pel cas Leire i avui ha deixat clar que desconfia dels directius de Correus.
27: Lo que vamos a hacer es llamar a una movilización, llamar a un voto masivo para que haya un gobierno muy sólido. Y lo que vamos a hacer en los próximos días es proponerle a la Junta Electoral Central algunas medidas adicionales para incrementar la garantía del voto por correo.
26: Feijóo no ha anat tan lluny com els presidents de Madrid o de l'Aragó que directament demanen votar presencialment en urna. Pel govern espanyol és un nou intent del PP de desviar l'atenció a la desesperada i el ministre Arcadi Espanya, també des de Ceuta, deia que els populars ja es confonen amb Vox.
28: Yo creo que no es bueno que la democracia española y tiene un sistema electoral fuerte, garantizado por miles de funcionarios que hacen su trabajo, poner en duda el procedimiento yo creo que no beneficia a nadie. Desde luego no beneficia a la democracia.
26: Mentrestant, l'executiu espanyol demana al Tribunal Suprem celeritat per resoldre la suspensió cautelar del dret a vot de milers de persones nacionalitzades amb la llei de nets.
0: Avui és 7 d'octubre. Israel commemora el tercer aniversari dels atacs de Hamas que van fer 1.200 morts i la presa de 251 hostatges. Una jornada plena de simbolisme en què el govern israelià ha tancat tots els punts fronterers entre el seu territori i Gaza i Cisjordània. Els kibbutz, que queden a tocar de la frontera amb Gaza, intenten tornar una certa normalitat enmig d'un debat encès sobre què cal fer amb les cases on els veïns van ser assassinats. El nostre corresponsal, en Jordi Brascó, s'ha desplaçat a Kfar Aza, on ha parlat amb un dels afectats que ha recorregut a la justícia per evitar l'enderrocament de la casa on van matar la seva filla. Jordi, bon dia.
1: Bon dia. El temps és relatiu. 3 anys poden ser una eternitat o només una estona. A Kfar Aza, on Hamas va matar 64 persones i en va segrestar 19, 3 anys han estat suficients perquè a poc alguns veïns hagin decidit tornar a viure al kibbutz. El Shimon està enllestint la reforma de casa seva. A principis de l'any vinent s'hi traslladarà.
12: Tornar em fa sentir estrany. No sé com explicar-ho. Sóc a casa i em sento a casa. Però quan surto fora em pregunto si he pres la decisió correcta. No hi ha casa que no tingui una història. No hi ha carrera on algú no fos assassinat. El kibbutz sencer transmet el 7 d'octubre.
1: El Shimon parla des de l'experiència d'haver perdut aquell 7 d'octubre la seva filla, la Sivan, que vivia amb el seu nòvio en una altra zona del kibbutz. Casa seva està exactament com la va deixar Hamas, només han netejat la sang. És l'única que ha estat oberta permanentment al públic. La família vol que serveixi perquè ningú oblidi el que va passar.
12: Necessitem que d'aquí a 20, 30, 40 anys els nens vinguin aquí i vegin que un noi i una noia, com ells, que vivien aquí, que volien estudiar, triomfar i formar una família, van ser massacrats pel sol fet de ser jueus, perquè no havien fet res de dolent.
1: Però aquesta visió no és compartida per la majoria dels veïns del kibbutz, que va aprovar enderrocar totes les cases del barri. Un recurs presentat pel Shimon i els familiars de 5 víctimes més ho ha evitat de moment. La decisió final la prendrà el Tribunal Suprem el proper 19 de novembre.
0: Passen 6 minuts de 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
13: Catalunya migdia.
14: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
15: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
14: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
15: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
14: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
15: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio. Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folk.
16: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
17: Solidaris.
15: Amb Mercè Folk.
17: Dissabte a les 10 de la nit.
15: Catalunya migdia.
0: Passant 7 minuts de 2:15 i la cultura té una protagonista. El Ministeri de Cultura distingeix la cantant Rosalía amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026, Òscar Callao.
19: El jurat ha valorat la transcendència artística del seu disc Lux, amb èxits com aquest La Perla, publicat l'any passat, per la seva proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora. Un àlbum, argumenten, que eleva els límits creatius i que ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. El jurat també destaca la trajectòria internacional de l'artista de Sant Esteve Sesrovires, caracteritzada per la investigació al risc i l'evolució creativa a través de la recerca d'un llenguatge sonor propi que transcendeix gèneres, estils i èpoques. El text conclou dient que Rosalía té una enorme capacitat per combinar avantguarda i patrimoni. El premi del Ministeri està dotat amb 30.000 euros.
0: Una seixantena d'editorials catalanes participen a la 78a edició de la Fira del Llibre de Frankfurt, que ha començat avui i que es farà fins diumenge.
19: El sector editorial està representat al gran estand de l'Institut Català de les Empreses Culturals sota el lema Catalonia, Land of Books, Barcelona, City of Literature. Hi participen 40 editorials, per exemple, Blacky Books, Raig Verd, Ànima Llibres o Grup 62. Una vintena més d'editorials tenen estands propis com Anagrama, EDB Educación o Grup Planeta. L'Institut Ramon Llull, per la seva banda, ha concertat més de 120 reunions amb editors d'arreu del món per impulsar la traducció de llibres catalans a altres llengües. En els últims 5 anys se n'han publicat prop de 2.000. Sentim la directora de l'Institut, Anna Guitart.
4: Les traduccions del català a d'altres llengües cada vegada és més creixent. De fet, un recordatori que aquest mes de novembre hem organitzat un fòrum a Barcelona on participaran 150 traductors de català a d'altres llengües.
19: A més, s'han seleccionat 4 títols d'autors i il·lustradors catalans perquè els recomani el prestigiós catàleg internacional The White Ravens, consagrat a la literatura infantil i juvenil. A la Fira de Frankfurt hi participen més de 7.000 empreses editorials i assignen el 80% dels contractes anuals de drets d'autor en l'àmbit internacional.
0: I una cosa més abans dels esports. L'escriptora Maria Climent explora els temes del desig, la menopausa i la pressió estètica a partir dels 40 anys en la seva darrera novel·la, Punt de no retorn, publicada per l'altra editorial i escrita en el dialecte ebrenc. La novel·la aborda també les crisis de parella i la precarietat, Montse Pujol.
6: L'autora d'Amposta, en una entrevista a l'ACN, ha explicat que volia parlar de la pressió que hi ha a nivell estètic a l'actual societat a través de les xarxes i de tot el que comporta la menopàusia en una dona.
7: Este contrapunt que hi ha en la món, en què Júlia se la mira i veu com, bueno, esta dona no s'està entrenant. I arribarà, bueno, està arribant, li està canviant la cosa i no està fent res quan ella està molt més afectada per complir els barems estètics que se li marquen.
6: El llibre té com a protagonista una mestra de 41 anys casada amb una altra dona 10 anys més gran. Una de les dues dones viu pendent de complir els cànons de bellesa, mentre que l'altra se sent deslliurada, afirma l'autora, dels cànons de bellesa que imposa la societat.
15: Catalunya migdia.
0: Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
18: Bona tarda.
0: Amb un nom molt protagonista, Leo Messi.
18: Aquí ja no veurem mai més jugar amb l'Argentina.

0: Messi ja no jugarà més amb la selecció argentina després de 20 temporades. La nit ahir a l'Estadi Monumental ha estat multitudinària, apassionada i emocionant.
1: No es un partido más, no es un día más. No naturalizamos este momento y vamos a tratar de disfrutarlo y agradecer.
2: Porque los días se nos van, quiero jugar hasta el final.
3: Es una tristeza imposible de disimular. Gracias, Messi. De verdad, nos hiciste muy felices. Imposible no agradecerte. Imposible no emocionarse. Adiós.
4: ¿Cómo que decís ahora esa palabra? Aura es. Yo no se la vi a nadie en mi vida. Lo que él genera, no se lo he visto a nadie. Y eso no va a estar más.
5: Solo decirle que lo quiero, lo voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios por hoy que de ser argentino. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias. Por bien.
0: I a Buenos Aires ja ha viscut aquest comiat de Leo Messi amb l'Albiceleste en directe. El nostre company, el Joan Biosca. Joan, bona tarda.
6: Hola, què tal? Bona tarda. Un Leo Messi molt emocionat i també amb moltes ganes de dir coses. S'ha acomiadat dels seguidors de l'Albiceleste, ha recordat els bons i els mals moments vestint la samarreta nacional argentina i recomanaven deixar la selecció, deia, que hi hagi un grup molt unit i fort per superar els mals moments que ha vaticinat que segur que vindran. Escoltem Leo Messi.
7: Hoy nuevamente acá. Seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. Siempre, siempre unido. Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, lo voy a extrañar.
6: Partit entre l'Argentina i Benín, un país africà en homenatge a Àlex Blaugrana. En el seu darrer partit, Messi ha fet un gol. Festa final amb un gran espectacle de drons amb figures icòniques argentines, també de la selecció, i la cara i la figura de Leo Messi amb un gràcies, Leo, com a traca final sobre el cel de Buenos Aires.
0: I mentre Messi s'acomiadava d'Argentina envoltat de milers i milers d'aficionats emocionats, com sentíem, Cristiano Ronaldo penjava un comunicat bastant llarg a les xarxes socials. I no era un comunicat fent referència a aquest comiat de Leo Messi, sinó que Marcos García el que feia és atiar encara més la polèmica amb el seleccionador portuguès.
8: Sí, un comunicat publicat ahir al vespre. Cristiano explica que va avalar ell mateix l'arribada de Jorge Jesús a la selecció com a seleccionador, que el tècnic li havia promès un pla de participació i de gestió física amb la selecció, que volia deixar de fer la selecció després del Mundial, però que la federació li va convèncer finalment per seguir. Sobre el conflicte concret d'aquesta aturada, diu Cristiano que el dia del partit de Noruega Jorge Jesús li va prometre que jugaria 30 minuts. I Cristiano diu que va escalfar des del descans, però finalment no va entrar, i això no és normal. Diu Cristiano que l'entrenador va incomplir la seva paraula.
0: A més, Cristiano diu que havia pactat també un comunicat amb el tècnic que el seleccionador no hauria llegit.
8: I en aquest comunicat, segons Cristiano, Jorge Jesús hauria hagut de dir públicament, fixa't, he comès l'error de tenir escalfant per no jugar algú de la talla de Pelé o Maradona. Cristiano diu que vol seguir defensant Portugal, que admetrà que el sancionin per haver abandonat la concentració, i per ara només tenim una reacció. Els companys portuguesos han caçat, literalment, Jorge Jesús. Li han preguntat pel comunicat, però ha dit que encara no l'ha llegit.
9: Leiria, tive a ver el joc de Daniel Leiria. Tive en Leiria a ver el joc de Sassou, agora vou ler el comunicat, no té nada a dir.
8: No, encara no l'he llegit, encara, aquest comunicat. Estava veient el partit de la Sub-21. Ara tindré temps de llegir-lo, diu Jorge Jesús. No sé què pensarà quan el llegeixi.
0: I un exjugador del Barça, Pedro, ha anunciat aquest migdia que es retira.
10: El meu cor sempre serà culé.
0: Amb 39 anys, Pedro Rodríguez, Pedrito, deixa el futbol. David Obac.
11: Pedro serà recordat sempre per marcar a les 6 competicions del Barça del sextet. 3 Champions amb l'equip blaugrana i 5 lligues. També amb el Barça i una peça única als esquemes de Pep Guardiola. Amb la selecció espanyola, el Canari va sumar un Mundial i una Eurocopa. Pedro estava sense equip des que va deixar la Lazio italiana el mes de juny passat i ha sentit que ara era el moment per plegar.
12: Hoy vuelvo donde

0: Espanyol amb remuntada final amb dos gols de Miquel Merino. El seleccionador espanyol destaca la fam del seu grup.
1: Y son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no, no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no.
0: A banda de Lamine, ahir també van ser titulars els jugadors del Barça, Cubarsí, Rodri, Pedri i Olmo. Fermín va entrar al segon temps. Amb 270 minuts a les cames, torna Cubarsí, Rodri 256, Olmo 220, Pedri 207 i Fermín 99 minuts. També jugats ahir a la Lliga de les Nacions, Anglaterra 3, República Txeca 0, 16 minuts pel blaugrana Anthony Gordon i Escòcia 1, Eslovènia 2, amb Derkusic de l'Espanyol també sense jugar.
2: I notícia que avança el Fem Futbol, la renovació de Patrick Guijarro amb el Barça està molt a prop, David.
3: Tant és així que el club blaugrana espera tancar abans d'acabar l'any la continuïtat de la nova capitana de l'equip femení. De fet, les últimes setmanes el Barça i Patri han acostat posicions i les dues parts tenen la voluntat de seguir vinculades unes temporades més a partir del 2027, que és quan s'acaba l'actual contracte de Patri. La migcampista blaugrana ja va deixar entreveure la bona sintonia per renovar la setmana passada.
4: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
3: La notícia, com dèiem, l'avança al podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio, que, per cert, ja té un nou capítol disponible a l'app i al web de l'emissora i a la plataforma 3Cat.
2: Dues coses més de futbol. La Federació de Noruega ha denunciat el president de la FIFA, Gianni Infantino, per tres casos diferents a Eudald Serra.
5: Noruega demana que s'investigui de forma individual l'entrega del Premi de la Pau a Donald Trump, la retirada de la targeta vermella al davanter dels Estats Units, Folarin Balogun, durant el Mundial passat, i el programa FIFA Forward Enterprise. La denúncia s'ha enviat als comitès d'ètica i de governança de la FIFA per incompliment normatiu i errors de control. També se sol·licita una investigació conjunta, ja que es considera que els casos podrien estar relacionats. En concret, s'acusa Infantino d'un possible abús de poder. D'aquesta manera, la Federació Noruega es converteix en la primera a denunciar Gianni Infantino, que continua sent l'únic candidat ara mateix declarat a presidir la FIFA en les eleccions del març vinent.
2: I ara parlàvem del Fem Futbol, que teniu ja el nou episodi del podcast que segueix tot el futbol femení. També teniu un nou capítol de l'Espanyol reservat. I què destaquem, Sergi Andreu?
6: Doncs mira que la Ciutat Esportiva de Sant Adrià ha fet aquest mes de setembre els 25 anys de vida i ens preguntem i mirem de descobrir tota una sèrie de dades interessants al voltant del planter blanquiblau. Per exemple, quants futbolistes del planter han debutat en el primer equip en aquest quart de segle? Qui ocupa el podi en més partits? Qui va debutar més jove? Quants jugadors de la casa han disputat més de 100 partits amb el primer equip en tot aquest temps? I sobretot, quin és el futur que li espera a la Harke, a la Dani Harke i al futbol base de l'Espanyol. De tot plegat en parlem en aquest Espanyol reservat, el podcast perico de Catalunya Ràdio amb l'Eudald Serra i els exjugadors Javi López i Javi Chica, que és un dels màxims responsables de la 21.
2: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
7: De moment la resposta és que no. Hi ha clubs molt enèrgics amb el no ja per sempre. El Barça
2: els camins a l'Eurolliga i de l'NBA cada cop més lluny.
8: Catalunya migdia.
9: L'AFACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
10: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
9: Entrades ja a la venda.
11: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
12: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres, que deu ser una fira de...
13: Ets ocasió, home. Clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.

0: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: I abans de la pausa sentíem un fragment, l'Ernest Macià, explicant el que ara ampliarem, i és que el Barça diu que no a l'NBA, com la majoria de clubs de l'Eurolliga. Ernest, el bàsquet de blaugrana ha rebutjat aquesta oferta de l'NBA per organitzar conjuntament una nova competició a Europa.
3: Home, doncs sí, la veritat és que la majoria de clubs no els hi semblava bé aquesta primera oferta, que consistia en que ells havien de pagar per entrar a formar part de la NBA, entre 500 i 1.000 milions, a més d'altres condicions, i per tant han rebutjat la primera oferta. Clubs com l'Olympiacos ja no en volen sentir parlar més. El Barça, de moment, està en aquesta línia. Hi ha clubs que sí, el Madrid vol una altra oferta, el Panathinaikos ja està obert i, per tant, ahir es va votar simplement que, de moment, l'NBA no. I ahir també es va votar que aquests clubs, a part de ser propietaris, per 10 anys, amb data de caducitat, passin a ser ja franquícies, és a dir, propietaris i permanentment a l'Eurolliga, per sempre, mentre duri la competició, Laia.
2: I ahir, al Tot Costa, van entrevistar un dels fitxatges d'aquesta temporada del Barça, Ernest, el pivot Oleg Balcerovski.
3: Sí, a part de ser un dels fitxatges d'aquesta temporada, és el tercer màxim anotador i el tercer jugador més valorat, entre altres coses, perquè no hi ha més pivots que ell, i per tant, ell ha de jugar. I ens va sorprendre unes declaracions en les que notàvem ressentiment cap al seu exclub. El Barça el va fitxar després d'haver estat jugador de l'Unicaja. El que ahir ens va revelar ell és que l'Unicaja el va deixar tirat. Li va prometre que volia seguir amb ell, va renovar 2 anys més, i a l'estiu, no a ell, sinó al seu agent, l'Unicaja, li va dir que no hi comptava, i ell encara espera, doncs, la comunicació d'algú del club andalús per dir-li que moltes gràcies.
4: Después de hablar con él aquella vez, que me ha dicho que cuentan conmigo y están bien, que pueden entrenar conmigo y estar en el equipo, nadie me ha contactado conmigo. Directamente con mi agente y me han dicho que no cuentan conmigo y que me liberan. No me quieren. Yo estoy muy contento de estar aquí, o sea, las cosas salen porque tienen que salir. Si en algún sitio no te quieren, tienes que ir a un sitio donde te quieren. Y así es el deporte, así es este negocio, se puede decir, pero sorprendido sí, porque no he recibido nada de llamada ni nada.
2: Doncs molt clar, Balcerovski, amb aquestes declaracions. El Barça, per cert, que juga divendres a l'Eurolliga contra els Alguiris, i el Manresa, que comença aquest vespre el seu camí a l'Eurocup, que disputa per segona vegada consecutiva.
3: Exactament, jugaran amb el Ratio Farm Ulm, i la filosofia és una miqueta de rebaixes respecte als últims anys. De moment no s'ha guanyat cap partit oficial encara, ni de Lliga CB ni de... Es va perdre el primer d'aquest Eurocup, i avui s'hauria de guanyar el primer. El que passa que des de Manresa, amb les baixes de Hugo Benítez i de Pierre Oriola, diuen que l'Eurocup és una plataforma per millorar, però que ja directament no es va buscar clarament una victòria, una classificació, una obligació d'haver de fer quelcom important en aquesta competició. Per tant, veurem com surt. De moment, avui, primer partit d'Eurocup a casa.
2: I més estrenes europees en bàsquet. Ahir el Girona i la Penya es van estrenar a Europa amb triomf a les competicions FIBA. Xevi Soler.
5: Sí, i especialment destacat va ser la victòria del bàsquet Girona, perquè era el seu primer partit a la història a Europa d'aquest nou club gironí. Va guanyar el Dinamo de Bucarest amb unes graderies semibuides, i és que es va rebre un ESA alert a 40 minuts de començar el partit. Tot i aquest contratemps, el jugador Pep Busquets sap que ahir el club va fer història.
6: Molt contents de treure la victòria, de celebrar-ho amb el nostre públic, de tornar a Europa, també de treure'ns aquesta espineta d'aquest cap de setmana, que ha sigut una miqueta difícil mentalment. Res, contents i amb ganes de seguir.
5: Més avesats a la competició europea està la Penya, que va debutar amb victòria a la Champions, una competició que aspira a guanyar-la. Va guanyar l'equip israelià del Neyers Lia.
2: Doncs a Fontejau, a Girona, hi va assistir menys públic del previst per l'alerta meteorològica, però a Granollers el debut dels locals al Palau Olímpic aquesta temporada, en partit europeu, directament es va haver de disputar a porta tancada a Montserraia.
7: Els vallesans sumen els primers 2 punts europeus després d'imposar-se per 37-31 al Busau romanès en un partit atípic. La situació climatològica va fer que es jugués sense públic, i Antonio Rama, l'entrenador del Granollers, admet que era una sensació molt estranya.
8: Va, raro, és estrany, perquè quan crides tu i et sents només a tu, no?, i es veu aquesta fredor, no?, que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't sense gent. Hem trobat moltíssim a faltar a la gent, hem trobat molt a faltar a l'infern. Només espero que la gent l'hagi pogut veure des de casa i l'hagi gaudit.
7: Dimarts vinent, partit importantíssim del Granollers a Portugal davant l'Aguas Santas a la Lliga Europea d'Handbol.
2: ciclista de Montbrió del Camp, al Baix Camp, s'acaba de proclamar subcampió d'Europa de ciclisme en contrarrellotge a la categoria sub-23. És la segona medalla catalana en aquests europeus, Isaac Vilalta.
1: Doncs sí, es tracta de Mathys van Kerckhove, que competeix amb la selecció belga, tot i que des de ben petit viu a Montbrió del Camp i, de fet, en categories base també ha estat campió de Catalunya. Ara fa uns minuts ha guanyat la segona medalla de plata consecutiva en contrarrellotge en uns campionats d'Europa. Ho ha fet per darrere d'Héctor Álvarez, ciclista de Benidorm. Com deies, la de van Kerckhove és la segona medalla catalana en aquests europeus, després de la d'Aitor Martínez, plata en la prova en ruta júnior.
9: Aquesta medalla està a casa, que encara estem buscant algun lloc per penjar-la, perquè es vegi bé, perquè, bueno, al final és una medalla de plata que és increïble, tota la temporada ho hem estat buscant, però em vaig quedar amb una mica de mal gust de boca, perquè quan ho tens tan a prop la medalla d'or, és com que no acabes de sentir-te del tot a gust, però bueno, molt, molt content.
1: Aitor Martínez té 17 anys i és de Ripoll, i atenció, perquè la temporada que ve podria saltar ja el ciclisme professional en un equip del màxim nivell. Podeu sentir-lo en una entrevista a Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: El Mundial de Judo disputat a Bakú, a l'Azerbaiyán, ha servit per recuperar un dels millors judokes catalans, David García, que va aconseguir la medalla de plata a la categoria de menys de 66 quilos. Carles Vila.
10: El judoka de la Canonja reconeix que es troba en el seu millor moment esportiu després de guanyar aquesta medalla de plata. En García té també molt a prop la classificació per als Jocs Olímpics i diu que és una medalla molt especial per ell.
11: Aquesta medalla és molt important per a mi, és un salt de nivell. En el món del judo és dels millors resultats que es poden aconseguir, és el següent a la medalla olímpica, o sigui que estic molt content. De fet, encara no m'ho acabo de creure, no ho he assimilat, i no res, estic molt, molt content amb aquest resultat. També aquest resultat dona molts punts de cara a la classificació olímpica, per la que ja podré estar una mica més tranquil. Encara no està tot el treball fet, però està a bona part.
10: David García encara té alguna fita esportiva important aquest any, com per exemple el màster, ja pensant en tancar definitivament la seva classificació per als Jocs.
2: I acabem dos apunts més, David, un de waterpolo i un altre del Mundial d'Hockey Patins.
12: En waterpolo, ahir va arrencar la fase de grups de la Lliga de Campions masculina amb participació i victòria del Sabadell, triomf important dels vallesans a la piscina del Jadran Herceg-Novi-Montenegrí, 16-17, ben ajustada, però victòria clau al cap i a la fi, perquè els montenegrins han de ser el principal rival del Sabadell per accedir com a segons de grup a la lligueta de quarts, que és el seu gran objectiu. Avui debuta el campió, l'Atlètic Barceloneta, a casa, 8:45, contra el Novi de Belgrat, Servi, i pel que fa al Mundial d'Hockey Patins que es fa aquests dies al Paraguai, tercera victòria en 3 partits per a la selecció espanyola femenina amb 7 jugadores catalanes, un 7-1 contra l'Argentina, que la classifica de retruc matemàticament per a les semifinals. Avui tanca la fase de grups el combinat espanyol contra Suïssa.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb el caos que han provocat aquest matí els maquinistes a Rodalies. Han al·legat motius de seguretat per no pujar els trens. I fins a quarts de 10 el servei ha estat pràcticament aturat. El govern parla de situació inadmissible. També us hem explicat que aquest matí s'ha trobat el cos d'una persona dins d'una furgoneta en un túnel a les Franqueses del Vallès, a la Ronda Nord de Granollers. Hem connectat amb Xerta, també, al Baix Ebre, que és el municipi més afectat pels aiguats que vam tenir ahir. Tot això ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs podem donar continuïtat a una informació de la que hem estat pendents al llarg de tot el matí, també en aquest Catalunya migdia, que és aquest desnonament de vora 50 famílies del barri de Sant Andreu. I connectem, Unitat Mòbil, José Antonio Rodríguez, Ana Alfonso, bona tarda.
3: Bona tarda. Ara mateix la Guàrdia Urbana ha tallat els carrers del voltant i sembla que l'arribada de la comitiva judicial és imminent. Des de les 7 del matí i durant tot el dia, centenars de persones s'estan concentrant al carrer Llenguadoc per aturar aquest desnonament de 50 persones. Avui mateix, l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Habitatge han demanat que es suspengui el desnonament, una petició que, segons la coordinadora síndica d'Habitatge de Catalunya, arriba massa tard. Marta Espriu, portaveu.
4: Segurament, si a les 7 del matí no hi hagués hagut més de 300 persones, la institució no s'hagués activat de la manera que s'ha activat. La resposta ve tard i, a més, ve forçada per la pressió al carrer de les veïnes organitzades.
2: Sobre Habitatge, Esquerra Republicana mou fitxa i registra una proposició de llei al Parlament per forçar que els lloguers tinguin una durada mínima de 7 anys i que siguin indefinits en cas que el propietari sigui un gran tenidor. La portaveu del grup parlamentari republicà, Esther Capella, ha defensat que Catalunya té eines per regular-ho i que els ciutadans no poden esperar més temps.
5: No podem esperar que Madrid reguli o modifiqui la llei d'arrendaments urbans. Tenim mitjans propis, tenim l'eina bàsica per poder-ho fer, que és el Codi Civil de Catalunya. El govern es va comprometre a impulsar una llei d'arrendaments urbans. No ho ha fet.
2: El jutge que investiga possibles irregularitats en el rescat d'Air Europa cita a declarar la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Hagesen, 6 dies abans de les eleccions del 29 de novembre. En el tram final de la campanya també demanarà explicacions al director del Departament d'Afers Econòmics de l'Executiu, Manuel de la Rocha, i al president de Correus, Pedro Saura, entre altres. El jutge vol saber si hi va haver prevaricació en la concessió de 475 milions d'euros a Air Europa el 2020, tal com apunta la querella de PP i Vox. I Rússia nega que hi hagi cap risc epidemiològic a Sibèria després de la mort d'una investigadora que estudiava la pesta en un laboratori. Les autoritats sanitàries asseguren que la situació és tranquil·la i deixen clar que han proporcionat tota la informació necessària a l'Organització Mundial de la Salut, que n'hi reclama, però més, davant una certa inquietud internacional. Mongòlia, per exemple, augmentarà els controls a la frontera russa. Anem a Moscou, Cristina Solias.
6: Bona tarda. En un comunicat, l'organisme rus de salut pública destaca que el 90% dels contactes de la víctima ja no estan confinats i que cap d'ells ha donat positiu per malaltia infecciosa. També defensa que Daria Shipilova estava vacunada contra la pesta i que en tot moment es van aplicar els protocols de seguretat corresponents. Ara bé, les autoritats russes continuen sense donar cap pista sobre les causes de la mort de la treballadora, que va patir una malaltia pulmonar fulminant. Segons la premsa local d'Irkutsk, els metges que van tractar la víctima continuen parlant d'un cas de pesta pneumònica. En canvi, des del Kremlin acusen els mitjans d'estar escampant notícies falses i asseguren que mantenen informada l'OMS. Les alarmes s'han disparat després d'una alerta de l'ambaixada nord-americana a Moscou, en què aconsella als seus ciutadans que es trobin a Irkutsk, que segueixin les recomanacions sanitàries i que evitin els hospitals.
0: Passant 4 minuts de les 3.
7: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: I des d'ara fins a les 4 amb el Joan López Alegre, professor de comunicació de l'Abat Oliba Seu. Bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
0: El Roger Pi de Cabanyes, periodista i delegat de l'ACN a Madrid. Bona tarda, Roger.
9: Bona tarda.
0: I la Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Tot bé?
10: Molt bé.
0: Anem a preguntar-vos si veniu amb Rodalies. El Joan ja m'imagino que no, el Roger, òbviament, no, perquè a Madrid no, tu, Rodalies.
9: Bueno, aquí hi ha cercanies, eh?
0: Ja, sí, sí.
9: Que funcionen bé.
0: No, t'anava a dir, no, com a mínim no arriben notícies aquí de que hi hagi caos arriben, com els que hem tornat a tenir aquest matí.
10: Jo bicing, normalment, que últimament també hem de dir que funciona cada dia pitjor.
0: Amb?
10: El bicing.
0: Ah, molt bé. Sí. També, tampoc no va bé el bicing?
10: No. No, no. Dia,
8: doncs, i què li passa ara? Per què no va bé això?
10: No ho sé. Deien que amb la calor les bateries no funcionen bé, però cada dia hi ha menys...
8: Doncs ah, perquè tu no pedales.
10: No, jo no pedalo gaire.
8: Oh, clar, clar.
10: Pedalo els caps de setmana, només.
0: Molt bé, molt bé. Tampoc fa pinta de venir amb Rodalies. Santi Villas, bona tarda.
9: No.
0: No trepitges un Rodalies, tu, des de fa quan?
9: És que no... des que anava a la universitat, pot ser que anéssim Rodalies a Bellaterra?
0: No. Donant voltes,
9: no
0: sí.
9: No seria Rodalies, no. Allò ferrocarrils, és diferent.
0: No. Perdona. No. Es podia anar a... Els que ja estudiaven a Bellaterra fa molts anys, es podia anar de les dues maneres. Els ferrocarrils et portaven fins al mateix campus de l'Autònoma
9: sí.
0: I a les Rodalies et deixaven a Cerdanyola, on havies de fer uns metres i
9: no
0: agafar un autobús gratuït que tenia l'Autònoma al costat del riu Sec.
9: Jo anava amb els ferrocarrils. Sí, sí. Aquestos van bé?
0: Els ferrocarrils, sí.
11: Van millor.
9: Vale, però és que no ho sé. Jo no em moc. Jo ja sóc com Woody Allen, ho tinc tot a la mateixa illa meva, de casa meva, el restaurant, la carnisseria, la vegetària, tot, i no em moc gaire. Jo ara ja no pujo. Bueno, el més lluny que faig és venir aquí.
11: Però tu què
9: que és voluntat, perquè ja sabeu que jo no caldria que vingués. Ho podria fer com el noi aquest que està... Aquest és el que és més xerradoret, no?, el que està a Madrid.
12: Més xerradoret. Muchacho, la setmana passada.
9: No.
11: Però a veure, Santi, tu què vius? El poble del show de Truman, que dius que ho tens tot en una illa.
9: No, jo, per exemple, no condueixo. Perquè jo, com que soc sec, diguéssim, bastant... Aleshores, jo ja, primera, que ja no vaig poder fer la mili, perquè ens vam salvar un sordomut i jo, o sigui, no me xilles, que no te veo, de tots els que vam anar, i després, quasi vaig anar regulares, perquè, clar, la senyora aquella que em feia l'examen de la mili volia que jo vegués unes lletres i unes tires que no veia.
0: Ah.
9: I, clar, ara ho diré perquè igual ja no ni viu, però la filla de puta, el primer que em va ensenyar era la fila de baix del tot, i potser n'hi havia 15. Clar, jo estic acostumat al barraquer que n'hi ha 4. 15! I va arribar un moment que em va fer tapar un ull i vaig dir, pues mira, com no se veia usted a la dreta, no la veia ni a usted, vull dir-te que, o sigui, que no ho sé. Mm. I aleshores, al final no vaig anar. I per què t'ho deia, això? És que se me'n va al cap. Tinc un dolor
11: perquè t'he dit que sembla que visquis en el poble del show de Truman.
9: Ah, perquè, no, això, perquè jo no conec, jo no condueixo. Aleshores, jo vaig a tot arreu a caminant. Aleshores, pues, vaig al cine caminant, perquè el tinc allà, vaig al teatre caminant, vaig a comprar caminant... O sigui, ho faig tot caminant. Vinc aquí... Com que sempre arribo tard, vinc
11: en taxi,
9: això sí, però després me'n torno caminant. Vull dir... És això. Ara, vull dir, no, allò, per exemple, allò que el tramvia que no l'he agafat mai,
0: ja.
9: I la... Però jo puc arribar a anar caminant des del club de polo fins a casa meva.
0: Que és, o sigui, el teu radi d'acció va fins al club de polo,
11: no,
0: eh?
11: El seu radi d'acció...
0: Més enllà del club de polo, no.
9: Però
0: més enllà del club de polo, això, uf, no, eh?
9: Bueno, jo ja és TV3, a TV3 em porten. No, a TV3 sí he d'anar, em porten. Ara no em porten gaire, perquè, clar, com que soc la competència, doncs ara...
11: Això em recorda el Jordi Estadella en Pau Descans i Tito B. Diagonal, sí, eh? Una clar, mica, si vols que t'ho digui.
9: Bueno,
0: Tito B., jo tenia un company d'esports que també deia que de la Diagonal en avall no tirava més.
9: Qui controla els vídeos d'aquestos d'aquest estudi? Perquè em fot que de susto surt l'ostrell que sembla això, Quique. O sigui, surt l'ostrell darrere d'aquest home amb un cap més gran que el d'ell.
0: Quin problema hi ha?
11: No, sembla l'Òscar López, amb el cap
9: gros. Això és nou.
0: Okay. Sí, han canviat les imatges d'aquest de la pantalla
9: del
0: centre.
9: Bueno, han canviat les imatges i només en posen una. Vull dir, també podria ser...
0: Però al costat hi ha la del Catalunya Migdia,
9: allà. Ja, però tu estàs parlant amb tu i surt l'ostrell pel darrere, pam, rient amb el cap a sobre l'esquena. No, home, no.
11: Tot és perquè vols sortir tu.
9: Jo, on, aquí?
11: Sí.
9: Jo no, mira, va, jo... Mira,
0: avisarem a John, perquè igual John sap com van les pantalles
9: home,
0: aquestes.
9: Home, sí, John, això ho ha de fer. Vull dir, no pot ser, que em sembla molt... Però veus, ara, mira, tu, has sortit allà. Si és més gran que tu, aquesta foto.
0: Home, no, perquè la pantalla és molt grossa.
9: Doncs pues per això, pues, hauríem de sortir nosaltres, que surti la Silvia Còpolo.
0: Ah,
9: encara està?
0: Sí, home, tant. Sí.
9: Perquè jo ho escoltava els diumenges quan baixo de...
0: Sí.
9: No, ara fa temps que no vaig, perquè tampoc...
0: El divan
9: perquè
0: encara
9: se m'ha espatllat
0: el
9: cotxe, també.
0: També, un dia.
9: Des de l'agost.
11: Però si es diu que no conduïes. No?
9: Claro, però jo, home, però jo estic casat i tinc una persona que condueix.
11: Ah.
9: Vull dir, jo no condueixo perquè no em donen el permís.
11: O sigui, tu tens un Morgan Freeman a la teva vida i tu ets Jessica Tandy.
9: A mi no em van donar ni la mobilet. Saps allò que donaven una mobilet?
12: Per... De 14 anys.
9: Això, de 14 anys, d'això ni m'ho van donar. Em van dir que no podia, que era peligro público, me va dir aquella senyora de l'òptica. Aleshores, jo tinc un cotxe, que és un cotxe que no volia ningú perquè no ha triomfat a, diguéssim, a el que seria el mercat europeu,
0: sí.
9: Que és un Cube. Un Nissan Cube, que és com si fos de la pel·lícula Cars.
11: És horrorós.
3: Ah, sí, és molt
9: veus?
3: Ell ho
9: troba horrorós. Veus? Mira, les dues Catalunyes. És un cotxe horrorós, és molt divertit.
11: Què
9: no?
11: Dius?
9: Ja
11: però si és el cotxe més friqui del món.
9: És una monada. És
11: però
9: un és un cotxe que funciona molt al Japó i als Estats Units. Aquí no
11: cotxe,
9: va funcionar.
11: És un cotxe quadrat?
9: Sí,
0: ara el veig. No sí, he hagut de buscar la foto. És aquest.
9: Tu, perdona, tampoc és... Tu també ets bastant quadrat, vull dir, de mel. Que no mereixis ara que jo tinc un cotxe quadrat, que tu també.
11: Jo tinc un Fiat 500.
9: Ah, bueno, doncs vale. Veus? pensa que està a Nàpoli, ell, saps? Ell va per Nàpoli, ell va amb la finestra d'aixòs i la camisa... Bueno. I aleshores es veu que hi ha una peça... Bueno, això també vaig a fer una denúncia.
0: En compte.
9: Bueno, va.
11: A Ascot, amb aquest cotxe, demà no t'haguessin deixat ni aparcar.
9: A Ascot no vaig anar amb cotxe. A Ascot em van portar, vaig estar al Four Seasons, amb aquell gos que podies llogar per anar pels prats. Vull dir, jo a Ascot vaig estar, que mira, em vaig treure la xistera de miracle.
0: Però no vas amb la denúncia que falta, una peça que no arriba.
9: Em falta una peça del cotxe,
0: sí.
9: Perquè, clar, és un cotxe que ja no es ven a Europa. Aleshores, només funciona al Japó, a Barcelona n'hi ha 3. Clar, a mi em va costar 2 euros, ja t'ho dic ara.
11: Ja. Mira, m'aniré a fer un vídeo al pàrquing del Polo, i ja veuràs com no hi ha cap cotxe ni que s'acosti a la cotrada de cotxe que tens
9: tu. El meu no, que s'ha de semblar, no hi ha ningú. Si el meu, quan passa, la gent el mira i la gent riu.
11: Home, no m'estranya.
9: Tu vas a dintre i la gent se'n riu quan mou el cotxe. Bueno, total, que no sé què li passa, li falta una peça d'electrònica. Perquè quan jo el vaig comprar fa molt temps, era un cotxe molt modern. Llavors tenia tot això que tenen ara, t'apropava, s'obria la porta, potser fa 15 anys, a no sé quantos, al mòbil, al no sé quantos, es carregava el mòbil, tenia de tot. Tenia per posar gots, com si fossis borratxo. Vull dir, 8 o 9 llocs per posar gots.
11: És que s'ha d'esperar una mica per comprar-lo.
9: Perdona, el de Madrid s'està entretenint amb la meva narració. Clar, sí, com que sí, no el veig, sí, està aquí, sí. Vale. Sí, bueno, em quedo més tranquil. Sí, vull dir que ja sabeu que a mi m'agrada tenir públic. M'és igual 3 que 1.000. Bueno, total, que aleshores em van dir... Ens van dir, aquesta peça només està al Japó. I aleshores fa... des de l'agost, que la peça no ha arribat, i ara ens han dit...
0: Però que la porten caminant, o què?
9: Pues no ho sé, però ara ens han dit que ens la comprem nosaltres.
12: És que igual ja,
9: que ja ens
12: tu,
9: passaran
12: no?
9: un link, no. que anem a, que comprem la peça al Japó i que quan la tinguem aquí la portem al taller perquè la posin. Ja. Jo això no sé. A veure si quan arriba la Puigdemont ho arregla tot això, perquè hi ha coses que no estan funcionant.
0: No tenia altres temes a l'agenda, no. Puigdemont, que l'altre de la peça del teu cotxe.
9: Perdona, per tornar-se a col·locar s'ha de començar per la cosa petita. No es pot donar guarda.
11: Li pots dir al Puigdemont que busqui si hi ha un concessionari Nissan a Waterloo i que vagi a preguntar si tenen la teva peça.
9: No, ja ho he mirat per tota Europa. Només està al Japó i me l'he de buscar jo. Tu imagina't jo, que no sé ni canviar una roda, com he de buscar jo una peça d'un cotxe. Vull dir que just obro la porta. O sigui, res. Què més havia de dir?
0: No, res.
9: Torna a pujar i torna a baixar.
0: T'han portat un paper.
9: Ah, sí.
0: Sí, t'han portat un paper perquè tu mateix... O sigui, el Santi ha proposat un tema, no? Entenc jo.
9: I... Però clar, si em comenceu a preguntar... Que
0: no,
9: si vas,
0: però tu has proposat un tema per la dèria. Has seleccionat uns talls de veu... Un moment. Has seleccionat un tall de veu i com que no te'n recordes de quins talls de veu has seleccionat,
9: sí,
0: t'han passat un paper amb els noms de les persones que tu has triat.
9: És que una altra cosa no, però aquí m'ajuden molt, eh?
0: No, clar, sort.
9: O sigui, vull dir-te, els hi hauria de donar la meitat del sou.
0: Clar.
9: Perquè m'ajuden, me posen tot...
0: Uns que no saps ni el nom.
9: Elisenda?
0: Molt bé.
9: El Botes?
0: Botes.
9: El tècnic no me'n recordo.
0: El Jordi Galbany.
9: Hòstia, m'he de prendre els dos. Jordi.
0: I la Natàlia també la tens allà.
9: I la Natàlia. Bueno, també me'n faig un document i me'ls apunta. Si una vegada m'ho va posar al mòbil dels col·laboradors... Si no me'n recordo, a vegades no me'n recordo ni del d'ell.
11: A mi té mania.
9: El tema meu era aquesta, d'aixòs... que jo no sé si vosaltres teniu la mateixa percepció que jo, però jo trobo que des de que s'han convocat les eleccions, tota la gent que volia que canviés el govern i tota la gent que Pedro Sánchez muy mal, Pedro Sánchez fatal, Pedro tal, estan tots d'una mala hòstia i amb unes cares de mala
0: gent. Hauríem d'estar contents.
9: O sigui, l'Anna Rosa no li ha fet cap il·lusió.
0: No?
9: Els aquells de l'Iker Jiménez foten els dos una cara que és una cosa que és increïble. Jo no sé si és que veuen que si guanyen els altres hauran d'estar 4 anys més picant pedra i 4 anys són molt, o que si, o que si guanya la dreta, doncs ells ja no podran criticar a Pedro Sánchez. Perquè el pobre ja quedaria, ja n'hi estarà.
0: I has portat exemples.
9: Bueno, i he portat uns exemples perquè trobo que ha passat, diguéssim, de nivell, i jo trobo que com que estan cabrejats, estan fent coses que abans no feien. Per exemple, una col·laboradora d'un programa de Telemadrid, que tampoc seria... Radio Estel. Ahir o abans d'ahir va dir que el president del govern era hostiable. Vam escoltar.
13: Fíjate, de todos estos años de Sánchez, lo que me ha parecido más irritante no son sus mentiras, sus marrullerías, ni sus... No, a mí lo que más irritante me ha parecido es la impostación lacerante de su voz, ¿no? Que siempre habla con esa voz como de monaguillo recién confesadito, así como
14: vida,
13: que es para,
14: ¿no?
13: es perdón por la palabra, es hostiable. O sea, yo no lo soporto.
9: Bueno, se ha montado la mundial con esta señora.
14: Qui és? Com es diu?
9: Aquesta es diu Carla de l'Ala.
14: Ah, i d'on te l'hem tret?
9: Bueno, pues l'han tret de... Bueno, aquesta és una periodista que ara està a Telemadrid. És que ara a Telemadrid, vull dir, això ho haureu de mirar perquè és una cantera, eh? Ara a Telemadrid...
0: Això el Roger l'ho deu controlar, sí, que viu a Madrid.
9: Qui és el Roger? Ah, Roger.
0: Qui és el Roger?
9: Roger, escolta'm una cosa. Tu que vius a Madrid, tu no trobes que ara a Telemadrid estan fent una cantera de presentadors que els surten tots de The Objective o de OK sí, Diario? Clar. Els hi donen a tots programa de presentador i estan fent com la cantera per saltar després a la U?
12: Bueno, l'altre dia hi havia un article al País que explicava que el PP ja està repartint o parlant de ministrables i, per tant, és normal doncs, que tota aquesta gent de mitjans d'extrema dreta també estiguin doncs, però... olorant a veure on te poden anar parlant. Però t'he de dir...
14: Hem de dir que The Objective és un mitjà d'extrema dreta,
12: bueno,
14: en sèrio?
12: Jo no he dit res d'Objective.
9: No, jo no, jo
14: bueno, no, com que no, parlem de mitjans d'extrema dreta... O Telemadrid...
12: No, bueno, Telemadrid jo podria ser.
9: Tu, per exemple, tens...
14: Si tu
9: ara
14: creus,
9: tens,
14: jo no.
9: O sigui, tots els que han estat col·laboradors de programes que he anat jo a discutir amb Antonio Naranjo. Bueno, Antonio Naranjo venia fins a vegades, jo crec que ha vingut fins al... Havia vingut alguna vegada al fax i tot. Bueno, pot aquestos... Ser. Ara tots aquests estan presentant programes, eh? Vull dir, són Isidre Xau Rondo, de Telemadrid. Tens el seu programa, la tertúlia, són presentadors, i han saltat de col·laboradors de programa de tarda a presentadors, perquè jo crec que estan fent pràctiques i cantera. Bueno, aquesta senyora després s'ha disculpat, perquè, clar, se li ha muntat la Mundial. S'ha disculpat d'aquella manera.
15: Su voz me resulta irritante hasta un extremo que, para decirlo de manera chabacana, rápida e hiperbólica, podría decirse hostiable. Pero eso ha despertado en las personas, en los sentimientos de algodón de algunos zurdos en Twitter, que yo estoy incitando a la violencia contra nuestro presidente, una especie de magnicidio. Y entonces he tenido que disculparme y lamentarme públicamente, cosa que ya he hecho. Me resulta llamativo lo sensibles que son al humor que tenemos algunos periodistas y, sin embargo, la poca importancia que le dan, por ejemplo, al tema de las amenazas que presuntamente ha recibido la jueza Viedma, que a lo mejor fue encargado darle más que un susto, ¿no? A mí eso me parece...
9: Sí, ara pots treure, Jordi.
0: Ja en té prou.
9: No, bueno, per això...
11: No, sembla que la volien matar.
9: Bueno, però vull dir-te, a veure...
0: Però aquí, a la jutgessa.
11: Sí.
0: Sí, però estava dient de los sentimientos de algodón de algunos zurdos. M'ho he apuntat, m'ha agradat aquesta frase.
9: No, vull dir, parlar bé, eh? Una altra cosa, no? Però totes aquestes noies, aquestes que venen de la premsa escrita, jo crec que a vegades pren de la premsa de moda. Clar, com que la premsa de moda cada any se lleva el rojo, i si no, al cap de tres anys, has de ser molt... És com a los 40 principales, que sempre has de presentar el mateix disc de manera diferent. O sigui, tu acabes tenint moltes paraules per dir lo mateix. I aquestes són una mica així. Bueno, aquesta és la primera. Després, ahir, també un altre programa, una altra col·laboradora, que a mi m'encanta, que trobo que és una meravella, que es diu Arantxa Sánchez, que és una noia...
11: Que no és la tenista, eh?
9: No, aquesta seria Arantxa Sánchez Vicario.
3: Jo també ho he pensat.
9: No, aquesta es diu Arantxa Sánchez, no sabem d'on ha sortit, era comercial, va dir, comercial. Amb tots els respectes per als comercials, però ara està de col·laboradora de política als programes de tarda. I ella opina de tot, és de la part del PP, però, a més, és molt interessant perquè ella sempre pren notes de tot. No sabem si pren notes del que està dient l'altre o d'algo que li estan dient a l'orella, perquè van totes amb unes melenes molt treballades, vull dir, unes melenes que no es veu res l'orella, cap orella es veu. I elles estan i les punxen mentre es prenen nota. Ella, per exemple, va dir ahir que el president era cabrón.
16: Porque Pedro Sánchez no és ni la V de vivienda, obviamente, ni la V de buitre. També se puede votar al macho de la cabra, al cabrón.
17: Hombre, Arantxa, jo crec...
9: Està la cosa... Jo veig, això és el que dic que trobo. Tu no, no, tu això no ho trobes. Ara li preguntaré al Roger.
11: No, jo...
0: Roger, sí.
9: Ah, Roger, mira. Mare de Déu, quina... Mira, posa'm com un... Com,
12: però, que, un paper, t'has de fer.
9: Com, sí, no, però posa'm com... Una fanfàrria de que ho encertar. Saps? Com si fos un concurs.
0: Una campana quan encertis,
9: sí,
0: no?
9: Sí, una campana quan encertis.
11: No, jo crec que tot això afavoreix a Sánchez. Ell avui no fem... Conya, t'has tret un tema molt seriós. I sí. Realment...
9: Oi, el vaig treure un altre dia, és que a vegades...
11: Realment interessant. Sánchez, quan va fer el discurs d'investidura, va dir que ell, aquesta legislatura, que ara acaba de forma abrupta i abans de temps, pensava fer un mur que dividís els espanyols en dos blocs. Aleshores... Ell ha fet exactament el mateix que fa Donald Trump, que és dedicar-se a insultar durant molt de temps a una part de la societat espanyola per complir amb la seva paraula de construir aquest mur que genera polarització i cada vegada que algú de l'altre costat del mur cau a la trampa de Sánchez, des del costat de Sánchez s'aprofita això. O sigui, són les 5 i no he comido, si quieren ayuda que la piden, esto preguntárselo a Vivas... Ell tot això jo crec que ho fa expressament. ho fa expressament per provocar a una part de la societat espanyola. Hi ha gent que comet errors que són impropis d'una persona que participa en un mitjà de comunicació, com els que tu acabes de posar, que després ells es fan els ofendiditos, com ha dit algú d'aquesta gent que t'ho has posat, i a sobre ho capitalitzen. Però jo crec que Sánchez... A mi Sánchez és una persona que personalment m'ofèn i em molesta.
9: Però
11: no
9: tu,
11: diré,
9: però
11: no diré cap d'aquests insults...
9: Ah, bueno, però, clar, però jo parlo d'això.
11: Però reconec que a mi com a ciutadà que paga impostos en aquest país, reconec que el seu esforç i el del seu entorn per molestar-me ho aconsegueix. O sigui, reconec que ho aconsegueix i que tinc que fer realment un esforç de contenció per no dir les coses que han dit aquestes senyores que jo...
9: Per la tele, pública.
11: No les diré en aquest micro, perquè a més les...
3: Això pensava,
11: no
3: deixaria...
9: És la tele pública, vull dir, són les dues televisions públiques.
11: Però que crec que a Sánchez l'acaba afavorint.
0: Un moment, Roger.
12: Sí. No, sí. Jo crec que tens raó, que Sánchez això l'afavoreix, i crec que és un mal negoci pel PP carregat en les tintes contra el personatge. No? És veritat que ja portem anys amb la construcció deshumanitzada del perfil de Sánchez, del perro, no? L'antipolític, el populista, li han dit de tot. No? I crec que això al final l'afavoreix. Ja va passar el 2023 que en plena campanya, ell, molt hàbilment, quan ja li estaven dient perro, la segona setmana de la campanya de Grivolta, els seus mítings van començar a sonar Perra de Rigoberta Bandini, la cançó Perra,
11: sí,
12: de
11: Rigoberta Bandini,
12: i al final li va acabar donant la volta a la cosa, i ara crec que està passant una mica el mateix, i crec que és mal negoci pel PP. Per què? Perquè el PP ha anat tan enllà que al final aconsegueix polaritzar, però el negoci de la polarització afavoreix a Sánchez i afavoreix a Vox, però no afavoreix precisament el PP, i només cal mirar les enquestes. Vox està super disparat i Sánchez està aglutinant el vot de totes aquestes esquerres despistades que encara no s'estan sabent organitzar, no? I per tant, tot el negoci, diguem, el fet de que durant tants anys el PP hagi carregat tant contra el personatge, al final el beneficia. I crec que també aquesta convocatòria electoral, si us hi fixeu, ja segur que n'heu parlat molt, i tothom n'ha parlat molt del moment, no? Del moment en què convoca. Però hi ha una clau, que és que convoca en el moment en què Vox està bé a les enquestes. Per què? Perquè el pla de Sánchez, diguem, seria reeditar el govern de coalició. El pla B és tenir bon resultat. El pla B millor és guanyar les eleccions per poc. Però per tenir un bon resultat, el que necessita, el concepte bon resultat, és que el PP s'estigui partint els vots en Vox, o sigui, que Vox estigui fort, que el PP no pugui pujar tant, i ell tenir doncs, un resultat que el permeti salvar els mobles.
10: Mm-hmm. Jo, sobretot, quan surt a la televisió pública, com dèiem, en aquest cas de Madrid, hi ha algú que li diu, hostiable, cabron, sigui Pedro Sánchez president del govern,
9: sí, o qualsevol, no, sí, qualsevol
10: primer persona, i després, encara més, una institució pública democràtica, com és el president, que al final ha sortit d'una votació. El primer que em ve el cap és dir que és indignant i del tot inacceptable que la gent insulti a qualsevol, i molt més que insulti a institucions públiques de la democràcia, a la televisió pública. Dic, el salt que fem, no, ha d'aquí acabar en un minut criticant a Pedro Sánchez, la veritat és que m'he perdut una mica, però bueno, és una mica el que està passant en aquest país, no? Que cada cop, jo crec que ho deia el Roger, no? La polarització fa que, bueno, que no hi hagin mitges tintes, que sembli que pràcticament és més justificable insultar algú perquè ens irrita la seva política, que no pas dir
9: que no pot ser mitjans de comunicació. Si això ho fan periodistes.
11: Com hem arribat a criticar Sánchez a partir dels insults? I crec que jo, com a mínim, sé com hem arribat a criticar Sánchez parlant dels insults, que és... Jo crec que hi ha, des del minut 1 d'aquesta legislatura, una estratègia premeditada d'assenyalament i d'estigmatització d'una part de la societat que arriba a extrems com dir, escolti, més que no comprenc perquè l'oposició no vota un decret, en aquest cas el de l'habitatge. Doncs home, pues, com que no comprens? Que això és la democràcia, que uns senyors que governen tenen una ideologia i proposen un paper, i uns senyors que no governen tenen una altra ideologia.
0: El que passa que aquest argument es pot girar en el sentit que des del minut 1 de la legislatura també hi va haver una campanya en la que es venia a dir que el govern de Pedro Sánchez no era legítim perquè no havia guanyat les eleccions.
9: Que
0: resulta igual que, efectivament, en un sistema democràtic l'oposició et pot votar en contra a un decret, només faltaria en una democràcia i pot haver un pacte que faci que dos partits que no han quedat primers a les eleccions, però sumin més que el que ha quedat primer i que, per tant, acabi sent un govern igual de legítim. I és veritat que des del primer moment, no tota la dreta, però sí una part de la dreta va acusar Pedro Sánchez d'estar en un govern il·legítim.
11: Però fixa't el que deia el Roger des de Madrid, que diu... El pla B és quedar primer i aguantar. Doncs el pla B consisteix en que Sánchez es converteixi en Feijó, perquè Feijó va guanyar les eleccions...
0: Pot no governar,
11: i no va governar. I, perdoneu, amb totes les coses que hem après, la majoria d'elles, des del meu punt de vista, gens positives de Sánchez d'aquests darrers anys, n'hi ha una que jo la tinc molt clara, que és... no importa qui guanya les eleccions, importa qui suma amb un bloc. I per tant, no, Roger, discrepo de tu, jo crec que Sánchez només té un plan, que és intentar guanyar com sigui, el preu que sigui. Bueno, i no crec que el seu pla B sigui convertir-se en Feijó, no ho crec.
12: No, però fixa't que Feijó, quan ell va guanyar les eleccions, Feijó va guanyar les eleccions i després va dir que no era president perquè no volia, i va criticar que Sánchez fos president havent perdut les eleccions. Doncs ara, segurament, si hagués aquesta situació, si el PSOE treu un sol escó més que el PP, el Sánchez li recordarà durant tota la legislatura que ell va perdre les eleccions. El mateix, la mateixa moneda que li va fer pagar Feijóo i que el va estar crucificant durant els primers mesos dels seus mandats.
9: Però sí, saps que jo penso que ell està fart. O sigui, ell no pot més.
14: Qui?
9: A Pedro Sánchez. I aleshores, no, si li surt bé, i si no... fantàstic, també.
11: Jo no ho crec. Jo
0: home, si estigués fart, podria haver fet al costat ja fa temps i haver triat un delfí que li... Que
9: perdona, però tu ja saps
0: accions.
9: Que jo ara... Aquí on em veus?
0: Fino analista polític.
9: No, tu saps que jo ara... Tu ja saps que jo ara fa una temporada que estic connectat amb...
0: Sí, sí.
9: Saps? Vull dir que tinc...
11: Amb la casta.
9: Vull dir que jo he passat d'anar dinant amb Maria Patiño... Saps què vull dir? Amb tots els meus respectes he tingut...
0: Has passat a anar a dinar amb qui?
9: Bueno...
0: Gent important.
9: Sí, però t'he reservat.
0: Toca poder, toca poder.
9: Reservat, vull dir, jo ara ja vaig a reservat, vull dir, no havia anat mai, més que al vàter, diguéssim. Però, bueno, per tant, que jo no parlo a la babalà. Aquesta és catalana, paraula?
0: Sí, bueno, s'entén,
9: bueno,
0: sí, pues sí.
9: Això. Bueno, he d'acabar, perquè m'he d'anar a gravar un programa, fill meu, i jo no puc més, m'allargo molt.
11: Però digue'ns com els cadines en aquests reservats, home.
9: No t'ho puc
12: clar.
9: Dir. No
12: t'ho puc dir. Home, has vingut aquí, ens ensenyes?
9: Jo ja... És que jo ja estic... És que un altre nivell. No sé per què no em treuen en aquesta pantalla. Però m'haurien de treure amb una forquilla i un tenedor a la mà.
0: El reservat.
11: Com si fossis un vivendum de Michelin.
9: Michelin no. Això no. Bueno, i l'última, poso l'últim tall perquè m'agrada, que és un senyor que es diu José Cabrera. És un senyor que és psicòleg, que és, perquè per explicar-vos-ho bé, és el primer psicòleg que van contractar al primer gran hermano. Saps quan era un experimento sociológico?
0: Sí.
9: Pues van trucar a aquest senyor, i aquest senyor era el psicòlogo de gran hermano. Ara...
0: És analista polític.
9: És analista polític i analista psicològic. Diu pues, que és d'aquestos que va als programes i diu Pedro Sánchez és bipolar, no sé quantos, aquestes coses. Bueno, pues el van convidar aquesta setmana perquè, a més d'analista polític, també deu ser com... Saps aquestos que hi havia que va haver una temporada que la gent t'analitzava segons la cara?
0: Sí.
9: No me recordo com es deien, que eren tots, estaven tots xurrats. O sigui, veien la cara i deien, pues tu eres un poco tal, narcisista, no sé quant.
11: Oye, això, eh?
9: Bueno, sí, molt bé, sí. També, jo també l'altre dia parlava amb una...
0: Mira,
9: jo l'altre dia també parlava amb una, t'ho dic en sèrio, parlava amb una molt famosa, que no és de reservat.
11: Escolta, jo tinc un amic meu aquí que té un despatx al Passeig de Gràcia que es diu Jordi Fuset, que és expert en aquestes coses.
9: Bueno, doncs això, tu l'altre dia parlava amb una molt famosa.
11: Tot de tu només mirant-te la cara.
9: Sí,
11: aquesta
9: em va dir que hi havia... Que, bueno, és igual. Em va dir en un moment determinat, em va explicar, mira, Santi, te voy a decir una cosa. Hasta todos los elementos del agua nos los han quitado. ¿Y cómo? Han quitado el agua, ya no hidrata. Y ya nos han quitado todos. Los elementos nos los han quitado. Y la meva pregunta va ser, ¿y dónde los han llevado? I perquè, clar, pues això està així. Bueno, aquest senyor va fer un anàlisi de Pedro Sánchez i t'agradarà, perquè jo crec que tu penses que és veritat que té això. Atenció a l'anàlisi
11: d'un programa
9: de matí, lo que van descobrir de Pedro Sánchez amb aquest anàlisi.
18: A él le traicionan siempre los maseteros, que son los músculos con los que masticamos. Aprieta los dientes, tendrá bruxismo por la noche, espero que se ponga una férula, porque si no se le van a desgastar los dientes. Y entonces ese bruxismo, esa contractura, es donde él tiene toda la agresividad. Está en campaña ya, ¿eh? Ojo, ¿eh? Este hombre ya está en campaña y controla el escenario. Mira, coloca las manos, aquí estoy yo, nada agresivo, no señala con un dedo, junta las manos en plan piadoso...
9: No sé com no tens un col·laborador així en aquest programa. Jo crec que tu estàs perdent.
0: Ja està en campanya, vull dir, ho pot dir de tots, perquè fa mesos i anys que tots estan en campanya. Sánchez, Feijó, Abascal...
11: Vaig a decebre't. Discrepo del senyor Cabrera.
9: Bueno,
11: jo crec que Sánchez és un personatge sobrevalorat que no té al davant un adversari al seu nivell.
9: Molt bé. I tu trobes, per exemple, que no és una frase per acabar la meva col·laboració, que són i mitja... I ja estic cobrant la meitat, perquè jo al quart hauria de marxar. O sigui, jo ara ja em començo a estar perdent diners.
0: Clar.
9: A Pedro Sánchez le traicionan los maseteros? Vinga, home, per favor. Això, quants anys portes aquest programa?
0: Pui, massa. 10 anys.
9: Qui t'ha portat una frase com aquesta?
0: Cap ni una.
9: A Pedro Sánchez
0: Le traicionen los maceteros.
9: Recién arrencades les eleccions.
0: Sort que en el document que has portat expliquen què són los maceteros, perquè jo si em dius...
9: T'havies pensat que era de la terrassa, no?
14: Que era la gent que viu a la meseta.
0: No, serien
9: los meseteros. Podrien ser... Lo traicionen los maceteros de la terrassa. Vull dir que deu tenir terrassa i deu tenir plantes.
0: Bueno, mira,
9: tinc molt mal de cap.
0: Molt bé.
9: Roger, com estàs?
12: La mar de bé.
9: Ara us deu tocar. Què els hi toca amb ells?
0: Ara fem una mica de rodalies. Després de tu, sí vaig a publicitat i anirem a rodalies.
9: Ah, però això has fet el link d'abans. I has dit que jo no venia amb rodalies.
0: Clar.
9: Ah, perquè fas com... fas guió.
0: I el que és pitjor, guió, improvisat.
9: Bueno, però escolta, d'improvisat... Si hi ha una base, improvisar és el millor.
0: Una altra cosa no, però vas entendre.
9: Ara, ja tornes aquí. Feu el favor.
0: Li demanem a John John que tregui aquestes imatges.
9: Mira, li vaig a dir a John John, aquí se t'enfadarà el personal, no pot sortir només uno. Els has de posar tots a la pantalla, hombre. Soc jo la de la solució i entro al despatx, però vamos, el primer. Per favor. Bueno, me'n vaig, adiós.
0: Santi Villas, gràcies i bona tarda. Passa un minut de dos quarts. Pausa i anem a Rodalies.
7: Catalunya migdia. Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
19: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
7: Entrades a auditori.cat.
20: El cinema fantàstic torna a Sitges.
21: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
20: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
21: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
20: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
22: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
23: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
24: Aquí el tens.
23: Ja?
25: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
26: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
27: D'acord.
26: Quin és l'autèntic operador 100% català?
27: Vera.
26: I el més ben valorat pels usuaris?
27: Vera.
26: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
27: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
26: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
27: Vera.
26: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
7: Catalunya migdia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
28: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
29: No.
28: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
30: It's the moment to believe in the project.
28: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
1: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
30: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Passen 4 minuts de 2 quarts de 4 de la tarda. Som a Catalunya Migdia, en Joan López Alegre, Roger Pi de Cabanyes i Júlia Miralles. El dia en què Rodalies ha tornat a ser un caos, un mal que sembla que no té remei. Ara els trens circulen, tot i que parcialment, després que els maquinistes que s'han negat a agafar els trens al·legant que no hi havia seguretat a les vies han rebut els informes de seguretat que els ha enviat Renfe per tornar a circular. Ara bé, el mateix president Illa i la consellera Sílvia Paneque asseguren que els maquinistes del sindicat majoritari de SEMAF han aprofitat les pluges, diuen, pels seus interessos laborals i que per això, diuen tots dos, han paralitzat el servei.
31: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, Hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens.
2: Si ahir la xarxa era segura, avui la xarxa era segura. Però correspon a un conflicte que té res a veure ni amb la seguretat de les vies ni amb el procés que s'està treballant per la millora de Rodalies.
0: També el director de Rodalies, Òscar Playà, assegura que darrere de tot aquest calvari hi ha un conflicte amb els maquinistes del sindicat CEMAF, que de matinada han enviat una carta en què deien que no asseguraven que els trens sortissin perquè no es podia circular de forma segura. Playà ha assegurat que ahir al vespre es va revisar tota la zona entre Vilanova i la Geltrú i Cunit, que és on va caure un arbre i un talús, i que els tècnics de DIF i de Renfe havien decidit que s'hi podia circular. Per tant, diu Playà, la seguretat estava garantida. Avui, però, els maquinistes demanaven més seguretat, segons que diu Òscar Playà.
3: Que són uns informes addicionals, i avui això vull deixar-ho molt clar. És a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat. La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, i això ho vull deixar molt clar.
0: Doncs podem saludar Joan Rodríguez, que és portaveu del sindicat ferroviari. Joan Rodríguez, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, què tal?
0: Vostès han paralitzat el servei pel seu conflicte laboral, com diu el govern, com acabem de sentir?
4: No, ostres, jo aquest matí sentia aquestes declaracions d'Òscar Playà i ara estava escoltant a la consellera i al president de la Generalitat i em sembla una mica irresponsable fer aquestes declaracions. Vull dir, no es tracta d'un conflicte laboral, es tracta de la seguretat, no només de la plantilla, sinó de totes les persones usuàries.
0: Què ha canviat? És a dir, ahir Rodalies funcionava amb problemes per culpa de la pluja, això és entendible, hi va haver una tempesta, el túnel de Catalunya a Barcelona ha estat inutilitzat durant moltes hores, però més o menys els trens funcionaven i, en canvi, avui no han funcionat. Què és el que ha canviat que ha fet que els maquinistes consideressin que avui no podien agafar els trens?
4: Correcte, mira, això ve de quan vam tenir a principis d'any el malaurat accident de Gelida, arrel d'aquest tràgic accident en el que va morir un company, es va elaborar un procediment de com actuar en aquests casos. Aleshores, en aquest mateix procediment, que el va acceptar l'empresa i va ser en col·laboració amb les organitzacions sindicals, es deia que en cas que succeïssin aquest tipus de situacions, que un cop es realitzessin aquestes marxes blanques que han d'assegurar la seguretat en tots els recorreguts de la xarxa, s'emetria un informe a la representació legal de les persones treballadores i els propis treballadors que garantís la seguretat. Aquest informe no ha arribat fins avui a les 6 del matí. Per tant, jo crec que aquí estem parlant més aviat d'una mala gestió per part de l'empresa que no pas de propi contacte del col·lectiu de conducció, de les persones, dels maquinistes i les maquinistes.
0: Però tant des de Rodalies com des del govern es diu que Adif i Renfe garantien la seguretat de la infraestructura. Vostès diuen que no la garantien per escrit.
4: El que contempla aquest procediment que els parlava és això, de que un cop es realitzin aquestes marxes blanques, que en el cas de Rodalies es van realitzar entre el diumenge 4 i ahir dimarts 6, un cop estiguin realitzades s'elaboraran uns informes i aquests informes s'enviaran a les persones treballadores perquè tinguin la seguretat de que poden realitzar el servei amb seguretat, no només per elles, per les persones treballadores, sinó pels usuaris. I com els dic, aquests informes no han arribat fins aquest matí.
0: I no en tenien prou amb els informes verbals, és a dir, consideraven que calia complir el protocol i, per tant, que arribés l'informe escrit.
4: Clar, els maquinistes i les maquinistes el que estaven demanant era que tinguessin aquest informe. Sense l'informe no es veien amb cor de posar en risc la seva vida i, com dic, les persones usuàries.
0: No ha estat, per tant, una vaga encoberta? Ens ho assegura, això?
4: En cap cas, vull dir, el primer que volen garantir a les persones treballadores és la seguretat a la circulació.
0: Tenien constància que hi hagués algun problema de seguretat a les vies? Hi havia algun punt en el que vostès consideressin que no hi havia prou seguretat o simplement era la necessitat d'aquest paper?
4: No, a veure, en el cas de després d'un episodi de pluges com els que estem vivint en els darrers dies i que malauradament té pinta de que això anirà més amb tots els efectes que està produint el canvi climàtic, el que volíem és que es complís aquest procediment, que després d'un episodi tan fort de pluges, per assegurar-nos, sabent o no sabent de si hi ha algun problema a la infraestructura, que ens asseguréssim de que la seguretat estava garantida.
0: Entén la frustració dels passatgers, dels viatgers, que avui han anat i s'han trobat que no anaven els trens?
4: Completament, perquè la frustració que senten a les persones usuàries de Rodalies és la mateixa que sentim les pròpies persones treballadores. I és frustrant per totes dues parts. Jo ho entenc completament.
0: I entén que es puguin sentir hostatges d'una mala relació entre l'empresa Renfe i els sindicats com CEMAF o com vostès?
4: Clar, però és que, com els dic, no hi ha aquí un cas d'un conflicte laboral. A mi el que em sap greu de tot això és que, novament, l'empresa i la part política intenten posar la diana a les persones treballadores. I les persones treballadores el que estan demanant és més seguretat.
0: I no la consideren garantida, la seguretat, amb l'estat actual de la xarxa?
4: L'estat actual de la xarxa és molt millorable. Sí, sí, evidentment. I no, no es considerava segura fins que no es van elaborar, fins que no es va procedir a fer aquestes marxes blanques i fins que no es van elaborar aquests informes on especifica tot el que es va trobar a les marxes blanques i que garantien que era segura la circulació. Quan de tenir en compte que durant l'elaboració, durant la realització d'aquestes marxes blanques, tenim casos com, per exemple, el despreniment de pedres de roques que es troba a la R1, una retirada d'arbre a la R2, una tala d'arbres a la R8, una altra tala d'arbres a la R11. Vull dir, clar, era necessari fer aquestes marxes blanques i és necessari que les maquinistes i els maquinistes tinguin la total seguretat de que poden sortir amb el tren.
0: Ara mateix estan els maquinistes tots treballant i tots agafant el tren i es pot garantir una certa normalitat del servei en els pròxims dies?
4: A veure, si no tenim un altre episodi d'aquests de pluges fortes ni torna a passar cap incident de cap mena, sí, el que passa és que segurament durant el dia d'avui encara trigarem a tenir una circulació amb normalitat després del desgavell de l'inici de servei d'avui i que és fruit, com deia, de la mala gestió per part de l'empresa.
0: Perquè aquells que no estem familiaritzats amb el sistema de Rodalies, des del moment en què arriben aquests informes, que són les 6 del matí, segons que vostè mateix deia, quan es triga a avisar tota la plantilla perquè tothom estigui a lloc per poder fer funcionar els trens amb normalitat?
4: No li sabria dir una hora determinada, però sí que, clar, hem de tenir en compte que no és només tenir la plantilla, totes les capçaleres, des d'on surten els trens, on tenen origen i finalització els trens, sinó tenir els trens en aquestes capçaleres. Clar, en el moment en què s'acaba el servei i t'han quedat trens, posem que han quedat trens penjat per totes les estacions, normalitzar tot això en un moment de tant de caos, amb l'episodi de tempestes que vam viure ahir i de més, doncs és complicat. Per això el que s'ha vist avui aquest matí i el que encara estem arrossegant encara els efectes.
0: Vostè té alguna explicació de per què, si els maquinistes com vostès, Adif i Renfe, saben que no hi ha normalitat al servei, els informadors, les pantalles, el cartell que tenen els trens a la capçalera no donin la informació que vostès, Renfe i Adif, sí que tenen als usuaris, que al final arriben a l'estació i quan arriben a l'andana no saben si el tren que està allà és el que toca, el que no, o de quina hora i de quina destinació és?
4: He de dir que des de les organitzacions sindicals això ho tenim denunciat precisament a Barcelona, que hi ha un problema molt greu de manca d'informació cap a les persones usuàries. Però és més, afegiré, en moltes ocasions ni la pròpia plantilla té coneixement de moltes d'aquestes informacions. Hi ha un problema d'informació inclús dins de l'empresa. Hi ha maquinistes que es troben aturats a donar senyal i tenen problemes per aconseguir la informació del per què el quan arribaran i manca d'informació. Sí. Però, com li dic, això és un tema que tenim aquí denunciat a Barcelona.
0: Si ens està sentint algun usuari de Rodalies, demà, què faria vostè si fos usuari de Rodalies? Aniria a la seva estació a esperar el tren o buscaria un camí alternatiu?
4: Jo demà aniré com cada dia a l'estació de Rodalies.
0: I els usuaris haurien de fer això? Es trobaran trens?
4: Jo espero que sí. A veure, si tot segueix com està anant avui, que s'està intentant recuperar la normalitat del servei, demà no hi hauria d'haver cap problema. No hi hauria d'haver cap problema. No sé, que tornem a tenir un episodi de pluges, algun tipus d'incidència derivada d'aquests, hauria d'haver normalitat al servei demà.
0: Esperem que sigui així, però comprendrà que els usuaris més aviat són escèptics. Quan és una cosa és una altra. Quan és una all és una ceba, però la veritat és que el sistema de Rodalies fa mesos, per no dir anys...
4: És completament comprensible. Hem de tenir en compte també, hi ha una dada que a mi m'agrada, és bastant clara i és bastant, malauradament, és real, que és el tema de les inversions. Hem de tenir en compte que des dels anys 90 fins al 2018, que són les dades que tenim actualment de l'AIREF, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, diu que en aquest període de temps les inversions a l'alta velocitat van ser de 55.888 milions d'euros i en convencional 3.679 milions d'euros. I d'aquests 3.679, el 50% van anar al nucli de Madrid i l'altre 50% repartit entre la resta de nuclis de Rodalies de tot l'estat. I aquí tenim també part del problema.
0: És Joan Rodríguez, és portaveu del Sindicat Ferroviari. Per cert, que s'acabi la legislatura, és que s'acaba el traspàs o amb el nou govern que arribi a Moncloa, tant si és del PSOE com si és del PP, es tornarà a començar de zero?
4: Penso que això seria treure una bola de vidre que malauradament no disposo.
0: Joan Rodríguez, portaveu del Sindicat Ferroviari, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
4: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
0: Doncs els uns diuen que és una vaga encoberta, els altres diuen que no hi havia garantia de la seguretat i que no s'han complert els protocols que es van pactar després de l'accident de Gelida i que per això s'han negat a conduir els trens fins que han arribat aquests informes a les 6 del matí. Des de la Generalitat, des de DIF i des de Renfe, diu que abans ja s'havia garantit la seguretat i que, per tant, no entenien per què els maquinistes no agafaven els trens.
5: El que passa que és un no parar, no? Rodalies no para de fallar, un dia és per una cosa i un dia és per una altra. Llavors, més enllà del cas concret, és veritat que arrosseguem una manca d'inversió bestial, que tampoc sé com continuarà els propers anys, però també és veritat, a mi em sembla interessant això que deia de la informació, de que a vegades fins i tot quan falla és que ni tan sols les fallades es gestionen, jo diria, ja amb una mica de respecte cap als usuaris.
0: Aquest
5: no?
0: matí, sentir el matí de Catalunya Ràdio aquest matí, en què a més estava reaccionant tot l'equip amb el Ricard Ustell al capdavant sobre la marxa, era frustrant, perquè demanaves a un responsable i deia, no, el ministeri, no, el ministeri diu, no és cosa del ministro, això demaneu-li a la Generalitat. La Generalitat, no, això Rodalies, Òscar Playà. Òscar Playà diu, no, jo no puc parlar amb el ministre, com que no pot parlar amb el ministre? No, jo parlo amb la Generalitat. Anaves a les andanes i la gent, no, jo agafo aquest tren que va a Blanes. No va a Blanes, va, no sé on. Ah, un dia, ostres, perdó, no és que... Era un desgavell que dius, com pot ser?
5: És que a més no és... un dissabte que la gent se n'està anant, majoritàriament, evidentment hi ha gent que també treballa el dissabte, però molta gent se n'està anant de cap de setmana, se n'està anant a passar un dia fora, etc. És que la gent s'aixeca a les 6, a les 7 del matí per anar a treballar i cada dia han d'estar pendents de si han de trucar al seu cap dient que arriben tard una altra vegada. És indignant, és a dir, o estudiant, no? A mi em passa a la universitat, que a vegades és no he pogut arribar perquè el tren ha tornat a fallar, però és molt habitual, realment.
6: A veure... El conjunt d'inversions que sembla que no s'han fet, per lo vist, han portat a un punt en el que el sistema ha col·lapsat de forma definitiva. Però jo la preocupació per la seguretat l'entenc, perquè, a fi de comptes, l'accident de Gelida va existir, és alta velocitat, però l'accident de Damuth va existir, i va ser també per un tema de mal manteniment de la infraestructura.

0: visió. I després hi ha una darrera qüestió, que és quina és l'afectació que té això, com tu molt bé apuntaves, a la vida i a la mobilitat. Jo veig a Mataró com els busos passen, perquè la gent s'ha mogut del tren al bus, perquè és més fiable, perquè els busos van patats i, per tant, és també molt frustrant, com tu molt bé deies, Òscar, que vagin passant busos i la gent no pugui passar, i és també una evidència per la gent que venim de fora de Barcelona com s'han incrementat les cues, perquè al final acabes anant una vegada més en cotxe i això fa que a dia d'avui sigui més difícil entrar a Barcelona que fa un any, per ficar un exemple.
1: Jo és que visc en una dimensió paral·lela, perquè aquí a Madrid no només és que això no passi, perquè les inversions des dels anys 90 han triplicat les de Catalunya i, per tant, diguem, la infraestructura és molt millor en tots els sentits, i a més quan s'ha de fer una, per exemple, una estació com la de Chamartín, s'han de reformar a Atocha, es fa amb una velocitat inusitada, sinó que a més jo percebo que políticament el que passa a Catalunya és impossible que passés a Madrid. És a dir, el rebombori social, mediàtic i polític que hi hauria en una situació com la que hi ha a Catalunya a Madrid, faria trontollar qualsevol executiu espanyol. Més si això s'acumula amb manca d'inversions. Però en el cas concret de l'episodi d'avui, jo crec que hi ha dues situacions que, tant si és una com si és l'altra, mala peça. És a dir, si això és una vaga encoberta, malament, perquè s'està, diguem que hi ha uns treballadors que utilitzen com a hostatges els viatgers doncs per les seves reivindicacions i que, a més, no ho fan obertament, és a dir, no convoquen una vaga, no anuncien, no ho expliquen. I la segona, si han sigut els treballadors que unilateralment decideixen doncs que la infraestructura no està en bones condicions i que no treballen, és a dir, com si un altre treballador d'una empresa decidís, doncs no sé, aquí a la ràdio, que els micros no funcionen i que, per tant, no t'has de presentar a treballar i que avui no és dia per anar a treballar, clar, això és una situació també esperpèntica a nivell de l'usuari. Jo crec que a mi, de vegades, vist des de la distància i des de la comoditat que és viure en una ciutat on tot funciona raonablement bé i en aquest tipus de situacions serien impensables, doncs clar, sap greu.
0: Escolta, puc fer això que has dit tu ara? Jo no tinc les xifres al cap, de la comparativa amb Madrid, però jo que em moc en el cas de Madrid, perquè no tinc el cotxe allà molt més en transport públic, com a gran paradoxa, que no pas a Barcelona. Jo, per exemple, l'altre dia, a la línia que baixa des de l'Escorial a Torrelodones, em va deixar el rodalí estirat, i vaig tenir que trucar un Uber, que em va costar una pasta. Les obres de Atocha, que és d'on te surten els trens cap a Barcelona, jo, vamos, quasi que et diria que des de la meva joventut, que ja fa molt de temps, allò ho veig amb obres. O sigui, allò és una obra eterna. L'estat de Chamartín també és lamentable. O sigui, jo crec que... I tampoc em ve molt al cap que Òscar Puente, que per cert, abans d'ahir va posar 23 tuits en un dia. 23.
2: Avui silenci.
0: Sí, però 23 en un dia, com a dada. Tampoc ho veig fent-li molts favors a Díaz Ayuso, eh?
1: No, però el que passa és que el nivell d'inversió aquí és molt més elevat perquè la gent que ha de fer aquestes decisions, que pren les decisions, viu aquí. I els problemes que hi ha aquí, com per exemple segurament el que vas tenir tu a Rodalís, no són fruit d'una mala situació de la infraestructura, sinó de les obres que s'estan fent. Precisament del connector que hi ha...
0: Això és l'excusa que també donen aquí a Barcelona, que ara moltes coses no van bé per culpa de que estan fent obres.
2: Sí, però que, hi ha altres que no. Sí,
1: però a Barcelona hi ha tres elements. No? Hi ha des del senyor que roba coure, no? Després li fan un reportatge, fins al fet que la catenària cau, fins a les obres que s'estan fent, bueno, i després els maquinistes.
0: La línia de la costa, la tenen que parar quan hi ha temporal.
2: La línia,
0: perquè,
2: de Vic, la línia de Vic s'està desdoblant ara i a trams, quan hi ha algun trossos que la catenària és gairebé de la Guerra Civil.
1: És una tempesta perfecta, però crec que fruita d'una desídia acumulada durant molts anys i molts governs i molts colors de govern.
2: Falten 9 minuts per arribar a les 4. Fem una pausa i de seguida anem amb l'amnistia, que això ha agafat velocitat de creuer.
3: Catalunya migdia. D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
4: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
5: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb Cable Language.

0: Escolta els millors programes educatius a Irlanda, al Canadà, als Estats Units i al Regne Unit. El 18 d'octubre inscriu-te a la segona Fira Internacional Education al Tecnocampus de Mataró i vine a parlar directament amb els representants de les escoles. KB Language. Confiança màxima.
1: Catalunya migdia.
2: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
3: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
4: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
5: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
4: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: 6 minuts i seran les 4, per tant farem un tastet ben curt abans de la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Tot apunta que l'expresident Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya fins després de les eleccions generals del 29 de novembre. Sentint el discurs que va fer ahir a la tarda des de Waterloo, Puigdemont va reivindicar l'exili de les institucions que representa més enllà dels partits polítics.
8: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya i tornarem de la mateixa manera.
7: Per tant, tot i que avui mateix el Tribunal Constitucional ha notificat al Suprem la sentència que l'obliga a aplicar l'amnistia per malversació a tots els líders del procés, sembla que el retorn de l'expresident no té per què anar lligat als temps que encara marca el Suprem. Un Suprem, per cert, que avui ha donat també 5 dies a totes les parts perquè es pronunciïn sobre si hi ha o no d'aplicar aquesta amnistia que li demana el Constitucional. No sé què us sembla com de ràpid ha anat tot plegat. Sabíem que dimarts hi hauria una decisió del Constitucional, però ens va sorprendre que amb 40 minuts de diferència Pablo Llarena ja l'aplicava. No sé com ho veieu.
9: Jo crec que Feijó li estan fent el favor de la seva vida, perquè si les enquestes són certes i el PP acaba formant govern, que algú li hagi netejat la carpeta a Puigdemont i que ell no tingui aquesta signatura pendent amb el problema que representaria Puigdemont a Brussel·les, és un favor pel Partit Popular immens, i més pensaran que Feijó no descarta tenir enteses amb Junts per Catalunya. I per altra banda, crec que per un cop a la vida Puigdemont és intel·ligent, perquè si ell es planta aquí demà amb un ambient de precampanya electoral espanyola, passarà molt més desapercebut si s'espera que passi tot l'allau d'informació que ara ve i pot fer aquesta tornei que ell va anunciar fa uns dies sense campanya.
7: Fons del Suprem el que diuen és que aniran tan ràpid com puguin perquè hi ha una data que tenen marcada al calendari, que és el 21 d'octubre, perquè el 21 d'octubre es tanquen les llistes electorals. I, per tant, el que volen és haver pres la decisió abans per tal de no conculcar el dret de la lliure participació política, per exemple, que és una de les coses que li ha retret el Constitucional. Per tant, el que intenten, segons que ens diuen fons del Suprem, és anar tan ràpid com sigui possible perquè el 21 d'octubre tenir-ho enllestit i que si algú es vol presentar en alguna llista, s'hi pugui presentar sense que ningú després els pugui acusar d'haver tret algun dret.
9: No, no el veig de cap de llista marxant.
7: No dic que ho sigui, però en tot cas el que no vol el Suprem...
9: Roger, tindries feina, eh?
10: No, ja ho he pensat.
7: Jo no dic que sigui ell, però qualsevol dels altres, perquè, clar, n'hi ha molts que estan inhabilitats i que, per tant, poden voler-se presentar o no, però, en tot cas, no són lliures de fer-ho si no hi ha decisió prèvia del Suprem.
9: Sí, que pot anar com a simbòlic d'últim de llista.
10: És gairebé sorprenent, no?, que de cop i volta el Suprem, després de tants anys, ara tingui molta pressa perquè Puigdemont pugui tornar i potser, si són mal pensats, potser té a veure amb les lògiques del PP que un retorn de Puigdemont durant la campanya, doncs, el beneficiaria clarament per assenyalar a Sánchez com i recuperar tot l'ambient del procés, i a més, tal com deia ara el Joan, doncs a Feijó no li interessa gens Puigdemont tornant en el seu hipotètic mandat, és a dir, si ell guanya les eleccions, després s'hauria de barallar amb Vox el dia que tornés Puigdemont i Vox demanés qui sap què, no? I per tant, està clar que el Suprem, doncs ara vol tancar ràpid aquesta carpeta. Jo intueixo que el PP també ja li va bé també que es faci així, i Puigdemont, ell si torna durant la campanya tindrà, com deia el Joan, menys protagonisme i també se la jugaria també a acaparar part del possible resultat de Junts, és a dir, el partit el necessita com el revulsiu, a partir del necessita com el revulsiu, però també ell vol tornar com a president, i això doncs són dues perspectives diferents.
7: Júlia.
6: Sí, com diu el Roger, és curiós, no?, que amb tot el temps que hem trigat a aplicar una llei d'amnistia que havia aprovat doncs, també el Congrés dels Diputats, ara de sobte quan es convoquen a eleccions es vagi tan ràpid, i encara més curiós, el Suprem tan preocupat per garantir drets, no?, que bé, en els casos bueno, ha semblat...
7: Li han estirat de les orelles.
6: Sí, sí, això és cert, però no era tampoc la primera vegada que ja li estiraven de les orelles. Vaja, bé, que alguns jutges fan política en aquest país crec que no és cap sorpresa.
7: Veurem què és el que passa doncs, en els pròxims dies. Insisteixo, fons del Suprem diuen que això anirà ràpid perquè el 21 d'octubre és la data que s'ha marcat com a límit perquè és el dia en què s'han de marcar les llistes electorals. Dos minuts i seran les 4 de la tarda. Dos minuts i passarem el testimoni al Francesc Garriga i la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
7: Tot bé?
11: Molt bé.
7: Perfecte, carai, molt bé.
11: Extraordinàriament bé.
7: Carai, tu.
11: Tinc moltes ganes de començar.
7: Molt bé. Tu, però ja et queda poc, eh?
11: Recordes allò del sorpresa-sorpresa?
7: Què és el sorpresa-sorpresa? Sí que recordo el programa, sí.
11: El programa.
9: Sí, sóc capaç sí. de cantar la cançó.
11: A veure.
9: Acompáñame, te sorprenderá.
11: Doncs mira, si vols...
7: Quasi no, l'ha recitat, el Joan, més que no pas cantar.
11: No tirarem la versió que teníem i que baixi
7: el Joan López
11: Alegre a cantar-la, sí.
7: Si
9: no,
7: vol,
9: no segueixo, que em fa molta vergonya.
11: Vaja, doncs viurem un moment similar.
7: Moment sorpresa-sorpresa. No ens dones més pistes, eh?
11: Donarem una sorpresa a algú que crec que no s'ho espera i que li farà molta il·lusió.
7: Ah, molt bé, escolta'm, doncs sempre va bé a repartir alegries i il·lusions, no?
11: Acompanya'ns una tarda més.
7: Molt bé, jo sempre, totes les tardes allà acompanyant-te, ja ho saps.
11: Home, i vas venir a treure el cap i tot, eh? Com? Quan va comparèixer Puigdemont, dic, epa, mira l'Òscar aquí.
7: Perdona, escolta'm, que t'ho digui Arnau Maimó, cada dia quan marxo, passo, i us saludo
11: veritat,
7: a tots. A tu no, perquè ets més esquerp i desagradable, però a l'equip, a tots.
11: Molt bé, doncs vinga. Sorpresa, sorpresa.
7: En posem. 30 segons, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3CAT. Infons, nosaltres ho deixem aquí. Acomiado el Joan López Alegre, Roger Pida Cabanyes i Júlia Miralles. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
9: Que vagi molt bé.
7: Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.
12: Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia. La ciutat recupera la normalitat després de les pluges torrencials. La intensa pluja de la passada nit va provocar inundacions d'entre 20 i 40 centímetres i incidències en diferents punts de Castelldefels. Es van tallar diversos carrers i es van baixar les tanques dels ponts per evitar incidents a causa de l'acumulació d'aigua. Es van produir talls de subministrament elèctric i, a més, el servei de rodalies no funciona amb normalitat. Ara entrem en detall. Sense servei garantit a Rodalies, els maquinistes es planten i reclamen més seguretat. El servei de Rodalies està patint afectacions, la circulació compta amb interrupcions a tota la xarxa i la recomanació és utilitzar mitjans de transport alternatius. El servei està funcionant a hores d'ara amb comptagotes i fora de l'horari habitual i, a més, també dins d'aquest servei alternatiu que es recomana per carretera en concret, no és suficient per absorbir les llargues cues de passatgers en aquests instants. I com a titular de Ciutat i Territori des de l'àrea de Medi Ambient, unes obres que avancen a bon ritme, la instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. Els treballs són a càrrec de l'AMB i està previst que finalitzin el mes de novembre. Tenen l'objectiu de millorar la seguretat tant de les persones usuàries com de les instal·lacions municipals, en concret en aquest espai emblemàtic. Es tracta d'un pas endavant en aquesta millora de l'espai públic i la protecció del patrimoni natural i històric de Castelldefels. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora. Tornem de nou en punt per repassar el context informatiu de Castelldefels. Fins ara.
0: Castelldefels avui.
2: Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Castelldefels, això.

0: Castell de Fels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castell de Fels. I el que és més important, amb la teva participació. Castell de Fels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castell de Fels.
1: Bon dia, Castell de Fels. Buenos días, Castell de Fels. Aquí comença Castell de Fels. Així som. Escoltarem els continguts de la Marea Pensionista, que estrena de temporada justament avui. Estarà en directe a les 8 del vespre, després arribarà a les 10 el crit a la terra. Entre d'altres programes, evidentment, de la graella de Ràdio Castell de Fels. Avui no comptarem amb Oben en Com ho podem a causa d'una malaltia. Intentarem connectar, això sí, amb Protecció Civil per a que ens diguin l'última hora de la previsió per avui, donat que ahir van caure força aiguats sobre Castell de Fels, dels quals heu tingut doncs, molta informació a l'experta de la nostra companyia, companya Estefania González, i intentarem parlar amb ells, saber quina és la situació que s'espera avui a nivell meteorològic i a nivell de prevenció, si estem determinats per alguna alerta, etcètera, etcètera. I també un capítol de les càpsules de salut que sempre, sempre els seus professionals, infermeres o infermers, metges o metgesses, ens recomanen coses bones per a la salut. Ja saps que es desenvolupen aquests dies les Jornades de Pau i Solidaritat, la 37a edició, i hem tingut l'oportunitat de parlar amb dues de les activistes de drets humans que ens visiten aquests dies, la Hanna Lema, des d'Etiòpia, des de Sud-àfrica, Notokozo Savic. Parlant també de les Jornades de Pau i Solidaritat, es pot veure a la Sala Margarida Xirgo de la Biblioteca una exposició doncs, que explica a través de fotografies l'activitat que desenvolupen aquí i fora de les nostres fronteres les entitats solidàries de Castell de Fels. Finalment, tenim una nova secció dedicada al teatre amb ressenyes de les principals obres que s'estrenen a Barcelona també i amb entrevistes amb els seus protagonistes. Joel Montoya ens parla del Gran Inquisidor, una obra que està posant escena en aquests dies l'actor Lluís Omar. Comencem, welcome!

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, així som.
2: El programa del dia.
3: Un dia en què todos levantan la vista.
4: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.
5: Hola, Anna. Aquest vespre, a les 8, la veu de la Maria Pensionista de Castelldefels torna a iniciar una nova temporada dels seus programes. Teníem previst una entrevista amb la primera autoritat local, però no serà possible. Hem refet el programa i plantejarem tots els temes que volien plantejar-li al invitat i ho farem en referència a la situació que vivim i a les nostres reivindicacions com plataforma ciutadana. Això serà a partir de les 8 del vespre aquí a l'emissora municipal de Ràdio Castelldefels i en directe. La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels torna a la ràdio.
3: Habrá un día en que todos a levantar la vista.
4: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.
2: Cápsulas de salud. Doncs efectivament aquí estem avui per celebrar el Dia Mundial de la Salut Bucodental. Per això estan amb nosaltres Mònica Rodríguez, higienista del CAP al Castell, i Lima Santana, higienista del CASAP Can Bou, que des de desembre del 2022, amb el nou desplegament de noves figures professionals, van entrar a formar part de l'equip d'atenció primària amb l'objectiu de millorar la salut bucodental de la població a través d'activitats de promoció d'activitats preventives i terapèutiques específiques en salut bucodental. Doncs molt bon dia a les dues.
3: Bon dia, què tal?
2: Si volem aprofitar que avui és el Dia Mundial de la Salut Bucodental i com a higienistes dental ens agradaria parlar de quin paper representa la vostra figura a l'atenció primària i també a la vegada, no?, doncs, d'una sensibilitat, d'una coneixer la població, la vostra cartera de serveis.
4: Sí, saber doncs, com han de vindre, no?
3: I el ciutadà com es pot beneficiar d'aquesta cartera de serveis.
4: I com arribar, no? Molt a nosaltres.
2: Què és l'higienista bucodental?
3: L'higienista dental és la professional sanitària que fa equip amb l'odontòloga i la TECAI. S'encarrega de treballar en la promoció i prevenció de la salut oral de manera individual, familiar i comunitària.
4: Que és una part que, bueno, la higienista dental en les consultes privades ja es coneixia, no?, com a tal, quan anem a fer la higiene o ens prenen alguna mesura, però és ara, doncs, a l'atenció primària que ens obre el camí per formar part d'un grup de professionals com els metges, les infermeres, l'atenció a l'infant, la llevadora, la nutricionista, el fisio, la treballadora social, el referent de benestar emocional i comunitari, amb una missió en conjunt. El conjunt, no? La missió nostra és treballar amb equip, fent prevenció i promoció de la salut de la nostra població.
2: Quina és exactament la vostra tasca al centre de salut?
3: Sé que estem repetint constantment el mateix, però l'objectiu i la nostra prioritat és la promoció i prevenció de la salut oral per evitar l'aparició de malalties bucodentals i ho fem des de la consulta pròpia, de manera individual o de manera comunitària. Es tracta d'evitar la patologia, si aquesta està, que estigui controlada i que no empitjori, duent a termes tasques preventives no invasives.
2: Com ho feu?
4: Doncs tenim dos pilars fonamentals que van en conjunt, a més, que seria un, les instruccions d'higiene oral i també els bons hàbits alimentaris, doncs molt importants per mantenir una boca sana, no? Per exemple, sobre els aliments, què parlem? Doncs menjar bé és important i tots pensem que mengem bé, però a vegades normalitzem certs aliments com les galetes, la xocolata, el ketchup, la mantega, melmelada, el pa de motlla, iogurts bebibles, postres dolços, les bosses de patates, que sembla que com que són salades, doncs mira, això no té dolç, no? I tots aquests aliments que s'han nombrat doncs no són adequats pel fet de que són ensucrats, tenen àcids, conservants. I bueno, també parlem dels tòxics, el tabac, de tot tipus, no hi ha cap que no sigui nociu, i alcohol, les begudes carbonatades, energètiques, que ara es veuen molts adolescents, no?, amb aquest tipus de begudes, i són molt, molt erosives, perjudicials per les dents, els teixits de la cavitat oral, i a més per tot el cos. Són productes, diem que no són aliments, nosaltres sempre parlem que són productes creats, no?, perquè no són nutritius, i que haurien de fer servir sobretot de manera esporàdica i no com algo quotidià, no? I bàsicament el consell que sempre intentem donar és evitar comprar-ho, no?, evitar que arribi a casa, que sigui de manera puntual, això que estem fora, no?, i és una part...
3: I com ha dit la meva companya, doncs, també el tema de les instruccions d'higiene oral, perquè raspallar en sabem tots, però aquest raspallat ha de ser sobretot eficaç. Per això ensenyem a les famílies a fer-ho d'una manera correcta i adaptant-la a les necessitats, perquè cada persona i família és totalment diferent. Intentem que les famílies facin petits canvis a les rutines, que la boca pot ser un gran canvi, i motivem a continuar a casa, que és la millor prevenció que poden fer per mantenir una boca sana.
2: Quins riscos hi ha si descuidem aquests hàbits?
4: Doncs parem si una mala higiene o una mala nutrició doncs augmenta sobretot el risc de patir càries, malalties de les gengives i problemes bucodentals generals. També doncs, tenim més risc, a més de patologies com més pneumonies, si hi ha pacients que tenen problemes ja crònics, cardiopaties, empitjorament també de la diabetes. Hi ha molta relació perquè el cos està connectat i la salut de la boca influeix totalment en el benestar general de la persona, no? Inclús a vegades també parlem de l'estat d'ànim, no? Una persona que pugui parlar, que puguis menjar correctament, no tenir dolor. A vegades, no? És fonamental per a les persones. I quan tens dolor és quan dius, sí que estava bé, ara que estic, em fa mal el queixal i ui, doncs ara sí que faré, no? Ara començaré a cuidar-me, no? I és per això, no? A part, la nostra boca doncs és la part on comença la digestió, comença la respiració, això és bàsic, no? Per el dia a dia, per les persones.
3: Totalment.
2: Quines recomanacions donaríeu, generals o consells?
3: Bé, hem de tractar que la nostra dieta sigui el menys ensucrada possible i, si es fa, que sigui de manera ocasional i acompanyat després d'un raspallat, això és important. Com a mínim ens hem de raspallar dos cops al dia, al matí i a la nit. Aquesta, sobretot, és la més important. Mai l'hem de saltar, encara que estiguem molt cansats. S'ha d'utilitzar raspalls suaus, amb capçals petits, per poder accedir a zones posteriors. Realitzar moviments suaus. Hem de col·locar el raspall uns 45 graus, més o menys, sé que és una miqueta difícil explicar-ho aquí, però a veure si us podeu fer una idea. Uns 45 graus direcció a les genives i hem de fer moviments com si estiguéssim escombrant cap a la vora de la dent, és a dir, perquè m'entengueu, de la geniva cap a fora. I heu de fer-ho durant diverses vegades dent per dent. L'ideal seria començar, doncs, per exemple, per la banda dreta i després doncs, acabar per la banda esquerra. Primer fer la part de dalt i després la part de baix. Important, les zones que moltes vegades descuidem és les zones de dintre, que és on està la zona de la llengua i és més incòmodo. També ho hem de fer en un temps determinat, no podem anar de córrer de pressa i corrent. Important fer-ho entre 3 o 4 minuts, no oblidar netejar la llengua. I finalment, el més important, escopir i no glopejar amb aigua. Així els ingredients de la pasta estan més estona a la boca i fan l'efecte que han de fer sobre les dents. Perquè si no és com posar-me una crema a la cara i rentar-me la cara després. És que no té sentit, la veritat.
4: Clar, i al final també estàs posant una pasta, no?, que val uns diners, i bueno, la pasta dental totes valen. Nosaltres el que recomanem és, sobretot, és que tingui flúor, es recomana que tingui flúor. El que sí que hem de tindre en compte és l'edat, no?, els nens menors de 6 anys que tinguin 1.000 parts per milió de flúor. Això ho podem veure al pot de la pasta dental darrere amb els ingredients. Jo ho he posat molt, molt petitet, no sé per què, però està mínim, i els nens menors de 6 anys, 1.000. I a partir de 6 endavant, 1.450 ppmf és el que posarà, que són parts per milió de flúor. I bàsicament és no posar tot el raspall. Gastar moltíssim, no necessitem tanta pasta, simplement una boleta, com si fos màxim com un pèsol, un granet com si fos un pèsol, i raspalla, com ha dit la Mònica, intentant escopir i ja està. Bàsicament també fer-ho des de quan? Doncs des de que tenim una dent, o sigui, un bebè que ja té una denteta, ja hem de començar a raspallar i ja, doncs aquí fins tota la vida.
2: A més, clar, tota la vida, i molt important també perquè és el moment en què s'estan definint els hàbits, no?
3: Exacte. Sí, sí. És la manera, des de ben petit, ja instaurar aquests hàbits i així doncs, van creixent amb aquests hàbits, que és superimportant.
4: Però família, clar, al final és una manera d'ensenyar.
2: Sí. Com podem sol·licitar la cita amb l'higienista?
3: Bé, és fonamental seguir el circuit establert. El pacient primer ha de ser, sobretot, revisat pel dentista, que el qual realitzarà una revisió de la cavitat oral, i si és necessari, doncs, perquè té càries, carrai o les genives inflamades, el derivarà a l'higienista amb les pautes del tractament que hem d'efectuar. Després, en funció de les necessitats de cada pacient, entre l'odontòloga i l'higienista, anirà fent controls doncs, cada 6 mesos o un cop a l'any, perquè així podem anar verificant si a casa les famílies han millorat aquests hàbits dietètics o d'instruccions d'higiene oral que hem estat donant aquests dies. Perquè són les dues coses que hem de fer a casa i que si es posen a terme correctament, de fet aconseguirem mantenir una boca sana.
4: Sí, el que fem a casa.
2: Qui es pot beneficiar d'aquests serveis?
4: Doncs ara mateix la nostra cartera de serveis s'adreça a la població més vulnerable, específicament a nens i adolescents fins als 14 anys, dones embarassades, que és el que parlàvem, que és una etapa que estan molt receptives per cuidar el seu futur nadó i també elles, no? I a més també a les persones doncs, amb discapacitats intel·lectuals o psicomotores, però és important que sigui del tronc superior amb més del 33% de discapacitat i a més han de tindre la targeta acreditativa en vigor. També serien els pacients que estan en processos oncològics, cervicofacials i pacients amb síndromes doncs, també que tenen doncs, dificultats amb la boca seca, ressequetats no?, dels teixits. bàsicament seria aquesta la població diana que actualment, no, diem que tenim actualment per la seva fragilitat i és una etapa pues, més susceptible a patologies. Però, bueno, per suposat, és tota la població que pot anar i, a més, haurien d'anar, no, a fer una revisió dental com a mínim un cop a l'any. Si necessitem més, també es pot vindre, però mínim un any, un cop a l'any, i és com evitar, no, i detectar alguna patologia i que el tractament, si ho detectem aviat, doncs necessitarà més, un tractament més invasiu i també possiblement més econòmic, no? Que també és important.
2: I tant. Quin tipus de tractament podeu realitzar a la consulta?
3: Realitzem tractaments no invasius i de baixa complexitat, com l'aplicació de gels i vernissos de fluor que ajuda a posar fortes les dents, sellejats de fosses i fissures amb dents definitives per prevenir càries, i també neteges dentals i polits en cas de tenir doncs, sarro. També fem qüestionaris per motivar doncs, a fer canvis en l'alimentació o en els hàbits d'higiene oral. I quan tornen després a la següent revisió, al cap de 6 mesos aproximadament, doncs valorem si s'han dut a terme aquestes instruccions que vam donar en el seu dia i si han millorat. En el cas de que no, doncs diem quines modificacions doncs, han de fer en aquest cas.
2: Quin tipus de tractament podeu realitzar a la consulta?
3: Bueno, a la consulta el que fem és això, doncs els sellejats, els vernissos, les neteges... Quan...
4: Les instruccions, el sí. Trímet, també...
2: No, vull dir el sentit no? També, ja que vosaltres doneu recomanacions, consells, etcètera, no? Qualsevol sí. Persona que tingui un dubte, li responeu també el que sigui.
3: Sí, al final les assessorem a les famílies una miqueta com poden fer aquest cuidado de la boca, com s'han de cuidar la boca, perquè sí. És un pilar fonamental.
4: I al final també és una mica... també sobretot personalitzar, perquè al final no tothom tenim les mateixes necessitats, ni les famílies són iguals, no? I tenen en compte també la seva situació.
3: Exacte.
4: No sé, els sí. Horaris, són un fill, dos fills, o no tenim fills, però tenim una feina doncs, que treballem de nit. Doncs no és el mateix, no? El que treballa de nit que el que treballa de dia. O sigui, i això s'ha de tenir en compte perquè la informació ha de ser adaptada, no?
3: Jo sempre dic que la família és com un equip, no? I al final tots hem d'ajudar. No tampoc els hem de deixar els nens sols i ara, vinga, va, ja sou autònoms, ja heu de fer-ho totalment sols. No, jo penso doncs, que les famílies els han d'ajudar, els han d'acompanyar i estar al seu costat, inclús si han de repassar-los, doncs millor que millor.
2: Només ateneu a la consulta?
4: Bueno, també fem activitat comunitària, que bàsicament és l'atenció primària, doncs aquesta part que ens dona diferència, no? I que la nostra figura és super important
3: sí.
4: I és molt, molt, molt divertit, no? I el que intentem fer doncs, són activitats amb l'odontòleg, per exemple, doncs, fent les revisions a les escoles, és allà on moltes vegades també es detecten els nens amb alt risc de càries o tenen un defecte a l'esmalt, problemes de les genives. També realitzem activitats grupals en centres educatius, a la biblioteca. Fa poquet hem fet una també de ratolí sí. I la sí. Màgia de les dents aquí fa poquet. I també doncs, al mateix CAP doncs, també fem altres tallers i xerrades amb altres companys d'altres serveis. Al final és per fer la promoció de la salut oral i en conjunt doncs, la salut general. Entre tots.
2: Molt bé. Com a conclusions, en aquest dia que estem celebrant el Dia Mundial de la Salut Bucodental, què diríeu?
3: Bé, lo important, no has d'esperar que et faci mal la boca per anar a visitar el dentista. Al final, la prevenció és la millor eina que podem tenir per la nostra salut. Lo ideal és visitar el teu odontòleg com a mínim un cop a l'any, perquè una bona prevenció avui és un bon somriure demà i una bona salut oral és també una millor salut general.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Mònica gràcies. Rodríguez, higienista del CAP al Castell, Imma Santana, higienista del CASAP Cambó, per totes aquestes informacions. Com deies, jo em quedaria també que la boca és sumament important, com deies, Imma, perquè és, respirem a través de la boca, però també moltes malalties tenen relació, com explicaves tu abans, amb una mala higiene de la nostra boca.
4: Sí, totalment. Al final les bacteris doncs, estan a la boca i passen al nostre corrent sanguini.
3: D'aquí. Exacte. Si tot no comença a la boca, és allà on entra el menjar, on entren totes les bactèries, llavors és important tenir una bona cura d'ella.
2: Sí, sí. Moltíssimes gràcies a les dues, que vagi molt bé.
4: Bon dia. Moltes gràcies. Gràcies a tots.
0: Càpsules de salut.

0: Moltes incidències ahir a la tarda-nit a Castelldefels amb la tempesta que va descarregar, coneixent com està la situació a hores d'ara, de la mà de Javier Delgado des de Protecció Civil de l'Ajuntament. Què tal? Molt bon dia, Javier.
1: Bon dia.
0: Com està la situació ara?
1: Pues la situació està controlada. Pràcticament les incidències més importants que tenien, sobretot des del punt de vista circulatori de la ciutat, estan totalment resoltes. Bueno, pràcticament el 90% es va resoldre a les 2 hores d'haver patit l'episodi de pluges.
0: I ara estarà en quina situació estem? Encara estem en alerta? Quina és la previsió meteorològica per a les properes hores?
1: En principi estem sobre un nivell de perill de 1 sobre 6. Es preveu una probabilitat inferior al 30% de tindre pluges intenses, però el fenomen és de tipus localitzat i durant tot el dia es pot tindre aquest episodi que és un risc des del punt de vista nostre de baix.
0: Recordem que ahir tots els serveis municipals implicats en aquesta mena de situacions van estar mobilitzats i que davant aquesta situació es reuneix el comitè d'emergències, el CECOPAL.
1: Correcte. A veure, aquest episodi ja estava anunciat. Nosaltres des de Protecció Civil s'hi van meteoritzant. Són fenòmens que és de formació molt ràpida, en concret nosaltres, per les observacions que veiem, i una vegada des de Protecció Civil van enviar les alertes, pronosticaven que a nosaltres l'afectació seria ràpida i no tindria grans conseqüències. El problema és que ràpidament es van formar altres nuclis tempestuosos i es va quedar estabilitzat. És un episodi ràpid, en concret van caure 60 litres, que és molta pluja, en un interval, l'episodi va durar 3 hores 15 minuts, però és que el 90% d'aquesta quantitat, o sigui, 94 litres metro quadrat, va caure en 2 hores, a una intensitat màxima de 31,2, que això ja són pluges torrencials. El nivell d'alerta que nosaltres tenim és la previsió de 20 litres i va tindre 31,2.
0: És difícil a vegades ajustar aquests pronòstics, no?
1: Sí, van canviant, sobretot les circumstàncies que tenim fenòmens de tipus tropical, no propis del Mediterrani. La elevada temperatura de l'aigua fa formacions convectives i formen aquests nuclis tempestuosos que tenen una evolució molt ràpida i els models que nosaltres tenim no estan preparats 100% per a aquest tipus de fenòmens.
0: Bé, doncs es complien així les prediccions del passat cap de setmana quan anunciaven pluges al llarg de tota aquesta setmana, d'aquesta manera intermitents, però clar, amb les característiques de que és pluja que cau molta aigua en poc temps.
1: Sí, ja he comentat que la intensitat és de 31,2 litres en 30 minuts. Aquesta quantitat és una pluja torrencial amb molta quantitat d'aigua. A més, l'episodi estava acompanyat de gran activitat elèctrica. Va veure moltes descargues de raids que va provocar moltes incidències des del punt de vista elèctric.
0: Així, molts barris es van veure afectats amb tals amb el subministrament de llum i també l'enllumenat públic.
1: Correcte. Normalment les xarxes tenen una sèrie de proteccions, entre les descàrregues que produeixen sobretensió salten. I bueno, van anar restablint des de companyia van rebre les proteccions i bueno, aquest va ser l'incident que van tindre. Únicament una part del territori, centralitzat en la zona de la platja, amb 160 abonats, va triar una miqueta més en restablir el servei.
0: Què és el que diuen les prediccions per als propers dies, per demà i el divendres, els dies que tenim més a prop, evidentment?
1: Les previsions, com ja he comentat, és que tenint aquest risc des del punt de vista baix, de 1 sobre 6, en un 30% de probabilitat tindrà pluges intenses. És un nivell baix i molt extens en tot el territori, en tot el litoral. Hem d'estar atents, nosaltres motoritzem, aunque el risc és baix, nosaltres fem un seguiment continu i és el que tenim que veure com va aquesta evolució. Però en principi no hem de patir les tormentes que hem patit, no estan anunciades.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Javier Delgado, des de Protecció Civil de l'Ajuntament per aquestes informacions de darrera hora. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres, sobretot prudència i estar atent a l'evolució de la situació meteorològica i a totes les xarxes nostres, si la situació es complica, nosaltres sempre adelantem les parts en aquest sentit.
0: Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon dia.
1: Igualment, adéu.
0: Adéu.

Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, han finalitzat les obres de millora i ampliació de la sala de fitness del FEM Can Roca, una actuació destinada a adaptar els espais esportius als usos actuals del centre i a les necessitats futures de les seves persones usuàries. La intervenció ha consistit en la redefinició dels espais interiors, reduint la superfície destinada a la sala de ciclisme indoor, conegut com a spinning, per incorporar-la a la zona de fitness. Es tracta d'una adaptació a les necessitats de les persones abonades ara i en el futur, una nova millora de les instal·lacions que s'ha sumat a altres, com per exemple la renovació integral de la pista de bàsquet El Burrito, amb les quals l'Ajuntament de Castelldefels, a través de la secció d'esports, reafirma la seva voluntat d'oferir instal·lacions esportives modernes, segures i de qualitat al servei de la ciutadania i de la pràctica esportiva. L'Ajuntament engega una nova convocatòria de plans d'ocupació. Es tracta d'un nou procés de selecció de personal per a la contractació de persones aturades, prioritàriament de Castelldefels, mitjançant aquests plans d'ocupació. En aquest procés de selecció es preveu crear una borsa de treball per a les noves contractacions que es puguin produir durant tot l'any 2027. El termini de presentació de sol·licituds és des del passat dilluns 5 d'octubre fins al 30 d'octubre. I des de l'àrea de cultura i a l'agenda de la ciutat, destaquem que aquest cap de setmana el Festival de Jotas Aragoneses celebrarà el Dia del Pilar a Castelldefels. Aquest divendres, dia 9 d'octubre, serà a 8:15 del vespre, quan Castelldefels torni a celebrar aquesta festivitat, la festivitat del Pilar, la vigília del 12 d'octubre. En aquesta ocasió, amb un Festival de Jotas, a la plaça de l'Església, davant de l'edifici de l'Ajuntament. La Casa d'Aragó de Gavà, Viladecans i Castelldefels és l'organitzadora de la activitat i brindarà tota una sèrie d'actuacions de cant i ball basades en la cultura popular aragonesa. I fins aquí el repàs a les notícies destacades d'aquesta hora. Tornem de nou en punt, en una nova hora, en nous titulars a destacar de la nostra ciutat. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Lives the Lefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Una de les activitats programades dins de les Jornades de Pau i Solidaritat que es celebren enguany a Castelldefels és, com és habitual, la visita d'activistes que formen part de les ciutats defensores dels drets humans. En aquesta ocasió, dues d'aquestes activistes estan a Castelldefels per parlar de la seva experiència a les persones que volen escoltar cadascuna de les reivindicacions o, com dèiem, la seva experiència com a activistes en defensa dels drets humans. Avui parlem amb la Hannah Lema, ella és investigadora especialitzada en igualtat de gènere i inclusió social. És directora de This Power House, una organització feminista que intenta revertir les normes discriminatòries i la desigualtat en els drets relatius a la dona etiòpia. Oriunda d'Addis Abeba, la capital del país més extens de la banya d'Àfrica, a diferència de la majoria de les dones etíops, Hannah Lema va comptar amb el suport educatiu decidit de la seva família, que va deixar de banda els rols de gènere estipulats a la societat i la va animar a estudiar i forjar-se un camí propi. Va ser durant la propagació del Covid-19 quan Hannah Lema va fer un pas més en el seu activisme. En aquella època de tancament, un grup de dones va començar a preocupar-se pels efectes de la pandèmia a les dones, la gran majoria sense accés a les eines digitals ni possibilitats de formació. Per amplificar la seva veu i els temes que els preocupaven, l'any 2020 Hannah Lema va fundar This Power House, que va néixer com una plataforma digital amb butlletins informatius i continguts sobre la igualtat de gènere. Doncs molt benvingudes, Hannah Lema, als estudis de Ràdio Castelldefels, i Lia Giral, que és la companya que ens fa de traductora d'aquesta activista, com diem, que ha arribat a Castelldefels, convidada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i que participa en les Jornades de Pau i Solidaritat organitzades per l'Ajuntament. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs en primer lloc, Hannah, li volíem preguntar, és comú que famílies com la seva doncs, ajudin en el seu camí feminista, dones com a vostè?
1: It's common, maybe, in the capital of Ethiopia, that more people send their kids to school, encourage them to join the workforce. But even there, it's not the most major experience because girls and women usually are raised so they can get married, so they can start a family, and for reproductive labor, then joining the workforce and being successful in their own rights.
2: Bien. És potser més comú a la capital. Sí que és veritat que a la capital hi ha més famílies que s'esforcen perquè els seus fills i filles vagin a l'escola i perquè puguin trobar una feina d'acord amb allò que han estudiat. Però sí que és veritat que no és el més comú en tot el país, perquè hi ha altres comunitats i altres indrets on les nenes ràpides se'ls anima a casar-se, a formar una família i a dedicar-se bàsicament al treball productiu en comptes de trobar una feina remunerada.
0: Etiòpia és un país divers, però quines són les principals formes de discriminació que pateix la dona en el seu país, Hannah?
1: Well, it's social, it's economic and it's political. There is a very widespread patriarchy that shows itself through religion, through culture, and we see it in our harmful traditional practices as well. FGM, female genital mutilation, is still widely practiced. Early marriage has made a comeback, and a lot of practices that humiliate and violate girls and women are widely spread because of social problems, and because of the conflict, a lot of them are also increasing in prevalence now.
2: Principalment, el tipus d'opressió que pateixen les dones és de caire social, econòmic i polític, que ha donat una mica també per un patriarcat hegemònic que hi ha al país, molt arrelat també a la religió i a la cultura. De fet, expressions d'aquest tipus de pràctiques d'opressió cap a les dones les trobem en la mutilació genital femenina o també en els matrimonis infantils. Hi ha, però, altres pràctiques que vulneren els drets de dones. Totes aquestes pràctiques actualment estan en augment degut al conflicte que hi ha al país.
0: Vostè, Hannah, és coautora de l'informe Gender Parity Report as Autocratic Gender Washing, Analysis in Ethiopia Post-Protest Experiment. És un informe en el que analitza el rentat d'imatge de gènere a països autocràtics. Tot i els interessos polítics personals, quins efectes positius té el gender washing?
1: When I say women need to be part of decision making, need to be part of politics. It's because we understand that they might not always have the same decision making power. They might not be given the space to make a difference in women's lives, but still there would be little girls who see them take up these spaces and be inspired and hope that one day they can become that as well. Also, women being taking up that space also means that they see things differently. They might make different decisions as well. So we always vote and encourage women to join politics, but we understand that situations might not also allow them to make a difference. So that's why, even though it's not meaningful and genuine, gender washing can mean different things.
2: Quan jo parlo de que les dones haurien de formar part de la presa de decisions i de la política, ho dic perquè moltes vegades a les dones no se'ls atorga o no tenen la mateixa capacitat i el mateix poder per poder formar part de la presa de decisions i de la política. Però el que volem, una mica convidant a que hi hagi més dones que siguin visibles, és crear referents perquè hi hagi més nenes i més noies joves que sí que vulguin prendre més poder i tenir més presència al que fa la presa de decisions i a la política. Pensem que potser això, a la llarga, sí que produirà canvis significatius en el país. Per tant, a vegades sabem que el gender washing pot ser contraproduent, però a vegades també pot ser beneficiós.
0: I en quines coses, en quins aspectes pot ser beneficiós?
1: It's because of that, in 2019, 50% of the cabinet ministers in Ethiopia were given a spot. And although that number fiercely decreased because of the conflict, and usually men are assumed to be better positioned to make a difference in women's lives, those women still made it to that spot. And to this day, we have about 30-something women in decision-making positions. So, it can, you know, even though it's virtue signaling, even though it's not genuine, we always aim for women to occupy decision-making spaces.
2: Bé, doncs, d'alguna manera, gràcies al gender washing, el 2019 es va aconseguir que el 50% del gabinet ministerial del govern fos ocupat per dones. Aquesta xifra s'ha reduït dràsticament, també degut al conflicte, i ara hi ha molts més homes en el gabinet que estan en posicions més ben situades per prendre decisions sobre les vides de les dones, però tot i així encara hi ha un 30% de dones que ocupen llocs de poder. I tot i que no és una forma genuïna d'ocupar els llocs de poder, sí que la nostra idea és apuntar cap aquí, no? A que hi hagi cada vegada més dones en posicions de poder per prendre decisions sobre les vides també de les dones.
0: I en aquest cas per elaborar o promulgar lleis que afavoreixin les dones.
1: Yes, that can happen. Like I said, we don't know to what extent they would be able to influence laws and policies. We haven't seen much of that since 2019, but we're very hopeful that the more women come to these spaces, then some of these women might be able to do that.
2: Sí, sens dubte. De fet, tampoc sabem exactament fins a quin punt podrien tenir un impacte a l'hora d'influir en l'elaboració de lleis o de polítiques, perquè no s'ha fet gaire des de l'any 2019, però quantes més dones hi hagin en posicions de poder, més capaces podran ser, o esperem que puguin ser, a l'hora de prendre aquestes decisions i de poder aprovar aquest tipus de lleis.
0: Parlarem ara d'aquesta entitat, Ladies Powerhouse, que va fundar l'any 2020, com deien, i que va néixer com una plataforma digital amb butlletins informatius i continguts sobre la igualtat de gènere. De quina forma es financia? Com es pot tirar endavant aquest projecte? Quin és el sistema que utilitza per poder funcionar?
1: So we are a social enterprise. We are a social impact organization. We do research, we do advocacy, and we do a lot of projects for both private organizations and public funded organizations, and also donor organizations. So we apply for grants, usually with partner organizations that support our cause and that share our values, and we've been able to stay afloat because of these bilateral and in-country organizations that also want to improve women's access to information related to gender.
2: Nosaltres som una organització social un impacte social, que el que fem principalment és investigació, treball d'incidència, i també tenim diferents projectes tant de l'àmbit públic com de l'àmbit privat, i a més també duem a terme projectes pels nostres donants. Nosaltres el que fem és sol·licitar ajudes a través d'associacions amigues o associacions paral·leles amb qui treballem, i ens mantenim gràcies a aquests acords o aquesta col·laboració bilateral amb altres organitzacions que també treballen per millorar les condicions de vida de dones i per la igualtat de gènere.
1: Actually, the Spanish Cooperation is one of our main donors.
2: De fet, la Cooperació Espanyola és un dels principals donants amb els quals treballem.
0: En aquest sentit, un canal de comunicació com les xarxes socials pot beneficiar a hores d'ara el moviment feminista a Etiòpia?
1: It has brought a lot of young voices to the platform. Previously, we were not as many, but now because of TikTok, Facebook, and all these social media platforms, we've gotten a space to speak up, to question decisions of the government, and also to question the status quo, the patriarchy in our society. But definitely there is anti-rights movements that are also spreading on social media, so it's not all for the best. There are some negatives that we also have to consider.
2: Sí, sens dubte. De fet, hi ha moltes més veus joves que han passat a formar part de la plataforma gràcies a també les plataformes com TikTok o Facebook, que d'alguna manera han servit com a espais per qüestionar allò establert, per qüestionar l'statu quo i per qüestionar el patriarcat. No obstant això, també és veritat que hi ha tota una sèrie de moviments antidrets que també fan córrer la seva veu a través de xarxes socials, i això també ho entenem com un perill.
0: Doncs per acabar, Hanna, m'agradaria que valorés aquesta iniciativa, la que impulsa el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, aquest projecte de ciutats defensores dels drets humans.
1: It's been quite an opportunity to visit all these municipalities, to meet with everyone working to protect rights and to defend the defenders. It's been really inspiring to meet with the kids as well. We went to a lot of schools, very curious young people, and it's been a pleasure to tell them about the context in Ethiopia, the women's rights that we have, and the anti-rights problems and challenges that we're facing as well.
2: Doncs, sens dubte, ha sigut una gran oportunitat. He pogut visitar tantes ciutats, reunir-me amb tantes persones amb qui he pogut parlar, tantes persones interessades per la defensa dels drets humans, pels defensors i defensores de drets humans. També m'ha resultat molt inspirador poder parlar amb tants nens i nenes, nois i noies a les escoles, persones realment molt curioses. I sobretot m'ha agradat tenir l'oportunitat de poder-los parlar sobre els drets de les dones i sobre la situació que hi ha a Etiòpia i quines són les condicions en les quals viuen allà.
0: Hanna, quines preguntes l'han sobtat més?
1: Most kids did not know there was a conflict going on in Ethiopia. They've heard about conflicts in Palestine, in Ukraine, in different parts of the world. But when it comes to conflicts in Africa, for a lot of them, that was news. They were also very much curious about female genital mutilation and other harmful traditional practices that are practiced in the global south. So questions around that have been interesting and also enlightening for them, I hope.
2: Han preguntat molt sobre... El que em va sobtar més, també, és que quan jo els preguntava sobre el conflicte d'Etiòpia, no en sabien res. Ràpidament sí que identificaven que hi havia conflictes a regions com a Ucraïna o a Palestina, però quan parlàvem de l'Àfrica, doncs no tenien ni idea de que hi havia conflictes en actiu. També m'han preguntat molt sobre la mutilació genital femenina i altres pràctiques que es practiquen al sud global, i en general m'han interessat molt totes les preguntes que m'han fet, perquè hi havia coses que realment no coneixien.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Hanna Lema, activista pels drets humans, investigadora especialitzada en igualtat de gènere i inclusió social, directora també, com comentàvem, de Ladies Powerhouse, una organització feminista que intenta revertir les normes discriminatòries i la desigualtat en els drets relatius a la dona a Etiòpia. Moltíssimes gràcies, Hanna, benvinguda a Castelldefels, que vagi molt bé.
1: Thank you so much, it's been quite a pleasure.
2: Moltes gràcies, ha sigut un plaer.
3: ¿Por qué no me deja hacer una go-go girl? Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lurrit ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurrit ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Nontocozo Sedibe Sabí, que es activista, mediadora y líder comunitaria, al tabal de la cual se centran las prácticas antirracistas y contrarias a la opresión. Nontocozo es fundadora y directora de la asociación Ubuntu Co-Create, oriunda de Sudáfrica, concretamente del Nelspruit Mpumalanga, un township de Johannesburg i criada pels seus avis. Nontocozo va comprendre des de nen el significat de les paraules comunitat i racisme, que a casa seva no paraven d'entre sortir persones de la comunitat i al carrer els veïns bé eren com a familiars, els quals acudir quan feia falta ajuda, mentre que el país renava l'apartheid imposat per la minoria blanca que va dominar el país fins a les eleccions lliures de 1994. Doncs Nontocozo Sedibe Sabic és una de les dues activistes pels drets humans que visita aquests dies Castelldefels en aquesta gira de ciutats defensores dels drets humans i en el context de les jornades de pau i solidaritat, de les 37a jornades de pau i solidaritat que s'organitzen des de l'àrea municipal del mateix nom a Castelldefels. Saludem a Nontocozo Sedibe Sabic i a Laia Sant Martí, que ens farà de traductora. Què tal? Molt bon dia.
1: Hello, good morning.
0: Hello, good morning.
2: Hi, it's good afternoon, actually. I'm sorry. Thank you for having me here.
0: Nontocozo és directora de l'associació Ubuntu, que aposta per combinar les seves indígenes amb mètodes occidentals. Quines són les principals àrees de treball?
2: Thank you for having me. So, I dedicate myself in holding space for people, especially here in Europe, for holding space for people who have migrated, the grief and the pain, and creating space where we can create strategies for hope and healing together. And spaces where we can find ways to support each other and to be in solidarity with each other. I also work with white body people, where I support them in the process of working on their internalized white supremacy and white privilege. So in this way, it's a space where not to create shame about racism, but to create a space where they feel warm and welcome and safe enough to know that we can together work on these oppressions, that it's not just about us, black and brown people, to work on racism, but it's also a responsibility for the white body people to work on racism. And I'm also involved also in sustainability and regenerative work, which is work on building communities and finding sustainable ways to live together that connect to indigenous ways, but also we can dream the future together, futuristic ways.
1: Bé, doncs em dedico a sostenir espais per persones, sobretot aquí a Europa, que han migrat i que estan passant per un procés de dol i de dolor. Conjuntament amb elles i ells, construïm estratègies d'esperança i de sanació. També sostinc un espai per donar suport a aquestes persones, que elles es puguin donar suport en solidaritat les unes amb les altres. Per altra banda, treballo amb persones de cos blanc en processos on ells, havent internalitzat el seu privilegi de supremacia blanca, doncs tenen aquesta voluntat de treballar conjuntament per superar aquest racisme que, contràriament a generar culpa, el que busquem és un espai on aquestes persones se sentin un caliu, se sentin benvingudes, se sentin segures, perquè puguem treballar també juntes contra l'opressió, perquè aquest racisme no és només una tasca de les persones negres i marrons, sinó també una tasca del col·lectiu de persones blanques. Finalment, em centro en un treball de sostenibilitat i un treball restauratiu per construir una nova manera d'entendre el món en comunitat, com deies tu bé, doncs, combinant els coneixements indígenes amb els coneixements occidentals, on podem construir conjuntament aquest món en el qual somiem juntes.
0: Vostè, Nontokozo, va néixer durant l'època de l'apartheid. Quins records guarda d'aquells dies on, evidentment, la situació era molt convulsa?
2: I grew up during apartheid, so actually apartheid ended when I was 14 years old, so I lived 14 years of my life during apartheid, and I have two memories. The one memory I have of apartheid is police, tear gas, violence, the genocide of my people, the culture, the spirituality, the everyday intense living of young people disappearing. We were basically, any young black person was seen as a terrorist, basically, that's what we were. And we, in the 80s, we were in the state of emergency in South Africa. So I grew up in this vibration of constant activism, and all members of my family were involved in this.
1: 70s?
2: In the 80s.
1: 80s?
2: Yes, we had the state of emergency. Yeah. And I have memories of just waking up at night. I would wake up because I was a child and there would be soldiers with guns in the house already, looking for my uncles, looking for my aunts. And I remember thinking the best thing to be in the world is to be white, because white people had everything. They had the big houses. When we were passing, if we would pass there with my grandmother, because most of the grandmothers, we lived with our grandmothers, they were working and cleaning white people's houses. So it was, we live in the same world, but in different worlds at the same time. I also have something else to say, but maybe I let you say this. Yeah.
1: Sí que recordo, sí, vaig néixer en època, en temps de l'apartheid, i vaig créixer fins als 14 anys. Vaig estar vivint en època de l'apartheid, per tant són 14 anys de la meva vida. Tinc alguns records més concrets d'aquella època. La policia pel carrer perseguint-nos, llançant-nos gas lacrimogen, utilitzant violència contra nosaltres, genocidi contra la meva gent. Recordo, per altra banda, una cultura, una espiritualitat, però tornant a aquesta violència, doncs, recordo joves negres que desapareixien cada dia. Marxaven de manera misteriosa, desapareixien. Cada un d'ells, cada una d'elles, eren vistos a ulls dels qui ostentaven el poder durant l'apartheid com un terrorista o potencial terrorista. En els anys 80 es va declarar l'estat d'emergència a Sud-àfrica i cada membre de la meva família en va formar part d'aquesta emergència. Tinc records de despertar-me a mitjanit i veure soldats a casa meva armats amb metralletes buscant els meus oncles, a les meves tietes, i pensar, el millor en aquest món és ser blanc, ser blanca, perquè a més jo veia que eren dos mons diferents, els dels negres i els dels blancs. Les meves àvies treballaven en cases de blancs com a dones de la neteja.
0: Malgrat néixer en una comunitat marcada per la pobresa socioeconòmica, gràcies a l'esforç laboral de la seva mare, Nontokozo no va tenir les dificultats d'altres persones negres i va poder educar-se en una escola privada, integrant de l'anomenada Generació Mandela o Arc de Sant Martí, la primera que després de l'apartheid es va educar sense la segregació racial, recorda que molts companys blancs d'escola vivien espantats, pot ser que fins i tot enfadants, davant la nova realitat de Sud-àfrica.
2: Yes, I just want to also say that with that first question you ask, that we didn't, even though we were going through all this trauma, we also managed to still keep joy and find space for celebration and joy, which is and resistance, and this is what I love about my community. And this came from Ubuntu. Ubuntu helped us and supported us to resist. We had a lot of white people who were very scared and angry about the new state. About they were afraid that black people were going to revenge, and some of them also they just didn't want to be ruled by a black government. So there was a lot of fear. However, I think we somehow managed to find ways to come together because of the spirit of Ubuntu. However, at the same time, till today, we still don't have access to resources. Many people from black communities still live in very poor conditions. And the wealth is still in the hands of a few. And a certain class of black people who have reason to start to behave like white people have access to these resources.
1: Abans de contestar aquesta pregunta, m'agradaria remuntar-me a la teva pregunta anterior perquè m'agradaria afegir una cosa important. A pesar del trauma que he explicat, tots aquests records traumàtics, voldria dir que la meva comunitat va aconseguir mantenir aquesta alegria de viure, va aconseguir preservar aquest espai de celebració, de joia i de resistència. I això és el que jo estimo de la meva comunitat, aquest Ubuntu, no? Que va ser el que ens va permetre resistir, sobreviure i d'aquesta manera. I ara sí, doncs, sí, a la teva última pregunta, doncs sí que moltes persones blanques en aquesta època del canvi de govern estaven amb por que les persones negres busquessin revenja. I alguns no estaven d'acord amb la situació perquè no volien senzillament ser governats per un govern negre. Però crec que vam poder superar aquesta por i vam aconseguir posar-nos d'acord, doncs, gràcies a aquest Ubuntu que comentava abans. Tot i això, la comunitat negra actualment no té accés a recursos de la mateixa manera que la comunitat blanca, és a dir, que viuen en un context de molta més pobresa per aquest accés insuficient als recursos. I el nostre món, doncs, està en les mans d'uns pocs que són una certa classe o un cert tipus de persones blanques que, a més, han adoptat un comportament molt concret.
0: És a dir, que continuen encara les desigualtats.
2: Extremely, it's embarrassing. And it's not only embarrassing, but it's hurtful. We have people who still live in really bad poverty. And 90% of these people are black people. And

0: lockdown, which makes it very difficult for local people to live there. So we have a housing crisis also that is happening there, so much that they want to build a wall to separate the shanty towns where black people live and the rich people. And there's also a movement now that wants to separate Cape Town and make it its own independent country. So to make sure they don't get to have poor black people in the space.
1: Sí, les desigualtats continuen presents d'una manera molt exagerada i que fa vergonya. Fa vergonya pensar-hi. I a més, s'està agreujant aquesta situació cada vegada més. Hi ha una pobresa extrema en la qual viuen una gran part de la població, 90% població negra. No tenen accés a serveis bàsics. Per exemple, algunes cases no tenen lavabos amb les condicions higièniques correctes, els lavabos mínims. I tenim tot uns barris de barraques fetes d'estany, que li diuen shanty towns allà, i que bueno, es van extenent cada cop més fins al punt doncs, que es vol construir un mur per separar-les de Ciutat del Cap, de tota l'altra zona de residències més riques. I tenim un problema que és comparable al que us passa aquí i a Barcelona, on gent de fora venen a comprar habitatge, cases aquí, de manera que l'habitatge es fa inaccessible per la gent d'aquí. Doncs, la gent local d'allà de Cape Town, de Ciutat del Cap, li passa el mateix. I aquesta gent rica que arriba doncs, vol cada vegada separar-se més d'aquestes persones que pateixen una pobresa que va augmentant i fins i tot s'estan plantejant, hi ha un moviment ara, una corrent que està impulsant una independència, una Ciutat del Cap independent per deixar fora tota aquesta comunitat negra més pobra. Mm.
2: El poble sud-africà lluita per preservar tradicions com la filosofia Ubuntu, a la que abans es referia vostè, però el món canvia ràpidament i amb internet els continguts i les cultures es tornen globals. Com estan les xarxes socials al seu parer canviant, modelant o fins i tot destruint les tradicions?
0: Yeah, I think technology in general has its positive sides and it also has its negative side. And I think it's not just technology now, but colonization was the beginning of trying to destroy these traditions of Ubuntu. Because when people are together, then they are able to fight and overthrow any oppressions of government. So unfortunately, because there's this deep idea that we look to the West, that the West has a better life in terms of capitalist way of thinking. And most young people, this is, I guess, the dream. Everybody dreams to have money, to own a house, and to do all these things. You have to somehow live in the capitalist world and follow the ways of the capitalist world. And unfortunately, because of this, then we are somehow distancing ourselves from the traditional ways of Ubuntu, the community ways of living, because we're going more into the individualistic ways, more into self-realization that being independent is a good thing. Owning material things is seen as a good thing, rather than having a community that is sharing, having a community that everybody has something, that everybody has a fair share and solidarity. That is now seen as almost as a burden. Uh-huh. You know, taking care of your family now is seen as a burden.
1: Bé, doncs, la tecnologia en general, no només les xarxes socials, té la seva part positiva, però sí que té també la seva part negativa. I no només la tecnologia, des del principi de la colonització al nostre país, ja la colonització va portar aquest principi d'intent de destruir

0: construir aquest Ubuntu nostre, no? Perquè quan les persones estan unides, quan la gent està unida, poden derrocar qualsevol opressió, qualsevol govern autoritari o opressiu. I aquestes xarxes socials sí que mostren als joves un model de vida capitalista, majoritàriament, on mostren aquests somnis materials de, o materialistes als quals aspiren, doncs, de tenir propietats, de posseir béns materials. I, per desgràcia, doncs, aquest missatge sí que els allunya o ens allunya de una visió més comunitària o una forma de vida més comunitària, perquè els missatges de les xarxes socials, doncs, que ens arriben, tiren més cap a l'individualisme, van més cap a la independència personal de l'individu, més cap a l'autorealització personal, i posen molt èmfasi en la propietat privada, les possessions materials, més que no pas en una propietat compartida o un compartir en comunitat. Això de compartir en comunitat es veu més aviat com una llosa, perquè, per exemple, la idea d'haver de tenir cura dels familiars, doncs avui en dia es veu com una càrrega.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Nonto Cozo, Sedibes Savic, per les seves paraules. Benvinguda a Castelldefels. Vostè viu a Barcelona ara des de fa un temps. I agraïm també a la Laia Sant Martí, que ens ha estat traduint les paraules de la Nonto Cozo, que és una de les segones activistes de pertanyents a aquesta iniciativa Ciutats Defensores dels Drets Humans, impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que visiten Castelldefels aquests dies per explicar les seves experiències, les seves vivències, sobretot alumnat de la ciutat, en aquest context, a les jornades de pau, solidaritat i cooperació que s'organitzen des de l'àrea del mateix nom a l'Ajuntament de Castelldefels. Moltíssimes gràcies, benvingudes a Castelldefels, molt bon dia.
2: Thank you very much for having me. Enjoy your day also.
1: Thank you very much.
0: Moltes gràcies. Un bon dia també per vosaltres.
1: Moltes gràcies, Laia.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. Des del castell fins a la platja.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 6.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem les principals afectacions després de l'episodi de pluges torrencials viscut el passat vespre. L'episodi més intens de pluges es va produir quan faltaven 10 minuts per les 8 del vespre i va finalitzar també uns 10 minuts abans d'arribar a les 10. Arran d'aquest episodi es van acumular 60 litres per metre quadrat. La intensitat màxima registrada va ser de 31,2 litres per metre quadrat en 30 minuts, valor que es pot qualificar de torrencial i que supera àmpliament el llindar de risc per intensitat de pluja establert en 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. La principal incidència de l'episodi d'ahir es va produir al pas inferior de l'Avinguda Màlaga, que es va haver de tallar abans de quedar inundat. També es va tancar el vial lateral del desviament per la Avinguda de la Constitució. El pas inferior de Joanot Martorell es va inundar temporalment, fet que va obligar al seu tancament preventiu amb el restabliment a la circulació a un quart de 12 de la nit. De manera preventiva, també va ser necessari restringir o tallar temporalment la circulació a diversos punts de la ciutat. Obertes les inscripcions del 18è concurs Reimagina't, adreçat a joves entre 12 i 18 anys. Les persones interessades es poden inscriure fins al 30 d'octubre. El concurs enguany tracta el tema de les masculinitats. Alumnat de Castelldefels ja ha estat premiat en les tres darreres edicions del concurs. Es tracta d'una iniciativa, un projecte organitzat per l'Observatori de les Dones als Mitjans de Comunicació, del qual l'Ajuntament en forma part. I des de l'àrea de neteja informen de neteja manual efectuada al barri de Canyars per donar una millor resposta a les zones amb més afluència de persones. Es compta amb més de 9 equips d'escombrat manual que recorren els diferents barris i treballen per mantenir nets carrers, places, zones de vianants i racons del municipi. A més, segons el seu recorregut, utilitzen bicicletes elèctriques que permeten al personal desplaçar-se de manera més àgil i respectuosa amb el medi ambient. I fins aquí el repàs a titulars destacats en aquest butlletí d'En Punt. Ara, en una hora, tot serà el torn de l'informatiu i les notícies destacades d'aquesta jornada de dimecres 7 d'octubre en detall. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: context d'aquestes 36ena jornades de pau i solidaritat, s'ha organitzat també una exposició que es pot veure a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca sobre entitats que formen part del Consell de Pau i Solidaritat. Per parlar-nos d'aquesta iniciativa, d'aquesta exposició, amb nosaltres Carme Ferrer, cap de la Unitat Intermitja d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels. Què tal, Carme? Bon dia.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Què tal, com estem? Escolta'm, coincidim amb aquestes jornades. S'ha programat una exposició, com deien, que reflexa el treball de les entitats solidàries que formen part del Consell de Pau i Solidaritat. En què consisteix aquesta exposició?
1: Doncs es tracta d'una exposició, com ja ben has dit, on podem presentar diferents moments, diferents mitjançant fotografies concretes i fetes amb molt de carinyo, i es tracten de compartir els projectes i programes que les entitats que tenim aquí a Castelldefels i que participen en el Consell de Pau i Solidaritat, Consell Municipal, doncs poden representar tímidament, mitjançant una foto, però amb molt de detalls, com ja es fa amb aquest art de la fotografia, doncs el seu esperit i el seu saber fer.
0: És a dir, que aquestes fotografies es mostren en els projectes que a hores d'ara estem realitzant aquestes entitats, per exemple?
1: Sí, doncs mira, tenim, per exemple, entitats com Etíops Mans per Etiòpia, Malària 40, Malaica Associació, Grup de Dones Xarrua, Associació Castelldefels Sàhara, Rotary Club Castelldefels, del Fons Català, també Advance for Africa o Mans Unides. Aquestes serien algunes de les entitats que bueno, han representat allà mitjançant l'exposició i la fotografia d'aquests moments que t'estava explicant.
0: Totes ja tenen projectes solidaris en diversos punts del món i gairebé totes elles, les que has esmentat justament, Carme, fa molt de temps que formen part del Consell de Pau i Solidaritat. Explica'ns una mica com funciona aquest Consell.
1: Doncs mira, precisament l'any passat es va celebrar, van celebrar les 36enes jornades de les jornades de Pau i Solidaritat i precisament es va fer una recopilació d'aquests moments per celebrar tots aquells anys que realment són molts, estic gairebé parlant de 30 anys, que les entitats van participant d'aquí de Castelldefels en aquest Consell. Aquest Consell Municipal es celebra gairebé un cop al mes i aquí és on es poden decidir, per exemple, els projectes als quals es volen dedicar més esforços i, per exemple, hi ha una activitat com ara, per exemple, en aquestes jornades, doncs, o per exemple, hi ha l'ocasió de poder celebrar algun moment concret, doncs, entre totes, la idea és fer pinya, col·laborar i poder-se ajudar i retroalimentar unes amb les altres, doncs, precisament per això, no? Per poder fer difusió dels seus projectes i poder compartir, no? tot els objectius i perquè no només estan aquí a Castelldefels, sinó que, com ja podràs haver escoltat, es tracten d'entitats que van més enllà de Castelldefels, inclús van més enllà de les fronteres, no? de Catalunya i del nostre país. Llavors es tracta de, sobretot, sensibilitzar, donar informació i motivar, doncs, perquè aquelles persones que tinguin una sensibilitat especial i que vulguin col·laborar d'alguna manera, doncs es puguin apropar a elles i puguin tenir aquesta porta d'accés per poder desenvolupar o poder ajudar de qualsevol manera.
0: Si totes les entitats culturals, esportives, socials doncs necessiten un provisionament de fons per poder fer coses, les solidàries, evidentment, també ja recaben fons entre activitats a la ciutat on participen la ciutadania i aporta el seu gra de sorra, o també subvencions del Fons Català de Cooperació de diversos indrets, no? Diversos organismes.
1: Sí, a veure, cadascuna funciona de diferent manera. N'hi ha que són molt petitones. Per exemple, tenim el grup de dones d'aquí de Castelldefels, que lògicament és un grup local, és un grup que, bueno, que sempre ha estat molt reivindicatiu i molt col·laboratiu. i després tenim d'altres, com per exemple doncs, Mans Unides. Lògicament el funcionament és molt diferent i les connexions que hi ha entre unes i altres, doncs, bueno, són de molt diferent índol, no?
0: Clar, Mans Unides forma part d'aquesta entitat a nivell mundial. Mans Unides, aquesta seria la secció a Castelldefels, però després hi ha entitats pròpiament d'aquí, de Castelldefels.
1: Exactament. Però el més important de tot, i això és una opinió meva, no? És el fet de que, bueno, el fet que parlàvem, no?, del Consell Municipal de Pau, doncs que puguem tenir aquest espai de compartir, de reflexionar i de conèixer el que uns i altres fem, no?, o fan. Llavors, penso que bueno, són espais que s'han creat precisament per elles, no? Després, les connexions, lògicament, que és el que et dic, cadascuna té les seves pròpies.
0: L'important és que aquests projectes, any rere any, doncs, continuen fent-se una realitat. Hi ha projectes que són molt puntuals i altres que poden durar un temps.
1: Sí, exacte. Sí. Vull dir que depèn, com et dic, depèn de quin tipus d'entitat estem parlant i sobretot també de la quantitat de gent. Per exemple, doncs, n'hi ha d'altres entitats que tenen doncs, potser més gent jove, pel que sigui, no? que tenen més pels objectius o de la pròpia dinamització interna de la entitat. Per exemple, Casando, no? Que és una entitat que realment doncs, es veu, no? que es mou també molta gent jove que comença i que està implicada. No? Bueno, el fet de ser d'aquí, com parlàvem, no? Ser de Castelldefels, i el fet de poder tenir aquests moments de compartir, penso que és el que fa, no?, com una entitat que sigui pròpia i sobretot que lluitant, no?, pels seus objectius, que em sembla que és el que s'ha d'al·legar més.
0: Fins a quan podrem veure aquesta exposició a la Sala Margarida Xirgoda, a la Biblioteca Carme?
1: Doncs l'exposició està a la biblioteca, com bé has dit, i es va inaugurar precisament amb la iniciació de les jornades, de les 37è
0: ja.
1: Jornades de Pau, Solidaritat i Cooperació, i estaran doncs, fins al dia 18. Que és l'últim dia que tindrem a les jornades. Recordar que n'hi ha diferents actes per totes les edats, per famílies, per nens, per persones que tinguin algun especial interès per alguns dels temes que van més enllà, no?, de les nostres vides quotidianes. Tenim el dia 9 un taller de violències quotidianes, que l'organitza De Mons sense guerres i sense violències. El diumenge, dia 11, tenim un acte per nosaltres central, que és la festa del Festival dels Estels per la Pau, en el qual durant tot el curs des de les escoles han anat treballant en la confecció d'un estel per la Pau, i en aquell diumenge, dia 11, i en cas de pluja es passarà el dia 25, perquè estem ara en uns dies així, sí. Cal dir-ho. Doncs és un dia de festiu, de compartir també, de celebrar. Hi haurà molts actes, hi haurà també dinamitzacions, jocs, tallers per tots els nanos, nenes i famílies. I després tenim el dijous 15 d'octubre a la tarda, tenim a les 7 de la tarda una pel·lícula, tenim cinema, ficció, 2024, ficció, es titula, que és de Nigèria, i bueno, i l'hora del conte, el dia divendres 16 d'octubre. I ja finalitzarem amb el Festival de Poesia, Música i Dansa, el dia 17 d'octubre, a les 7 de la tarda, aquí també a la biblioteca, i finalitzarem amb un espectacle de titelles al Teatre Plaça, a les 6 de la tarda, Jingo, l'Arbre de la Pau, i aquí estan convidats, totes les activitats són gratuïtes i estan molt ben escollides per tal de poder gaudir i bueno, passar una estona agradable en família i amb amics i amigues.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Carme Ferrer, cap de la Unitat Intermitja d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels, per recordar-nos les activitats que resten d'aquestes 37è jornades de pau, solidaritat i cooperació que des de l'àrea municipal s'organitzen aquests dies al nostre municipi. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
1: A tu. Moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu.

Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Escena.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist el senyal que han posat davant de casa?
2: Un senyal? No, no l'he vist. De què?
1: És un senyal de prohibit aparcar de 8 del matí a 8 del vespre, just davant del supermercat.
2: Ostres, només faltava això. Poc aparcament que hi ha.
1: Mira, no et queixis tant i agafa menys el cotxe, que l'utilitzes per tot.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula senyal és masculina. Per exemple, s'han de respectar els senyals de circulació. O bé, em vaig fer una ferida i m'ha quedat un senyal. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas, grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Greta Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: El saludem novament. Avui comença en aquest punt un nou informatiu a Ràdio Castelldefels. És el que correspon aquest dimecres 7 d'octubre. Per començar, els titulars. La intensa pluja de la passada nit, amb 60 litres en dues hores, ha provocat inundacions i diverses incidències a Castelldefels. En alguns punts, l'aigua ha arribat als 40 centímetres i ha afectat baixos i locals, mentre s'han hagut de tallar els passos soterrats al trànsit. No hi ha hagut danys personals. Rodalies ha començat a recuperar progressivament el servei després de l'aturada de les últimes hores. Els maquinistes, a través del sindicat CEMAF, havien rebutjat aquesta nit circular per alguns trams. A la línia R2 Sud, que dona servei a Castelldefels, el servei s'ha recuperat parcialment, però es mantenen afectacions entre Sant Vicenç de Calders i Cunit. Al novembre és previst que acabin les tasques d'instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. L'objectiu que es persegueix tancant el parc a la nit és reforçar la seguretat, protegir les zones verdes i millorar el control dels accessos al recinte. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha organitzat aquest dimarts un acte públic. Denuncia la situació de diverses famílies de Castelldefels amenaçades de desnonament els propers dies. Segons els activistes per l'habitatge, no tenen una alternativa habitacional real, tot i que han fet els tràmits corresponents davant les administracions. El futur cap de la muntanyeta de Castelldefels incorporarà serveis de salut mental. El nou equipament, que ampliarà l'atenció sanitària al municipi, preveu un servei de salut mental per a persones adultes, un hospital de dia i atenció específica per a infants i adolescents. Continua la 37a edició de les Jornades de Solidaritat. La programació, que reivindica la globalització dels drets humans, inclou, com ha passat els darrers 13 anys, el Festival d'Estels per la Pau aquest diumenge a la platja. En el marc de les jornades han tornat les xerrades de les ciutats defensores dels drets humans. El cicle ha portat a Castelldefels activistes dels drets humans com Nontokotjo Sedibezavik, de Sud-àfrica. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López, Miguel Navarro, Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. La intensa pluja de la nit passada ha provocat inundacions i diverses incidències a diferents punts de Castelldefels. En alguns carrers, l'aigua ha arribat a acumular gruixos d'entre 20 i 40 centímetres. Ha hagut afectacions a baixos i locals, talls de trànsit als passos soterrats, però no hi ha hagut danys personals. La policia local parla d'un moment, ahir al vespre, de col·lapse a la ciutat. El sotsinspector Leo Piqué és portaveu del cos municipal.
2: Ahir va ser un episodi a partir de les 7:30, 7:45, fins a les 8:30, 9, va haver episodis de molta intensitat, en la qual cosa va col·lapsar doncs, una part del... Bueno, pràcticament tot el municipi, vull dir, va haver un moment en què teníem el centre col·lapsat, Pau Casal, Canyars, tota la banda més baixa de Constitució, Esponts, com sempre, les bombes van actuar, però doncs, clar, el volum d'aigua que entrava era tan important que no donaven abast per poder desaiguar allò. I sí que va haver-hi una estona en què el municipi va quedar molt afectat. També la zona de platja, Avinguda de la Platja, Passeig Marina, Pitort, Tarongers... Bueno, una mica va ser global. El que van fer vam anar tancant totes les vies tal com s'anaven col·lapsant d'aigua, s'anaven tancant per evitar que ningú es quedés atrapat.
1: Aquest és el principal objectiu de la policia i els serveis d'emergència, vetllar perquè ningú quedi atrapat per l'acumulació d'aigua.
2: El primer objectiu quan hi ha un episodi així tan intens i general és que ningú pugui patir danys personals. No? I això pot succeir als llocs crítics, com són els ponts, i els llocs més vulnerables, com Avinguda de la Platja o Marina, no? Són els llocs on, evidentment, és impossible poder atendre tots els requeriments de vehicles, però sobretot a lo que és mobilitat, intentar que ningú pugui entrar en un lloc on quedi col·lapsat. Aquí no tenim rieres perilloses, però sí tenim ponts i punts crítics que, si no s'actua i si no se fan els talls de forma adient, doncs alguna persona pot quedar dintre del vehicle. Vam fer dues atencions per treure dues persones de dintre dels vehicles, vehicles, però vull dir, sense cap perill per elles. Un va ser a l'Avinguda de la Platja i l'altre va ser també a la banda de la platja, al carrer 3, crec que va ser. I, però bueno, se van saldar sense més importància, va ser ajudar a sortir del vehicle que se'ls va aturar i poc més. I després, pues, nada, els ponts es van tancar, no se'ls va quedar ningú atrapat a dintre.
1: Quan plou amb la intensitat d'aquests darrers dies, és clau que les bombes que evacuen l'aigua de pluja que s'acumula als passos sota el tren i les autopistes, que són molts a Castelldefels, funcionin correctament. Manel Valero és cap d'infraestructures de l'Ajuntament.
3: Va funcionar tots els bombaments bé, tenim molts bombaments, tenim Constitució 1 i 2 que van anar bé, Perú i Estella de Mar li entrava moltíssima aigua a la platja i també van funcionar bé. Els ponts teníem el de Pau Casals, que en un moment determinat va agafar una mica d'aigua i de seguida va sortir, el de Pineda que va funcionar bé, Renfe 1 i Renfe 2, que és el pas aquell petit que s'ha fet nou funcionant bé, i l'única incidència que vam tenir va ser l'avinguda Màlaga, que ja a final de l'episodi es va calentar una bomba, que hi ha tres, i va parar durant una hora aproximadament, però ja estava tot entollat d'aigua, i perquè realment aquest pas és, no és un pas, és un llac de llaminació, és perquè o sigui, s'ha d'omplir d'aigua, la seva funcionalitat és aquesta, que l'aigua no inundi casa, sinó que inundi el pas de l'Avinguda Màlaga, i bueno, en una hora van posar la tercera bomba en marxa i en dues hores i mitja van buidar el pas i llavors ja van entrar els companys de sac a netejar perquè tot queda entollat amb fang i pedres i és perillós sobretot per les motocicletes i durant la nit l'han netejat i tal. I com a incidència així una mica teníem una barrera que es va en aquest pas que es va aclarar, que es va quedar a baix, que no pujava, aquestes que hem posat noves per tema de seguretat i aquest dematí hem comprovat que va ser golpejada per un vehicle i per això no funcionava. Però, vamos, tot ho demés, per la quantitat de litres d'aigües que han caigut, tot ha funcionat bé. Evidentment, s'han inundat carrers i tal. La prioritat nostra és que una vegada pari de ploure, que l'aigua ha sortit el més aviat possible i tornem a la normalitat el més ràpid possible. Aquesta és la idea. Uh-huh. També van caure... Dic, no tinc les dades exactes, no sé si a la Protecció Civil es l'ha passat, però perquè estic veient aquí... En van caure més de 40 litres en una hora, que és una barbaritat.
1: Sense danys importants a l'espai públic, per tant, sí que s'han donat, però, afectacions a alguna propietat privada, com és el cas de l'entrada d'aigua a alguns baixos. Leo Piqué, portaveu de la policia.
2: I a nivell d'afectació, doncs, podíem parlar també de, ja fora de lo que és la mobilitat via pública, vam tenir a la platja un local al carrer 3 que se va despendre el sostre. Allà vivia gent, vivien 5 persones, i les van poder dur a un lloc per passar la nit, a Dient, perquè n'hi havia cert perill imminent. Després també en un altre domicili, doncs, el lavabo també va caure una mica de sostre, se va col·lapsar el sostre sense més transcendència. Hi ha alguna entrada d'aigua a vivendes, això sí, vull dir, va haver un moment en què va caure granís també, això va fer que alguns sumideros de l'esterratge quedessin col·lapsats i l'aigua pugés al nivell i baixés a alguna vivenda. Sí, vull dir, humitatge l'han tingut. Però resolvem, vull dir, estem contents de la forma en què hem pogut afrontar aquest episodi, que aquesta vegada, si insisteixo, sí que ha estat una mica més virulent i més greu.
1: Feien referència al portaveu de la policia local i al cap d'infraestructures municipals als serveis de neteja de la via pública i la tasca que fan tant abans de les pluges, amb accions preventives, com després de les acumulacions d'aigua. Estefania González ha entrevistat aquest matí el gerent de les empreses municipals de neteja, SAC i d'Espais Verds, Jarfels.
4: Parlem amb Fernando Costa. Molt bon dia, Fernando.
5: Hola, bon dia.
4: Explica'ns una mica com es va viure de nou aquesta tongada de pluges torrencials ahir al vespre des de SAC i Jarfels.
5: El primer que es fa és que quan rebem una alerta de Protecció Civil, ja sigui qualsevol tipus d'alerta, groga, taronja o vermella, perquè en qualsevol moment pot canviar d'intensitat, el que es fa és que prèviament es fan una sèrie d'actuacions prèvies per tindre preparat en cas que sigui un episodi molt, molt violent, com pot ser el d'ahir. El que es fa és netejar els inburnals crítics, que això segur que ho veieu quan aneu al cotxe, que s'aixequen les tapes d'inburnals i es posen uns conos i estan avaluats els que poden ser més problemàtics. I també es netegen les capçaleres, que és tota l'aigua que rep de la muntanya, que es focalitza en uns punts determinats, doncs això també es manté net perquè no pugui haver problemes després amb les branques o fulles o terra que pugui haver acumulada. Quan ja plou, es fa el seguiment. Es fa el seguiment per tot el comitè de Tecopal amb l'alcalde i es va veient com estan evolucionant, com està la xarxa de drenatge, si absorbeix tota la té capacitat per absorbir, o que va passar ahir és que arriba un moment que si plou tant, doncs el drenatge no dona i comença a saltar tapes i acumula-se l'aigua. Inclús les bombes també arriba un moment que no donen i el problema sobretot són els passos subterranis d'autopista i tren que no, bueno, que s'inunden i després pues, s'ha de fer la neteja oportuna.
4: Quines van ser les actuacions crítiques d'aquesta passada vesprada?
5: Per nosaltres de neteja, sobretot quan s'inunden els ponts o els passos subterranis, tant d'autopista com de tramvia, Avinguda Màlaga o a Pau Casals o a Avinguda Pineda. Avinguda Pineda va aguantar bé, però els altres dos sí, que després quan ja l'aigua a les bombes sí que poden ja començar-la a treure, sempre queda una mica de brutícia, com un fang, bueno, i això amb els equips que tenim preparats de retens o de tarda o de nit, en aquest cas doncs, són els que van allà amb les màquines, en aquest cas van a ser entre 8 treballadors que teníem preparats per anar amb màquines esbaldejadores, amb hidros, amb escombradora i màquines manuals doncs, per treure aquest fang i poder obrir o ens possible els passos. Quan és de nit no afecta tant a la gent, perquè la gent està dormint i tenim també més de temps per treballar de nit, però bueno, així al dematí, quan la gent ja surt a treballar, doncs, pugui tindre la via lliure. Mm-hmm. Hi ha altres afectacions que van haver, que la policia va anar comunicant, d'altres carrers doncs, que també s'acostumen a inundar una mica quan hi ha aquests episodis, al carrer Barcelona o a Avinguda Marina, a la platja. Bueno, són carrers que sempre, pel seu... la seva cota, doncs sempre s'inunda. Ahir la nit ja es va obrir el pas de Pau Casals de seguida, l'assumpte estava obert. El de Màlaga va anar després, quan ja les bombes ens van de poder deixar treballar, que no hi havia aigua, i ens va acabar cap a les 4 o les 5 de matí de netejar. I aquests passos ja estan nets. Altres vies que ho sabien no hi ha afectació, i l'únic que sí que hi ha zones que estan més brutes o hi ha hagut corriments de terra, i bueno, has d'anar recollint i netejant tot com és habitual, quan hi ha aquestes tormentes doncs, que arrosseguen, hi ha arrossegaments que estan netejant després del dia després.
4: Fernando Costa, gerent SAC i Gerfels, moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Molt bon dia.
1: Pel que fa a la situació aquest matí, el dia després de les tempestes i a l'estat actual de les previsions per aquest dimecres, Ana López ha parlat amb el responsable de Protecció Civil, Javier Delgado.
6: Coneixent com està la situació hores d'ara, de la mà de Javier Delgado des de Protecció Civil de l'Ajuntament. Què tal? Molt bon dia, Javier.
7: Bon dia.
6: Com està la situació ara?
7: Pues la situació està controlada. Pràcticament les incidències més importants que tenien, sobretot des del punt de vista circulatori de la ciutat, estan totalment resoltes. Bueno, pràcticament el 90% es va resoldre a les 2 hores d'haver patit l'episodi de pluges.
6: I ara es darà en quina situació estem. Encara estem en alerta. Quina és la previsió meteorològica per a les properes hores?
7: En principi estem sobre un nivell de perill de 1 sobre 6. Es preveu una probabilitat inferior al 30% de tindre pluges intenses, però el fenomen és de tipus localitzat i durant tot el dia es pot tindre aquest episodi que és un risc des del punt de vista nostre de baix.
6: Recordem que ahir doncs, tots els serveis municipals implicats en aquesta mena de situacions van estar mobilitzats i que davant aquesta situació es reuneix el comitè d'emergències, el CECOPAL.
7: Correcte. A veure, aquest episodi ja estava anunciat. Nosaltres des de Protecció Civil s'hi van meteoritzant. Són fenòmens que és de formació molt ràpida, en concret nosaltres per les observacions que veiem i una vegada des de Protecció Civil van enviar les alertes, pronosticaven que a nosaltres l'afectació seria ràpida i no tindria grans conseqüències. El problema és que ràpidament es van formar altres nuclis tempestuosos i es va quedar estabilitzat. És un episodi ràpid, en concret van caure 60 litres, que és molta pluja, en un interval, l'episodi va durar 3 hores 15 minuts, però és que el 90% d'aquesta quantitat, o sigui, 94 litres metro quadrat, va caure en 2 hores, a una intensitat màxima de 31,2, que això ja són pluges torrencials. El nivell d'alerta que nosaltres tenim és la previsió de 20 litres i va tindre 31,2.
6: És difícil a vegades doncs, ajustar aquests pronòstics, no?
7: Sí, van canviant, sobretot les circumstàncies que tenim, fenòmens de tipus tropical, no propis del Mediterrani. La elevada temperatura de l'aigua fa formacions convectives i formen aquests nuclis tempestuosos que tenen una evolució molt ràpida i els models que nosaltres tenim no estan preparats 100% per a aquest tipus de fenòmens.
6: Bé, doncs es complien així les prediccions del passat cap de setmana quan anunciaven pluges al llarg de tota aquesta setmana, d'aquesta manera intermitents, però clar, amb les característiques de que és pluja, que cau molta aigua en poc temps.
7: Sí, ja he comentat que la intensitat és de 31,2 litres en 30 minuts. Aquesta quantitat és una pluja torrencial amb molta quantitat d'aigua. A més, l'episodi estava acompanyat de gran activitat elèctrica. Va veure moltes descargues de raids que va provocar moltes incidències des del punt de vista elèctric.
6: Així, molts barris es van veure afectats amb tals amb el subministrament de llum i també l'enllumenat públic.
7: Normalment les xarxes tenen una sèrie de proteccions entre les descàrregues que produeixen sobretensió, salten. I bueno, van anar restablint pues, aquesta, des de companyia van rebre les proteccions i bueno, aquest va ser l'incident que van tindre. Únicament una part del territori, centralitzat en la zona de la platja, amb 160 abonats, va triar una miqueta més en restablir el servei.
6: Què és el que diuen les prediccions per als propers dies, per demà i el divendres, els dies que tenim més a prop, evidentment?
7: Les previsions, com ja he comentat, és que tenint aquest risc des del punt de vista baix, de 1 sobre 6, en un 30% de probabilitat de tindre pluges intenses. És un nivell baix i molt extens en tot el territori, en tot el litoral. Hem d'estar atents, nosaltres motoritzem, aunque el risc és baix, nosaltres fem un seguiment continu i és el que tenim que veure com va aquesta evolució. Però en principi no hem de patir les tormentes que hem patit, no estan anunciades.
6: Doncs moltíssimes gràcies, Javier Delgado, des de Protecció Civil, per aquestes informacions de darrera hora. Que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies a vosaltres, sobretot prudència i estar atent a l'evolució de la situació meteorològica i a totes les xarxes nostres, si la situació es complica, nosaltres sempre adelantem els partits en aquest sentit.
1: Avui pràcticament dediquem tot el nostre temps als efectes dels aiguats i continuem parlant-ne perquè hem de parlar de Rodalies, que ha començat a recuperar progressivament el servei després de l'aturada de les últimes hores. Els maquinistes, a través dels sindicats CEMAF, en un principi s'havien rebutjat. Ho feien ahir la nit circular per alguns trams. Justificaven aquesta negativa a treballar en el fet que no disposaven de garanties suficients sobre l'estat de la infraestructura ferroviària després de les fortes pluges d'aquestes últimes hores. Un cop revisats i validats els informes de seguretat, els trens han començat a circular de nou. A la línia R2 Sud, que és la que dona servei a Castelldefels, el servei s'ha recuperat parcialment, però es mantenen afectacions entre Sant Vicenç de Calders i Cunit. Al novembre és previst que acabin les tasques d'instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. L'objectiu de tancar-lo és reforçar la seguretat, protegir les zones verdes i millorar el control dels accessos al recinte. Ara tancarà completament a la nit. El Parc del Castell és un espai forestal amb desnivells, vegetació densa i zones amb poca visibilitat que poden dificultar la vigilància i el control. Maria Encerdà és la tècnica municipal responsable de Medi Ambient i Espais Verds.
8: Això va ser a petició de l'Ajuntament, especialment de l'àrea de governació, però amb col·laboració, evidentment, amb l'àrea de Medi Ambient i Espais Verds, per garantir i millorar la seguretat d'aquest espai. És cert que en moltes ciutats del món d'Europa els parcs emblemàtics o històrics es tanquen perquè és una manera de donar seguretat a les instal·lacions pròpiament i també als usuaris. Aquest parc nostre té molts desnivells, hi ha molts amagatalls, diguéssim, vegetació que pot generar en certs moments inseguretat. Inclús també pels que fan la vigilància no és fàcil. No poden fer una seguretat passiva patrullant, per exemple, la policia, perquè hi ha diferents cotes. I és una manera de preservar i millorar aquest entorn sense alterar els valors paisatgístics del propi parc i la vegetació. Aquesta feina l'està fent l'àrea metropolitana, de fet, perquè el Parc del Castell és un parc metropolità. Està a la nostra ciutat, és nostra, però ens ho manté l'àrea metropolitana.
1: Ara mateix, les tasques d'instal·lació d'aquesta tanca al perímetre del Parc del Castell avancen al ritme que estava previst.
8: No queda gaire, perquè també hi ha hagut, com això és una obra, no pròpiament és una obra, és un subministrament i col·locació, tota la part de subministrament, de, quan han de fer un cop, els hi adjudiquen, acaba el novembre. Va començar, diguéssim, abril, van haver unes endarreriments per el tema de subministrament de materials i tal, però al novembre hauria d'acabar aquesta obra. També és veritat que les pluges, ja sabeu que a vegades es complica una mica, però va avançant relativament bé de temps. O sigui que al novembre això hauria d'estar acabat. En qualsevol cas, també com són portes que podríem, si hi hagués un petit retard, doncs podries continuar l'obra, si fa alguna tanca que calgués esperar algun subministrament, es podria fer. Però la previsió és que acabem al novembre. L'àrea metropolitana té aquesta previsió.
1: Aquesta tanca permetrà delimitar millor l'espai i controlar-ne els accessos fora de l'horari d'obertura, reduint també possibles situacions de risc o conductes incíviques.
8: Sempre hi ha maneres de veure les situacions, però clar, tampoc no queda tancat i barrat. O sigui, cada dia s'obrirà. Ara mateix tampoc us puc dir exactament horari ni de les 8 portes quines s'obriran. A veure, es farà, això ho farà l'Ajuntament, l'obertura de portes, l'obra i tot això, i es va quedar amb l'àrea metropolitana, però el tancament ho farà l'Ajuntament. Llavors es veurà els horaris, segurament, com sempre, associats als temes, no, d'horari d'estiu, horari d'hivern, no? O sigui, sempre s'adapta una mica a aquests temes, no? L'obertura d'aquests espais. Però, en principi, la gent podrà gaudir igual. O sigui, a veure, tot del nit no. De nit estarà tancat. Però també tenim un cas, no, aquí a la ciutat, que és el Parc de la Granota, que sempre ha estat tancat i s'obre quan la gent majoritàriament necessita l'ús d'aquest espai públic i de nit es tanca, i això garanteix també moltes vegades que la vegetació estigui millor, més cuidat, perquè els actes incívics no tenen tant lloc, no? És així, o sigui, és una manera de, el que us deia, no?, de preservar també els valors paisatgístics d'aquest parc, que és molt emblemàtic per la nostra ciutat.
1: La plataforma d'afectats per la hipoteca ha organitzat aquest dimarts un acte públic a Castelldefels. La PA denuncia la situació de diverses famílies del municipi amenaçades de desnonament els propers dies i que, segons l'entitat, continuen sense disposar d'una alternativa habitacional real, tot i que han fet els tràmits corresponents davant les administracions. A l'acte d'ahir es va actualitzar la informació sobre aquests desnonaments previstos.
9: Des de la PAD de Castelldefels queremos denunciar la situación que estamos viviendo. Había tres desahucios para este mes de octubre. De ayer a hoy han cambiado sustancialmente la situación. Teníamos en la PAD tres desahucios, de los cuales dos se han paralizado. El último de ellos ha sido esta misma mañana, sobre la una. Y hemos mantenido esta nota de prensa porque igualmente queremos denunciar la inmovilidad de los entes públicos y del acoso por parte de los fondos.
1: La PA reclama a l'Ajuntament que quan els jutjats li demanin si existeix una alternativa habitacional, traslladi amb rigor la situació de cada família.
10: Estan en l'obligatorietat de donar una resposta habitacional a l'assistir menors. També sabem que hi ha 31 casos de desnonament entre aquest mes i el que ve en el poble de Castelldefels. No tenim cap tipus de relació. O sigui, és com si tot siguessi opaco. No n'hi ha una transparència. Jo no dic que l'Ajuntament es tracti malament, no és veritat. O sigui, ells són supercortesos i si ens poden fer un favor, entre cometes, que pot ser que siguis emetre un certificat d'una persona que no té recursos, ho fan i ho fan urgent, ¿vale? Però realment una política de vivienda a Castelldefels no la tenim. I el que necessitem és aquesta política de vivienda.
1: El futur cap de la Muntanyeta de Castelldefels, parlem ara de salut, incorporarà serveis de salut mental. El nou equipament ampliarà l'atenció sanitària al municipi i preveu un servei. d'aquesta atenció, l'atenció a la salut mental. Toni Serrano és el director de Salut Mental del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que és qui gestiona aquest centre.
11: En breu, els ciutadans de Castelldefels veuran com el centre de salut mental es canvia de dispositiu, es mou de lloc i s'integra en el centre d'atenció primària de Castelldefels 3, que està ubicat una mica més amunt del parc de la Muntanyeta, i que esperem que al llarg del mes d'octubre, possiblement novembre, ja obri les portes i doni servei. I allà estarem integrats en tot el que és l'atenció primària i l'atenció pediàtrica.
1: El doctor Serrano entén que integrar-se al centre d'atenció primària millorarà la coordinació dels serveis de salut que s'ofereixen a la població.
11: S'oferirà el mateix que estem fent, perquè bàsicament el que fem és traslladar els dispositius. El que es permetrà és una col·laboració més propera i més ràpida amb els equips de primària i d'infantil juvenil, perquè ara estem separats. Nosaltres estem en els baixos d'un local, a l'ambulatori, doncs, ja ho coneixen vostès, el de Can Bou i el Castell, i allà estarem, doncs, els tres equips, no? Salut mental infantil, salut mental d'adults i el centre d'atenció primària, compartint edifici, cosa que facilita moltíssim tota la coordinació i el compartir casos complexes, etcètera, etcètera.
1: Castelldefels torna a participar al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany celebra la 16a edició i que porta a la ciutat dues activistes internacionals. Ahir escoltàvem l'activista etíop i avui tindrem a Ràdio Castelldefels, tenim les reflexions de Nontokozo Sedibe Zavig, de Sud-àfrica. Sedibe, oferta aquest dimarts una xerrada oberta a la ciutadania, a la sala Margarida Xirgu, activista, mediadora i líder comunitària, el treball de la qual se centra en les pràctiques antiracistes i contràries a l'opressió, va oferir aquesta xerrada a l'edifici de la República i va visitar aquests estudis.
12: I dedicate myself in holding space for people, especially here.
13: Doncs em dedico a sostenir espais per persones, sobretot aquí a Europa, que han migrat i que estan passant per un procés de dol i de dolor. Conjuntament amb elles i ells, construïm estratègies d'esperança i de sanació. També sostinc un espai per donar suport a aquestes persones, que elles es puguin donar suport en solidaritat les unes amb les altres. Per altra banda, treballo amb persones de cos blanc en processos on ells, havent internalitzat el seu privilegi de supremacia blanca, doncs tenen aquesta voluntat de treballar conjuntament per superar aquest racisme que, contràriament a generar culpa, el que busquem és un espai on aquestes persones se sentin un caliu, se sentin benvingudes, se sentin segures, perquè puguem treballar també juntes contra l'opressió, perquè aquest racisme no és només una tasca de les persones negres i marrons, sinó també una tasca del col·lectiu de persones blanques.
1: Hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dimecres 7 d'octubre. Encara tenim un minut per repassar els principals continguts informatius del dia. La intensa pluja d'aquesta passada nit, amb 60 litres en dues hores, ha provocat inundacions i diverses incidències. En alguns punts, l'aigua ha arribat als 40 centímetres i ha afectat baixos i locals, mentre s'han hagut de tallar els passos soterrats al trànsit. No hi ha hagut danys personals. Al novembre és previst que acabin les tasques d'instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. L'objectiu que es persegueix tancant el parc a la nit és reforçar la seguretat, protegir les zones verdes i millorar el control dels accessos al recinte. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha organitzat aquest dimarts un acte públic a Castelldefels. Denuncia la situació de diverses famílies del municipi amenaçades de desnonament els propers dies i que, segons els activistes per l'habitatge, no tenen una alternativa habitacional real, tot i que han fet els tràmits corresponents davant de les administracions. Ho deixem aquí. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Ana López, Estefania González i Miguel Navarro han fet tasques de producció. Us ha parlat Xavi Martín. En nom de tots, gràcies per seguir l'actualitat de Castelldefels amb nosaltres. Tornem demà. Adéu-siau.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: fons.
1: Roser Congost i Roser Lloret són les cuineres del restaurant Lloret de Castelldefels. Avui ens acompanya el germà de la Roser, filla, no? en Josep. Aquest divendres 2 d'octubre passat van ser homenatjades totes dues a l'acte de presentació de la incorporació de Castelldefels a la ruta del Xateau, en reconeixement a la contribució a conservar aquesta tradició gastronòmica. Bon dia a tothom, Josep.
2: Bon dia.
1: Roser, bon dia a tothom. Roser, és molt bé. Què significa per vosaltres? Començo per vostè.
3: Oi, un agraïment molt maco.
1: Sí.
3: Després de tants anys de treballar, que et facin homenatge així, no, oi, no té preu, no té preu, de veritat.
1: Perquè el que importa a la vostra feina és el dia a dia, que tothom satisfet, però, esclar, casos així excepcionals també agrada.
3: Oi, sí. Jo... De veritat, junt amb els meus fills vam estar molt contents, de veritat.
1: Mm-hmm. La qüestió que es relacioni amb el Xató és per quina raó és? Expliqueu-nos amb la vostra...
3: Segons va dir el Jordi, era de la besàvia del meu home. De la besàvia del meu home.
1: És a dir, són moltes generacions, Roser?
3: No, perdó. Àvia.
1: L'àvia?
3: Perdó, sí. L'àvia.
1: Sí.
3: La madrona Bruguera.
1: Per tant, estem parlant de tres generacions, és
3: sí,
1: això?
3: Sí.
1: Uh-huh. I des d'aleshores, quin és el secret per si centrem en el Xató?
3: Bueno, jo crec que és amb la picada. Jo crec que cada un té la seva manera de fer-la. Un hi posa més rombellanes, l'altre hi posa menys ametlles, en fi, hi ha la variació aquesta. I també de la classe del pobrot que hi posin.
1: Perquè hi ha l'anyora.
3: L'anyora.
1: I és la que es fa servir a Castelldefels.
3: Que és la que es fa servir normalment, en general.
1: Uh-huh. Roser, també voldria saber, Roser, filla, la teva impressió sobre aquests reconeixements de què parlàvem.
2: Bueno, doncs estic també molt contenta perquè, és clar, són moltes generacions que portem treballant aquí a la cuina, fent cuina tradicional... I bueno, és una mica de la història d'aquí de Castelldefels també que s'ha pogut reconèixer i posar en marxa. Que fins ara doncs, bueno, estava a la paella i teníem poqueta cosa i ara veig que van traient receptes per anar doncs, guardant la tradició dels nostres avantpassats que cuinaven amb estris que no hi ha ara.
3: Amb llenya.
1: Amb llenya. Josep, és la mateixa opinió, sí.
4: Bueno, en principi, bon dia, gràcies. Estem pues, molt agraïts amb el Jordi Tresserres, a l'Ajuntament, al Gremi d'Hostaleria per aquest reconeixement. I bueno, pues, la història nostra ve des dels meus besavis, que el meu besavi pues, treballava pel Conde Güell, que era masover, i la meva besàvia pues, feia com de cuinera, pel servei del Conde Güell. Llavors, pues, clar, bueno, pues, dedicava... I han trobat pues, una recepta seva amb la qual pues, explicava pues, com feia el Xató en aquella època. Clar, en aquella època tampoc no era tan fàcil com ara, perquè ara pues, tens de tot, vas al súper i ho trobes tot. Llavors, pues, clar, tampoc... a l'hivern pues, potser era quan era més fàcil, perquè l'escarola és una cosa d'hivern. Ara n'hi ha sempre. I bueno, doncs, no sé, a poc nosaltres vam anar continuant a la masia, fent com de merendero, després vam tindre un xiringuito entre carretera i via, i ara doncs, tenim el que és el restaurant Lloret, i bueno, doncs, ara, més o menys, doncs, vull dir que en principi doncs, agraïts per aquesta consideració que ha tingut amb nosaltres, i, bueno, doncs, en principi, moltes gràcies.
1: Uh-huh. En Jordi Tresserres, que és el coordinador de la capitalitat gastronòmica de Castelldefels, parla de l'escarola quan diu que la bona és la del Parc Agrari, és la d'aquí, la del Prat.
3: La del Cabell d'Àngel.
1: Cabell d'Àngel és una especialitat.
3: És molt primeta, és molt fineta. Ells en diuen de perruqueta. Uh-huh. Ells em diuen perruqueta, però és normalment, o sigui, cada puesto en diuen la seva manera, Cabell d'Àngel, que és més fineta, blanca, perquè quan creix se tapa i llavors queda més blanca.
1: N'hi ha tot l'any, deia Josep, però aquesta sí que és de temporada, aquesta especialment, sí. Rosa.
2: Sí, aquesta és de temporada, però passa que ara es fa servir qualsevol, perquè com que n'hi ha tot l'any, doncs ja no hi ha aquest mirament com abans, i també costa una miqueta de trobar.
1: Uh-huh. Quan parlem del xató, de seguida ens ve la idea de... principalment de Vilanova o de Sitges.
3: Vilanova,
1: és així. A Castelldefels l'hem de reivindicar, per tant, l'hem de posar a la taula. Bueno, vosaltres ja ho feu, de fet.
4: En principi, bueno, estem contents perquè gràcies a la reunió que vam tindre l'altre dia al Gremi de l'Hostaleria, pues, bueno, s'ha aconseguit que Castelldefels pues, es posi dintre de la ruta del xató de Vilanova, Sitges, Castelldefels i em sembla que també és Cunit o Vilafranca. Vull dir, ja és una cosa important que reconeixin tot també la zona de Castelldefels com també ruta de xató.
1: Uh-huh. Parlava, Roser, vostè de la picada. Què més hi posem? Què més hi posem al xató?
3: Home, estem d'escalivar els alls, escalivats. L'enyora està d'escaldar, perquè llavors amb el gabinet anar-la traient mica a mica, entrar-li el fruit que té dintre. Les avellanes, ametlles... Hi ha molta cosa per picar. Els alls s'han d'escalivar i pelats posats dintre perquè facin pasta, els alls pelats. I vinagre, oli, i tens d'anar-ho remenant, ben remenat. I la veritat, amb el morter, normalment. Però ara hi ha el turmix, que es fa més de pressa.
1: Ajuda. Ajuda el turmix.
3: A casa hi ha un morter... De pedra que el feien servir d'antes per fer la xatonada.
1: Sí.
3: Mm-hmm. A dalt l'armari està.
1: I què més hi afegim? Perquè hi ha llocs on hi posen ou dur, per exemple.
2: No,
1: coses... no, no. Què més?
2: La
1: siguem
2: meva,
1: siguem
2: la meva,
1: seriosos.
2: La meva besàvia posava unes anxoes picades a dins.
1: A l'hora de fer
2: sí.
1: la salsa.
2: Sí. Sí, era el truquet que feia
3: el
2: servir ella.
3: El truquet es posava... unes anxoves picades dintre. I així donaven el sabor de... boníssim, perquè l'anxova té un gust molt poc.
1: Sí, la salabró de l'anxova, de la conserva.
3: Sí.
1: De...
3: Els alls eren escalivats, que ja no donaven picor. I no, estava molt... Aquesta picada són molt fina i molt bona.
1: Uh-huh. I a més de... ja tenim, no?, l'escarola, la perruqueta... Tenim la salsa, no sé si en dieu romesco, també, uh-huh. Sí. Què més hi posem?
3: Bacallà.
1: Bacallà, esqueixat.
3: I atún. Olives negres. I poca cosa més. Si va posar una anxova, se posa, però com que les anxoves també van molt cares, amb la de la picada fa l'efecte.
1: Durant tots aquests anys, al xató, parlem ara de la gent, que va a casa vostra...
3: No en demanaven. No en demanaven gaire, en quan un.
1: I com és això? Hi ha plats que es posen de moda en algun moment determinat? Bueno, per
2: perquè
1: que sigui?
2: Aquests són més de Vilanova o Sitges.
1: Sí.
2: No és de la nostra, del nostre lloc, diguéssim.
4: Bueno, això és com anar a fer una calçotada sí. o és dir, anaven a fer una xatonada típica doncs, de Vilanova o de Sitges o de Vilafranca. Aquí doncs, no era normal demanar un xató, perquè era com fora de lloc. Però, bueno, és qüestió de que la gent es vagi acostumant i que també el demani.
1: Ah, formar part d'aquesta ruta gastronòmica és important, Josep?
4: Home, jo crec que sí. Jo crec que sempre, bueno, a part, Castelldefels gastronòmicament ha crescut molt. Vull dir, no es pot comparar els anys 2026 amb els anys 90. Això s'ha millorat molt, hi ha escola, i antes, pues, no sé, ho feies a base d'aprendre, a base de treballar-ho. I ara pues, hi ha una escola i la gent pues, està molt més preparada en tots els sentits que fa pues, 20 o 25 anys.
1: Uh-huh. Moltes alegries al restaurant. Molta feina, també m'imagino.
4: Bueno, aviam, alegries, doncs sí, perquè atendre el públic i que estigui content doncs és una part alegre per nosaltres, però clar, també és bastant complicat doncs, trobar personal adequat, que t'ho facin bé, vull dir que avui en dia, si tens bastant de personal, també és una mica complicat poder-ho portar endavant. Si depèn de personal, és, a vegades és trobar el personal adequat que et respongui i bueno, que sigui eficaç per la feina.
1: Uh-huh. Bé, ben sovint es parla que les noves generacions, els horaris de l'hostaleria no els van gaire, però vostès també han estat joves. És a dir, el seu moment va costar, Roser, sisplau, va costar començar o continuar amb aquesta tradició per vosaltres, com a fills?
2: No, perquè nosaltres ho teníem a casa, això era a casa. I llavors ja era un pues, aixecar-te i posar-te ja a la cuina i a fer coses. I t'anaves a dormir i acabaves a la cuina. O sigui, no ho veien com una feina, ho veien com una cosa de casa.
1: Ah, és així, Josep? Pues sí, acostumar-se, sí, sí. Quan un és jove, acostumar-se a aquests horaris.
4: Sí, pues t'acostumes, ja és com... Bueno, el xiringuito, teníem l'habitació al cantó, sortia el xiringuito, ponme un carajillo. Vull dir que ja era com...
2: Bueno, avui... Era casa
1: nostra.
4: Sí. I antes, potser, sí. Et tiraves 18 hores des de que obries a que t'acaben, cosa que ara pues, ja costa més de fer, almenys jo. Jo ja amb 70 anys, ja, sincerament, ja no ho vull fer-ho.
1: Això des del punt de vista dels fills. Des del punt de vista de la mare,
3: oi,
1: tenir els seus fills amb vostè treballant, ha sigut maco o no?
3: Ha sigut una satisfacció molt bona per mi i una ajuda molt gran, tant amb el seu pare com ells. M'ha sigut molt, molt... Jo no, una persona sola no pot fer res. Que diuen, no, és que has fet. No, he fet, sí, però he tingut l'ajuda de tot el voltant. He tingut que anar moltes vegades al davant, moltes, però mai sortir, gràcies a Déu, bé de tot.
1: Uh-huh. Darrerament sí que hi ha més reconeixement cap a les dones que es dediquen a la cuina, però tradicionalment, tant a Catalunya com en un conjunt d'Espanya, la gastronomia sempre s'ha fixat en els cuiners homes. Com ho veu això, Roser?
3: Bueno, què vol que li digui? Uns anys, perquè el que dèiem, de la àvia, diguéssim, de la part del meu home, anaven una dona o dues el dia d'un casament, un dia del meu casament. Van venir un matrimoni de Gavà a fer el rostit i l'arròs. I va venir un cambrer de Cala Rita, o Juanito de Cala Rita, a servir-se a casa. I inclús va portar hasta el servei. Perquè en una casa no hi ha tant de servei per tota la família, perquè que vulguis o no vulguis, 40, ben bé, bé, hi havíem ser-hi. No ho sé els que érem, però una colla.
1: Uh-huh. Ara que referia vostè, Roser, a casa Rita, moltes vegades es parla dels restaurants competint entre ells, però també a favor, en certa manera, no? És
3: Cala
1: així?
3: Rita, Cala Rita ha sigut sempre molt anomenada de tota la vida. Cala Rita, Miramar, i tots aquests puestos han sigut molt anomenats. Bueno, és que antes no hi havia... Quan va venir l'Hotel Rei Don Jaume, diu, la cuina de l'Hotel Pino no la trobaran mai en un altre lloc. Diu, no el podran igualar. Si el van igualar o no van igualar, no ho sé, però van a terra. Va passar l'autopista i se van a terra.
1: En el seu cas, em refereixo a tots tres, com a casa en lloc, és a dir, ganes de sortir, anar a un restaurant, en tenim o no?
3: Sí.
1: Sou aficionats. Sí.
4: Ens agrada provar i veure pues, el mercat
3: aprens.
4: Com està. I també aprens, veus plats i a partir d'aquí pues, agafar sempre alguna idea bona per fer-ho tu a casa.
2: I també menjar coses diferents.
1: Sí. Clar. Sí. Ara mateix al restaurant Lloret, com diríeu que està funcionant de cara al públic?
4: Bueno, aviam, ara fa cosa d'una setmana que l'hem traspassat.
1: Heu traspassat el...
4: Sí, ens hem jubilat i en principi pues, bueno, segueix com nosaltres l'havíem deixat. Vull dir que en principi pues, era un restaurant senzill, tipus mediterrani, pues, que els fins de setmana vivim de les paelles, fideuades, xatós, amanits, calamars, a la romana... I els dies de cada dia doncs, fem un típic menú de cara a la gent que treballa, que és, clar, a l'hivern, si no fas això, doncs no pots subsistir.
1: Uh-huh, uh-huh. Així que continuarà, si més no, el restaurant amb el que estàveu fent fins ara.
4: Al principi el restaurant continua igual, els treballadors són els mateixos, l'únic que a partir d'ara nosaltres ho hem deixat per motius d'edat.
1: Esclar. Quin és el record més especial que té de tots aquests anys? Si és que podem quedar amb algun, un record bo.
3: No. Tots han sigut bons i dolents. Jo n'expliqué. Sempre hi ha un fallo, que te fallen un treballador de la cuina, que te fallen, i esclar, doncs això no et dona bon record. Però no, en general, doncs bé. En general, normalment, per part meva, bé.
1: Uh-huh. I els fills? Bons records?
4: Sí. Bueno, jo sempre, no sé, com que tinc el tracte més directe amb el client, doncs mira, per mi el millor record és que un client se'n vagi content, miris les ressenyes i que siguin bones, vull dir, i que un client et feliciti doncs, per la paella o per algun plat en concret. Això per mi és un dels millors records.
1: Uh-huh. Ara parlava en Josep de les ressenyes. Tot això d'internet, a vostè, quin efecte li fa? Perquè tot això no existia abans, era bueno, el que parlava la gent a la plaça, diguem, o a la platja.
3: El 82, tenia jo 82 anys, que em van retirar de la cuina, perquè em van dir, mama, ja sap els anys que té i com té aquestes cames. I ja vaig tenir que marxar. Però en aquella època llavors no hi havia tanta punyeta amb el mòbil.
1: Perquè totes aquestes punyetes, deia Josep que, i Roser bé. Petita, que són les ressenyes, mira, les ressenyes, poden fer-te la guitza. No?
3: Avui dia... que no t'han portat el pa i te l'han cobrat. Allà ho tenen de publicar.
1: Sí, així funciona ara, oi? Que la gent...
4: Bueno, avui dia la gent pues, es guia molt per les ressenyes i depèn com m'estiguis, pues, així tens més clients o menys clients.
1: Ah, és com el sistema de reserves, no? Ara sembla que si no has reservat no pots anar enlloc, ho dic des de l'altra banda. Sí?
4: Bueno, sí, és una forma també, esclar, des de la pandèmia cap aquí, que s'ha agafat aquest sistema, però bueno, sempre mirem que si venen, doncs que puguin dinar. Això és, vull dir que es fa el que sigui perquè la gent si ve, doncs que dini i se'n vagi contenta.
1: Mm-hmm. Molt bé, no sé si hi ha algun altre record o algun altre aspecte que vulgueu subratllar de tots aquests anys, Roser.
3: Pues no sé, perquè la veritat són tants anys que m'han passat que jo dic que és impossible l'edat que tinc i els anys i les muntanyes que he pujat i baixat. Les muntanyes que he pujat i baixat. I mira que grans i macos els tinc.
1: A més, cada dia és una muntanya. M'imagino que la cuina, una vegada la deixes l'endemà i ja hi tornes a ser.
3: Bueno, jo em refereixo més en coses que s'ha passat pel mig.
1: Ja. Coses grosses de la vida que ens van passant,
3: oi? Sí, i tant.
1: Uh-huh.
3: I tant.
1: Això sí, obrir cada dia, Suposo que és l'horitzó o ho era durant aquests anys.
4: És una feina sacrificada i tens que mirar de fer-ho sempre bé, bona cara, encara que no estiguis per dintre.
3: I tenir l'horari fixo, que no enganyes a la gent. Ojo, això també.
1: Sí.
3: Sempre els havia dit, no enganyeu a la gent.
1: Però ara ho miren a internet, això, Roser. Ara la gent ho mira...
2: Això ara no tenen problema.
3: Però a la meva edat no hi havia internet.
1: Sí, ho entenc.
3: I fa... 28 anys, 29, que tinc mòbil.
1: Sí.
3: Que el meu fill me va comprar pel meu sant, o sigui que...
1: Que ara els mòbils són petits ordinadors, que els portem a la butxaca. Molt bé, doncs avui hem estat repassant la trajectòria gastronòmica. Se'm queda una pregunta. Parlàveu, Josep, del xiringuito. És també especialment esclau la qüestió del xiringuito de temporada?
4: Bueno, aviam, era de temporada, vull dir que antigament, clar, a Castelldefels, del mes de juny a setembre era una història, a partir de setembre doncs, agafaves depressió perquè no hi havia ningú, era com un desert, ara ha canviat molt, ara és una ciutat dormitori, ara doncs, hi ha gent a tot arreu i tot l'any, però antigament, doncs, bueno, el que era l'estiu,

0: Sí, potser algú se't, sí. No? Se't regira i tot, no?
1: Sí, sí, també.
0: Sempre
1: sí,
0: està
1: sí,
0: mentida.
1: Sí. Per això és que ha canviat molt, molt.
2: Jo a la cuina els deia que surti bé el menjar. El personal està sentat, eh? Ha vingut a dinar, està sentat. El menjar té de sortir bé.
0: Però dèiem, Roser, també que el personal, o sigui, el públic sí. Ha canviat, sí. Ha canviat també.
2: Sí. El més dolent de tot era el mes d'agost.
0: Més vostès. Exigents? O... Sembla mentida, no? Potser és el moment en què menys pressa tens. I...
2: Venien de la Torrassa.
3: Bueno, que és...
0: De tot arreu venien, m'imagino, sí. De la Torrassa també.
1: Venien de tot arreu.
2: Gent així baixa. De la Torrassa sempre s'havia dit.
0: De tot arreu.
2: Ara n'hi ha tot arreu. Hasta per aquí al costat n'hi deu haver.
0: Segurament, segurament. Molt bé, Josep.
3: Bueno.
0: Que això, del públic canviant, eh? Gent que perd la paciència, també.
3: Bueno, aviam, nosaltres, afortunadament, servim bastant ràpid i procurem fer-ho bé. Però, clar, avui en dia pues, no és com abans. Avui en dia t'exigeixen bastant. En canvi, vas al metge o vas a un altre lloc, vas a l'Ajuntament i et tens que esperar i coger turno. En canvi, el restaurant és sentar-se i pues, tens que fer-ho el millor possible, perquè si no... Pues...
1: El menjar s'ha de fer.
3: Sí, sí. Sí, sí.
1: Una estona i s'ha de fer.
3: Però, bueno...
0: Sí.
1: Si et surt fet...
0: Malament.
1: Malament.
0: Això vol dir que ha arribat al camió.
1: Sí. No? Per això el menjar té el seu procés
0: sí.
1: I té que sortir bé.
0: Uh-huh.
1: No pots adelantar-ho, perquè si ho adelantes, per exemple, un arròs, com
2: ho
1: vulguis,
2: que jo
1: ho vulguis
2: sé,
1: fer de pressa, no et surt bé.
0: Esclar.
1: Et sortirà dur o passat.
0: Uh-huh. Una altra curiositat que us volia preguntar. Ara, quan es parla d'emprenedoria, d'emprenedors, de gent que vol arrencar una empresa, que té alguns ajuts, alguns suports, han de fer un pla de negoci, han de calcular les pèrdues... A mi em sembla que antigament... Per tirar endavant o obrir un negoci, obrir un restaurant, tot això no era tan complex, eh que sí?
3: No, jo crec que ha canviat molt. Antigament era molt més fàcil i senzill pues, obrir un restaurant, un bar, s'obria de qualsier manera.
2: Ai, sí,
3: i era molt més fàcil. Avui en dia pues, hi ha més normes, sanitat, vull dir, antes d'obrir tens que invertir bastant i clar, tot té que estar en condicions, vull dir que jo crec que actualment és molt més difícil obrir una cosa amb cara i ulls.
0: Uh-huh. I al mateix temps també és, les institucions donen suport no? a la gent, els hi ajuden a fer un plan de negoci, els ajuden coses que abans, de vegades, ens obrir un negoci era més la manta al cap.
3: No. Sí, bueno, abans no hi havia aquestes ajudes, uh-huh. Però també era més fàcil perquè no hi havia tants impediments...
2: No. Dintre, tants pagos.
3: Dintre de les ajudes, però també hi ha molts impediments burocràcia.
0: Ja, ja. Diu vostè, Roser, que no hi havia tant, no es pagava tant, no hi havia
2: no.
0: Tants pagos, no?
2: Oye, us en guarda que quan el meu marit i jo portàvem al bar, i si hem tingut que pagar tant com amb ells els hi ha tocat, el Lloret no estaria en l'aire. Mm-hmm. El Lloret no estaria. Dic jo, perquè és que t'arruïnen ara.
0: Les exigències.
2: Treballava
0: no,
2: moltes hores, uh-huh. Inclús una temporada sense llum. Estàvem sense llum perquè es havia de travessar la carretera a obres públiques i no es podia travessar.
0: Però havíeu d'obrir igual.
2: I tant, amb botano.
0: Ja.
2: Fins que el jefe d'obres públiques em va dir que fins que no anés a trobar el jefe d'obres públiques de Molins de Rei que no tindríem llum. I això era el novembre.
3: Però quin any era això, mama?
2: Eh?
3: Quin any era això?
2: L'any que havia nascut la teva germana.
3: 64 o 65.
2: 65.
0: Esclar.
2: Claro, era l'any 65. Jo vaig agafar un taxi amb la meva filla, que tenia 11 mesos, i me'n vaig a trobar el jefe d'obres públiques de la carretera de Molins de Rei. I em diu a mi, diu, així és que no tenim perdó. Dic, no, ja no li demano pel negoci, li demano per la meva criatura que tinc tan petita. I que una vegada se'm va cremar a mi el canto del llit amb el fogonet d'alcohol per escalfar-li la llet al biberon. Vaig a dormir i clar, anava rendida.
0: Ja.
2: Anava rendida.
0: Sí, sí, que passa factura. Tampoc es pensi que ara són tan fàcils les coses, oi? Perquè parlaves de la burocràcia actualment també sí. És complexa, no?
2: No ha sigut res fàcil, no ha sigut res fàcil. És ara quan estic bé.
0: Mhm. Uh-huh.

0: sigui aquí.
1: I per molts anys, que sigui així. Avui ens han acompanyat Roser Congost i els seus fills, Roser i Josep Lloret. Ells són, han estat durant tantíssims anys l'ànima del restaurant Lloret i, a més, la setmana passada, com qui s'incorporava a Castelldefels a la Ruta del Xató, doncs van ser protagonistes en aquest reconeixement. Roser, moltes gràcies per acompanyar-nos.
0: No, no me'l mereixo.
1: I fins la propera, això ho podem dir, eh que sí?
0: Pues mentre es pugui caminar i entrar i sortir de casa, pues sí.
1: I tant, i tant. Roser, moltes gràcies també.
2: A vosaltres també.
0: Josep,
2: a
0: vosaltres,
3: moltes gràcies.
1: Gràcies. Avui la família Congost Lloret han estat protagonistes a Castelldefels a fons.
4: A fons.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
5: Al 98.0 de la freqüència modulada.
4: Ràdio Castelldefels.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Bon vespre a tota dona i a tothom. Això és el Crit a la Terra aquí, a Ràdio Castelldefels. Us dono la benvinguda a un programa més. Esperpèntic l'espectacle al voltant del decret Mari Carmen, on tots hi suquen i ningú hi gaste. Trobarem mai algun remei per a la gent gran i pel jovent i per a aquells que hi deixen la pell i també la sang per dormir sota sostre sense patir tant? Cap dels agents, cap, ha afluixat el que cal i els que palmen, com sempre, els de baix i els de més avall. Dit això, perquè no em podia estar de dir-ho, avui tornem a parlar de la migració, que no és el mateix, però potser tot va lligat. Recentment, Open Arms ha publicat un llibre, recull, on explica les vivències d'aquests 10 i escaig anys en aquesta tasca encomiable que fan, ajudant els migrants, refugiats, exiliats, que arriben amb una mà al darrere i l'altra al davant, els que encara tenen mans, és clar. Digue'ls-hi com vulguis. Són persones que arriben desesperades fugint de l'horror. En aquest llibre, que és imprescindible i necessari per a l'organització i per qualsevol de tots nosaltres, hi he trobat una fotografia, la fotografia feta per la fotoperiodista turca Nilüfer Demir. Aquella imatge esgarrifosa del cos sense vida d'un nen petit, aquell nen sirià que es deia Aylan Kurdi, en una platja de Turquia. És aquella imatge que va mobilitzar l'opinió pública europea sobre la política d'acollida al setembre del 2015. M'he tornat a quedar esgarrifat al veure-la i he pensat que jo veig el repòs sobre l'arena de la seva petita figura estesa, allà on es confonen la mar i la terra. Les onades el besen i reculen perquè tampoc saben, com no ho sap ningú, com acaronar tanta tristesa. A hores d'ara, la cosa sembla que no tan sols no ha millorat, sinó que anem a pitjor. Per això, avui hem convidat al programa una persona de Castelldefels, dedicada a la pediatria, fet que no seria de destacar, si no fos perquè, en un moment complicat, ell va acollir canalla arribada del Sàhara, canalla que podeu imaginar-vos com arribava, i que es va implicar i molt pel moviment en defensa del poble saharaui. Francisco Paco Molero, moltíssimes gràcies per atendre la nostra demanda. Siguis benvingut. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Gràcies per la vostra invitació i encantat de col·laborar amb vosaltres. I que, molt bé. No sabia ni que existia aquest programa, però encantat.
0: Sí, no som massa coneguts, però esperem ser-ho en un futur no massa llunyà. Recordes aquesta imatge que estava dient?
1: Ah, perfectament. Sí, no? És garrifosa, perquè perfectament. Sí, sí. Això, el problema és que jo personalment ja fa temps que li dono moltes voltes, però crec que he perdut com una mena de confiança en el ser humà, no? O sigui, he perdut, no sé, em sembla que això, no sé si té solució. Independentment, hi ha molt bones persones a tot arreu i segur que si el món es manté una mica és perquè hi ha bones persones, però malauradament hi ha moltes de molt dolentes. Jo no sé si això de fer la divisió aquesta de bons i dolents és massa científic. Jo diria que no, però per poder entendre'ns, potser sí. Hi ha bones persones i persones dolentes, no? Perquè també en aquesta mateixa experiència del nadó aquest, me'n recordo que hi havia una periodista que em sembla que era holandesa, si no m'equivoco, que es dedicava a posar patades als emigrants que anaven entrant. Uh-huh. I era periodista que anava precisament a fer un reportatge sobre... I no sé si era la mateixa imatge o del mateix dia o dies posteriors, però què veus? Dic, ostres, hi ha persones que es dediquen a això, a fer mal als demés.
0: Com és possible, no?
1: Increïble. Sí, sí. Bueno, ja veus com va el món.
0: Sí, jo sóc dels optimistes perquè penso que mai hi ha hagut tantes organitzacions no governamentals com aquesta que he citat d'Open Arts, que déu-n'hi-do tot el que fan, però realment quan sents les notícies i veus el que passa al món, et planteges realment allò que deia l'Eudald Carbonell, de si encara no som humans, potser.
1: Jo, per mi és un debat, no? Això de que de ser optimista amb el món o pessimista. Jo més bé diria que sóc optimista, però un optimisme en què crec que la Terra, el planeta, sí que va posant solucions, sobretot si el deixen tranquil. Va posant les seves solucions per el planeta. I, a més, sempre hem anat a millor, perquè realment si comencem a fer una mirada al passat, a la història i tal, realment hem superat moltes coses i hem guanyat moltes, no? I des d'aquest punt de vista, diguem, bueno, pues no hauries de ser pessimista. Però si tu mires fredament i mires l'actualitat, però és que mires l'actualitat en qualsevol moment de la història i sempre el mal sempre està allà.
0: Sí, la lluita entre el bé i el mal és eterna.
1: Sí, i quan tu creus que el món ha donat uns 4 passos cap endavant, dius, ostres, tu que bé. Hem avançat i evidentment sí que hem avançat, però de cop una altra vegada sembla que donem un pas enrere, no un pas, molts passos enrere, i jo ho tinc molt clar, no? des de que va acabar la Segona Guerra Mundial, que sí, que havien donat passos bastant, bastant loables, no? Havien aconseguit pues, moltes coses, no? Treure la fam del món gairebé i tenir menjar per tothom, encara que les diferents associacions de l'època aquella del Tratado de Roma deia que que no tindrem aliments si la població s'incrementa molt i això és una idea que és falsa, no? Perquè quan hi ha més persones el món avança més i treballen més i poden produir més i no, aquesta idea classista de que bueno, hi ha molta gent que si són molts i tal anirà malament i que no hi haurà menjar, realment és perquè hi ha una mentalitat molt classista, perquè per les elites mai passen gana.
0: L'elit mai passa gana.
1: Els que passen gana sempre és el poble, sempre són els pobres, els que, bueno, els nouvinguts i el que sigui. No?
0: Una lluita eterna. Jo crec que moriríem lluitant per això.
1: Jo diria que sí. Sí, ja dic, és... Això, i pot ser, tot això pot ser ja està escrit, o sigui, ja ho tenim a l'inconscient nostre, no? Jo que sóc molt aficionat a la mitologia i estic convençut que els mitos només que són un reflexe de l'inconscient humà, hi ha històries que ho expliquen tot, el que està passant, el que va passar i el pitjor de tot, el que passarà. Clar. I que tornarà a passar.
0: El problema d'aquests mites és saber-los interpretar i per aquí està ben escrit.
1: Forma part de l'inconscient, no? I tot això, doncs, encara que no siguem conscients de que ho sabem, en realitat sí que ho sabem.
0: Sí. És... Però no volem veure-ho.
1: No prestem massa atenció. Això és un problema.
0: Escolta, tu vas acollir canalla, no?
1: Sí.
0: Escolta, aquesta canalla... com eren? Evidentment tenien totes les necessitats del món, però suposo que també tindrien inquietuds.
1: Mira, sí, jo vaig acollir durant 4 anys seguits, vaig acollir un nano del Sàhara i, bueno, jo el Sàhara sempre ha sigut una debilitat meva, però no d'ara, sinó de sempre, de quan era jove, quan estava als anys 70, 72, 73, jo ja estava bastant ficat dintre del que era el món del Sàhara, com a mínim en quant a informació. El problema de... va ser gairebé testic des del punt de vista, diguem, intel·lectual, no? de lectura, de tota la traïció que va fer el govern espanyol en aquella època, els saharauis, i això em va cridar molt l'atenció i, bueno, i sempre he tingut aquesta cosa com si fos no una deuta personal, perquè jo de fet no crec que hagi tingut cap deuta, no, amb els saharauis, però sí que em feia una mica de ràbia la manera que es va com els van tractar, com si fos un ganado. Mira, ara sois espanyoles i ara deixeu de ser espanyols i ara deixo totes les meves responsabilitats, encara que no és veritat, encara Espanya encara té una responsabilitat política i jurídica.
0: Encara?
1: Encara.
0: Avui en dia.
1: Sí, Espanya no ha deixat de ser el país, diguem, administrador del Sàhara fins que no es faci un referèndum. I això està reconegut a la ONU, a les Nacions Unides. Això és el que es va firmar. Però això s'ha anat oblidant, i ara tot això ja no es té en compte. Jo vaig escriure un llibre que es deia El niño saharaui, precisament explicava una mica la meva experiència com a parla d'acollida i com persona que jo vaig anar a fer un viatge al Sàhara, no? Vaig estar una temporada, vaig estar treballant en un hospital de los campamentos, aquells que estan al desert, al Tinduf, a l'àrea de Tinduf. I la veritat és que vaig aprendre molt, però també em vaig sentir molt dur, no sé, em vaig sentir una mica raro i encara continuo sent membre de l'Associació d'Amigos del Sàhara, d'aquí de Castelldefels, però ja no participo tant perquè jo em va fer una mica de... Jo pot ser una mica sensible i va fer una mica de dany, sobretot perquè trobava que no estaven fent el que haurien de fer.
0: Sí, perquè suposo que amb tot aquest moviment que has recolzat pro-saharaui heu trobat ajudes i heu trobat gent que us posava pals a les rodes.
1: Sí, sí, realment, jo quan vaig començar com a pare d'acollida, era una època més o menys bé, però bueno, només que tenien que veure que de nanos que venien aquí a Castelldefels eren molts, arribaven a 10 o 12 nanos, o a vegades a mi m'havien explicat que inclús potser havien superat els 14 nanos, i els últims anys només que eren 3, 4... tot això té que veure, potser amb la crisi que va haver-hi, una crisi econòmica pues, realment important. També el Covid també va fer mal. A més que de problemes no només hi havia el Sàhara, perquè automàticament, bueno, paral·lelament, hi havia problemes, pues, no sé, a Gaza, que és molt important també, i no s'ha d'oblidar. Hi havia problemes a tot arreu, gairebé a tot arreu, no? Que si aquí, que si allà, i no sé, i arriba un moment que dius és que no puc estar a totes les bandes, no?
0: Evidentment.
1: No és que et cansis, però estàs una mica incòmode, no? Perquè dius, ja tu, no sé si... No? I clar, tot això, el problema econòmic, la crisi, la sensació d'estar una mica abandonat, diu, és que estàs sol, no? I que... El PSOE va fer unes piruetes una mica polítiques en quant a la qüestió del Sàhara, que dius, mare meva, una altra vegada els tornem a deixar sols. O sigui, quan temps enrere, inclús havien recolzat molt i havien posat molt interès, però era com si fos una moneda de canvi. Políticament els poden fer servir segons convengui. I tot això a mi em feia una mica de coses rares, no? Em sentia malament.
0: Sí, evidentment era una colònia i la tractaven com a tal i feien comerç amb ella.
1: Sí, sí, sí. Bueno, havia sigut... A Espanya la qüestió no, realment no era com si fos una colònia, perquè de fet la gent que hi havia allà tenia un carnet d'identitat espanyol i les matrícules dels cotxes eren matrícules espanyoles, diguem... era com si fos Espanya. No se tractava com si fos una colònia. Allò era Espanya. La 53 província, no? Hi havia no sé quantes, pues la 53. I bueno, i en teoria podien venir a estudiar a Espanya, hi havia saharauis que venien aquí a estudiar, sobretot a la part de Canàries, a les Illes Canàries, hi havia residències estudiantils, hi havia saharauis estudiant i vivint. O sigui, no hi havia una gran diferència. Evidentment, eren una religió diferent, uns hàbits diferents, però a efectes legals eren com el qualsevol espanyol. El problema va ser que, clar, als anys 60, o potser una mica abans, però gairebé als 60, la ONU, en aquella època la ONU potser tenia sentit, ara no té gaire sentit, o millor dient, sí que té sentit, però no està fent les coses com les hauria de fer.
2: Ah, exactament.
1: Perquè sentit té.
2: Sí.
1: Però està en mans de qui està. Nova York és Nova York i Estats Units és Estats Units i la ONU està allà.
2: Exacte.
1: I llavors, i a més eren els que més diners posaven dintre de la ONU, perquè també eren els que més diners guanyaven, evidentment. I clar, en aquests anys, els primers anys, als 60, hi havia un plan de descolonització de molts països que es van aconseguir, no sé,
2: Argèlia,
1: per sempre, a França, països d'Àfrica, o sigui, molts països van aconseguir la descolonització.
2: Sí, la independència, sí.
1: Sí.
2: De fet, l'Algèria és un cas... No hi ha un paral·lelisme amb el que tu m'estàs explicant del Sàhara. Algèria no estava tan ben tractada per França com el que tu m'has descrit ara.
1: No. De fet, els algerins eren diferents. O sigui, igual que els saharauis també eren diferents, però des del punt de vista de ciutadà eren diferents. Ells eren colònies i el Sàhara no era colònia. Era a nivell, diguem, pràctic, eren espanyols. Tenien un carnet d'identitat espanyol, o sigui, no hi havia cap problema en aquest sentit. Sí que hi havia més problemes de fons. Quan va arribar als anys 60 i hi havia aquesta promesa que havia fet l'ONU de descolonitzar i dintre dels països que es tenien que descolonitzar estava el Sàhara. I van començar els saharauis, doncs, evidentment, Espanya al principi va dir que sí. Els saharauis estaven encantats al principi, però quan van veure que la cosa s'anava allargant massa, van començar a fer moviments anti-espanyols. No? El Frente Polisario va començar a fer les seves lluites, que eren molt interessants com ho feien.
2: Sí? I... Com ho feien? Jo això no tinc massa...
1: Mira, hi havia un grapat de gent jove que havien estat fent la mili dintre del... Bueno, la mili, sí, eren soldats espanyols, de l'exèrcit espanyol. Estaven a les tropes nòmades. Les tropes nòmades eren tropes, diguem, saharauis. Hi havia, potser, suboficials que podien ser saharauis, però no hi havia mai tenientes, ni capitanes, ni coroneles. Tots aquests eren espanyols. Però, diguem, la tropa, la gent de més de... Potser potser hi havia algun tinent, no? Però no gaires. Però eren part de l'exèrcit espanyol. Vale? I aquests eren els que havien pensat, ah, doncs mira, serem independents, faran el nostre país, molt bé. I quan van veure que allò no s'estava complint, van començar a fer el nucli del Frente Polisario. Eren soldats, gent civil també, saharauis, nacionalistes, independentistes, i que creien que sí, que serien independents qualsevol dia. No? I van començar a lluitar. Espanya al principi els reprimia, després va haver un moment que no tant, però després potser va haver-hi... va ser l'any 74-75, quan va morir Franco. Hi havia un plan polític per Espanya, per formar part de la, diguem, del món occidental, que fins ara sí que ho eren, però com un país en vies de desenvolupament. I a més, no teníem una democràcia com cal. I potser... a més, hi havia un príncipe, Juan Carlos, que després va ser rei, i aquest va fer un tractat que no són gaire clars en quant quina cosa perseguia. Potser sí que perseguia fer una democràcia europea a Espanya, però els americans potser li van demanar alguna cosa.
2: Alguna cosa més.
1: Alguna cosa més. Sí. I aquesta cosa potser era fer com una mena de tractat del Sàhara no independent, sinó, bueno, en vies d'independència, ja ho farem, ja ho farem, ja ho farem. Però, de facto, era donar-li el Sàhara als marroquins, també a los mauritanos, però Mauritania era un país molt pobre, encara continua sent, i Argèlia. Argèlia, evidentment, va dir que no volia res, vam fer un tripartito. El Sàhara es va dividir en tres potències, sí. I al final, realment, l'única que va quedar, sobretot perquè Mauritània no va poder a defensar els seus interessos, perquè el Frente Polisario sí que li va donar canya a Mauritània. Li van guanyar la guerra. Uh-huh. Mauritània va deixar el tripartit aquest i només que va quedar Marroc.
2: Marroc.
1: I Espanya pues, va quedar allà i va fer com un paper una mica raro, que sí, perquè hi havia militars que estaven convençuts de defensar els saharauis, uh-huh. altres potser no, hi havia, va haver-hi com una mena de cosa rara, uh-huh. Perquè si parles amb militars d'aquella època, la majoria no estaven a favor de deixar el Marroc de la manera, no?
2: No,
1: però van ser obligats. El Juan Carlos potser va obligar de dir, bueno, si voleu una democràcia i voleu tot això, doncs millor que feu les coses com jo vull i ja està, que era com ho volien els americans.
2: Exactament.
1: Els Estats Units.
2: Ara vull fer una pregunta, sortint pues, una miqueta d'aquest tema, que estic segur que aquesta pregunta te l'hauria volgut fer la Lourdes, però te la faig jo. Mira, abans la consulta del pediatre era, pels homes era territori comanxe, jo era un territori femení perquè anaven les mares, però jo sé que actualment molts pares també hi assisteixen, jo mateix me n'he fet tips d'anar-hi perquè he tingut tres perles, és difícil, i no sé si actualment la proporció, no sé si tens dades de si la proporció continua així, si continua anant més mares al pediatre que pares, la cosa s'ha igualat. Creus que ens estem posant al dia els pares?
1: Jo diria que sí. Jo diria que sí. Jo,
2: que sí, que estem igualats, que ens hem posat a les
1: més piles, igualats. Sí. O sigui, ara és difícil de que vingui una mare sola. Uh-huh. Es poden donar casos, no?
2: Sí, sí.
1: Evidentment, es donen casos. Però ja, jo diria que les últimes anys que jo vaig treballar, perquè jo ara soc un pediatre afortunadament jubilat. O sigui que... Però a les últimes èpoques jo veia que els pares participaven molt, venien a la revisió del seu fill,
2: sí.
1: Almenys durant una època, potser potser després a la consulta, si el nano tenia febre i tal, jo no. Però la majoria de vegades hi havia un increment. Jo havia vist quan venien només que les dones amb els seus fills i els pares rarament venien, però els últims anys jo tinc que dir honestament que venien pares, mares. I la proporció no m'atreveria a dir-lo, però que es notava molt la presència del pare i que això potser ha anat canviant molt i ara, doncs, bueno...
2: Sé que hi ha molta feina encara per fer en aquest camp, però em queda la consciència una mica més tranquil·la,
1: sí, sí, sí.
2: En aquest aspecte.
1: Hi ha pares que inclús venen sol, venen sí, amb no? el seu fill i amb el...
2: Venen sol,
1: Venen sol, sí. Cap problema, no. Jo crec que ara no hi ha...
2: Bueno, Paco, sé que has escrit tres llibres, que n'hi ha un quart que el presentes, aviat, aquest 9 d'octubre, si no m'equivoco.
1: El divendres que ve, sí, sí senyor.
2: Divendres 9 d'octubre a la Xirgo, no?
1: A la Xirgo, a les 6 i mitja.
2: A les 6 i mitja, doncs ja ho sabeu, divendres 9 d'octubre, 6:45, teniu una cita.
1: Va de mitos.
2: Va de mitos. Pues mira, justament d'això que parlàvem.
1: Sí, senyor.
2: Me'n fa 5 cèntims d'aquests llibres, d'aquest que presentes, potser.
1: Dels antics o d'aquest que
2: bueno,
1: presento?
2: Bueno, del que vulguis.
1: Bueno, jo sempre t'he fet una cosa. Jo treballava de pediatre i les hores per escriure eren poques, no? Però sempre escrivia de les coses que m'afectaven a la meva vida personal. Per exemple, pues no sé, jo soc un emigrant, jo soc d'Andalús, jo soc de Granada, i això, clar, jo l'he viscut, la migració l'he viscuda, i llavors vaig escriure un llibre sobre la immigració andaluza aquí a Catalunya. ¿Vale? És un llibre molt antic, bueno, de l'any 96 o 95, no sé. Després vaig estar molt compromès amb la qüestió del Sàhara. Va ser molt enriquidora, a part de que hi havia problemes, però era molt enriquidora. Els nanos eren encantadors, són molt carinyosos, són gent molt amable i tots tenen el seu somni de venir a Europa, molts. I altres no, altres volen quedar-se allà i defensar la seva terra perquè pots trobar de tot una mica. I vaig també explicar la meva experiència amb tota aquesta vida, amb tota la història del Sàhara, tant políticament com humanament, i la meva estància allà també com va ser, no? com vaig estar allà una temporadeta. I després vaig escriure... sobre el problema de l'estrès dels pediatres, bueno, de les pediatres, dels metges en general, del el que tothom diu el síndrome del burnout,
2: yeah.
1: Vale? El quemado.
2: Sí.
1: i que no és una cosa que afecti només els metges, pot afectar qualsevol professió. Que et cremis en la teva professió per un estrès crònic, que és cada dia visquem un treball massa accelerat o massa... Que tu perds el control del que estàs fent.
2: L'exigència és massa alta.
1: Massa alta. I llavors, clar, tot això mantingut durant molt de temps, al final passa factura i pots tenir des de, no sé, sí, insomni, diarrees, vòmits, mal caràcter, pot afectar la teva vida. Això és una graduació, no? Comences amb una cosa més o menys petita, però clar, pots arribar a cas d'alcoholisme, drogadicció... I
2: sovint no te n'adones.
1: No te n'adones. Els metges, quan comencen, no se n'adonen. Sí. I això jo ho vaig veure... I vaig escriure un llibre que es deia... Sí, i ara li llamen burnout. Era el títol del llibre. O sigui que sempre he escrit coses que tinguin alguna cosa a veure amb mi.
2: Vale? I aquest quart que em dius?
1: I aquest quart és un llibre sobre mitos, però des de la vessant no de la llegenda exclusivament. Llegenda ja està, que això és interessant, sinó què simbolisme té la llegenda. Perquè, de fet, si te n'adones... Hi ha la tira de malalties, sobretot malalties en el camp de la psiquiatria o de la psicologia, que tenen noms de mitos. El síndrome de Medea, o el síndrome d'Edipo, o el síndrome de Diògenes. Tots són personatges mitològics, no? I va haver-hi un psiquiatre, bueno, uns quants, no? El Freud també, però sobretot del Jung, no? Carl Gustav Jung, que va estudiar molt la qüestió dels mitos, i va veure que els mitos, d'alguna manera, és el que he dit abans, no? Representaven una mica això que forma part de nosaltres mateixos, del nostre món inconscient. No? I llavors, quan hi ha algun, no sé, algun desvarió de l'inconscient, o de vegades passa, forma part de l'inconscient, la manera de poder arreglar aquest desvarió moltes vegades és intentar entrar dintre de l'inconscient, intentar averiguar què ha passat i veure quines coses passen. I llavors el Jung va fer coses d'aquestes, es dedicava a la psicologia clínica. I va veure molts casos i ho tenia claríssim, no? Tot això forma part de l'inconscient. I quina casualitat que aquell inconscient és universal. I és col·lectiu.
2: Sí, i va parlar a tots, del... i a totes.
1: Passa a qualsevol part del món i les històries que hi ha mitològiques, tant a les gregues com les, no sé, com les hindús o com les hebrees o com les... qualsevol cultura, els mitos que tenen, tots són els mateixos mitos. Tots són els mateixos. A totes les cultures hi ha un diluvi universal com el nostre, no? Sí. A totes les cultures hi ha un Sant Josep igual que el nostre. A totes les cultures hi ha una Verge Maria igual que la nostra. A totes les cultures hi ha, bueno, tot, hi ha la tira de personatges mitològics que tenen diferents noms o tenen diferents històries, encara que les històries totes se semblen molt i que, de fet, només que són la fotografia, el retrato de lo que hi ha dintre de nosaltres. I que si tu te n'adones una mica i penses una mica, el que estàs fent és, d'alguna manera, estudiar el teu inconscient a partir dels mitjans. Per això, sempre fent els mateixos errors, sempre trepitjant la mateixa pedra, o el que parlaven fa una estoneta. El món pot ser que sí, que sembla que va bé, però de tant en tant hi ha un
2: jarro d'aigua freda i toque de posar
1: tirant una altra vegada cap enrere. Sí. Doncs tot això està explicat perfectament en la història dels mitos.
2: Pues ja ho sabeu, aquest divendres 9 d'octubre, 6:45, en Paco presentarà aquest llibre sobre els mites. Com es titula, Paco?
1: La màscara del mito.
2: La màscara del mito. No us ho podeu perdre. I ens ha arribat un col·laborador estrella, en Miqui. Encantat de veure't, Miqui. Què tal? Com estàs?
3: Molt bona tarda. Molt content de sentir-vos. I veig que vam pensar molt bé en aquest convidat perquè te dona molt de joc, us he vist molt, molt enfrescats en la conversa. Molt fàcil, a més, no?
2: Sí, sí, és terriblement fàcil parlar amb en Paco. Escolta, crec que ens portes una cita, la cita del
3: sí,
2: programa d'avui.
3: Sí, però la tirarem, Sebas, tirem-la perquè ja que està preparat i després, doncs res, ja si vols passo a la secció que tenia, perquè ja la comento al mateix temps, per tant.
4: Bona nit, Andreu, bona nit, Francisco, companyes, companys, oients. La frase que a mi m'agradaria portar avui, frase que ens pot ajudar a reflexionar, és del gran escriptor i periodista uruguaià Eduardo Galeano. L'Eduardo Galeano, per cert, va ser a Castelldefels, molt a propet d'aquí on hi ha la ràdio, a la sala Margarida Xirgo, fa ja unes dècades. Va omplir de gom a gom. Jo vaig ser un dels privilegiats que era a la sala assegut al terra perquè no ha quedat una cadira en una sala que es va veure desbordada escoltant el gran Eduardo Galeano, que entre moltes altres perles ens va deixar aquesta frase. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Bé, doncs, penso, la meva opinió personal és que aquí Eduardo Galeano ens vol fer reflexionar sobre la coherència, sobre la condició humana de la por de ser capaços, no?, de ser valents i dir no a allò que va contra la nostra natura, que aquí podríem fer una extensió que va contra l'ésser humà, que va contra el germà, contra l'amic, contra el company, contra el familiar, contra el veí, contra la comunitat, en definitiva. Tant de bo, siguem sempre tan coherents com ens agradaria i com, en definitiva, l'Eduardo Galeano crec que va ser tota la seva vida. Gràcies i molt bona nit i molt bon programa.
3: Bé, doncs, Miki, no m'estava dormint, ho semblava, però estava concentrat.
2: Però tu ens portes avui, a part d'aquesta frase que dona tant de sí, el teu tema, el tema sobre les arts escèniques.
3: Exactament.
2: Digue'm.
3: Mira, us porto, com el darrer dia, un parell de pel·lícules, una actual que podem veure als cinemes i una altra que podem trobar a les plataformes, que em sembla que és una bona manera d'agafar-s'ho avui en dia. Al cinema, doncs, avui us proposo La bola negra, d'aquest any 26. Ni més ni menys que té un 8,4 de puntuació a Film Affinity i un 8,0 amb IMDb. Film Affinity, a més, puntualment molt baix, per tant, és una puntuació realment estratosfèrica. Bé, es tracta d'un drama musical, i en el seu dia els directors, els Javis, van fer La llamada, que a mi, francament, no em va agradar gens i que em va semblar molt anacrònica, però va tenir èxit. I en aquest cas, doncs, els Javis, el Javi Calvo i el Javi Ambrosi, doncs han tingut, sembla ser, molt d'èxit. Van estar al Premi del Públic a Sant Sebastià. Van estar també a Cannes, també amb el públic. Per tant, sembla ser que ha agradat força. I, a més, està nominada per aquest any vinent, per l'any 27, als Oscars de millor pel·lícula internacional als Estats Units. És una pel·li que compta amb actors molt desconeguts i els barreja amb actors força consolidats, ja la Penélope Cruz, ni més ni menys que la Glenn Close, que es veu que va veure alguna de les sèries que dirigeixen, que la comentaré molt per sobre, i que li va encantar tant que va dir: ostres, jo vull estar en aquesta pel·li dels Javis, i efectivament. I també té la Lola Dueñas, o, per exemple, el inclassificable Albert Pla, que s'ha colat per allà. És una pel·li dintre del gènere musical, que és una mena de drama, de docudrama, de tres senyors en tres èpoques diferents i ells tenen un fil conductor que s'ha de veure la pel·li per entendre. L'any 32 parla, fa, per exemple, de Lorca. De fet, el títol està agafat d'una obra de teatre inacabada de Lorca i d'una obra d'un altre senyor que es diu La Piedra Negra, l'Alberto Gajo, perdoneu si no ho dic bé perquè a vegades no entenc ni la meva pròpia lletra. I d'aquestes dues obres han fet aquesta pel·lícula de La Bola Negra. Ja dic, fins ara ha tingut ja moltes alegries i doncs l'haurem d'anar a veure al cinema per poder donar la nostra opinió. Sobre la que sí que he vist i que us recomano molt, és una pel·li que ja havia vist, igual com el darrer cop la que vaig recomanar antiga no l'havia vist encara mai, doncs aquesta sí ja l'havia vist al seu dia, i és Nueve Reines, una pel·li argentina de l'any 2000, 7,8 de punts a Film Affinity i 7,9 a IMDb. I és una pel·li realment molt entretinguda. Va ser la primera pel·li que el Ricardo Darín va entrar a les nostres pantalles i va ser un impacte i el mai ha marxat. Sortia també un actor que de tant en tant també ens arriba, el Gastón Pauls, la Letícia Bredice, i a partir d'aquí una colla d'actors que omplen una pel·lícula realment fantàstica sobre uns caradures, uns lladres, uns de tot. Hi ha un moment que la pel·lícula ho nomenen de 20 formes diferents, per tant, podeu escollir la que vulgueu. Aquesta és una pel·li que trobeu a qualsevol plataforma, crec. Jo l'he vista a Netflix, per tant, gairebé és a Netflix a tot arreu, per tant no crec que us costi molt trobar-la. I crec que ho passareu realment molt, molt bé. Doncs res, només s'afegi que veig que m'he oblidat, que he dit que comentaria algunes de les sèries que els Javis han fet i que han tingut força èxit, a part de la pel·li La Llamada, que a mi no m'agrada. Paquita Salas, de l'any 16 al 19. Veneno, que és una sèrie del 2025, em sembla, i la Messias, que m'han parlat molt i molt bé, de l'any 23, que és una de les que tinc pendents per veure, per poder dir si els Javis al final m'entren per l'ull o no m'entren per l'ull, que ara per ara ho poso en quarantena. Segur que deuen ser bons quan han tingut aquest reconeixement tan gran amb La Bola Negra.
2: Molt bé, Miqui, doncs aviam si fas la feina, mires aquesta informació. Ja ho heu sentit, dues recomanacions, La Bola Negra i Nou Reines. Miqui, moltes gràcies per la col·laboració d'avui.
3: A vosaltres, ara me'n vaig a un sopar, vosaltres us deixo aquí treballant, que
2: sí,
3: està molt bé.
2: Nosaltres ara li arriba al Paco La Petita Tortura del Salva, que crec que ja el tenim a una antena, és possible? Sí.
5: Andreu.
2: Bona nit, Salva, com estem?
5: Molt bé, molt bé. Escolta, moltes gràcies per comptar amb mi amb un programa més, una nit més amb tots vosaltres. Bona nit a totes les companyes i a tots els noctàmbuls de Castelldefels i, sobretot, bona nit, Paco.
6: Bona nit, Salva.
5: Escolta'm, has jugat mai al ping-pong, Paco?
6: Sí, quan era petit sí que jugava.
5: Quan eres petit? Doncs sí. Ara faràs un ping-pong de gran,
6: bueno,
5: et sembla?
6: Preparat, sí? Sí,
5: vinga,
6: sí.
5: Es tracta del següent. Jo et faré preguntes i tu m'has de respondre el primer que et passi pel cap, d'acord?
6: Vinga, vinga.
5: Vinga, va, un esport.
6: El futbol.
5: El futbol. Si no fossis del Castelldefels, de quin equip series?
6: Del Barça.
5: Del Barça.
6: Segur, segur.
5: Escolta'm, una ciutat on et trobarem?
6: A Granada, sempre.
5: A Granada. Ostres, la ciutat de les tapites, que bo, clar que sí.
6: Sí.
5: Una beguda.
6: A l'aigua.
5: L'aigua. O sigui, que allò de les tapites poc, no?
6: No, el vi quan és dinar, una cosa també, eh? Però l'aigua i el vi, sí.
5: Sí. Aleshores sí. Vinga, un indret de Castelldefels que enyoris perquè ha canviat o perquè ja no existeix o simplement perquè t'agradava més abans el seu ambient.
6: La Sentiu. A la muntanya.
5: La
6: sí, tota aquella part de la muntanya que precisament ara estan fent-la molt malbé, tot això cap sí. amunt. Això és una terra que sempre m'havia agradat molt. Jo me'n recordo de quan hi havia la riera que passava aigua tot l'any. Això ja fa molts anys, l'any 64, 65 i 68. I d'un temps ençà, només que porta aigua com plou. O sigui, això ha canviat molt.
5: Sí.
6: Molt i no, i no a millor, sinó a pitjor.
5: Sí, sí, i tot, però tot era... el paisatge inclús ens ha canviat.
6: Però allò era maquíssim, hi havia animals, hi havia aigua, hi havia terres,
5: sí,
6: que,
5: terres que es plantaven. Recordo que quan fèiem el dia de la truita, que ens deixaven sí, anar senyor. Per la tarda, pues, evidentment ens anàvem allà a menjar la truita.
6: Sí, senyor, i a les sí, balses, era... no?
5: Sí, allà té una anècdota molt bona al Miqui que algun dia segur que us l'explicarà. Sí. Escolta'm, digue'm un escriptor.
6: Bueno, escriptor... Ara l'últim que he llegit és el David Uclés, que no és el que més m'agrada, però bueno, és el que m'ha vingut ara al cap, perquè és l'últim.
5: Molt bé. No el conec, ho sento. Un pintor?
6: Dalí.
5: Dalí, fantàstic, aquest sí que el conec, veus?
6: Sí.
5: Un llibre?
6: Rabos de lagartija.
5: Rabos de lagartija?
6: Sí, del Joan Fuster.
5: De Joan Fuster. Hòstia, molt bé, tu, mira, no el coneixia, aquest. Una pintura?
6: Pues no ho sé, perquè ara... Jo soc molt dels clàssics, no? del barroco i del... Sí, sí, doncs no sé què en diria.
5: L'Eden... Però sou del barroc, no?
6: Sí, és que hi ha moltes pintures, no? Però ara no sabria dir-te que...
5: La Virgen de la Concha, no? És del barroc, la...
6: Sí, bueno.
5: La Venus, la Virgen de la Concha, que és la Venus de no sé què.
6: Podries dir les Menines
5: i quedes... El Martín Matarà.
6: Dius les Menines i quedes molt bé, ja està.
5: I quedes fantàstic, molt bé. Què prefereixes, amb la llum encesa o apagada?
6: Amb la llum d'encesa.
5: Fantàstic. I gos o gat?
6: He tingut dels dos. He tingut gossos.
5: I gossos. I què? Et quedes amb els dos? No pots decidir-te?
6: No. Els gats m'agraden molt i, a més, són uns desconeguts. Sembla que siguin ariscos i tal, però són molt carinyosos. Són molt simpàtics, o sigui, tenen coses que són molt, molt agradables. I els gossos...
5: Jo sempre he dit que el gat és el teu amo.
6: Sí, ell és
5: jo
6: el...
5: Jo tinc gats
6: sí.
5: I jo sóc la seva mascota.
6: Això mateix. Suposo que pensen que nosaltres som els seus... els seus ninots.
5: Les seves mascotes.
6: Sí, sí, sí.
5: Escolta'm, Paco, fantàstic, molt bé, eh? M'has guanyat de carrer. Ara venen ja unes preguntes amb una mica més de consciència per pensar una miqueta, que res, són tres preguntes. Com va ser aquell primer petó?
6: Del primer petó? Bueno, la veritat és que no me'n recordo gaire, ja fa,
5: no
6: molt, de temps, fa molt de temps.
5: Mira, no? hi ha coses que no s'obliden.
6: Sí, però precisament aquestes no sé si... No me'n recordo, eh?
5: O la vols oblidar, més aviat.
6: Sí, potser la vull oblidar.
2: Potser estarà dintre d'aquesta història dels mites.
6: Sí,
2: potser,
6: perquè hi ha... No, hi ha molts... clar, això són aventures molt d'allò i bueno, hi han passat moltes i arriba un moment que inclús fas un esforç per oblidar-te, no?
5: Per oblidar-ho, sí.
6: Sí, sí. Però, evidentment, sí, era una cosa molt important en el seu moment, no? Quan creus en el futur de l'amor i coses d'aquestes, però potser jo ara de l'amor tinc una impressió una mica diferent. Sembla que l'Eros és un personatge que està bastant boig, así, muy loco, i que pot arruïnar la vida de les persones moltes vegades. Moltes,
5: totalment.
6: I és així, eh? O sigui, està massa sobrevalorado. Potser
5: sí.
6: A mi m'agrada més un germà que té. L'Eros tenia un germà que es diu Anteros, que era el amor consciente. Un és el que fa los estropicios i fa allò,
5: sí.
6: Una barbaritat d'emocions de sí. I molt xules al començament, però després fa mal. I
1: Anteros era el germà que anava posant ordre en tots els desvaríos que feia el seu germà gran, el Eros.
5: M'encanta. Un pediatre que sap filosofia, fantàstic.
1: Això és el que...
5: Escolta una cosa. Jo sé que has estat molt... No sé si has, visitat, no sé si heu parlat, si has visitat els camps de refugiats saharauis. Sé que has estat molt implicat o que estàs molt implicat.
1: Sí, sí, sí. Vaig estar allí, em sembla que van ser 15 dies. 15 o 20 dies.
5: 15 dies.
1: Sí,
5: no m'han recordat. Un sol cop. Aleshores, sí. No saps si t'han posat a... No has acabat tenint un germà saharaui. Perquè normalment els saharauis tenen una cosa fantàstica, que és que quan li tenen molt carinyo, molt apreci amb una persona que va sovint, i potser si vas una vegada no ho fan, però si vas sovint t'acaben posant un nom de germà i et donen un nom saharaui. No, i anava a preguntar si tenies aquest nom saharaui.
1: No, jo vaig estar... Era una temporada molt curteta, 15 dies em sembla que em va ser, i sí, sí, vaig estar molt integrat perquè inclús jo m'anava a treballar en un hospital que hi havia en una de les vilalles aquelles, la de la Llun, sí. I hi havia un petit hospital amb quatre cosetes, no gaire cosa, perquè de diners no tenen gaires i de possibilitat de fer coses importants no. Però bueno, vaig estar allà una temporada treballant, intentar ajudar amb el que podia i bueno, vaig aprendre coses, sí, la veritat és que sí, però no vaig crear un vincle de tornar una altra vegada i tornar una altra vegada. El que sí que feia era que hi havia un nano que jo em vaig encarinyar molt amb ell i venia a la casa nostra, no? Cada any, quatre anys seguits.
5: Fantàstic, això ho agraeixen moltíssim.
1: Sí.
5: És que no tenen res allà, el que s'ha d'entendre és que no tenen res. Era una província espanyola i la van deixar allà a la mà de Déu.
1: Ah, això mateix, sí, sí. A més, d'una manera molt traicionera.
5: Sí, sí, o sigui, sí. Va ser algo, la traïció més gran que se li ha pogut fer en un poble, va ser el que se'ls ha fet als saharauis, i oblidats completament.
1: A més, tenien confiança en que nosaltres podíem defensar la seva independència, sí. Però, bueno, no va ser així, doncs pues mira, aquí estem.
5: Bé, 50 anys més tard han reconegut que el Sàhara és del Marroc. En canvi, Ceuta, doncs pues no. No sé quina diferència deuen tindre els ceutis amb els saharauis, es veu que no són persones iguals. No ho sé.
1: Són històries diferents, no?
5: Evidentment.
1: El Sàhara, de fet...
5: Però són persones. Però són persones que les van deixar
1: allà. Evidentment. Sí, sí. Tenen històries diferents, però sí, sí, tenen cada un la seva peculiaritat, no? És diferent.
5: Molt bé. Escolta'm, jo crec que molt bé. No sé si tenim més temps.
1: Sí, jo no ho sé, perquè jo... Sí, digue'm. Jo soc nou a la plaça i no
2: disposem d'una mica més de temps.
5: Vale, fantàstic. Doncs escolta'm, m'encanta el tema aquest del Sàhara, perquè jo he col·laborat també, el que passa que no he pogut viatjar, perquè per temes de feina no m'he pogut desplaçar, perquè és el que tu dius, has d'estar 15 dies, i no he pogut. Jo sóc d'aquelles persones que no té vacances, i he col·laborat fent màgia, i és espectacular, perquè com comenta el company que sí que hi va, doncs quan arribem hi ha un dels efectes que fem, que traiem un paper de la boca, traiem paper de boca, sí. I aquell paper, en seguida venen tots els nens a recollir-lo, i no és perquè els agradi jugar-lo ni res de tot això, sinó que li donen de menjar les cabres.
1: Sí.
5: I amb això, vull dir que és que passen més gana que jo dius, com pot ser possible, no?
1: Jo me'n recordo que allí les cabres anaven una mica, hi havia poques, però les poques que hi havia menjaven de tot, que, a més, plàstic, perquè sobretot totes les escombraries que hi haguessin per allà, plàstics, papers, el que fos.
5: Tot el que sobra per les cabres.
1: Sí, senyor.
5: És brutal. Molt bé, doncs escolta'm, ha estat un plaer parlar amb tu, m'ha agradat molt, i bé, doncs Andreu, no sé si puc dir sobre la frase.
2: Sí, sisplau, la teva opinió.
5: La meva opinió és que...
2: La teva opinió, la teva reflexió.
5: Sí, la meva reflexió és que tindria que ser obligatori protestar quan et demanen una injustícia. O sigui, no tenim que fer cas obligatòriament quan hi ha una injustícia. Mm-hmm. I jo soc dels que em poso un peu amb el braç aixecat i, per exemple, últimament estan passant moltes injustícies i m'aixeco solemnament.
2: Estic completament d'acord amb tu, Salva.
1: Sí, per la meva part també, absolutament.
2: Molt bé, doncs com sempre, doncs, moltíssimes gràcies. Digues, perdó.
5: Gràcies a vosaltres i fins d'aquí uns dies.
2: Molt bé, crac, et cito
5: uns
2: dies.
5: Adéu-siau.
2: Bona nit.
1: Adéu, Salva. Adéu.
2: Bueno, doncs pues, Paco, tan sols queda parlar de el que a mi m'agrada més parlar en aquest programa, de poesia. Avui parlarem de Joan Oliver, més conegut com Pere IV, que va estar un dels cinc poetes catalans més importants del segle XX, és de Sabadell, del 1899, i el seu vincle amb el Vallès va estar absolut. De fet, el fragment conegudíssim "Com al Vallès no hi ha res" és seu. Si us estareu 5 minuts, el podreu sentir amb veu seva. Va començar molt jovenet, va publicar a la Gaseta del Vallès el primer poemari, però que no es va arribar a publicar. I, perdó, aquest sí que es va publicar. El que no es va publicar és el primer poemari, que es titulava "Primícies" i que portava dibuixos del seu germà Antoni. Aquest és el primer poemari d'en Joan Oliver. Més endavant, a l'any 34, publica el més conegut, "Les decapitacions", si no el més conegut, un dels més importants, on ja apareix aquest estil seu àgil i anecdòtic, realista. Potser més endavant aquest estil amb l'exili quedarà més escèptic i desolat. Es va relacionar molt amb la colla de Sabadell, sobretot amb Francesc Trabal. Allí bevien de l'avantguarda, del modernisme, del dadaïsme també, i sobretot d'aquest humor local tan propi d'en vell, aquest gust pel rigor i un estil provocador i rebel que rebutjava la burgesia, a qui es va enfrontar sovint. Es va enfrontar a l'elitisme cultural, a les convencions literàries. En aquesta línia organitzaven actes com els antijocs florals, per exemple, no? Però principalment en Joan Oliver es va implicar en la lluita antifeixista i contra el règim de Franco. Va acabar exiliat a França, després a Xile, va ser duríssim, va tornar al 48, però va haver d'anar a la presó, va morir la seva dona, va passar uns anys complicadíssims, sobretot durant 55-56, fins que finalment entra a l'editorial Aimà, que posteriorment serà, i és important, l'editorial Proa, després integrada en Enciclopèdia Catalana. I aquí ja destaco el poemari "Vacances pagades", de l'any 59, que va ser un punt de referència per tota la generació de poetes que propugnaven una manera de fer poesia no elitista i més atenta a la realitat social. És el que es va anomenar la poesia social, que serà un corrent hegemònic durant la dècada dels 60.

Déu la nostra pena. Avui en terres de França i demà més lluny, potser, no moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré.

En Matera del Vallès, tres turons fan una serra. Quatre pins, un bosc espès. Cinc quarteres, massa terra. Com el Vallès, no hi ha res.

0: que els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt al pujol, i a la platja un tenderol que bategui com una ala. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que l'assumiu completa.
1: Fins aquí Pere IV, ja l'ha pogut sentir, una veu que t'atrapa, que és, era realment tenir un encany en sis, vamos, espectacular. Per cloure el tall poètic i el programa, m'agradaria que el nostre convidat, en Paco, ens recités un poema del bestiari de Joan Oliver, perquè també va escriure un bestiari. Aquest poema es titula Colomí. Paco, sisplau.
2: Molt bé, doncs vinga, jo miraré de llegir-ho. L'home voldria tenyir les teves ales de sang. No et paris, Colomí blanc. No paris blanc, Colomí.
1: Curt, però precís i punyent, com poques vegades podreu llegir. Paco, és hora de tancar barraca. Ha estat un plaer xerrar amb tu tota aquesta estona. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Benvolguda parròquia, la nit és vostra. Moltíssimes gràcies per l'audiència i us cito aquí, al Crit a la Terra, dimecres vinent, a la vostra ràdio, a Ràdio Castelldefels.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Des del flamenc fins al punk. De la clàssica a l'elèctrica. Obrim un espai per als amants de la guitarra en tota la seva essència. Comença Les 6 cordes, a Ràdio Castelldefels.

0: l'informatiu de Ràdio Castelldefels. Amb Xavi Martín.
1: El saludem novament. Avui comença en aquest punt un nou informatiu a Ràdio Castelldefels. És el que correspon aquest dimecres 7 d'octubre. Per començar, els titulars. La intensa pluja de la passada nit, amb 60 litres en dues hores, ha provocat inundacions i diverses incidències a Castelldefels. En alguns punts, l'aigua ha arribat als 40 centímetres i ha afectat baixos i locals, mentre s'han hagut de tallar els passos soterrats al trànsit. No hi ha hagut danys personals. Rodalies ha començat a recuperar progressivament el servei després de l'aturada de les últimes hores. Els maquinistes, a través del sindicat CEMAF, havien rebutjat aquesta nit circular per alguns trams. A la línia R2 Sud, que dona servei a Castelldefels, el servei s'ha recuperat parcialment, però es mantenen afectacions entre Sant Vicenç de Calders i Cunit. Al novembre és previst que acabin les tasques d'instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. L'objectiu que es persegueix tancant el parc a la nit és reforçar la seguretat, protegir les zones verdes i millorar el control dels accessos al recinte. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha organitzat aquest dimarts un acte públic. Denuncia la situació de diverses famílies de Castelldefels amenaçades de desnonament els propers dies. Segons els activistes per l'habitatge, no tenen una alternativa habitacional real, tot i que han fet els tràmits corresponents davant les administracions. El futur cap de la muntanyeta de Castelldefels incorporarà serveis de salut mental. El nou equipament, que ampliarà l'atenció sanitària al municipi, preveu un servei de salut mental per a persones adultes, un hospital de dia i atenció específica per a infants i adolescents. Continua la 37a edició de les Jornades de Solidaritat. La programació, que reivindica la globalització dels drets humans, inclou, com ha passat els darrers 13 anys, el Festival d'Estels per la Pau aquest diumenge a la platja. En el marc de les jornades han tornat les xerrades de les ciutats defensores dels drets humans. El cicle ha portat a Castelldefels activistes dels drets humans com Nontokozo Sedibezavig, de Sud-àfrica. Gerard Carreras és el control tècnic. Ana López, Miguel Navarro, Estefania González han fet tasques de producció. Us parla Xavi Martín. Comencem. La intensa pluja de la nit passada ha provocat inundacions i diverses incidències a diferents punts de Castelldefels. En alguns carrers, l'aigua ha arribat a acumular gruixos d'entre 20 i 40 centímetres. Ha hagut afectacions a baixos i locals, talls de trànsit als passos soterrats, però no hi ha hagut danys personals. La policia local parla d'un moment, ahir al vespre, de col·lapse a la ciutat. El sotsinspector Leo Piqué és portaveu del cos municipal.
2: Ahir va ser un episodi, a partir de les 7:30, 8:15, fins a les 8:30, 9, va haver episodis de molta intensitat, en la qual cosa va col·lapsar doncs, una part del... Bueno, pràcticament tot el municipi, vull dir, va haver un moment en què teníem el centre col·lapsat, Pau Casal, Canyars, tota la banda més baixa de Constitució, Esponts, com sempre, les bombes van actuar, però doncs, clar, el volum d'aigua que entrava era tan important que no donaven abast per poder desaiguar allò. I sí que va haver-hi una estona en què el municipi va quedar molt afectat. També la zona platja, Avinguda de la Platja, Passeig Marina, Pitort, Tarongers... Bueno, una mica va ser global. El que van fer van ser... vam anar tancant totes les vies, tal i com s'anaven col·lapsant d'aigua, s'anaven tancant per evitar que ningú es quedés atrapat.
1: Aquest és el principal objectiu de la policia i els serveis d'emergència, vetllar perquè ningú quedi atrapat per l'acumulació d'aigua.
2: El primer objectiu quan hi ha un episodi així tan intens i general és que ningú pugui patir bueno, danys personals. No? I això pot succeir als llocs crítics, com són els ponts, i els llocs més vulnerables, com Avinguda de la Platja o Marina, no? Són els llocs on, evidentment, és impossible poder atendre tots els requeriments de vehicles, però sobretot a lo que és mobilitat, intentar que ningú pugui entrar en un lloc on quedi col·lapsat. Aquí no tenim rieres, no tenim rieres perilloses, però sí tenim ponts i punts crítics que si no s'actua i si no se fan els talls de forma adient, doncs alguna persona pot quedar dintre del vehicle. Vam fer dues atencions per treure dues persones de dintre dels vehicles, vehicles, però vull dir, sense cap perill per elles. Un va ser a l'Avinguda de la Platja i l'altre va ser també a la banda de la platja, al carrer 3, crec que va ser. I, però bueno, se van saldar sense més importància, va ser ajudar a sortir del vehicle que se'ls va aturar i poc més. I després, pues, nada, els ponts es van tancar, no se'ls va quedar ningú atrapat a dintre.
1: Quan plou amb la intensitat d'aquests darrers dies, és clau que les bombes que evacuen l'aigua de pluja que s'acumula als passos sota el tren i les autopistes, que són molts a Castelldefels, funcionin correctament. Manel Valero és cap d'infraestructures de l'Ajuntament.
3: Ha funcionat tots els bombaments bé, tenim molts bombaments, tenim Constitució 1 i 2 que van anar bé, Perú i Estella de Mar li entrava moltíssima aigua a la platja i també van funcionar bé. Els ponts teníem el de Pau Casals, que en un moment determinat va agafar una mica d'aigua i de seguida va sortir, el de Pineda que va funcionar bé, Renfe 1 i Renfe 2, que és el pas aquell petit que s'ha fet nou funcionant bé, i l'única incidència que vam tenir va ser l'avinguda Màlaga, que ja a final de l'episodi es va calentar una bomba, que hi ha tres, i va parar durant una hora aproximadament, però ja estava tot entollat d'aigua, i perquè realment aquest pas és, no és un pas, és un llac de llaminació, és perquè o sigui, s'ha d'omplir d'aigua, és la seva funcionalitat és aquesta, que l'aigua no inundi casa, sinó que inundi el pas de l'Avinguda Màlaga, i bueno, en una hora vam posar la tercera bomba en marxa i en 2 hores i mitja van buidar el pas i llavors ja van entrar els companys de sac a netejar perquè tot queda entollat amb fang i pedres i és perillós, sobretot per les motocicletes, i durant la nit l'han netejat i tal. I com a incidència així una mica, teníem una barrera que es va, en aquest pas que es va aclarar, que es va quedar a baix, que no pujava, aquestes que hem posat noves per tema de seguretat, i aquest dematí hem comprovat que segur que va ser golpejada per un vehicle i per això no funcionava. Però, vamos, tot ho demés, per la quantitat de litres d'aigües que han caigut, tot ha funcionat bé. Evidentment, s'han inundat carrers i tal. La prioritat nostra és que una vegada pari de ploure, que l'aigua ha sortit el més aviat possible i tornem a la normalitat el més ràpid possible. Aquesta és la idea. També van caure... Dic, no tinc les dades exactes, no sé si a la Protecció Civil es l'ha passat, però perquè estic veient aquí... En van caure més de 40 litres en una hora, que és una barbaritat.
1: Sense danys importants a l'espai públic, per tant, sí que s'han donat, però, afectacions a alguna propietat privada, com és el cas de l'entrada d'aigua a alguns baixos. Leo Piqué, portaveu de la policia.
2: I a nivell d'afectació, doncs, podíem parlar també de, ja fora de lo que és la mobilitat via pública, vam tenir a la platja un local al carrer 3 que se va despendre el sostre. Allà vivia gent, vivien 5 persones, i les van poder dur a un lloc per passar la nit, a Dient, perquè n'hi havia cert perill imminent. Després també en un altre domicili, doncs, el lavabo també va caure una mica de sostre, se va col·lapsar el sostre sense més transcendència. Hi ha alguna entrada d'aigua a vivendes, això sí, vull dir, va haver un moment en què va caure granís també, això va fer que alguns sumideros de l'esterratge quedessin col·lapsats i l'aigua pugés al nivell i baixés a alguna vivenda. Sí, vull dir, humitatge l'han tingut. Però resolvem, vull dir, estem contents de la forma en què hem pogut afrontar aquest episodi, que aquesta vegada, si insisteixo, sí que ha estat una mica més virulent i més greu.
1: Feien referència al portaveu de la policia local i al cap d'infraestructures municipals als serveis de neteja de la via pública i la tasca que fan tant abans de les pluges, amb accions preventives, com després de les acumulacions d'aigua. Estefania González ha entrevistat aquest matí el gerent de les empreses municipals de neteja, SAC, i d'Espais Verds, Jarfels.
4: Parlem amb Fernando Costa. Molt bon dia, Fernando.
5: Hola, bon dia.
4: Explica'ns una mica com es va viure de nou aquesta tongada de pluges torrencials ahir al vespre des de SAC i Jarfels.
5: El primer que es fa és que quan rebem una alerta de Protecció Civil, ja sigui qualsevol tipus d'alerta, groga, taronja o vermella, perquè en qualsevol moment pot canviar d'intensitat, el que es fa és que prèviament es fan una sèrie d'actuacions prèvies per tindre preparat en cas que sigui un episodi molt, molt violent, com pot ser el d'ahir. El que es fa és netejar els imbornals crítics, que això segur que ho veieu quan aneu al cotxe, que s'aixequen les tapes d'imbornals i es posen uns conos i estan avaluats els que poden ser més problemàtics. I també es netejar les capçaleres, que és tota l'aigua que rep de la muntanya, que es focalitza en uns punts determinats, doncs això també es manté net perquè no pugui haver problemes després amb les branques o fulles o terra que pugui haver acumulada. Quan ja plou, ja, bueno, es fa el seguiment per tot el comitè de Tecopal amb l'alcalde i es va veient com estan evolucionant, com està la xarxa de drenatge, si absorbeix tota la autocapacitat per absorbir, o que va passar ahir és que arriba un moment que si plou tant, doncs el drenatge no dona i comença a saltar tapes i acumula-se l'aigua. Inclús les bombes també arriba un moment que no donen i el problema sobretot són els passos subterranis d'autopista i tren que, no, bueno, que s'inunden i després pues, s'ha de fer la neteja oportuna.
4: Quines van ser les actuacions crítiques d'aquesta passada vesprada?
5: Per nosaltres de neteja, sobretot quan s'inunden els ponts o els passos subterranis, tant d'autopista com de tramvia, Avinguda Màlaga o a Pau Casals o a Avinguda Pineda. Avinguda Pineda va aguantar bé, però els altres dos sí, que després quan ja l'aigua a les bombes sí que poden ja començar-la a treure, sempre queda una mica de brutícia, com un fang, bueno, i això amb els equips que tenim preparats de retens o de tarda o de nit, en aquest cas doncs, són els que van allà amb les màquines, en aquest cas van a ser entre 8 treballadors que teníem preparats per anar amb màquines esbaldejadores, amb hidros, amb escombradora i màquines manuals doncs, per treure aquest fang i poder obrir o ens possible els passos. Quan és de nit no afecta tant a la gent, perquè la gent està dormint i tenim també més de temps per treballar de nit, però bueno, així al dematí, quan la gent ja surt a treballar, doncs, pugui tindre la via lliure. Hi ha altres afectacions que van haver, que la policia va anar comunicant, d'altres carrers doncs, que també s'acostumen a inundar una mica quan hi ha aquests episodis, a carrer Barcelona o a Avinguda Marina, a la platja. Bueno, són carrers que sempre, pel seu la seva cota, doncs sempre s'inunden. Ahir la nit ja es va obrir el pas de Pau Casals de seguida, la zona estava obert. El de Màlaga va anar després, quan ja les bombes ens van de poder deixar treballar, que no hi havia aigua, i ens va acabar cap a les 4 o les 5 del matí de netejar, i aquests passos ja estan nets. Altres vies que sabien no hi ha afectació, i l'únic que sí que hi ha zones que estan més brutes o hi ha hagut corriments de terra, i bueno, s'ha d'anar recollint i netejant tot com és habitual quan hi ha aquestes tormentes doncs, que arrosseguen, hi ha arrossegaments que estan netejant després del dia després.
4: Fernando Costa, gerent SAC i Gerfels, moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Molt bon dia.
1: Pel que fa a la situació aquest matí, el dia després de les tempestes i a l'estat actual de les previsions per aquest dimecres, Ana López ha parlat amb el responsable de Protecció Civil, Javier Delgado.
6: Coneixent com està la situació ara d'ara, de la mà de Javier Delgado des de Protecció Civil de l'Ajuntament. Què tal? Molt bon dia, Javier.
7: Bon dia.
6: Com està la situació ara?
7: Pues la situació està controlada. Pràcticament les incidències més importants que tenien, sobretot des del punt de vista circulatori de la ciutat, estan totalment resoltes. Bueno, pràcticament el 90% es va resoldre a les 2 hores d'haver patit l'episodi de pluges.
6: I ara estarà en quina situació estem? Encara estem en alerta? Quina és la previsió meteorològica per a les properes hores?
7: En principi estem sobre un nivell de perill de 1 sobre 6. Es preveu una probabilitat inferior al 30% de tindre pluges intenses, però el fenomen és de tipus localitzat i durant tot el dia es pot tindre aquest episodi que és un risc des del punt de vista nostre de baix.
6: Recordem que ahir doncs, tots els serveis municipals implicats en aquesta mena de situacions van estar mobilitzats i que davant aquesta situació es reuneix el comitè d'emergències, el CECOPAL.
7: Correcte. A veure, aquest episodi ja estava anunciat. Nosaltres des de Protecció Civil s'hi van meteoritzant. Són fenòmens que és de formació molt ràpida, en concret nosaltres, per les observacions que veiem, i una vegada des de Protecció Civil van enviar les alertes, pronosticaven que a nosaltres l'afectació seria ràpida i no tindria grans conseqüències. El problema és que ràpidament es van formar altres nuclis tempestuosos i es va quedar estabilitzat. És un episodi ràpid, en concret van caure 60 litres, que és molta pluja, en un interval, l'episodi va durar 3 hores 15 minuts, però és que el 90% d'aquesta quantitat, o sigui, 94 litres metro quadrat, va caure en 2 hores, a una intensitat màxima de 31,2, que això ja són pluges torrencials. El nivell d'alerta que nosaltres tenim és la previsió de 20 litres i va tindre 31,2.
6: És difícil a vegades doncs, ajustar aquests pronòstics, no?
7: Sí, van canviant, sobretot les circumstàncies que tenim, fenòmens de tipus tropical, no propis del Mediterrani. La elevada temperatura de l'aigua fa formacions convectives i formen aquests nuclis tempestuosos que tenen una evolució molt ràpida i els models que nosaltres tenim no estan preparats 100% per a aquest tipus de fenòmens.
6: Bé, doncs es complien així les prediccions del passat cap de setmana quan anunciaven pluges al llarg de tota aquesta setmana, d'aquesta manera intermitents, però clar, amb les característiques de que és pluja, que cau molta aigua en poc temps.
7: Sí, ja he comentat que la intensitat és de 31,2 litres en 30 minuts. Aquesta quantitat és una pluja torrencial amb molta quantitat d'aigua. A més, l'episodi estava acompanyat de gran activitat elèctrica. Va veure moltes descargues de raids que va provocar moltes incidències des del punt de vista elèctric.
6: Així, molts barris es van veure afectats amb tals amb el subministrament de llum i també l'enllumenat públic.
7: Normalment les xarxes tenen una sèrie de proteccions, entre les descàrregues que produeixen sobretensió salten. I bueno, van anar restablint pues, aquesta, des de companyia van rebre les proteccions i bueno, aquest va ser l'incident que van tindre. Únicament una part del territori, centralitzat en la zona de la platja, amb 160 abonats, va triar una miqueta més en restablir el servei.
6: Què és el que diuen les prediccions per als propers dies, per demà i el divendres, els dies que tenim més a prop, evidentment?
7: Les previsions, com ja he comentat, és que tenint aquest risc des del punt de vista baix, de 1 sobre 6, en un 30% de probabilitat de tindre pluges intenses. És un nivell baix i molt extens en tot el territori, en tot el litoral. Hem d'estar atents, nosaltres motoritzem, aunque el risc és baix, nosaltres fem un seguiment continu i és el que tenim que veure com va aquesta evolució. Però en principi no hem de patir les tormentes que hem patit, no estan anunciades.
6: Doncs moltíssimes gràcies, Javier Delgado, des de Protecció Civil, per aquestes informacions de darrera hora. Que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies a vosaltres, sobretot prudència i estar atent a l'evolució de la situació meteorològica i a totes les xarxes nostres, però si la situació es complica, nosaltres sempre adelantem les partes en aquest sentit.
1: Avui pràcticament dediquem tot el nostre temps als efectes dels aiguats i continuem parlant-ne, perquè hem de parlar de Rodalies, que ha començat a recuperar progressivament el servei després de l'aturada de les últimes hores. Els maquinistes, a través dels sindicats CEMAF, en un principi havien rebutjat, ho feien ahir la nit, circular per alguns trams. Justificaven aquesta negativa a treballar en el fet que no disposaven de garanties suficients sobre l'estat de la infraestructura ferroviària després de les fortes pluges d'aquestes últimes hores. Un cop revisats i validats els informes de seguretat, els trens han començat a circular de nou. A la línia R2 Sud, que és la que dona servei a Castelldefels, el servei s'ha recuperat parcialment, però es mantenen afectacions entre Sant Vicenç de Calders i Cunit. Al novembre és previst que acabin les tasques d'instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. L'objectiu de tancar-lo és reforçar la seguretat, protegir les zones verdes i millorar el control dels accessos al recinte. Ara tancarà completament a la nit. El Parc del Castell és un espai forestal amb desnivells, vegetació densa i zones amb poca visibilitat que poden dificultar la vigilància i el control. Maria Encerdà és la tècnica municipal responsable de Medi Ambient i Espais Verds.
8: Això va ser a petició de l'Ajuntament, especialment de l'àrea de governació, però amb col·laboració, evidentment, amb l'àrea de Medi Ambient i Espais Verds, per garantir i millorar la seguretat d'aquest espai. És cert que en moltes ciutats del món d'Europa els parcs emblemàtics o històrics es tanquen, perquè és una manera de donar seguretat a les instal·lacions pròpiament i també als usuaris. Aquest parc nostre té molts desnivells, hi ha molts amagatalls, diguéssim, vegetació que pot generar en certs moments inseguretat. Inclús també pels que fan la vigilància no és fàcil. No poden fer una seguretat passiva patrullant, per exemple, la policia, perquè hi ha diferents cotes. I és una manera de preservar i millorar aquest entorn sense alterar els valors paisatgístics del propi parc i la vegetació. Aquesta feina l'estem fent l'està fent l'àrea metropolitana, de fet, perquè el Parc del Castell és un parc metropolità. Està a la nostra ciutat, és nostra, però ens ho manté l'àrea metropolitana.
1: Ara mateix, les tasques d'instal·lació d'aquesta tanca al perímetre del Parc del Castell avancen al ritme que estava previst.
8: No queda gaire, perquè també hi ha hagut, com això és una obra, no pròpiament és una obra, és un subministrament i col·locació, tota la part de subministrament, de, quan han de fer un cop, els hi adjudiquen, acaba el novembre. Va començar, diguéssim, abril, van haver una d'endarreriments per el tema de subministrament de materials i tal, però al novembre hauria d'acabar aquesta obra. També és veritat que les pluges, ja sabeu que a vegades es complica una mica, però va avançant relativament bé de temps. O sigui que al novembre això hauria d'estar acabat. En qualsevol cas, també com són portes que podríem, si hi hagués un petit retard, doncs podries continuar l'obra, si fa alguna tanca que calgués esperar algun subministrament, es podria fer. Però la previsió és que acabem al novembre, l'àrea metropolitana té aquesta previsió.
1: Aquesta tanca permetrà delimitar millor l'espai i controlar-ne els accessos fora de l'horari d'obertura, reduint també possibles situacions de risc o conductes incíviques.
8: Sempre hi ha maneres de veure les situacions, però clar, tampoc no queda tancat i barrat. O sigui, cada dia s'obrirà. Ara mateix tampoc us puc dir exactament horari ni de les 8 portes quines obriran. A veure, això ho farà l'Ajuntament, l'obertura de portes, l'obra i tot això ja es va quedar amb l'àrea metropolitana, però el tancament ho farà l'Ajuntament. Llavors es veurà els horaris segurament, com sempre, associats als temes, no, d'horari d'estiu, horari d'hivern, no? O sigui, sempre s'adapta una mica a aquests temes, no? A l'obertura d'aquests espais. Però, en principi, la gent podrà gaudir igual. O sigui, a veure, tot del nit no, de nit estarà tancat. Però també tenim un cas, no, aquí a la ciutat, que és el Parc de la Granota, que sempre ha estat tancat, i s'obre quan la gent majoritàriament necessita l'ús d'aquest espai públic i de nit es tanca, i això garanteix també moltes vegades que la vegetació estigui millor, més cuidat, perquè els actes incívics no tenen tant lloc, no? És així, o sigui, és una manera de, lo que us deia, no?, de preservar també els valors paisatgístics d'aquest parc, que és molt emblemàtic per la nostra ciutat.
1: La plataforma d'afectats per la hipoteca ha organitzat aquest dimarts un acte públic a Castelldefels. La PA denuncia la situació de diverses famílies del municipi amenaçades de desnonament els propers dies i que, segons l'entitat, continuen sense disposar d'una alternativa habitacional real, tot i que han fet els tràmits corresponents davant les administracions. A l'acte d'ahir es va actualitzar la informació sobre aquests desnonaments previstos.
9: Des de la PAD de Castelldefels queremos denunciar la situación que estamos viviendo. Había tres desahucios para este mes de octubre. De ayer a hoy han cambiado sustancialmente la situación. Teníamos en la PAD tres desahucios, de los cuales dos se han paralizado. El último de ellos ha sido esta misma mañana, sobre la una. Y hemos mantenido esta nota de prensa porque igualmente queremos denunciar la inmovilidad de los entes públicos y del acoso por parte de los fondos.
1: La PA reclama a l'Ajuntament que quan els jutjats li demanin si existeix una alternativa habitacional, traslladi amb rigor.

0: Realment, una política de vivienda a Castelldefels no la tenim. I el que necessitem és aquesta política de vivienda.
1: El futur cap de la muntanyeta de Castelldefels, parlem ara de salut, incorporarà serveis de salut mental. El nou equipament ampliarà l'atenció sanitària al municipi i preveu un servei d'aquesta atenció, l'atenció a la salut mental. Toni Serrano és el director de salut mental del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, que és qui gestiona aquest centre.
2: En breu, els ciutadans de Castelldefels veuran com el centre de salut mental es canvia de dispositiu, es mou de lloc i s'integra en el centre d'atenció primària de Castelldefels 3, que està ubicat una mica més amunt del parc de la muntanyeta i que esperem que al llarg del mes d'octubre, possiblement novembre, ja obri les portes i doni servei. I allà estarem integrats en tot el que és l'atenció primària i l'atenció pediàtrica.
1: El doctor Serrano entén que integrar-se al centre d'atenció primària millorarà la coordinació dels serveis de salut que s'ofereixen a la població.
2: S'oferirà el mateix que estem fent, perquè bàsicament el que fem és traslladar els dispositius. El que es permetrà és una col·laboració més propera i més ràpida amb els equips de primària i infantojuvenil, perquè ara estem separats. Nosaltres estem en els baixos d'un local, a l'ambulatori, doncs, ja us coneixen vostès, el de Can Bou i el Castell, i allà estarem doncs, els tres equips, no? Salut mental infantil, salut mental d'adults i el centre d'atenció primària, compartint edifici, cosa que facilita moltíssim tota la coordinació i el compartir casos complexes, etc etc.
1: Castelldefels torna a participar al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que enguany celebra la 16a edició i que porta a la ciutat dues activistes internacionals. Ahir escoltàvem l'activista etíop i avui tindrem, a Ràdio Castelldefels, tenim les reflexions de Nontokozo Sedibe Zabik, de Sud-àfrica. Sedibe oferta aquest dimarts una xerrada oberta a la ciutadania, a la sala Margarida Xirgu, activista, mediadora i líder comunitària, el treball de la qual se centren les pràctiques antiracistes i contràries a l'opressió, va oferir aquesta xerrada a l'edifici de la República i va visitar aquests estudis.
3: I dedicate myself in holding space for people, especially here.
4: Doncs em dedico a sostenir espais per persones, sobretot aquí a Europa, que han migrat i que estan passant per un procés de dol i de dolor. Conjuntament amb elles i ells, construïm estratègies d'esperança i de sanació. També sostinc un espai per donar suport a aquestes persones, que elles es puguin donar suport en solidaritat les unes amb les altres. Per altra banda, treballo amb persones de cos blanc en processos on ells, havent internalitzat el seu privilegi de supremacia blanca, doncs tenen aquesta voluntat de treballar conjuntament per superar aquest racisme que, contràriament a generar culpa, el que busquem és un espai on aquestes persones se sentin un caliu, se sentin benvingudes, se sentin segures, perquè puguem treballar també juntes contra l'opressió, perquè aquest racisme no és només una tasca de les persones negres i marrons, sinó també una tasca del col·lectiu de persones blanques.
1: Hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dimecres 7 d'octubre. Encara tenim un minut per repassar els principals continguts informatius del dia. La intensa pluja d'aquesta passada nit, amb 60 litres en dues hores, ha provocat inundacions i diverses incidències. En alguns punts, l'aigua ha arribat als 40 centímetres i ha afectat baixos i locals, mentre s'han hagut de tallar els passos soterrats al trànsit. No hi ha hagut danys personals. Al novembre és previst que acabin les tasques d'instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. L'objectiu que es persegueix tancant el parc a la nit és reforçar la seguretat, protegir les zones verdes i millorar el control dels accessos al recinte. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha organitzat aquest dimarts un acte públic a Castelldefels. Denuncia la situació de diverses famílies del municipi amenaçades de desnonament els propers dies i que, segons els activistes per l'habitatge, no tenen una alternativa habitacional real, tot i que han fet els tràmits corresponents davant de les administracions. Ho deixem aquí. Gerard Carreras ha estat el control tècnic. Anna López

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels.org.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia. La ciutat recupera la normalitat després de les pluges torrencials. La intensa pluja de la passada nit va provocar inundacions d'entre 20 i 40 centímetres i incidències en diferents punts de Castelldefels. Es van tallar diversos carrers i es van baixar les tanques dels ponts per evitar incidents a causa de l'acumulació d'aigua. Es van produir talls de subministrament elèctric i, a més, el servei de rodalies no funciona amb normalitat. Ara entrem en detall. Sense servei garantit a Rodalies, els maquinistes es planten i reclamen més seguretat. El servei de Rodalies està patint afectacions, la circulació compta amb interrupcions a tota la xarxa i la recomanació és utilitzar mitjans de transport alternatius. El servei està funcionant a hores d'ara amb comptagotes i fora de l'horari habitual i, a més, també dins d'aquest servei alternatiu que es recomana per carretera en concret, no és suficient per absorbir les llargues cues de passatgers en aquests instants. I com a titular de Ciutat i Territori des de l'àrea de Medi Ambient, unes obres que avancen a bon ritme, la instal·lació de la nova tanca perimetral del Parc del Castell. Els treballs són a càrrec de l'AMB i està previst que finalitzin el mes de novembre. Tenen l'objectiu de millorar la seguretat tant de les persones usuàries com de les instal·lacions municipals, en concret en aquest espai emblemàtic. Es tracta d'un pas endavant en aquesta millora de l'espai públic i la protecció del patrimoni natural i històric de Castelldefels. I fins aquí el repàs a l'actualitat informativa d'aquesta hora. Tornem de nou en punt per repassar el context informatiu de Castelldefels. Fins ara!
4: Castelldefels avui.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
6: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Castelldefels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí comença Castelldefels. Així som. Escoltarem els continguts de la Marea Pensionista que estrena de temporada justament avui. Serà en directe a les 8 del vespre, després arribarà a les 10 el crit a la terra. Entre d'altres programes, evidentment, de la graella de Ràdio Castelldefels. Avui no comptarem amb movent en com ho podem a causa d'una malaltia. Intentarem connectar, això sí, amb Protecció Civil perquè ens diguin l'última hora de la previsió per avui, donat que ahir van caure força aiguats sobre Castelldefels, dels quals heu tingut doncs, molta informació al despertar de la nostra companya Estefania González, i intentarem parlar amb ell, saber quina és la situació que s'espera avui a nivell meteorològic i a nivell de prevenció, si estem determinats per alguna alerta, etcètera, etcètera. I també un capítol de les càpsules de salut que sempre els seus professionals, infermeres o infermers, metges o metgesses, ens recomanen coses bones per a la salut. Ja saps que es desenvolupen aquests dies les Jornades de Pau i Solidaritat, la 37a edició, i hem tingut l'oportunitat de parlar amb dues de les activistes de drets humans que ens visiten aquests dies, la Hanna Lema, des d'Etiòpia, i des de Sud-àfrica, Notokozo Savic. Parlant també de les Jornades de Pau i Solidaritat, es pot veure a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca una exposició doncs, que explica a través de fotografies l'activitat que desenvolupen aquí i fora de les nostres fronteres les entitats solidàries de Castelldefels. Finalment, tenim una nova secció dedicada al teatre amb ressenyes de les principals obres que s'estrenen a Barcelona també i amb entrevistes amb els seus protagonistes. Joel Montoya ens parla del Gran Inquisidor, una obra que està posant escena en aquests dies l'actor Lluís Omar. Comencem, welcome!

0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: Castelldefels, així som.
2: El programa del dia.
3: Un dia en què todos levantan la vista.
4: La veu de la Marea Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.
5: Hola, Anna. Aquest vespre, a les 8, la veu de la Marea Pensionista de Castelldefels torna a iniciar una nova temporada dels seus programes. Teníem previst una entrevista amb la primera autoritat local, però no serà possible. Hem refet el programa i plantejarem tots els temes que volien plantejar-li al invitat i ho farem en referència a la situació que vivim i a les nostres reivindicacions com plataforma ciutadana. Això serà a partir de les 8 del vespre aquí a l'emissora municipal de Ràdio Castelldefels i en directe. La veu de la Marea Pensionista de Castelldefels torna a la ràdio.
3: Habrá un día en que todos levantan la vista.
4: La veu de la Marea Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Desde Radio Castelldefels.
2: Cápsulas de salud.
3: Doncs efectivament aquí estem avui per celebrar el Dia Mundial de la Salut Bucodental. Per això estan amb nosaltres Mònica Rodríguez, higienista del CAP al Castell, i Lima Santana, higienista del CASAP Can Bou, que des de desembre del 2022, amb el nou desplegament de noves figures professionals, van entrar a formar part de l'equip d'atenció primària amb l'objectiu de millorar la salut bucodental de la població a través d'activitats de promoció d'activitats preventives i terapèutiques específiques en salut bucodental. Doncs molt bon dia a les dues.
4: Bon dia, què tal?
3: Si volem aprofitar que avui és el Dia Mundial de la Salut Bucodental i com a higienistes dental ens agradaria parlar de quin paper representa la vostra figura, l'atenció primària, i també a la vegada, no?, doncs, d'una sensibilitat, d'una conèixer a la població la vostra cartera de serveis.
5: Sí, saber doncs, com han de vindre, no?
4: I el ciutadà com es pot beneficiar d'aquesta cartera de serveis.
5: I com arribar, no?, a nosaltres.
3: Què és l'higienista bucodental?
4: L'higienista dental és la professional sanitària que fa equip amb l'odontòloga i la TECAI. S'encarrega de treballar en la promoció i prevenció de la salut oral de manera individual, familiar i comunitària.
5: Que és una part que, bueno, la higienista dental en les consultes privades ja es coneixia, no?, com a tal, quan anem a fer la higiene o ens prenen alguna mesura, però és ara, doncs, l'atenció primària que ens obre el camí per formar part d'un grup de professionals com els metges, les infermeres, atenció a l'infant, la llevadora, la nutricionista, el fisio, la treballadora social, el referent de benestar emocional i comunitari, amb una missió en conjunt. La missió nostra és treballar amb equip, fent prevenció i promoció de la salut de la nostra població.
3: Quina és exactament la vostra tasca al centre de salut?
4: Sé que estem repetint constantment el mateix, però l'objectiu i la nostra prioritat és la promoció i prevenció de la salut oral per evitar l'aparició de malalties bucodentals, i ho fem des de la consulta pròpia, de manera individual o de manera comunitària. Es tracta d'evitar la patologia, si aquesta està, que estigui controlada i que no empitjori, duent a termes tasques preventives no invasives.
3: Com ho feu?
5: Doncs tenim dos pilars fonamentals que van en conjunt, a més, que seria un, les instruccions d'higiene oral, i també els bons hàbits alimentaris, doncs molt importants per mantenir una boca sana, no? Per exemple, sobre els aliments, què parlem? Doncs menjar bé és important i tots pensem que mengem bé, però a vegades normalitzem certs aliments com les galetes, la xocolata, el ketchup, la mantega, melmelada, el pa de motlla, iogurts bebibles, postres dolços, les bosses de patates, que sembla que com que són salades, doncs mira, això no té dolç, no? I tots aquests aliments que s'han nombrat, doncs no són adequats pel fet de que són ensucrats, tenen àcids, conservants, i bueno, també parlem dels tòxics, el tabac, de tot tipus, no hi ha cap que no sigui nociu, i alcohol, les begudes carbonatades, energètiques, que ara es veuen molts adolescents, no?, amb aquest tipus de begudes, i són molt, molt erosives, perjudicials per les dents, els teixits de la cavitat oral, i a més per tot el cos. Són productes, diem que no són aliments, nosaltres sempre parlem que són productes creats, no?, perquè no són nutritius, i que haurien de fer servir sobretot de manera esporàdica i no com algo quotidià, no? I bàsicament el consell que sempre intentem donar és evitar comprar-ho, no?, evitar que arribi a casa, que sigui de manera puntual, és el que estem fora, no?, i és una part.
4: I com ha dit la meva companya, doncs, també el tema de les instruccions d'higiene oral, perquè raspallar en sabem tots, però aquest raspallat ha de ser sobretot eficaç. Per això ensenyem a les famílies a fer-ho d'una manera correcta i adaptant-la a les necessitats, perquè cada persona i família és totalment diferent. Intentem que les famílies facin petits canvis a les rutines, que la boca pot ser un gran canvi, i motivem a continuar a casa, que és la millor prevenció que poden fer per mantenir una boca sana.
3: Quins riscos hi ha si descuidem aquests hàbits?
5: Doncs parlem si una mala higiene o una mala nutrició, doncs augmenta sobretot el risc de patir càries, malalties de les gengives i problemes bucodentals generals. També doncs, tenim més risc, a més de patologies com més pneumonies, si hi ha pacients que tenen problemes ja crònics, cardiopaties, empitjorament també de la diabetes. Hi ha molta relació perquè el cos està connectat i la salut de la boca influeix totalment en el benestar general de la persona, no? Inclús a vegades també parlem de l'estat d'ànim, no? Una persona que pugui parlar, que puguis menjar correctament, no tenir dolor. A vegades, no? És fonamental per a les persones. I quan tens dolor és quan dius, sí que estava bé, ara que estic, em fa mal el queixal i ui, doncs ara sí que faré, no? Ara començaré a cuidar-me, no? I és per això, no? A part, la nostra boca doncs és la part on comença la digestió, comença la respiració, això és bàsic, no? Per el dia a dia, per les persones.
4: Totalment.
3: Quines recomanacions donaríeu, generals o consells?
4: Bé, hem de tractar que la nostra dieta sigui el menys ensucrada possible i, si es fa, que sigui de manera ocasional i acompanyat després d'un raspallat, això és important. Com a mínim ens hem de raspallar dos cops al dia, al matí i a la nit. Aquesta, sobretot, és la més important. Mai l'hem de saltar, encara que estiguem molt cansats. S'ha d'utilitzar raspalls suaus, en capçals petits, per poder accedir a zones posteriors. Realitzar moviments suaus. Hem de col·locar el raspall uns 45 graus, més o menys, sé que és una miqueta difícil explicar-ho aquí, però a veure si us podeu fer una idea. Uns 45 graus direcció a les genives i hem de fer moviments com si estiguéssim escombrant cap a la vora de la dent, és a dir, perquè m'entengueu, de la geniva cap a fora. I heu de fer-ho durant diverses vegades dent per dent. L'ideal seria començar, doncs, per exemple, per la banda dreta i després doncs, acabar per la banda esquerra. Primer fer la part de dalt i després la part de baix. Important, les zones que moltes vegades descuidem és les zones de dintre, que és on està la zona de la llengua i és més incòmodo. També ho hem de fer-ho en un temps determinat, no podem anar de córrer de pressa i corrent. Important fer-ho entre 3 o 4 minuts. No oblidar netejar la llengua. I finalment, el més important, escopir i no glopejar amb aigua. Així els ingredients de la pasta estan més estona a la boca i fan l'efecte que han de fer sobre les dents. Perquè si no és com posar-me una crema a la cara i rentar-me la cara després. És que no té sentit, la veritat.
5: Clar, i al final també estàs posant una pasta, no?, que val uns diners i bueno, la pasta dental totes valen. Nosaltres el que recomanem és, sobretot, és que tingui flúor, es recomana que tingui flúor. El que sí que hem de tindre en compte és l'edat, no?, els nens menors de 6 anys que tinguin 1.000 parts per milió de flúor. Això ho podem veure al pot de la pasta dental darrere amb els ingredients. Jo ho he posat molt, molt petitet, no sé per què, però està mínim. I els nens menors de 6 anys, 1.000. I a partir de 6 endavant, 1.450 ppmf és el que posarà, que són parts per milió de flúor. I bàsicament és no posar tot el raspall. Gastar moltíssim, no necessitem tanta pasta, simplement una boleta, com si fos màxim com un pèsol, un granet com si fos un pèsol, i raspallar, com ha dit la Mònica, intentar escopir i ja està. Bàsicament també fer-ho des de quan? Doncs des de que tenim una dent, o sigui, un bebè que ja té una denteta, ja hem de començar a raspallar i ja, doncs aquí fins tota la vida.
3: A més, clar, tota la vida, i molt important també perquè és el moment en què s'estan definint els hàbits, no?
4: Exacte. Sí, sí. És la manera, des de ben petit, ja instaurar aquests hàbits i així doncs, van creixent amb aquests hàbits, que és superimportant.
5: Però família, clar, al final és la manera d'ensenyar.
3: Sí. Com podem sol·licitar la cita amb l'higienista?
4: Bé, és fonamental seguir el circuit establert. El pacient primer ha de ser, sobretot, revisat pel dentista, el qual realitzarà una revisió de la cavitat oral, i si és necessari, doncs, perquè té càries, carrai o les genives inflamades, el derivarà a l'higienista amb les pautes del tractament que hem d'efectuar. Després, en funció de les necessitats de cada pacient, entre l'odontòloga i l'higienista, anirà fent controls doncs, cada 6 mesos o un cop a l'any, perquè així podem anar verificant si a casa les famílies han millorat aquests hàbits dietètics o d'instruccions d'higiene oral que hem estat donant aquests dies. Perquè són les dues coses que hem de fer a casa i que si es posen a terme correctament, de fet aconseguirem mantenir una boca sana.
5: Sí, sí, el que fem a casa.
3: Qui es pot beneficiar d'aquests serveis?
5: Doncs ara mateix la nostra cartera de serveis s'adreça a la població més vulnerable, específicament a nens i adolescents fins als 14 anys, dones embarassades, que és el que parlàvem, que és una etapa que estan molt receptives per cuidar el seu futur nadó i també elles, no? I a més també a les persones doncs, amb discapacitats intel·lectuals o psicomotores, però és important que sigui del tronc superior amb més del 33% de discapacitat i a més han de tindre la targeta acreditativa en vigor. També serien els pacients que estan en processos oncològics, cervicofacials i pacients amb síndromes doncs, també que tenen doncs, dificultats amb la boca seca, ressequetats no?, dels teixits. Bàsicament seria aquesta la població, Diana, que actualment no, diem que tenim actualment per la seva fragilitat i és una etapa doncs, més susceptible a patologies. Però, bueno, per suposat, és tota la població que pot anar i, a més, haurien d'anar no?, a fer una revisió dental com a mínim un cop a l'any. Si necessitem més, també es pot vindre, però mínim un any, un cop a l'any. I és com evitar no?, i detectar alguna patologia i que el tractament, si ho detectem aviat, doncs necessitarà més, un tractament més invasiu i també possiblement més econòmic, no? Que també és important.
3: I tant. Quin tipus de tractament podeu realitzar a la consulta?
4: Realitzem tractaments no invasius i de baixa complexitat, com l'aplicació de gels i vernissos de fluor, que ajuda a posar fortes les dents, sallejats de fosses i fissures en dents definitives per prevenir càries, i també neteges dentals i polits, en cas de tenir doncs, sarro. També fem qüestionaris per motivar doncs, a fer canvis en l'alimentació o en els hàbits d'higiene oral. I quan tornen després a la següent revisió, al cap de 6 mesos aproximadament, doncs valorem si s'han dut a terme aquestes instruccions que vam donar en el seu dia i si han millorat. En el cas de que no, doncs diem quines modificacions doncs, han de fer en aquest cas.
3: Quin tipus de tractament podeu realitzar a la consulta?
4: Bueno, a la consulta el que fem és això, doncs els sallejats, els vernissos, les neteges...
2: Les instruccions, el sí. Quimet... També no,
3: vull dir, en el sentit no? També, ja que vosaltres doneu recomanacions, consells, etcètera, no? Qualsevol sí. Persona que tingui un dubte, li responeu també el que sigui.
4: Sí, al final assessorem a les famílies una miqueta com poden fer aquest cuidado de la boca, com s'han de cuidar la boca, perquè sí. És un pilar fonamental.
2: I al final també és una mica... també sobretot personalitzar, perquè al final no tothom tenim les mateixes necessitats, ni les famílies són iguals, no? I tenen en compte també la seva situació.
4: Exacte.
2: No sé, els sí. Horaris, són un fill, dos fills, o no tenim fills, però tenim una feina doncs, que treballen de nit. Doncs no és el mateix, no? El que treballa de nit que el que treballa de dia. O sigui, i això s'ha de tenir en compte perquè la informació ha de ser adaptada, no?
4: Jo sempre dic que la família és com un equip, no? I al final tots hem d'ajudar. No tampoc els hem de deixar els nens sols. I ara, vinga, va, ja sou autònoms, ja heu de fer-ho totalment sols. No, jo penso doncs, que les famílies els han d'ajudar, els han d'acompanyar i estar al seu costat, inclús si han de repassar-los, doncs millor que millor.
3: Només ateneu a la consulta?
2: Bueno, també fem activitat comunitària, que bàsicament és l'atenció primària, doncs aquesta part que ens dona diferència, no? I que la nostra figura és super... important
4: sí.
2: I és molt, molt, molt divertit, no? I el que intentem fer doncs, són activitats doncs, amb l'odontòleg, per exemple, doncs, fent les revisions a les escoles, és allà on moltes vegades també es detecten els nens amb alt risc de càries o tenen un defecte a l'esmalt, problemes de les genives. També realitzem activitats grupals en centres educatius, a la biblioteca. Fa poquet hem fet una també de
4: sí.
2: I la
4: sí.
2: Màgia de les dents aquí fa poquet. I també doncs, al mateix CAP doncs, també fem altres tallers i xerrades amb altres companys d'altres serveis. Al final és per fer la promoció de la salut oral i en conjunt doncs, la salut general. Entre tots.
3: Molt bé. Com a conclusions, en aquest dia que estem celebrant el Dia Mundial de la Salut Bucodental, què diríeu?
4: Bé, lo important, no has d'esperar que et faci mal la boca per anar a visitar el dentista. Al final, la prevenció és la millor eina que podem tenir per la nostra salut. Lo ideal és visitar el teu odontòleg com a mínim un cop a l'any, perquè una bona prevenció avui és un bon somriure demà i una bona salut oral és també una millor salut general.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Mònica gràcies. Rodríguez, higienista del CAP al Castell, Imma Santana, higienista del CASAP Cambó, per totes aquestes informacions. Com deies, jo em quedaria també que la boca és sumament important, com deies, Imma, perquè és, respirem a través de la boca, però també moltes malalties tenen relació, com explicaves tu abans, amb una mala higiene de la nostra boca.
2: Sí, totalment. Bueno, les bacteris doncs, estan a la boca i passen al nostre corrent sanguini.
4: Exacte. Si tot no comença a la boca, és allà on entra el menjar, on entren totes les bactèries, llavors és important tenir una bona cura d'ella.
3: Sí, sí. Moltíssimes gràcies a les dues, que vagi molt bé.
2: Bon dia.
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tots.
0: Càpsules de salut.

0: Moltes incidències ahir a la tarda nit a Castelldefels amb la tempesta que va descarregar, coneixent com està la situació a hores d'ara, de la mà de Javier Delgado des de Protecció Civil de l'Ajuntament. Què tal? Molt bon dia, Javier.
1: Bon dia.
0: Com està la situació ara?
1: Pues la situació està controlada. Pràcticament les incidències més importants que tenien, sobretot des del punt de vista circulatori de la ciutat, estan totalment resoltes. Bueno, pràcticament el 90% es va resoldre a les 2 hores d'haver patit l'episodi de pluges.
0: I ara estarà en quina situació estem? Encara estem en alerta? Quina és la previsió meteorològica per a les properes hores?
1: En principi estem sobre un nivell de perill de 1/6. Es preveu una probabilitat inferior al 30% de tindre pluges intenses, però el fenomen és de tipus localitzat i durant tot el dia es pot tindre aquest episodi que és un risc des del punt de vista nostre de baix.
0: Recordem que ahir tots els serveis municipals implicats en aquesta mena de situacions van estar mobilitzats i que davant aquesta situació es reuneix el comitè d'emergències, el CECOPAL.
1: Correcte. A veure, aquest episodi ja estava anunciat. Nosaltres des de Protecció Civil s'hi van meteoritzant. Són fenòmens que és de formació molt ràpida, en concret nosaltres, per les observacions que veiem, i una vegada des de Protecció Civil van enviar les alertes, pronosticaven que a nosaltres l'afectació seria ràpida i no tindria grans conseqüències. El problema és que ràpidament es van formar altres nuclis tempestuosos i es va quedar estabilitzat. És un episodi ràpid, en concret van caure 60 litres, que és molta pluja, en un interval, l'episodi va durar 3 hores 15 minuts, però és que el 90% d'aquesta quantitat, o sigui, 94 litres metro quadrat, va caure en 2 hores, a una intensitat màxima de 31,2, que això ja són pluges torrencials. El nivell d'alerta que nosaltres tenim és la previsió de 20 litres i va tindre 31,2.
0: És difícil a vegades ajustar aquests pronòstics, no?
1: Sí, van canviant, sobretot les circumstàncies que tenim fenòmens de tipus tropical, no propis del Mediterrani. La elevada temperatura de l'aigua fa formacions convectives i formen aquests nuclis tempestuosos que tenen una evolució molt ràpida i els models que nosaltres tenim no estan preparats 100% per a aquest tipus de fenòmens.
0: Bé, es complien així les prediccions del passat cap de setmana quan anunciaven pluges al llarg de tota aquesta setmana, d'aquesta manera intermitents, però clar, amb les característiques de que és pluja que cau molta aigua en poc temps.
1: Sí, ja he comentat que la intensitat és de 31,2 litres en 30 minuts. Aquesta quantitat és una pluja torrencial amb molta quantitat d'aigua. A més, l'episodi estava acompanyat de gran activitat elèctrica. Va veure moltes descargues de raids que va provocar moltes incidències des del punt de vista elèctric.
0: Així, molts barris es van veure afectats amb talls amb el subministrament de llum i també l'enllumenat públic.
1: Correcte. Normalment les xarxes tenen una sèrie de proteccions, entre les descàrregues que produeixen sobretensió salten. I bueno, van anar restablint des de companyia van rebre les proteccions i bueno, aquest va ser l'incident que van tindre. Únicament una part del territori, centralitzat en la zona de la platja, amb 160 abonats, va triar una miqueta més en restablir el servei.
0: Què és el que diuen les prediccions per als propers dies, per demà i el divendres, els dies que tenim més a prop, evidentment?
1: Les previsions, com ja he comentat, és que tenim aquest risc des del punt de vista baix, de 1/6, amb un 30% de probabilitat de tindre pluges intenses. És un nivell baix i molt extens en tot el territori, en tot el litoral. Hem d'estar atents, nosaltres motoritzem, aunque el risc és baix, nosaltres fem un seguiment continu i és el que tenim que veure com va aquesta evolució. Però en principi no hem de patir les tormentes que hem patit, no estan anunciades.
0: Moltíssimes gràcies, Javier Delgado, des de Protecció Civil de l'Ajuntament per aquestes informacions de darrera hora. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres, sobretot prudència i estar atent a l'evolució de la situació meteorològica i a totes les xarxes nostres, si la situació es complica, nosaltres sempre adelantem els partes en aquest sentit.
0: Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon dia.
1: Igualment, adéu.
0: Adéu.

Descobreix les millors bandes i les novetats de l'escena indie. La teva dosi setmanal de rock és a Indie Fels, a Ràdio Castelldefels.

El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 2:15 de la nit.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, han finalitzat les obres de millora i ampliació de la sala de fitness del CEM Can Roca, una actuació destinada a adaptar els espais esportius als usos actuals del centre i a les necessitats futures de les seves persones usuàries. La intervenció ha consistit en la redefinició dels espais interiors, reduint la superfície destinada a la sala de ciclisme indoor, conegut com a spinning, per incorporar-la a la zona de fitness. Es tracta d'una adaptació a les necessitats de les persones abonades ara i en el futur. Una nova millora de les instal·lacions que s'ha sumat a altres, com per exemple la renovació integral de la pista de bàsquet El Burrito, amb les quals l'Ajuntament de Castelldefels, a través de la secció d'esports, reafirma la seva voluntat d'oferir instal·lacions esportives modernes, segures i de qualitat al servei de la ciutadania i de la pràctica esportiva. L'Ajuntament engega una nova convocatòria de plans d'ocupació. Es tracta d'un nou procés de selecció de personal per a la contractació de persones aturades, prioritàriament de Castelldefels, mitjançant aquests plans d'ocupació. En aquest procés de selecció es preveu crear una borsa de treball per a les noves contractacions que es puguin produir durant tot l'any 2027. El termini de presentació de sol·licituds és des del passat dilluns 5 d'octubre fins al 30 d'octubre. I des de l'àrea de cultura i a l'agenda de la ciutat, destaquem que aquest cap de setmana el Festival de Jotas Aragonesa celebrarà el Dia del Pilar a Castelldefels. Aquest divendres, dia 9 d'octubre, serà a 8:15 del vespre, quan Castelldefels torni a celebrar aquesta festivitat, la festivitat del Pilar, la vigília del 12 d'octubre. En aquesta ocasió, amb un Festival de Jotas a la plaça de l'Església, davant de l'edifici de l'Ajuntament. La Casa d'Aragó de Gavà, Viladecans i Castelldefels és l'organitzadora de la activitat i brindarà tota una sèrie d'actuacions de cant i ball basades en la cultura popular aragonesa. I fins aquí el repàs a les notícies destacades d'aquesta hora. Tornem de nou en punt, en una nova hora, en nous titulars a destacar de la nostra ciutat. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

0: Una de les activitats programades dins de les Jornades de Pau i Solidaritat que es celebren enguany a Castelldefels és, com és habitual, la visita d'activistes que formen part de les ciutats defensores dels drets humans. En aquesta ocasió, dues d'aquestes activistes estan a Castelldefels per parlar de la seva experiència a les persones que volen escoltar cadascuna de les reivindicacions o, com dèiem, la seva experiència com a activistes en defensa dels drets humans. Avui parlem amb la Hanna Lema, ella és investigadora especialitzada en igualtat de gènere i inclusió social. És directora de This Power House, una organització feminista que intenta revertir les normes discriminatòries i la desigualtat en els drets relatius a la dona etiòpia. Oriunda d'Addis Abeba, la capital del país més extens de la banya d'Àfrica, a diferència de la majoria de les dones etíops, Hanna Lema va comptar amb el suport educatiu decidit de la seva família, que va deixar de banda els rols de gènere estipulats a la societat i la va animar a estudiar i forjar-se un camí propi. Va ser durant la propagació del Covid-19 quan Hanna Lema va fer un pas més en el seu activisme. En aquella època de tancament, un grup de dones va començar a preocupar-se pels efectes de la pandèmia a les dones, la gran majoria sense accés a les eines digitals ni possibilitats de formació. Per amplificar la seva veu i els temes que els preocupaven, l'any 2020 Hanna Lema va fundar This Power House, que va néixer com una plataforma digital amb butlletins informatius i continguts sobre la igualtat de gènere. Doncs molt benvingudes, Hanna Lema, als estudis de Ràdio Castelldefels, i Lia Giral, que és la companya que ens fa de traductora d'aquesta activista, com diem, que ha arribat a Castelldefels, convidada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i que participa en les Jornades de Pau i Solidaritat organitzades per l'Ajuntament. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs en primer lloc, Hanna, li volíem preguntar, és comú que famílies com la seva doncs, ajudin en el seu camí feminista a dones com a vostè?
1: It's common maybe in the capital of Ethiopia that more people send their kids to school, encourage them to join the workforce. But even there, it's not the most major experience because girls and women usually are raised so they can get married, so they can start a family, and for reproductive labor, then joining the workforce and being successful in their own rights.
2: Bien. És potser més comú a la capital. Sí que és veritat que a la capital hi ha més famílies que s'esforcen perquè els seus fills i filles vagin a l'escola i perquè puguin trobar una feina d'acord amb allò que han estudiat. Però sí que és veritat que no és el més comú en tot el país, perquè hi ha altres comunitats i altres indrets on les nenes ràpides se'ls anima a casar-se, a formar una família i a dedicar-se bàsicament al treball productiu en comptes de trobar una feina remunerada.
0: Etiòpia és un país divers, però quines són les principals formes de discriminació que pateix la dona en el seu país, Hanna?
1: It's social, it's economic and it's political. There is a very widespread patriarchy that shows itself through religion, through culture, and we see it in our harmful traditional practices as well. FGM, female genital mutilation, is still widely practiced. Early marriage has made a comeback, and a lot of practices that humiliate and violate girls and women are widely spread because of social problems. And because of the conflict, a lot of them are also increasing in prevalence now.
2: Principalment, el tipus d'opressió que pateixen les dones és de caire social, econòmic i polític, que ha donat una mica també per un patriarcat hegemònic que hi ha en el país, molt arrelat també a la religió i a la cultura. De fet, expressions d'aquest tipus de pràctiques d'opressió cap a les dones les trobem en la mutilació genital femenina o també en els matrimonis infantils. Hi ha, però, altres pràctiques que vulneren els drets de dones. Totes aquestes pràctiques actualment estan en augment degut al conflicte que hi ha al país.
0: Vostè, Hanna, és coautora de l'informe Gender Parity Report as Autocratic Gender Washing, Analysis in Ethiopia Post-Protest Experiment. És un informe en el que analitza el rentat d'imatge de gènere a països autocràtics. Tot i els interessos polítics personals, quins efectes positius té el gender washing?
1: When I say women need to be part of decision making, need to be part of politics. It's because we understand that they might not always have the same decision making power. They might not be given the space to make a difference in women's lives, but still there would be little girls who see them take up these spaces and be inspired and hope that one day they can become that as well. Also, women being taking up that space also means that they see things differently. They might make different decisions as well. So we always vote and encourage women to join politics, but we understand that situations might not also allow them to make a difference. So that's why, even though it's not meaningful and genuine, gender washing can mean different things.
2: Quan jo parlo de que les dones haurien de formar part de la presa de decisions i de la política, ho dic perquè moltes vegades a les dones no se'ls atorga o no tenen la mateixa capacitat, el mateix poder per poder formar part de la presa de decisions i de la política. Però el que volem, una mica convidant a que hi hagi més dones que siguin visibles, és crear referents perquè hi hagi més nenes i més noies joves que sí que vulguin prendre més poder i tenir més presència al que fa la presa de decisions i a la política. Pensem que potser això a la llarga sí que produirà canvis significatius en el país. Per tant, a vegades sabem que el gender washing pot ser contraproduent, però a vegades també pot ser beneficiós.
0: I en quines coses, en quins aspectes pot ser beneficiós?
1: It's because of that, in 2019, 50% of the cabinet ministers in Ethiopia were given a spot. And although that number fiercely decreased because of the conflict, and usually men are assumed to be better positioned to make a difference in women's lives, those women still made it to that spot. And to this day, we have about 30-something women in decision-making positions. So, it can, you know, even though it's virtue signaling, even though it's not genuine, we always aim for women to occupy decision-making spaces.
2: Bé, doncs, d'alguna manera, gràcies al gender washing, el 2019 es va aconseguir que el 50% del gabinet ministerial del govern fos ocupat per dones. Aquesta xifra s'ha reduït dràsticament, també degut al conflicte, i ara hi ha molts més homes en el gabinet que estan en posicions més ben situades per prendre decisions sobre les vides de les dones, però tot i així encara hi ha un 30% de dones que ocupen llocs de poder. I tot i que no és una forma genuïna d'ocupar els llocs de poder, sí que la nostra idea és apuntar cap aquí, no? A que hi hagi cada vegada més dones en posicions de poder per prendre decisions sobre les vides també de les dones.
0: I en aquest cas per elaborar o promulgar lleis que afavoreixin les dones.
1: Yes, that can happen. Like I said, we don't know to what extent they would be able to influence laws and policies. We haven't seen much of that since 2019, but we're very hopeful that the more women come to these spaces, then some of these women might be able to do that.
2: Sí, sens dubte. De fet, tampoc sabem exactament fins a quin punt podrien tenir un impacte a l'hora d'influir en l'elaboració de lleis o de polítiques, perquè no s'ha fet gaire des de l'any 2019, però quantes més dones hi hagin en posicions de poder, més capaces podran ser, o esperem que puguin ser, a l'hora de prendre aquestes decisions i de poder aprovar aquest tipus de lleis.
0: Parlarem ara d'aquesta entitat, Ladies Powerhouse, que va fundar l'any 2020, com deien, i que va néixer com una plataforma digital amb butlletins informatius i continguts sobre la igualtat de gènere. De quina forma es financia? Com es pot tirar endavant aquest projecte? Quin és el sistema que utilitza per poder funcionar?
1: So we are a social enterprise, we are a social impact organization. We do research, we do advocacy, and we do a lot of projects for both private organizations and public funded organizations, and also donor organizations. So we apply for grants, usually with partner organizations that support our cause and that share our values, and we've been able to stay afloat because of these bilateral and in-country organizations that also want to improve women's access to information related to gender.
2: Nosaltres som una organització social un impacte social, que el que fem principalment és investigació, treball d'incidència, i també tenim diferents projectes tant de l'àmbit públic com de l'àmbit privat, i a més també duem a terme projectes pels nostres donants. Nosaltres el que fem és sol·licitar ajudes a través d'associacions amigues o associacions paral·leles amb qui treballem, i ens mantenim gràcies a aquests acords o aquesta col·laboració bilateral amb altres organitzacions que també treballen per millorar les condicions de vida de dones i per la igualtat de gènere.
1: Actually, the Spanish Cooperation is one of our main donors.
2: De fet, la cooperació espanyola és un dels principals donants amb els quals treballem.
0: En aquest sentit, un canal de comunicació com les xarxes socials pot beneficiar a hores d'ara el moviment feminista Etiòpia?
1: It has brought a lot of young voices to the platform. Previously, we were not as many, but now because of TikTok, Facebook, and all these social media platforms, we've gotten a space to speak up, to question decisions of the government, and also to question the status quo, the patriarchy in our society. But definitely there is anti-rights movements that are also spreading on social media, so it's not all for the best. There are some negatives that we also have to consider.
2: Sí, sens dubte. De fet, hi ha moltes més veus joves que han passat a formar part de la plataforma gràcies a també les plataformes com TikTok o Facebook, que d'alguna manera han servit com a espais per qüestionar allò establert, per qüestionar l'statu quo i per qüestionar el patriarcat. No obstant això, també és veritat que hi ha tota una sèrie de moviments antidrets que també fan córrer la seva veu a través de xarxes socials, i això també ho entenem com un perill.
0: Doncs, per acabar, Hanna, m'agradaria que valorés aquesta iniciativa, la que impulsa el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, aquest projecte de ciutats defensores dels drets humans.
1: It's been quite an opportunity to visit all these municipalities, to meet with everyone working to protect rights and to defend the defenders. It's been really inspiring to meet with the kids as well. We went to a lot of schools, very curious young people, and it's been a pleasure to tell them about the context in Ethiopia, the women's rights that we have, and the anti-rights problems and challenges that we're facing as well.
2: Doncs, en tot, ha sigut una gran oportunitat. He pogut visitar tantes ciutats, reunir-me amb tantes persones amb qui he pogut parlar, tantes persones interessades per la defensa dels drets humans, pels defensors i defensores de drets humans. També m'ha resultat molt inspirador poder parlar amb tants nens i nenes, nois i noies a les escoles, persones realment molt curioses. I sobretot m'ha agradat tenir l'oportunitat de poder-los parlar sobre els drets de les dones i sobre la situació que hi ha a Etiòpia i quines són les condicions en les quals viuen allà.
0: Hanna, quines preguntes l'han sobtat més?
1: Most kids did not know there was a conflict going on in Ethiopia. They've heard about conflicts in Palestine, in Ukraine, in different parts of the world. But when it comes to conflicts in Africa, for a lot of them, that was news. They were also very much curious about female genital mutilation and other harmful traditional practices that are practiced in the global south. So questions around that have been interesting and also enlightening for them, I hope.
2: Han preguntat molt sobre... El que m'ha sobtat més, també, és que quan jo els preguntava sobre el conflicte d'Etiòpia, no en sabien res. Ràpidament sí que identificaven que hi havia conflictes a regions com a Ucraïna o a Palestina, però quan parlàvem de l'Àfrica, doncs no tenien ni idea de que hi havia conflictes en actiu. També m'han preguntat molt sobre la mutilació genital femenina i altres pràctiques que es practiquen al sud global, i en general m'han interessat molt totes les preguntes que m'han fet, perquè hi havia coses que realment no coneixien.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Hanna Lema, activista pels drets humans, investigadora especialitzada en igualtat de gènere i inclusió social, directora també, com comentàvem, de l'Addis Powerhouse, una organització feminista que intenta revertir les normes discriminatòries i la desigualtat en els drets relatius a la dona a Etiòpia. Moltíssimes gràcies, Hanna. Benvinguda a Castelldefels. Que vagi molt bé.
1: Thank you so much. It's been quite a pleasure.
2: Moltes gràcies. Ha sigut un plaer.
3: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl? Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lurrit ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lurrit ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

0: Non Tocozo se dive Sabí, que es activista, mediadora y líder comunitaria, al tabal de la cual se centra en las prácticas antirracistas y contrarias a la opresión. Non Tocozo es fundadora y directora de la asociación Ubuntu Co-Create, oriunda de Sudáfrica, concretamente de Nels Pruitt Mpumalanga, un township de Johannesburg i criada pels seus avis. Non Tocozo va comprendre des de nen el significat de les paraules comunitat i racisme a casa seva, no paraven d'entrar i sortir persones de la comunitat, i al carrer els veïns bé eren com a familiars als quals acudir quan feia falta ajuda, mentre que el país renava l'apartheid imposat per la minoria blanca que va dominar el país fins a les eleccions lliures de 1994. Doncs Non Tocozo se diu Sabic, és una de les dues activistes pels drets humans que visita aquests dies Castelldefels en aquesta gira de ciutats defensores dels drets humans i en el context de les jornades de pau i solidaritat, de les 37a jornades de pau i solidaritat que s'organitzen des de l'àrea municipal del mateix nom a Castelldefels. Saludem a Non Tocozo Sedive Sabic i a Laia San Martí, que ens farà de traductora. Què tal? Molt bon dia.
1: Hello, good morning.
0: Hello, good morning.
2: Hi, it's good afternoon, actually. I'm sorry. Thank you for having me here.
0: Non Tocozo és directora de l'associació Ubuntu, que aposta per combinar la cervesa indígena amb mètodes occidentals. Quines són les principals àrees de treball?
2: Thank you for having me. So, I dedicate myself in holding space for people, especially here in Europe, for holding space for people who have migrated, the grief and the pain, and creating space where we can create strategies for hope and healing together. And spaces where we can find ways to support each other and to be in solidarity with each other. I also work with white body people, where I support them in the process of working on their internalized white supremacy and white privilege. So in this way, it's a space where not to create shame about racism, but to create a space where they feel warm and welcome and safe enough to know that we can together work on these oppressions, that it's not just about us, black and brown people, to work on racism, but it's also a responsibility for the white body people to work on racism. And I'm also involved also in sustainability and regenerative work, which is work on building communities and finding sustainable ways to live together that connect to indigenous ways, but also we can dream the future together, futuristic ways.
1: Bé, doncs em dedico a sostenir espais per persones, sobretot aquí a Europa, que han migrat i que estan passant per un procés de dol i de dolor. Conjuntament amb elles i ells, construïm estratègies d'esperança i de sanació. També sostinc un espai per donar suport a aquestes persones, que elles es puguin donar suport en solidaritat les unes amb les altres. Per altra banda, treballo amb persones de cos blanc en processos on ells, havent internalitzat el seu privilegi de supremacia blanca, doncs tenen aquesta voluntat de treballar conjuntament per superar aquest racisme que, contràriament a generar culpa, el que busquem és un espai on aquestes persones se sentin un caliu, se sentin benvingudes, se sentin segures, perquè puguem treballar també juntes contra l'opressió, perquè aquest racisme no és només una tasca de les persones negres i marrons, sinó també una tasca del col·lectiu de persones blanques. Finalment, em centro en un treball de sostenibilitat i un treball restauratiu per construir una nova manera d'entendre el món en comunitat, com deies tu bé, doncs, combinant els coneixements indígenes amb els coneixements occidentals, on podem construir conjuntament aquest món en el qual somiem juntes.
0: Vostè, Nontokozo, va néixer durant l'època de l'apartheid. Quins records guarda d'aquells dies on, evidentment, la situació era molt convulsa?
2: I grew up during apartheid, so actually apartheid ended when I was 14 years old, so I lived 14 years of my life during apartheid, and I have two memories. The one memory I have of apartheid is police, tear gas, violence, the genocide of my people, the culture, the spirituality, the everyday intense living of young people disappearing. We were basically, any young black person was seen as a terrorist. Basically, that's what we were. And we, in the 80s, we were in the state of emergency in South Africa. So I grew up in this vibration of constant activism. And all members of my family were involved in this.
1: 70s?
2: In the 80s. 80s? Yes, we had the state of emergency. Yeah. And I have memories of just waking up at night. I would wake up because I was a child and there would be soldiers with guns in the house already, looking for my uncles, looking for my aunt. And I remember thinking the best thing to be in the world is to be white, because white people had everything. They had the big houses. When we were passing, if we would pass there with my grandmother, because most of the grandmothers, we lived with our grandmothers, they were working and cleaning white people's houses. So it was, we live in the same world, but in different worlds at the same time. I also have something else to say, but maybe I let you say this.
1: Sí que recordo, sí, vaig néixer en època, en temps de l'apartheid, i vaig créixer fins als 14 anys. Vaig estar vivint en època de l'apartheid, per tant, són 14 anys de la meva vida. Tinc alguns records més concrets d'aquella època. La policia pel carrer, perseguint-nos, llançant-nos gas lacrimogen, utilitzant violència contra nosaltres, genocidi contra la meva gent. Recordo, per altra banda, una cultura, una espiritualitat. Però tornant a aquesta violència, doncs, recordo joves negres que desapareixien cada dia. Marxaven de manera misteriosa, desapareixien. Cada un d'ells, cada una d'elles, eren vistos a ulls dels qui ostentaven el poder durant l'apartheid com un terrorista o potencial terrorista. En els anys 80 es va declarar l'estat d'emergència a Sud-àfrica i cada membre de la meva família en va formar part d'aquesta emergència. Tinc records de despertar-me a mitjanit i veure soldats a casa meva armats amb metralletes buscant els meus oncles, a les meves tietes. I pensar, el millor en aquest món és ser blanc, ser blanca, perquè a més jo veia que eren dos mons diferents, els dels negres i els dels blancs. Les meves àvies treballaven en cases de blancs com a dones de la neteja.
0: Malgrat néixer en una comunitat marcada per la pobresa socioeconòmica, gràcies a l'esforç laboral de la seva mare, Nontokozo no va tenir les dificultats d'altres persones negres i va poder educar-se en una escola privada, integrant de l'anomenada Generació Mandela o Arc de Sant Martí, la primera que després de l'apartheid es va educar sense la segregació racial, recorda que molts companys blancs d'escola vivien espantats, pot ser que fins i tot enfadats, davant la nova realitat de Sud-àfrica.
2: Yes, I just want to also say that with that first question you ask, that we didn't, even though we were going through all this trauma, we also managed to still keep joy and find space for celebration and joy, which is and resistance, and this is what I love about my community, and this came from Ubuntu. Ubuntu helped us and supported us to resist. Yeah, we had a lot of white people who were very scared and angry about the new state, about they were afraid that black people were going to revenge. And some of them also, they just didn't want to be ruled by a black government. So there was a lot of fear. However, I think we somehow managed to find ways to come together because of the spirit of Ubuntu. However, at the same time, till today, we still don't have access to resources. Many people from black communities still live in very poor conditions. And the wealth is still in the hands of a few. And a certain class of black people who have reason to start to behave like white people have access to these resources.
1: Abans de contestar aquesta pregunta, m'agradaria remuntar-me a la teva pregunta anterior perquè m'agradaria afegir una cosa important. A pesar del trauma que he explicat, tots aquells records traumàtics, voldria dir que la meva comunitat va aconseguir mantenir aquesta alegria de viure, va aconseguir preservar aquest espai de celebració, de joia i de resistència. I això és el que jo estimo de la meva comunitat, aquest Ubuntu, no? Que va ser el que ens va permetre resistir, sobreviure i d'aquesta manera. I ara sí, doncs, sí, la teva última pregunta, doncs sí que moltes persones blanques en aquesta època del canvi de govern estaven amb por que les persones negres busquessin revenja. I alguns no estaven d'acord amb la situació perquè no volien senzillament ser governats per un govern negre. Però crec que vam poder superar aquesta por i vam aconseguir posar-nos d'acord, doncs, gràcies a aquest Ubuntu que comentava abans. Tot i això, la comunitat negra actualment no té accés a recursos de la mateixa manera que la comunitat blanca, és a dir, que viuen en un context de molta més pobresa per aquest accés insuficient als recursos. I el nostre món, doncs, està en les mans d'uns pocs que són una certa classe o un cert tipus de persones blanques que, a més, han adoptat un comportament molt concret.
0: És a dir, que continuen encara les desigualtats.
2: Extremely, it's embarrassing. And it's not only embarrassing, but it's hurtful. We have people who still live in really bad poverty, and 90% of these people are black people. People who don't have even access to basic toilet, like having houses that don't have proper, you know, toilet systems. Shanty towns. I don't know what you call shanty towns here. I've never seen anything that describes shanty towns in Europe. But we still have, the gap is growing bigger and bigger, actually. We also now have the same issue that you have here in Catalonia or Barcelona, where a lot of Europeans, they go to South Africa to buy flats, to buy houses in Cape Town, which makes it very difficult for local people to live there. So we have a housing crisis also that is happening there, so much that they want to build a wall to separate the shanty towns where black people live and the rich people. And there's also a movement now that wants to separate Cape Town and make it its own independent country. So to make sure they don't get to have poor people, poor black people in the space.
1: Sí, les desigualtats continuen presents d'una manera molt exagerada i que fa vergonya. Fa vergonya pensar-hi. I a més, s'està agreujant aquesta situació cada vegada més. Hi ha una pobresa extrema en la qual viuen una gran part de la població, 90% població negra. No tenen accés a serveis bàsics. Per exemple, algunes cases no tenen lavabos amb les condicions higièniques correctes, els lavabos mínims. I tenim tot uns barris de barraques fetes d'estany, que li diuen shantytowns allà, i que bueno, es van extenent cada cop més fins al punt doncs, que es vol construir un mur per separar-les de Ciutat del Cap, de tota l'altra zona de residències més riques. I tenim un problema que és comparable al que us passa aquí i a Barcelona, on gent de fora venen a comprar habitatge, cases aquí, de manera que l'habitatge es fa inaccessible per la gent d'aquí. Doncs, la gent local d'allà, de Cape Town, de Ciutat del Cap, li passa el mateix. I aquesta gent rica que arriba doncs, vol cada vegada separar-se més d'aquestes persones que pateixen una pobresa que va augmentant i fins i tot s'estan plantejant, hi ha un moviment, ara una corrent que està impulsant una independència, una Ciutat del Cap independent per deixar fora tota aquesta comunitat negra més pobra.
0: Mm. El poble sud-africà lluita per preservar tradicions com la filosofia Ubuntu, a la que abans es referia vostè, però el món canvia ràpidament i amb internet els continguts i les cultures es tornen globals. Com estan les xarxes socials, el seu parer, canviant, modelant o fins i tot destruint les tradicions?
2: Yeah, I think technology in general has its positive sides, and it also has its negative side. And I think it's not just technology now, but colonization was the beginning of trying to destroy these traditions of Ubuntu, because when people are together, then they able to fight and overthrow any oppressions of government. So unfortunately, because there's this deep idea that we look to the West, that the West has a better life in terms of capitalist way of thinking, and most young people, this is, I guess, the dream. Everybody dreams to have money, to own a house, and to do all these things. You have to somehow live in the capitalist world and follow the ways of the capitalist world. And unfortunately, because of this, then we are somehow distancing ourselves from the traditional ways of Ubuntu, the community ways of living, because we're going more into the individualistic ways, more into self-realization that being independent is a good thing. Owning material things is seen as a good thing, rather than having a community that is sharing, having a community that everybody has something, that everybody has a fair share and solidarity. That is now seen as almost as a burden. Uh-huh. You know, taking care of your family now is seen as a burden.
1: Yeah. Bé, doncs, la tecnologia en general, no només les xarxes socials, té la seva part positiva, però sí que té també la seva part negativa. I no només la tecnologia, des del principi de la colonització al nostre país, ja la colonització va portar aquest principi d'intent de destruir aquest Ubuntu nostre, no? Perquè quan les persones estan unides, quan la gent està unida, poden derrocar qualsevol opressió, qualsevol govern autoritari opressiu. I aquestes xarxes socials sí que mostren als joves un model de vida capitalista, majoritàriament, on mostren aquests somnis materials o materialistes als quals aspiren doncs, de tenir propietats, de posseir béns materials. I per desgràcia, doncs,

0: tenir cura dels familiars, doncs avui en dia es veu com una càrrega.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Nonto Cozo, Sedive Sàvic, per les seves paraules de benvinguda a Castelldefels. Vostè viu a Barcelona ara des de fa un temps. I agraïm també a la Laia Sant Martí, que ens està traduint les paraules de la Nonto Cozo, que és una de les segones activistes de pertanyents a aquesta iniciativa Ciutats Defensores dels Drets Humans, impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que visiten Castelldefels aquests dies per explicar les seves experiències, les seves vivències, sobretot alumnat de la ciutat. En aquest context, a les jornades de pau, solidaritat i cooperació que s'organitzen des de l'àrea del mateix nom a l'Ajuntament de Castelldefels. Moltíssimes gràcies, benvingudes a Castelldefels, molt bon dia.
2: Thank you very much for having me. Enjoy your day also.
1: Thank you very much.
0: Moltes gràcies. Un bon dia també per vosaltres.
1: Moltes gràcies, Laia.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org